0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

Cada vespre predicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

0: considero que hagi de ser correcta o incorrecta, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: Estic acostumat a jugar amb foc.

goes with which skirt.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El papa ha beneït la Torre de Jesús de la Sagrada Família i qualifica Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu. Ha estat l'acte principal de la visita de Lleó 14 a Catalunya, en què han participat 8.000 persones. Una inauguració que s'ha tancat amb muntatge espectacular, que ha culminat quan desenes de drons de colors han format la cara d'Antoni Gaudí al cel mirant la seva obra magna, i s'ha format la frase del mateix Gaudí: primer l'amor, després la tècnica. El papa Lleó XIV ha beneït la torre més alta del temple amb aquestes paraules.
2: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu.
1: La cerimònia l'han seguida les màximes autoritats del país i de l'Estat a l'exterior a través de les pantalles gegants.

0: Milers de persones han gaudit també d'aquest moment històric.
1: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
2: Genial, espectacular. Muy bien, ha valido la pena, sí, tanto.
3: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
0: Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
4: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat aquesta tarda una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos per reforçar la lluita contra el crim organitzat després del tiroteig mortal d'ahir al carrer Balmes de Barcelona. La policia continua buscant l'autor del crim que vinculen a una revenja entre grups de narcotraficants. És la sisena víctima mortal per arma de foc a Catalunya aquest any i la segona en només 4 dies.
0: L'Iran anuncia el tancament total de l'estret d'Hormuz després dels nous atacs dels Estats Units aquesta nit contra objectius militars iranians a la zona. Washington nega que l'estret estigui tancat i adverteix que reprendrà els bombardejos si fracassen les negociacions. Mentrestant, una delegació de Qatar continua a Teheran intentant mantenir oberta la via diplomàtica.
4: El Banc Central Europeu apujarà avui els tipus d'interès en 25 punts bàsics del 2 al 2,25%. És la reacció a la pujada de la inflació que ha provocat la guerra a l'Orient Mitjà i que tindrà un impacte directe en les hipoteques.
0: Fira de Tàrrega farà la seva 46a edició del 10 al 13 de setembre. Sota el lema Celebrem, la programació estarà formada per una 60 d'espectacles amb una oferta presència de companyies internacionals. Seran 57 espectacles, 32 de catalans, 24 estrenes i 41 muntatges de carrer. Avui ja s'acaba la selectivitat. El primer examen d'aquest tercer dia de les proves serà el de Llengua Catalana i Literatura i just abans del migdia els estudiants s'hauran d'enfrontar a matèries com dibuix artístic, grec o matemàtiques socials.
4: Ahir van fer els exàmens d'història i el d'història de la filosofia. En aquest últim van haver d'analitzar, per exemple, l'afirmació Déu ha mort des de la perspectiva de dos autors occidentals. A la prova d'història se'ls va preguntar sobre la figura de la dona durant la República i el franquisme, el cop d'estat del 30 o la restauració a partir del 1875. Alguns alumnes ens explicaven això.
5: Han sigut preguntes assequibles del que he estudiat jo, entrat tot, i jo crec que ha sigut bastant fàcil, la veritat.
6: He obert l'examen i m'he relaxat molt perquè les preguntes estaven molt ben plantejades i les opcions jo crec que eren molt assequibles per poder fer un bon examen.
7: Examen que, per lo que hem fet en el curs, pues, ha sigut bastant assequible i pues, temes bastant generals i fàcils.
0: Esports, el San Antonio Spurs estan imposant clarament a domicili als New York Knicks en el quart partit de la final de l'NBA. Els Spurs guanyen a aquesta hora per 80-95 en la recta final de l'últim quart. Si s'acaben imposant, els de San Antonio igualaran la final a 2 victòries i recuperaran el factor pista.
4: Aquest dijous arrenca el Mundial de Futbol, que s'allargarà fins al 19 de juliol i es disputarà per primer cop en 3 països, Estats Units, Canadà i Mèxic. El partit inaugural el jugaran Mèxic i Sud-àfrica a les 9 del vespre a la capital mexicana per primera vegada i participaran 48 seleccions.
0: I el Joventut de Badalona ha perdut a la pista del València en el primer partit del play-off de semifinals de la Lliga ACB per un ajustat 118-117 i, a més, després d'una pròrroga. Divendres es jugarà el segon partit, també a València. A l'altra semifinal, el Barça juga avui el segon partit de la sèrie davant del Tenerife al Palau Blaugrana. De moment, victòria parcial per 1-0.
8: Fins aquí les notícies.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 11 de juny. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que avui tindrem un dijous amb núvols a les comarques de Barcelona i de Girona, amb alguns plugins matinals. Durant la resta del dia el temps serà assolellat, les temperatures pujaran amb força al Pirineu i una mica a la resta del país. La calor es mantindrà continguda amb valors que no passaran dels 32 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Sant Vicent de Torelló el sol sortirà a un quart de set del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 12 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto una cita d'una de les persones més optimistes de Catalunya i que, a més, avui fa anys. I diu així: estem convençuts que avui serà un bon dia.
0: Em poso amb la religió. Moltes gràcies.
1: Per molts anys,
0: Xavi. Home, que bé. Moltes gràcies, Mariol, Roger. Gràcies, també, Àlex. Què tal? Espera, que no et sento.
2: Pitjor que tu avui.
0: Pitjor.
2: Moltes felicitats.
0: Moltes gràcies.
2: I amb molta felicitat de poder compartir aquestes primeres hores del teu aniversari.
0: Vaig néixer 3:15 del vespre, oficialment.
2: Però això ja és igual. Bueno, doncs marxem.
0: Parlem amb la Tere, que us acabi d'arreglar això.
2: Tere, va, arreglem l'hora. Va ser l'hora que et van inscriure, però la Tere aquesta hora ja estava patint.
0: Sí, pobra, va patir una mica, va patir. Va arribar el terratrèmol a Can Canalies.
2: No, home.
0: Que ara ho recorden, a casa.
2: I 45 anys després encara hi ha rèpliques.
0: Sí, encara se'n parla. La meva germana és una persona tranquil·la, portava molt bé, i vaig arribar jo i vaig revolucionar una mica la casa.
2: Feia de, com que el primer ha sortit tranquil·let, no hi vas sortir tu.
0: Anaven molt confiats a casa. Gràcies, estimats. Doncs bé, encetem un nou dia i ho fem amb un objectiu, el de no oblidar mai els nens i nenes que vam ser. És a dir, mantenir una mica aquella part d'aquells temps on, mentre jugàvem, el rellotge no importava. Segur que el recordeu i potser de tant en tant, home, doncs també ho enyoreu. Per què dic tot això? Doncs perquè avui, 11 de juny, és el Dia Mundial del

0: la conegudíssima cançó Dinner Circle titulada Games People Play, que ens serveix per explicar aquest Dia Mundial del Joc i que serveix per destacar la importància de preservar, promoure i donar prioritat al joc per totes les persones, especialment els nens i les nenes. Perquè més enllà de la diversió i recreació, el joc és un llenguatge universal que parla amb persones de totes les edats i que transcendeix fronteres nacionals, culturals i socioeconòmiques i alhora estimula la resiliència i la creativitat. Però hi ha molts infants que no tenen ni l'opció de jugar i per això també cal recordar que privar el joc perjudica directament el benestar i el desenvolupament dels més petits. Aquest dia també serveix per fer una crida a les polítiques, la formació i el finançament per integrar el joc a l'educació i als entorns comunitaris a tot el món. Que la vida sigui un joc, malgrat aquestes hores del matí, que no ens falti la diversió i que sapiguem celebrar les victòries, però sobretot entomar les derrotes. I tal i com cantava en Charango, tant de bo la vida fos més innocent, un joc de nens.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Arrenquem el programa d'aquest dijous, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, a partir de les 6 comença una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio.
2: Sí, no sé si sabeu que el Papa ha estat a Barcelona aquests dies. Doncs aquest matí a les 8 marxa.
0: Si ho han portat molt en privat.
2: Ah, sí, no s'ha parlat.
3: Discretet.
0: Escolta'm, quina virgueria ahir, per cert, l'espectacle de la Sagrada Família.
2: Meravellós.
0: Va ser espectacular, sí. Més enllà de que creguis o no creguis en la religió catòlica. El que va fer TV3 va ser espectacular i tota la litúrgia que envolta aquesta cerimònia va ser brutal.
2: I espero que el Papa, que va dir que era del Madrid, quan li van preguntar si entre el Barça o el Madrid es quedava al Madrid, ara ja sàpiga quin és el costat bo de la història, perquè
3: sí,
2: entre el que li van fer allà i el que s'havia fet aquí, crec que
0: ja va passar també quan va visitar Montserrat, que va ser tot...
2: Bueno, és
0: que...
2: uns símbols. Tenim uns símbols bonics per exhibir. I està bé. Escolta'm, doncs avui li direm adéu al Papa, literalment, perquè anem a l'aeroport a veure com marxa i explicar-ho, perquè marxa un quart de nou.
0: El vaig veure molt cansat, eh?
2: Home,
0: déu-n'hi-do, la gent que porta el Papa.
2: Ha tingut tot, si tu a les 7 de la tarda estàs com estàs amb la teva edat, imagina't ella amb tot el que va portar ahir.
0: Hi havia allà la missa de Montserrat, pobra, que és que aguanten estoicament, perquè tot aguantat no ha de ser gens senzill, eh?
2: Doncs avui en parlarem, farem una mica de balanç, també en parlarem amb una de les persones que ahir es va reunir amb ella al Raval, amb el director de Càritas Diocesana de Barcelona, però també parlarem d'una altra cosa que va passar ahir, que és aquest tiroteig, o aquesta persona que van matar amb un tret al cap enmig del carrer al centre de Barcelona a les 10 del matí. Ens preguntarem com pot haver passat això en alerta 4 sobre 5 i amb un desplegament com el que hi havia ahir i davant d'una comissaria. En parlarem amb la Maica Navarro, també amb l'experta en seguretat Montserrat Iglesias. Després farem una mica de taverna, que sempre ve de gust un dijous, i a les 11, perquè ara sí comença el Mundial, I si la torna del Parro no sabreu la torna del Mundial...
3: El que estaves esperant, Canalies,
0: eh? La, vaja, el que em dóna vida.
2: Aquí vas, amb Curaçao, amb Cap Verd, quina és la teva selecció?
0: Totes.
2: Hi ha un Mèxic-Sud-Àfrica molt interessant.
0: Sud-Àfrica no guanyarà?
2: Espero que demà... espero que els partits que toquin a l'hora de matiners els narres en directe, perquè això és el
0: que... I tant! A mi que em posin aquí la pantalleta i els vaig retransmetent, no et preocupis.
3: Ai, seria divertidíssim.
2: Una hora esportiva amb el Ramon Bés, el Carles Panxar, la Carme Barceló, el Torquemada i l'Emilio Pérez de Rozas.
0: Has parlat abans de Maica Navarro, també l'escoltarem d'aquí uns moments al programa perquè va passar per la Renaixença d'en Peyu.
2: Ah, sí?
0: Va explicar coses interessants. No us perdeu el programa matiners perquè d'aquí uns moments la recordarem. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Dos minuts, arribem a un quart de 6 del matí. El meu narrador oficial dels partits del Mundial serà Àlex
4: Bosch. I també et parlaré de coses del Mundial avui.
0: A veure, què m'expliques, Àlex? Ja passat mentre dormíem.
4: Que es fa a Mèxic, a Canadà, als Estats Units, però compte perquè Donald Trump no és precisament molt amic dels estrangers que hi volen entrar a treballar als Estats Units. Doncs atenció, si sou influencers i voleu aprofitar l'esdeveniment del Mundial per anar al país dels somnis, això que ara es diu crear contingut.
0: Uh-huh.
4: És a dir, anar allà i gravar 4 reels, penjar 20 stories i tornar amb la planeta plena de likes. M'ha agradat bé això, eh?
0: Que doncs, cap poètic estàs aquestes hores.
4: Si hi aneu només amb un visat de turista, podeu patir, perquè l'oncle Tom us estarà vigilant. Aquesta matinada les autoritats nord-americanes han advertit que crear contingut i cobrar-lo mentre ets al país es considera treball dins del país.
0: Puc creure't. Traducció. Cobraran impostos?
4: Traducció. Si fas un vídeo de l'estil "Mireu aquest hot dog gegant de Nova York mentre menjo just abans de veure un partit de Nova Zelanda de Tim Payne".
0: Sí, home, Tim Payne, forever and ever.
4: Si feu un vídeo d'aquest estil, us pot sortir molt car. I no és broma, els que incompleixin les normes poden perdre el visat i acabar expulsats del país.
3: Mare meva.
4: I dic que no és broma perquè ja ha passat. I si no, li he de preguntar a Carby Lame,
0: sí,
4: líder de TikTok, que l'any passat va tenir problemes migratoris als Estats Units. Així que, si aneu als Estats Units a fer diners publicant coses a Instagram, plantegeu-vos la possibilitat de canviar el visat. No de turista, sinó de treball.
0: Com estan les coses, de veritat, per favor? És a dir, que des de fora ja no pots promocionar els Estats Units.
4: El que no pots fer és fer diners dins dels Estats Units.
0: Però si és la terra de la llibertat i de...
4: Home, de la terra dels diners. Pensa
0: no,
4: que és
0: més el somni americà, no?
4: Exacte.
0: El somni americà, que et costarà el que ens has explicat. Gràcies, Àlex.
4: Fins ara.
0: Fregant-se un quart de 6 del matí, aquestes hores també volem saber per què avui el món serà un lloc una mica millor, Lara.
3: Avui el món és un lloc millor per la Carme López, de 96 anys. Després que, després que Drets Socials li denegués el grau 2 de dependència, ara el departament ha rectificat. La Carme no hi veu, de fet veu ombres, pateix sordesa, té insuficiència cardíaca, porta caminador, només surt acompanyada i li han de preparar el menjar. I tot i així, fins ara no li havien concedit el grau 2 de dependència. Per sort, ara les coses doncs han canviat. Ho hem llegit a La
0: Vanguardia. Bona notícia per començar el matí per la Carmen López, de 96 anys. Amb aquesta rectificació, aquestes notícies ens fan pensar que el món pot ser un lloc una mica millor. I alerta, perquè toca parlar d'un dels protagonistes d'aquests últims dies, que és Antoni Gaudí, i d'una cosa, Marta, que se'n parlarà poc.
3: Sí, un dels grans consells que va deixar-nos per aconseguir l'èxit, la frase és que per fer les coses bé cal primer l'amor i després la tècnica. Mira. Una frase, per cert, que es va poder veure ahir a l'espectacle amb els drons, dibuixats al cel. Això, doncs, evidentment ajuda a entendre i molt la figura de Gaudí, perquè continua i sobretot el perquè continua despertant tant interès un segle després. Tot plegat ho analitza la periodista Silvia López, ho fa a la revista Lectures en un article en què explica que l'amor del que parla Gaudí s'ha d'entendre com la dedicació i l'entrega a la feina ben feta, i la tècnica com l'eina que permet fer possible i tirar endavant aquesta imaginació. I el gran exemple és, evidentment, la Sagrada Família, que és el llegat més gran que ens ha deixat Gaudí.
0: Molt recomanable, per cert, veure el Sense Ficció de la Sagrada Família, que el podeu trobar a la plataforma 3CAT, on val la pena recordar una vegada més la figura de Gaudí i tot el que han fet els arquitectes que l'han precedit per aixecar la Sagrada Família. Recomanadíssim. I ens quedem amb aquesta frase del geni Gaudí, que diu: per fer les coses bé cal primer amor i després tècnica. I amb quina bona notícia arrenquem aquest dijous?
3: Doncs bona notícia per la gent de Llinars del Vallès.
0: A veure.
3: L'Ajuntament ha començat a treballar en el projecte per crear una segona escola bressol al municipi. Això es deu a la limitació de places de l'actual, que ja no tenia capacitat per abastir la demanda de tota la població. L'any passat, aquesta escola bressol, la que ja hi havia, la Petits Estels, ja es va ampliar i va augmentar la capacitat de 94 a 122 alumnes. Tot i així, el consistori diu que és insuficient, que realment falten places, i ja treballa per obrir-ne una segona. La nova escola s'ubicarà en un terreny al costat de l'Escola de Música.
0: Bon dia, matiners, benvinguts i benvingudes al primer programa en directe de la ràdio en català. Aquestes hores volem saber quin motiu tenim per saltar del llit, i com cada dia ens ho explica l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
5: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit, per a qui encaixi amb el perfil, és postular-se a dues beques que convoca la Fundació Dalí. Totes dues permeten una residència de 6 mesos a Figueres. La primera està relacionada amb la conservació preventiva i restauració d'escultures i instal·lacions del Teatre Museu. La segona està vinculada a la documentació, estudi, catalogació i anàlisi conceptual de l'obra gràfica de la col·lecció de la Fundació Dalí. La remuneració és de 9.000 euros cadascun.
0: Bones notícies, doncs, per l'art i els artistes catalans, que en tenim dos com Dalí i Gaudí.
3: I
0: això és una meravella, artistes coneguts a nivell mundial. Despleguem la revista del cor. Toca parlar d'un actor també estimadíssim, fantàstic i meravellós, que és Ricardo Darín.
3: Sí, perquè ha passat pel programa Cara al Show de Marc Giró i ha explicat com està sent la seva experiència com a avi. Recordem que fa 4 mesos que ha sigut avi del fill de la Úrsula Corberó i del seu fill, el xino Darín.
6: Yo estuve cuando él nació aquí, claro, en Barcelona, pero lo tuve un día y medio ahí entre mis manos y tampoco lo podía tocar mucho porque me daba un poco de... Es tan frágil un bebé recién nacido. Y ahora no, ahora está por cumplir 4 meses.
7: Oye, está ya.
6: Está robusto, está muy simpático. También es cierto, hay que decirlo, que tenemos por delante no solo yo, Florencia, que es la abuela, y Clara, que es la tía.
7: Sí.
6: Tenemos por delante un reto que es tener esta conexión y este amor a distancia. Estamos viniendo todas las veces que podemos. Ellos harán lo mismo las veces que puedan ir para allá.
7: Claro, porque tú vives en Buenos Aires. El campamento base lo tenéis en Buenos Aires, ¿no?
0: Ai, quina meravella, Ricardo, Darín, tota la família, i que important això de crear aquests vincles amb la distància, que sí. Hi ha moltes famílies que estan separades durant anys i que no es poden veure. I, a veure, Marta, per Déu, aquest titular, el cor també batega amb Ronaldinho?
3: Sí, i amb la nova música que ha fet.

0: Ai, ai, ai.
1: Vale. Ja l'hem sentit, a Ronaldinho, eh? Ja l'hem sentit.
0: Aquest és Ronaldinho cridant?
1: Aquest és Ronaldinho cridant. S'ha estrenat. Té bona veu.
2: Com a músic.
1: Només cride. Té bona veu. S'ha estrenat com a músic amb el seu primer projecte, que es diu Camisa 10, que ha sigut el número sempre que ha portat a Ronaldinho, molt original ell també. L'àlbum acaba de sortir, va sortir ahir. He intentat escoltar les cançons, sincerament, no les acabo d'entendre gaire. Són dos volums. Hi ha un primer volum on hi ha 29 cançons.
0: Què?
1: I l'altre volum, que en té 30 en total, 59 cançons en què canten en castellà, en anglès i portuguès. És veritat que no cante en totes. De fet, només hi ha tres cançons on se sent Ronaldinho i ell fa les altres cançons com de productor.
0: Val.
1: I allà hi ha col·laboradors com Kiko Rivera, Juan Magán, Pitbull.
0: Déu-n'hi-do.
2: És que això és Pitbull, no?
1: Sí, sí, aquest és Pitbull amb la cançó que es diu Vamos Celebrar.
0: Vamos Celebrar.
1: Vamos Celebrar.
0: Mare meva, de veritat.
1: He intentat, de veritat, buscar la lletra. Bueno, potser d'aquí una setmana podem analitzar la lletra, però sincerament...
0: Què dius, Sara? Bon dia, què em dius? Que està plovent aquí a Barcelona.
2: Què dius? Que tinc la roba estesa.
0: Si ho hem explicat al principi, Pere, fem una cosa, canviem aquesta sintonia que m'estic tornant boig. Ara, respirem una mica, demanem disculpes des d'aquí als matiners de Catalunya Ràdio, també els que ens escolteu a través d'ICAT, la Ràdio Inquieta, que té una selecció musical molt millor que el que ens ha presentat Ronaldinho. Sara, ja ho hem comentat al principi dels matiners, però ara plou. Oficialment a Barcelona. Aquí, almenys a la Diagonal, carrer Beethoven Diagonal.
2: Quina mandra.
0: Després hi haurà clarianes i el país s'obrirà i brillarà també per dir-li adéu al papa. Quins sons deixa la ràdio, per cert?
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Sergio Dalman va explicar anècdotes de la seva trajectòria l'endemà d'haver cantat davant del Sant Pare a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
3: Jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat, a Sabadell.
0: Sí,
3: Jo anava als maristes i amb la guitarra cantàvem a l'església durant la missa i havíem fet coses als maristes i... Ahir se'm passava tot això pel cap, de dir, ostres, de cantar allà a l'església i ara davant del Sant Pare, no.
0: I quan falten 8 minuts per arribar a 6:15 del matí, avui també volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. I alerta, perquè m'han explicat la gent d'astrocat.cat que avui és un dia especial. Veurem per què. I ens ho explica aquestes hores del matí en Sergi Tous. Sergi, molt bon dia.
4: Bon dia, matiners. Avui és un dia especial. Per molts anys, Xavi, com que fas anys, m'he mirat la teva revolució solar, que és com el clima astrològic del teu nou any. I t'ho diré amb carinyo. No t'ha tocat un any de migdiada i manteta. Amb ascendent escorpí i sol a casa 8, aquest any ve a remoure, transformar i fer neteja emocional de la bona. Els vincles també es mouran, així que poden venir converses importants. Però tranquil, amb la lluna a Taure, el teu salvavides serà anar a poc, tocar de peus a terra i no oblidar el plaer. Xavi, felicitats. Any intenset, però potent.
0: Ah, ja em van dir la gent d'astrocat.cat quan vam fer l'últim programa de l'any, que a mi m'esperava un any mogudet, i m'ho tornen a confirmar avui, mare meva.
1: Bueno, pues paciència, agafa't-ho...
0: Hauré de prendre les decisions a poc a poc.
1: Sí, amb amor i després la tècnica.
0: Ara. És el que em falta polir, la tècnica és l'únic que em falta polir.
1: Amor ni amor.
0: Exactament. En tot cas, Lara, qui bufaràs pelmes aquest dijous, 11 de juny?
1: Doncs mira, tu mateix bufaràs espelmes, perquè l'11 de juny és un bon dia per néixer. Avui tenim un bon quartet d'estrelles, també, a banda de Xavi Canalías. Per això felicitem l'actriu Maria Barranco, que avui celebra els 65 anys. D'actriu, la meravellosa Núria Espert també bufarà espelmes, concretament 95. I acabem amb un parell d'actors. El primer és Francesc Orella, que en fa 69. I acabem felicitant l'actor Hugh Laurie, que arriba als 67. Moltes felicitats a tots i a totes, i que l'energia de bessons us il·lumini el dia.
0: Ara!
1: Molt bé!
5: A Catalunya Ràdio comença el dia amb els matiners.
0: Aquest matí, als matiners de Catalunya Ràdio, recordarem també alguns moments que ens ha deixat la Renaixença d'en Peyu, on Maica Navarro ens va explicar coses interessants. Però també, alerta, recordarem el Quanta Guerra, on Judit Martín ha visitat Eloi Vila en un programa excepcional on recorda la figura del seu avi. I també Naïm Samili, el recordareu, aquest tiktoker que s'ha fet conegudíssim per alterar alguns clàssics catalans. Serà d'aquí uns moments. Abans, per això, li posem música aquest dijous. Amb el so i l'èxit de Pet Shop Boys, és una d'aquelles cançons que ens empenya arribar ja pràcticament fins a 6:45 del matí. Aquesta és It's a Sin.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio abordarem les novetats del tiroteig que es va produir ahir al carrer Balmes de Barcelona. A partir de les 11 farem àgora esportiva amb motiu de l'inici del Mundial de Futbol. Arran de l'estrena de l'anunci d'estiu d'Estrella Damm, a la tarda analitzarem les campanyes publicitàries que han tingut més repercussió a Catalunya. Mentre duri el Mundial, el Catalunya Nit s'escurça i serà de 10 a 11. Avui, a la sessió golfa, amb Àlex Gorina, recuperarem pel·lícules que parlen de l'explotació infantil.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dijous 11 de juny. Àlex Bosch, bon dia de nou.
3: Bon dia.
2: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Punt final, evidentment, de la visita del Papa, que aquest matí agafarà un vol per anar a les Canàries.
4: Lleó XIV va fer ahir al vespre l'acte central de la seva estada a casa nostra. Va beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família i va parlar d'Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu.
5: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu.
4: A l'exterior i a través de pantalles gegants, milers de persones han gaudit també d'aquest moment històric.
6: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
7: Genial, espectacular. M'havia valido la pena, sí, tanto.
8: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
2: Felicitats aquí també als companys de TV3 per aquesta fantàstica realització i aquest espectacle que van oferir per inaugurar aquesta Torre de Jesús. De totes maneres, Àlex, també hi va haver polèmica ahir.
4: Doncs sí, perquè cantaires de diverses corals que van participar en la missa denuncien que se'ls va expulsar de la basílica i que no els van deixar participar a l'espectacle final. Els van treure del recinte quan es van detectar estelades impreses en unes partitures en què s'animava a cantar els segadors. Així ho ha explicat un cantaire de 3Cat Info.
9: Han començat ja a requisar i a dins de que allà no es podia fer cap acte que no fos només la missa estricta, sense cap reivindicació, sense cap ideologia, com si l'Església no fos ella mateixa una ideologia impecable.
4: La institució de la Sagrada Família ha contestat dient que la interpretació dels segadors no estava inclosa en el programa oficial.
2: Cimera d'Interior aquesta tarda per abordar la manera de frenar el crim organitzat a Catalunya.
4: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos d'Esquadra. La trobada es fa després d'un nou tiroteig mortal a plena llum del dia a Barcelona, el segon en 4 dies. Malgrat que el cas està sota secret de sumari, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha vinculat el cas a la lluita de bandes criminals. Declaracions a Catalunya Ràdio.
10: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen amb una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
2: De l'exterior, pendents, una matinada més de la guerra a l'Orient Mitjà.
4: L'Iran assegura que ha tancat completament l'estret d'Hormuz com a resposta als nous atacs dels Estats Units contra objectius militars iranians a la regió. En canvi, Washington assegura que l'estret continua obert i justifica els atacs d'aquesta nit com una resposta a l'agressió continuada de l'Iran. El secretari de Defensa, Pete Hegseth, fins i tot insinuava l'ús de les bombes com a element negociador.
11: El que fem aquesta nit farà avançar els nostres interessos militars i millorarà la nostra posició negociadora. Si cal negociar amb bombes, negociarem amb bombes.
2: El Banc Central Europeu apujarà avui els tipus d'interès.
4: Passaran del 2 al 2,25%. És la reacció a la pujada de la inflació que ha provocat la guerra a l'Orient Mitjà i que tindrà un impacte directe en les quotes hipotecàries que s'hagin de revisar a partir d'ara.
2: I Àlex, també estaven pendents de la final de l'NBA.
4: Doncs esperava poder-te dir el resultat, però encara està en marxa, falta un segon, però estem davant d'un fet històric, perquè sembla que els New York Knicks estan a punt de culminar una remuntada històrica.
2: Mira.
4: Han arribat a perdre de 29 punts, i ara mateix estan un punt per sobre a falta d'un segon.
2: Quina bestiesa.
4: Si s'acaba confirmant la victòria dels New York Knicks, situarien el 3-1 al marcador i podrien ser campions la matinada del dissabte al diumenge, un partit que jugarà a San Antonio.
2: Com sempre, un final de pel·li, aquests americans.
4: A veure.
2: Si és que res nou. Gràcies, Àlex.
4: Fins ara.
2: Dos quarts de 6 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
3: Què tal, bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
12: Molt bon dia.
2: Vinga, arrenquem aquestes hores del matí. Arrenquem el que fem habitualment, que es donen compte a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
3: Doncs avui amb la Sagrada Família i el Papa Lleó 14 en totes les portades. Comencem parlant de fotos, totes espectaculars. A l'Ara hi veiem el temple il·luminat i amb focs artificials de fons. Ocupa vora tres quarts de portada. A El Periódico, foto a tota portada també d'aquest moment.
12: A La Vanguardia ocupa més de mitja pàgina i veiem la Sagrada Família en un racó i el rostre de Gaudí amb drons il·luminant el cel. El Punt Avui opta per una imatge més fosca del temple, només amb l'estrella del capdamunt il·luminada i tot de cantaires i públic mirant-s'ho. Fotos semblants a El Mundo, l'ABC i El País.
3: I ens fixem ara en els titulars que acompanyen aquestes fotografies. El Periódico, la Sagrada Família ja apunta al cel. La Vanguardia, la Sagrada Família del món. Diari Ara, Lleó 14, beneix l'obra magna de Gaudí, El Punt Avui, alçant la mirada pel català.
12: A Madrid, El País, el Papa inaugura el nou sostre de Barcelona, El Mundo. Beneïda Sagrada Família, signe de concòrdia d'Espanya. ABC, Lleó 14, beneeix la torre que culmina la Sagrada Família.
2: Ai, Déu meu, avui gairebé unanimitat també en els editorials sobre el Papa i la Sagrada Família.
12: L'Ara fa balanç de la visita de Lleó 14 i diu que avui el Papa marxarà deixant un record entranyable per a molts.
3: Afegeix que un bon llegat de la visita papal seria que, en el futur, els ingressos de la Sagrada Família anessin a fer habitatge i acollir immigrants.
12: L'editorial de La Vanguardia destaca que Robert Prevost s'ha revelat com un papa del segle XXI molt hàbil per interactuar amb la societat en tota mena d'escenaris públics.
3: I el director del rotatiu, Jordi Juan, escriu un article en què diu que amb l'acte d'ahir a la Sagrada Família, Barcelona va reviure la màgia olímpica del 1992, quan la fletxa d'Antonio Rebollo solcava el cel cap al pavatí de Montjuïc.
12: El periódico destaca a l'editorial que la Sagrada Família forma part del grup d'edificis que ultrapassen la seva funció religiosa original.
3: I assegura que és compatible reconèixer que l'obra és la principal icona de Barcelona amb la gestió de les tensions veïnals ocasionades pel turisme.
12: El País també hi dedica un dels editorials per explicar que la Sagrada Família defineix l'imaginari amb què Barcelona és globalment reconeguda.
3: Destaca que és un imant pel turisme de masses i alhora una icona d'espiritualitat, però molt més que això, un emblema etern de la creativitat humana com el Colosseu o la Torre Eiffel.
12: El Mundo també dedica l'editorial a Catalunya, però en aquest cas a un tema totalment diferent, el tiroteig mortal d'ahir al carrer Balmes.
3: Assegura que la percepció d'inseguretat a Catalunya i especialment a Barcelona ha passat de ser una sensació estesa entre la ciutadania a ser una realitat que no només reflecteix, diu, un greu problema social, sinó que condiciona el tauler polític.
2: Arribem ja a dos quarts de 6 del matí, 7 minuts. Sílvia Solanes, també molt bon dia.
13: Yeah.
2: Amb la Sílvia, aquestes hores del matí, repassem la premsa digital, perquè coincidint amb la visita del Papa, qui s'ha fet l'espavilat?
13: Doncs uns atracadors que van entrar a robar a una joieria de Madrid disfressats de sacerdot i monja. Llegim al Mundo que era una banda perillosa que es dedicava a saltar establiments de luxe mentre el suposat sacerdot i la monja van demanar, en aquest cas, a una treballadora de la joieria que els hi mostrés les joies. Un tercer integrant va entrar de manera violenta. Finalment, la policia, després d'una persecució, els va acabar detenint.
2: Mare meva, què ha tornat?
13: El Pou Calent de la Garriga, el Vallès Oriental, que torna a brollar després de 2 anys. La renovació de la infraestructura per part de l'Ajuntament permet que l'aigua surti a l'exterior sense aturar-se a 57 graus. És l'única font d'aquest municipi termal amb aigua calenta.
2: Una cosa que torna, però una altra que podria desaparèixer.
13: Sí, la duana centenària de l'estació de França de Barcelona. Llegim al Top Barcelona que l'Ajuntament està aprofitant les obres de la Biblioteca Pública de l'Estat per tramitar la demolició d'aquest edifici que hi ha entre Marquès de l'Argentera i el Passeig de la Circunvalació, davant del recinte de la Ciutadella, el Parlament. És un petit edifici triangular que sovint passa desapercebut, però alhora també és dels vestigis més antics del recinte ferroviari.
2: I com ja acostuma a passar cada any, allau de voluntaris per al Tour de França.
13: El Grand Départ del Tour registra més de 7.000 sol·licituds de voluntaris per les 3 etapes de Catalunya, en concret, per exemple, a Tarragona. 2.800 persones han sol·licitat ser voluntaris en aquesta zona. Si llegim el diari Més, que ja han començat les sessions informatives per als responsables de voluntariat dels municipis per on passarà el Grand Départ, Viladecans, Ripoll, Vic, Granollers, Tarragona i Barcelona.
2: I ens ho estava comentant la Sara Llobet, que diu Palau a Barcelona. Sí, confirmem que segueix plovent a Barcelona, almenys als estudis de Catalunya Ràdio, però Marc, quin dia ens espera per avui, més enllà d'aquests petits ruixats?
3: Sí, de moment aquests plugims matinals en aquest matí de dijous amb núvols a les comarques de Barcelona, també de Girona. Durant la resta del dia, però, el temps serà assolellat. Les temperatures pujaran amb força al Pirineu, una mica més a la resta del país. La calor es mantindrà continguda amb valors, però, que no passaran dels 32 graus.
2: En només 6 minuts arribem ja a 3 quarts de 6 del matí, fent els matiners com cada dia de dilluns a divendres, acompanyant-vos en aquest primer cafè del dia. I és moment, com sempre, amb la Marta Viana de repassar alguns apunts culturals.
14: Mireu, comencem avui amb una exposició perquè Miquel Barceló inaugura la galeria Artur Ramon Art. És una exposició sobre gravats de Barcelona entre el 2010 i el 2026. I avui, que es commemoren els 50 anys del primer concert del Rolling a Espanya, amb el concert que van fer a la Monumental en plena transició, doncs dir-vos que el periodista Jordi Novell i el fotògraf Francesc Fàbregas han publicat el llibre Black and Cat. És un llibre en què recullen la història d'aquella actuació molt convulsa, i el mateix escriptor Jordi Novell ens ho explicava pels matines que hi trobarem.
15: Black and Cat és un llibre que explica la història del primer concert dels Rolling Stones a Catalunya l'11 de juny de 1976, arrelat de què va passar abans, què va passar durant i sobretot també què va passar després d'aquest històric concert.
14: Ahir es va presentar a Barcelona i aquest dissabte 13 de juny, apunteu aquesta data perquè es presenta a Girona a la llibreria que es diu Llibreria 22. Dit això, anem amb propostes musicals. Vinga. La primera amb Pablo López. I si

0: quina veu que té Pablo López, sí. Per favor, que és una meravella, que no es pot aguantar les cançons que fa, per favor.
1: Mira, i és un tio que m'agradaria molt veure en directe, perquè no l'he vist i crec que seria molt xulo.
0: I moltes vegades, no és la primera que ho fa, que trepitja al Liceu de Barcelona, sí, per oferir la seva música en directe.
1: Sí, sí, concert avui a 9:15 del vespre. Si voleu anar, em sembla que encara queden algunes entrades, poques, però hi ha aquesta possibilitat. Si no, ui, avui, molt diferent, concert de Venga Monjas a la Sala Apolo de Barcelona.
0: Ha mordido el anzuelo.
1: Avui, a concert, com dèiem, a l'Apolo, un concert, la sala obrirà portes a les 8 del vespre, però el concert, doncs, podreu estar per allà una estoneta abans, perquè no és fins 9:15 del vespre. I també l'Apolo, però en aquest cas just al costat, que és el Teatre Apolo, avui hi ha l'estrena del musical Tarzán, el musical, i a la Paloma passarà això.
0: Molt recomanable veure'ls algun cop a la vida en directe, perquè són meravellosos.
1: Meravellosos, de Gramophone All Stars Big Band, aquesta banda de la Bisbal de l'Empordà, amb un concert que faran a la Sala La Paloma avui a les 8 del vespre.
0: I amb només 3 minuts arribem a 6:15 del matí. Alerta, perquè avui movem el dial a una data que molts dels que ens esteu escoltant segurament recordeu, és l'11 de setembre del 2001. En plena emissió de Catalunya Ràdio arriba la notícia de l'atemptat a les Torres Bessones de Nova York i una hora després comença un programa especial que sonava així.
2: Són les 4 de la tarda, Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, comença un programa monogràfic a partir dels últims fets a Nova York, dels quals informaven aquestes dues emissores fa justament una hora. Almenys 6 persones mortes i un miler de ferides és el balanç provisional del xoc consecutiu de 2 avions contra les Torres Bessones del World Trade Center de Nova York.
3: Perdona, hi ha una notícia ara que crec que ha de ser destacada per l'audiència. Segons estem veient també per les imatges que arriben des de les diverses cadenes de televisió que estan transmetent aquest, sembla que atemptat múltiple, hi ha hagut l'ensorrament d'una de les dues torres bessones del World Trade Center. És una imatge que es veu clarament, no sé fins en quin punt s'ha pogut ensorrar aquest edifici, però una de les dues, des de terra, des de la visió que dona Manhattan des de terra, seria la que queda a l'esquerra de les dues. I només ara, en aquests moments, queda dempeus una de les dues.
0: La ràdio acompanyant en moments importantíssims i tràgics de la història, com va ser aquest fatídic 11 de setembre. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí a Brasil, falten 17 minuts per la 1 de la nit. I allà aquí tenim, doncs, amb el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, molt bon dia.
4: Boa noite, matiners. Si mai us heu enamorat d'un brasileny o una brasilenya, sabreu que aquí no celebren el Dia dels Enamorats per Sant Jordi ni per Sant Valentí, sinó que ho faran demà, dia 12 de juny, en el Dia dos Enamorados. Una festa que cadascú celebra a la seva manera. Els restaurants s'omplen de parelles que comparteixen el seu amor i és un bon dia per donar-se regals, declarar l'amor per algú o preparar alguna sorpresa especial. Però no tot és tan bonic, perquè fer-ho el dia 12 de juny és per una data triada fa uns anys per uns grans magatzems per estimular les compres. Com a bons brasilenys, la raó de per què no ho celebren el dia 14 de febrer, com gran part de Sud-amèrica, és que aquell mateix dia celebren el carnaval, i això per ells és sagrat. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des del Brasil pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Doncs vinga, el tenim donant voltes pel món i en aquest cas recordant aquesta celebració del Brasil. Boas noites, boas noites, també el Guillem Soler des de la ràdio. I a aquestes hores de la matí amb el Maiol Roger repassem alguns dels continguts que podreu escoltar a partir de les 6 del matí al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Doncs mira, avui marxa el papa després de 2 dies de visita a Barcelona que van acabar ahir amb aquest acte magnífic a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús. Seguirem la seva marxa, que és a les 8, quan passin 15 minuts de les 8 des de l'aeroport del Prat, i també farem una mica de balanç. Parlarem sobretot també d'aquest tiroteig d'aquesta persona a qui van matar ahir al centre de Barcelona ahir al matí, i sobretot de preguntar-nos no només què està passant per l'auge dels tirotejos, sinó com pot ser que ahir amb tots els agents que hi havia a Barcelona i davant d'una comissaria matessin una persona i l'agressor fugís, i encara que ens consti no l'han detingut. Ho parlarem amb la Maica Navarro i la Montse Iglesias, que és directora de l'Escola de Prevenció de l'Autònoma. Després farem una mica de taverna, que és dijous i ja ve de gust estar el cap de setmana.
0: I tant.
5: I a les 11, Àgora Esportiva Especial, bueno, inici l'inici del Mundial Mèxic-Sud-Àfrica aquesta nit a les 9. Estàs nerviós?
0: Molt.
5: Amb qui vas aquesta nit?
0: Jo què sé, amb Sud-Àfrica.
5: Amb Sud-Àfrica, molt
0: bé. I creus que guanyarà?
5: Home, jo crec que Mèxic a l'Estadio Azteca tindria números de guanyar, però ja ho veurem. Tot això, no ho hem de parlar nosaltres, sinó els especialistes. Exacte. A partir de les 11, si tens interès. Agora Esportiva, ves a planxar Barceló, Torquemada i Emilio Pérez de Rozas.
0: Déu-n'hi-do.
5: I ja ho tenim.
0: Gràcies, Mayol.
5: No marxis. No vols res més?
0: No, ja la tinc per aquí preparada. Lara Garcia, Marta Viana.
1: Vinga.
0: També els oients que ens esteu escoltant a aquestes hores del matí. Arriba el moment de la dada, Mayol.
5: Avui una dada sobre les persones que exactament avui fan 45 anys.
0: Molt bé, Mayol. No m'hi sento representat.
5: I en concret, una persona nascuda l'11 de juny de 1981, quants segons ha viscut?
0: Hòstia, vaig a buscar la calculadora.
1: Podem treure la calculadora?
0: No.
1: I tu què estàs buscant?
0: No, coses del programa, d'en directe, que he de seguir presentant el programa.
1: No sé. T'estic veient.
5: Aviam, si em dieu mesos, dies, hores i minuts, també us ho explico.
0: Que sé, Mayol, que són molts números.
5: Bueno, aviam, si la dada, Mayol, es basa en que vosaltres normalment dieu una dada aleatòria basant-vos en una aproximació.
0: Has dit
5: que
0: segons, eh?
5: He dit segons.
0: Si clar, milions.
5: Va, voleu fer dies? Va, dies. Us ho deixo a dies. Quants dies?
1: Molts dies. És que s'acabarà la cançó.
0: Un moment, jo diria... No, més. Jo diria 2.000 dies.
1: Hem de multiplicar.
5: 2.000 dies.
1: 2.000 tota la vida.
5: 2.000 dies són 6 anys, que no dies.
0: Ah,
5: més o menys. Bueno, 7 i mig.
0: Buf. Doncs 10.000. No, més, molts. Va, anem-hi.
1: Molt més.
5: Bueno, voleu que us ho digui o no?
0: 70.000.
5: Una persona que ha viscut 45 anys ha viscut 540 mesos, per tant, 16.436 dies, per tant, 394.464 hores, per tant, 23.667.840 minuts, per tant, 1.420 milions de segons.
0: Mare de Déu.
5: Exactament, 1.420 milions, 70.400 segons.
0: Quants segons tirats al llit dormint.
1: Molt bé.
0: Déu-n'hi-do, Mayol, però... És que hauríem d'obrir línies a la dada, Mayol, eh? Perquè jo crec que aquí hauríem de regalar alguna cosa i que els oients participessin. Amb aquesta música tan flow et dic que moltíssimes gràcies per recordar-me que la vida passa ràpid.
5: I gaudeix de tots els segons.
0: Gràcies, Mayol. I d'aquí uns moments recordem a Maica Navarro, que ha passat també per la renaixença d'en Peyu. Algunes sorpreses més, com també la visita de Judit Martín al Quanta Guerra de l'Eloi Vila.
6: Les dones i els dies.
7: Amb Montse Virgili.
8: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
9: Per orelles fines i cors oberts.
8: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven als pits.
6: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
8: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
7: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
8: Però què pensava que era la intel·ligència?
10: ¿Qué quieres que haga yo? Con la edad que tengo, soy transexual, soy gitana, tengo dos niños.
6: La Noa és una de les protagonistes del documental Corren las liebres.
10: Yo me he hecho 50 clientes en un día, con 50 cuerpos distintos me ha costado, con 12 años.
6: Un retrat íntim sobre la supervivència a la perifèria de Barcelona.
10: Me he criado en un mundo de depredadores, de monstruos y de fantasmas.
6: Un ambient que també coneix la Mari Carmen, l'altra protagonista.
11: La vida de la gente que vivimos en situaciones de exclusión social, en los márgenes, al final es como la autopsia d'una gamba, ¿no? Que la gente viene a verlo pero nadie se moja.
6: Lorena Ros, cineasta.
12: He tractat aquests temes amb molta cura, amb molt de respecte, zero sensacionalisme. Solidaris.
7: Amb Mercè Folch.
6: Vides als marges.
7: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
13: El Mundial més llarg de la història a Catalunya Ràdio.
14: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
13: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
7: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio. Amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
13: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
15: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
13: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
7: El Mundial al Club de la Mitjanit a partir de l'11 de juny. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
16: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
13: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
7: Els matiners. Els primers que despertem Catalunya.
17: Cada matí a Catalunya Ràdio.
18: Doncs mira, jo tinc una carnisseria que es diu Carnisseria de Vallòscar. Des de fa, pues, 3 dècades que la tinc.
0: Entenc que l'Eva és la teva companya de vida?
18: Exactament.
0: Molt bé.
18: La meva mitja taronja, para siempre.
0: Oh, Oscar! On us vau conèixer?
18: Doncs pues ens vam conèixer... Jo vaig començar de jovenet en una carnisseria i treballava amb la seva germana. I a partir d'aquí, doncs, la vaig conèixer i, bueno, és una història que és una història d'amor molt bonica.
7: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Vinga, va, que amb 9 minuts arribem ja a les 6 del matí fent Els Matiners a Catalunya Ràdio. Maica Navarro va visitar en Peyu. Recupereu, per favor, la conversa que va tenir amb ell a la Renaixença, perquè va confessar, entre d'altres coses, a qui li és més fidel. La fidelitat de Maica Navarro, avui a debat.
19: És generar confiança, molta confiança. El qui t'ho explica té el convenciment que tu ja et poden detenir, torturar, amenaçar, que mai, mai, mai, mai, sota cap concepte, revelaràs la identitat de les teves fonts. Jo sóc més fidel a les meves fonts que a les meves parelles.
0: Fixa't.
19: Amb això t'ho dic tot.
20: I no ha coincidit mai les dues coses? Que una font s'hagi fet parella?
19: Parella no. Lío a fer... Però parella no, ja. Què dius ara? Només faltaria.
0: Apa!
1: Molt bé. Quanta sinceritat.
0: Està molt bé.
1: Clar que sí. Sí.
0: Hauríem de trucar... És que clar, ara aquí, jo quan vegi la Maica li faré moltes preguntes. Tinc moltes preguntes per molta gent que acaba confessant, sí, això, però...
1: No dirà res, la Maica.
0: No dirà res, no dirà res.
1: Ja ho ha dit.
0: No revelarà les seves fonts ni de broma, però algun petit safreig algun d'aquests dies que visiti col·lapsa. I també alerta, el Tot es Mou va rebre la visita de Naïm Samali. Recordeu que s'ha fet molt viral per fer unes versions icòniques de cançons infantils com el Patufet o el Cargol Treu Banya. Perquè és que no hagin entès el per què. L'objectiu és per posar en evidència diversos prejudicis, i el TikToker de Vinyó ho explicava d'aquesta manera a l'Elena García Melero.
21: És una manera, diguem, de fer del racisme una mica d'humor.
22: Totes aquestes cançons tenen un refons. Tu com has percebut el racisme?
21: A mi sempre m'han ensenyat, doncs, si t'insulten o et diuen això, tracten d'aquesta manera, ho pagues amb respecte. Llavors aquella persona ja li estàs donant una lliçó.
22: El desarmes, el desactives.
21: I més si ho fas amb humor i te'n rius d'aquella persona, és com que ja la destrosses per totalment. Jo ara treballo de vigilant de seguretat, vale? I clar, m'he trobat molts casos quan estava treballant en tendes que venia gent, sí, i sobretot catalana, que forçaven l'accent en castellà, tot i que els costava...
22: Hola, buenos días!
21: Sí, el típic, clar. I jo els hi parlava en català i m'ho seguien parlant en...
22: En castellà?
21: Sí, perquè jo sé parlar català i tal, soc nascut aquí. O sigui, quan jo parlo català i penso en català i conto en català, o sigui, em sento lliure, de fet, és que penso en català i a casa és que parlem, barregem el català, el castellà, el marrubi, o sigui...
22: Algú t'ha criticat, això? Algú que...
21: Moltíssima gent, també.
22: Qui, per exemple?
21: Pues gent que diu... La cultura musulmana mai serà benvinguda a Catalunya, mai serà compatible, diuen. I clar, jo d'això penso que és una tonteria, perquè quan dues cultures s'ajunten, jo penso que és el millor que pot passar.
0: Bona reflexió, sens dubte, de Naïm Samili, el Tot es Mou de l'Helena García Melero. I alerta perquè, de la mà de l'Eloi Vila, la Judit Martín, l'humorista, se'n va adonar del patiment del seu avi a la guerra, evidentment al programa Quanta Guerra, un dels altres programes recomanadíssims perquè mireu a través de la plataforma 3CAT. Escolteu què deia la còmica i actriu.
23: Has pogut imaginar-te l'avi? Perquè clar, no el vas conèixer.
24: No, per fotos, evidentment, un home traumatitzat i en aquella foscor, suposo, no? Clar, clar, intento imaginar-me'l, clar, és que de cop i volta li poses una pel·li, però una pel·li que no és una superproducció, sinó tot el contrari, no? És com una cosa, un documental ultrarealista. Llavors, és com va creuar el riu? En sèrio, el meu avi va creuar per aquest riu amb una barca? Va baixar aquesta barca per aquí, hòsties, fortíssima, anava amb la saca de cartes amunt i avall, i en aquest segon estàs viu, però en aquest segon estàs mort. Pff, quin terror.
23: Gràcies a ell, milers d'històries...
24: Van arribar.
0: Ai, quin programa que fa l'Eloi Vila a TV3, sí. El Quanta Guerra, per favor, és que és una meravella. És una meravella. Les històries del patiment de tanta i tantíssima gent. I com cada dia a aquestes hores del matí, volem saludar els matiners que ja esteu desperts. Ens podeu trucar, com molt bé sabeu, al 93207474. Deixeu-me que saludi avui en Manel Martínez. Manel, molt bon dia.
2: Molt bon dia, com estem?
0: Manel, ja fas veu optimista, tu.
2: Sí, i tant, mare meva, ja estem després fa molt de rato i sempre hi ha optimisme, un dia més.
0: Et lleves sempre de bon humor, Manel, o no?
2: Pues sí, però has cansat. Quan arriba el divendres, dissabte, per la meva feina ja ets més cansadet, amb no tants ànims, i més magullat, però bé, sempre amb ànims, perquè, bueno, matinar, cansa, i, bueno, però, bueno, content sempre.
0: Manel, a quina hora et lleves i a què et dediques?
2: Bueno, em llevo a les 2 del matí, 2 i mitja, depèn del dia, sobretot divendres i dissabte, a matí no hago més, perquè hi ha més feina. Em dedico al peix, soc peixater, tinc un petit puesto de peixateria aquí a Badalona, al Mercat de la Salut.
0: Sí.
2: Sí, em dedico al peix. Soc un minorista, res, una paradeta de peix, 4 peixos i anar fent.
0: Quan fa que t'hi dediques, Manel?
2: Com?
0: Quan fa que t'hi dediques?
2: Bueno, doncs, pues, pel meu compte, ja fa 38 anys, sí.
0: No!
2: Abans d'anar a la mili era camàlic i quan vaig vindre a la mili ja m'estic cap amb

0: estic animat per a seguir per 65, 67 anys
1: encara...
0: o el que duri el mercat, perquè el mercat estem passant una mica malament i jo recomano a la gent que vingui al mercat, no només al mercat de la salut, a tot el mercat, que vinguin, que combinin el mercat, que és una sèrie d'olors, colors molt bonic i un ambientasso i un producte molt bo. I també depèn del que duri el mercat, doncs pensarem en la lluita.
1: Esperem que duri durant molt temps, i és veritat que el mercat és aquell lloc familiar, que vas al mercat i et sents com a casa, pots parlar de, amb els botiguers, pots parlar dels productes que hi ha, és una manera de comprar, jo crec que molt més bonica que anar al supermercat, que també hi has d'anar, evidentment.
0: Públic, exacte, els donem receptes, els donem... som testits de moltes coses, som una mica psicòlegs...
1: Ara! Sí.
0: De tot. Fem de tot una mica,
1: Doncs escolta'm...
0: Vendre també, no? I a vegades pues, correm més, correm menys... però tot és escoltar la gent, ja que tingui una mica de carisma amb la gent i això ho tenim molt al mercat.
1: I això és el més important i nosaltres sí, que ho celebrem. Manel, sí. Molts records al Mercat de la Salut de Badalona i aneu a peixos, Manel, també, que ja veieu sí. Que el Manel és un home optimista que us atendrà estupendament.
0: Sí, tot el mercat, que vingui la gent al mercat, que cuinar és bo, cuinar és sa pel cos, perquè fem cuinar és bo per la salut del cos, i teràpia pel cap, sempre hi ha que cuinar.
1: Ens quedarem amb aquesta...
0: Que vingui al mercat.
1: Amb aquesta frase. Una abraçada, Manel, que tinguis un bon dijous.
0: Igualment, vosaltres.
1: Que vagi bé. Adéu. Noies, no marxeu perquè avui tenim... Eloi Cordomín, sempre dic Eloi Vila. Eloi Cordomín amb una de les seves històries.
2: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: A veure, Cordomí, bon dia. Expliques?
3: Bon dia. Mira, avui vull compartir amb vosaltres un refrany que ahir em van dir aquí al poble, que demostra que la saviesa popular pot arribar a ser matemàticament encertada.
1: Sorprèn-me.
3: Ahir va fer molt fred aquí al Ripollès. No fresca, ni calor moderada, ni res. Va fer fred. Ahir va arribar 15-16 de màxima. I tu saps aquell refrany que en castellà diu «Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo»?
1: Sí. Ah,
3: doncs en català tenim «Fins al 10 de juny no et llevis roba ni et descordis el puny». Ahir quin dia era? Ahir quin dia era? 10 de juny.
1: 10 de juny, que
3: avui som 11 de juny. Així que avui, 11 de juny, ja ens podem començar a llevar la roba d'esforç.
1: Doncs vinga, a despullar-nos. Marta Viana, Lara García, fins demà, noies. Moltes gràcies. Eloi, vinga, va.
3: I per molts anys, Xavi.
1: Moltes gràcies, estimat. Escolta'm, fes-m'ho ràpidet, això que estem a punt d'arribar a les 6 del matí.
3: Avui encara ha començat a sortir sol. Comencem el dia amb força núvols, algun ruixet entre Barcelonès, Maresme i Vallès, però ràpidament anirà marxant i a poc s'obriran clarianes. I a la resta de Catalunya ja farà més sol i lentament pujarà la temperatura. Demà sí que ho notarem, que pujarà de debò.
1: Una abraçada, Eloi, que vagi molt bé.
3: Adéu,
1: Francesc Soler, molt bon dia.
4: Bon dia, Canàlies.
1: Preparat per arrencar el matí de Catalunya Ràdio. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 5. Bon dia, matiners, bon dijous.
5: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: experts amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba. I...
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: Parlem de genis que en els últims temps han anat guanyant mala fama, o potser, per dir-ho millor, s'ha investigat del tot a la seva figura i s'han descobert també molts genis, però també s'han descobert com a persones despòtiques que anaven d'incompresos per la vida, anaven d'avançats al seu temps. No obstant, Laia, tu per posar una mica de llum, podríem dir-hi, o per trobar genis que sí que ens podem emmirallar, avui has volgut trobar genis guais.
1: Sí.
0: O almenys que no els han caigut banderetes vermelles a sobre encara.
1: Clar, és que una mica si no sembla que per aconseguir grans coses de ser mala persona, no? Doncs mira, si algú va morir sense cap tac a l'expedient moral va ser Antoni Gaudí. Va viure, va morir en l'austeritat, va defensar el català contra tot allò que se li va posar al davant, no va perdre mai els seus valors de pau, de bé a la comunitat, volia que tots els seus treballadors poguessin dur els fills a l'escola doncs al mateix lloc de treball, no? Però no va ser l'únic, eh? En tenim algun més. Us hem preparat un altre, un altar, vaja, de genis, bones persones, en forma de...
2: Top 5.
1: Mireu, començarem amb el número 5, que és Pau Casals, perquè Pau Casals va ser una persona molt compromesa amb les seves idees, va defensar tota la seva vida la pau, la llibertat, la democràcia, i no només en paraules, sinó que ho va demostrar amb fets. De fet, es va negar a actuar en països que toleraven la dictadura franquista i va ser una forma molt poderosa de protesta. No va aconseguir tombar el règim, però sí que va fer sortir els colors, a més d'un... Tot i ser una de les figures més altes i universals de la cultura catalana, ja sabeu, violoncel·lista, compositor, director, doncs la seva coherència i la seva fidelitat als seus valors el van fer tan respectat com la seva faceta de músic. Per tant, els nostres respectes. Keanu Reeves.
0: Ostres,
1: és una mica eclèctica aquesta llista, ja ho veureu.
3: Sí, era el que anava a dir. De Pau Casals anem a Keanu Reeves.
1: És que he escollit personalitats que no van ser famosos per ser bona persona, sinó perquè van fer una altra tasca molt important. Però
3: va fer
1: que
3: Matrix,
1: alhora...
3: Va fer Matrix.
1: Per exemple. Però aquest actor porta una vida bastant diferent a la de molts altres col·legues seus de Hollywood. És conegut per la seva fundació privada per hospitals infantils, que donen suport a la lluita contra el càncer, però més enllà d'això sembla que porta una vida bastant senzilla. Sembla que dona bona part dels seus guanys a causes que són una mica per millorar el món. A més, tampoc no mira de treure rèdit a la seva popularitat per enriquir, doncs, grans fortunes. I fins i tot a l'hora de moure's sembla que escull sovint el transport públic i, en canvi, defuig els viatges luxosos. Poc habitual en el seu gremi, podríem dir.
3: Sí, molt millor que Pep Guardiola.
1: Ah, bueno, és que no tot pot ser que no rips, a veure. Sí, com sigui, hem posat una dona també aquí perquè n'hi ha moltes de dones que fan molt bones obres, però és veritat que hi ha moltíssims més homes famosos per altres coses i llavors costa, doncs, trobar també la doble figura. Però sí que hem posat aquí Rafaela Carrà, perquè...
3: Magnífica.
1: Oi que sí, coneguda per la seva faceta d'artista, sobretot, però que alhora el seu feminisme en l'època que va viure doncs és també molt meritori. En un ambient de l'espectacle, televisió, on naturalment el patriarcat era la norma i la dona era un objecte més que un subjecte, ella es va convertir en una icona del feminisme i del col·lectiu LGTBI, va ser una de les primeres dones a parlar obertament de sexe, empoderar-se d'aquest discurs, alhora que va ser sempre defensora de la classe treballadora i es va reconèixer pública i obertament com a comunista. Res a dir a la fantastiquíssima Rafaela Carrà. Tornem als homes, perquè Nelson Mandela és en el número 2 d'aquest top 5, perquè més enllà dels entorns artístics, doncs hi ha també a vegades en la política persones que transcendeixen la pròpia ideologia. Ell va ser conegut per ser polític, però ell va ser també un dels líders emblemàtics de lluita contra el sistema de l'apartheid, que va arribar a ser el primer president de la República de Sud-àfrica, però sobretot va fer ostentació d'una gran generositat.
0: El primer president negre.
1: De la República de Sud-àfrica, que va ser el primer.
0: Ah, perquè abans que eren?
1: No sé si era república o quin tipus de règim hi havia. Sí que sí, va fer, com us dic, una gran generositat, perquè ell portava 27 anys a la presó, però va apostar pel perdó, pel diàleg, en lloc de la venjança, i això li va valer el Premi Nobel de la Pau l'any 93, quan encara es donaven Premis Nobel de la Pau doncs, a gent que s'ho mereixia. I ara topo, us he posat una persona que no és coneguda per bona persona,
3: Guardiola,
1: però...
3: Guardiola no, per favor.
1: No, tranquil. Kilian Jornet.
3: Home.
1: Perquè costa trobar esportistes que, més enllà de la seva habilitat o la seva disciplina, destaquin pels seus valors assenyats o per la seva aposta per la millora del món que els envolta. Una excepció, trobo, és Kilian Jornet, que, malgrat haver-se carregat tots els rècords imaginables en la seva matèria en l'esport, segueix mirant que la seva tasca reverteixi en la millora social. Ell inverteix en les seves pròpies investigacions mèdiques al voltant de l'esport d'elit, de l'esport físic, però també aposta amb la seva fundació per elaborar una alternativa real a la roba esportiva de consum responsable, perquè tothom pugui comprar doncs, roba sense mala consciència, i també aposta per la lluita contra el canvi climàtic i la defensa del medi ambient de manera molt i molt important.

0: els experts. ICAT. Mireu, avui us vull recomanar un compte d'Instagram que es diu Entre Fones i Neurones, que és un compte de divulgació científica que, de fet, va rebre el Premi Crit d'aquest últim que es va donar, doncs justament això, la divulgació científica. És un compte que ens arriba des de Mallorca. Sincerament, molt bé, o sigui, molt bé la divulgació sobre molts temes diferents, perquè tu podries pensar que és només científica pel que fa a les ciències així com més de la natura, doncs no, també hi ha, parlen d'història. A mi he de reconèixer que aquests comptes que ens donen contingut sobre curiositats em donen la vida. Però és que, a més, està molt ben explicat. Va, si voleu, us deixo sentir un fragment perquè veieu una mica de què va la cosa.
1: Formentera va ser repoblada perquè un ibisenc va acabar a sa presó per intentar dur blat de moro a Eivissa. Ja, molt loco. Benvinguts, benvingudes a Història Balear. Vos presenten en Marc Ferrer de Lluan, un patró eivissenc vinculat en es blat, que tenia un acord amb sa Universitat de Formentera a Eivissa. Resulta que quan estava a València amb es vaixell carregat de blat per tornar cap a ses Pitiuses, va quedar atrapat allà. I va ser així perquè es pagament no se va poder donar. I pum, directe a ses Torres dels Serrans. Però com no va ser una condemna justa, en sortir, en Marc li demanà una compensació en el rei. En concret, mitja legua de bosc de Formentera, entre altres. Una illa que no tenia...
0: Veieu, aquí ens està explicant una història que naturalment no coneixem, però probablement les Illes Balears també hi ha molta gent que no coneix.
2: Oh,
0: i tu podràs dir, home, és bastant local això. Bé, però primer que Països Catalans és tot i per tant ho hem de saber tot i volem saber-ho tot i ens encanta que ens ho expliquin tot. Però no només això, sinó que hi ha temes que són de divulgació científica o d'històrica o el que sigui que són perfectament extrapolables a qualsevol altre lloc. I si voleu us en poso un altre perquè ens parla justament de la gespa i del turisme que això ens afecta a tots per igual.
3: Pousa aquesta gespa i de mantenir-la pot gastar molta més aigua que una família sencera. Si vius a Balears i tens gespa, això t'interessa. I com estem xerrant de ciència i Balears, qui millor que Entre Fones i Neurones? Ei, què ens pots dir de tot això?
4: Hello. I de joves consums d'aigua altíssims per mantenir-los tot l'any verds. I això, en èpoques d'estrès hídric, no té molt de sentit.
3: Exacte. I aquí coincideix amb el pic turístic.
0: Així bueno, que ja ho veieu, eh? Aquí en aquest cas és un post que a més ha fet en col·laboració amb altres comptes de divulgació, doncs també Balears. És que serà una mentida perquè realment a les Illes Balears hi ha molta menys població que al Principat i en canvi també hi ha moltíssims comptes superinteressants, molt seguits, i que aquest té gairebé 15.000 seguidors, eh? Com us dic, i fa que sigui molt variat, que us he posat aquest de la gespa com un d'història perquè veiéssiu que era bastant divers, però hi ha moltíssimes coses d'art balear també, perquè molts hi anem a vegades de vacances i també vols saber doncs, per què les cases aquestes doncs, són blanques, l'època del passat islàmic de l'illa, també molt interessant, coses de molt de història de l'art, també. De veritat, molt xulo i no... O sigui, encara que sigui només algunes coses de les Illes Balears, altres no només són de les illes, però és que a més ens trobes totes interessantíssimes.

0: tenim aquí aquest rànquing molt més especial, rànquing estacional, amb les 20 ciutats més infidels d'Espanya i Catalunya, que es consolida com un dels grans epicentres de la infidelitat amorosa. A Catalunya anem al capdavant, anem, això sí.
1: Sí, ja ho veureu, ja ho veureu. A veure, aquest rànquing el publica cada any l'aplicació de cites extramatrimonials Ashley Madison. És una plataforma de cites exclusiva per mantenir connexions discretes i casuals dirigida a persones casades que busquen una aventura, una relació oberta, o bé que doncs, estan de viatge i busquen sexe casual a l'estranger. L'aplicació va néixer el 2002 i compta amb més de 90 milions d'usuaris.
2: Déu-n'hi-do.
1: Doncs bé, la plataforma Ashley Madison ha reafirmat per quarta temporada que Catalunya ja és tot un referent pel que fa a l'exploració de noves modalitats de relació de parella.
2: Que n'aprenguin.
1: És tot un referent en temes d'infidelitats. Si ens fixem en el rànquing de les 20 ciutats més infidels d'Espanya, en l'última posició doncs, trobem Alcobendas, a la Comunitat de Madrid, que està precedida de Valladolid, Marbella i Alacant. En setzena posició, ara sí, hi trobem la primera ciutat catalana. La primera ciutat catalana que apareix en aquesta llista ha baixat el nombre d'infidels perquè l'any passat Reus apareixia en 15a posició i ara ha baixat un esglaó. És la 16a ciutat amb més persones deslleials.
2: Per al·lusions, com a reusenca, has de dir alguna cosa?
1: No, jo no. Després de la capital del Baix Camp apareix Saragossa, Sant Sebastià i la segona ciutat catalana, una vella coneguda dels reusencs. Tarragona, la de posicions que ha perdut Tarragona perquè l'any passat era 8a i ara ens la trobem en 13a posició.
3: Ui, la gent ha perdut promiscuitat.
2: Sí, sí, està claríssim.
1: Després dels tarragonins, la llista continua amb Burgos, Bilbao i...
4: Lleida, toma un xic que maco és que...
1: Lleida, l'any passat era 7a per sobre de Tarragona i enguany la plataforma la situa en 10a posició. Així que molt bé per Lleida. Sí. Després hi trobem Lugo, a Corunya, i en 7a posició València. Wow. Tot seguit, Madrid, León, Granada i atenció perquè ara ja sí, arribem al top 3 de ciutats més infidels i aquí sí, hi figuren 3 ciutats catalanes.
2: Ostres, el podi tot és català,
1: El podi tot és català. Va. En tercera posició, la capital. Barcelona, la trobem en tercera posició quan l'any passat era 5a.
3: Cara,
1: ha escalat aquí dues.
2: Sí, sí, el papa marxarà per cames, quan ho sàpiga.
3: Però per mi la lògica fins ara era a més poblat, més alta posició, i si em poses Barcelona tercera vol dir que la primera i la segona són menys poblades.
1: No té per què, ja veuràs, ja veuràs. Per tant, ha augmentat el nombre de persones infidels de la ciutat comtal i voleu saber qui hi ha en segona posició? Sí. Doncs mireu aquesta.
2: A veure, hi ha una cosa que ha superat a la posició, és aquesta música que has posat.
1: De Julio Madrid.
2: Manresa en mi ciudad.
1: Me la va dir en David Talleda, clar que és d'allà.
3: I per què Manresa la gent és infidel? L'estic molt preocupada.
1: Doncs mira, ho és bastant, perquè la capital del Baix ha escalat dues posicions respecte a la llista de l'any passat, on ocupava la quarta posició a nivell nacional, i ara sí, en primera posició, potser ja ho sabreu, perquè per tercera vegada consecutiva és la ciutat més infidel de Catalunya. Girona és la ciutat...
2: Sí, sí, no m'ho esperava.
1: Doncs Girona és la ciutat més deslleial, amorosament parlant, de Catalunya.
2: Qui no us esperàveu més?
5: No sé, m'ha sorprès Girona.
3: Jo a Barcelona m'hagués semblat molt més habitual, o fins i tot et diria una ciutat molt turística, tipus, no sé, Salou o Lloret, no? Sembla com que és un lloc com la gent no està més de vacances.
2: Més de pas.
3: Exacte, més de pas, sí.
0: Però tenint en compte que Alcobendas és de les primeres que has dit, jo trobo que és típica ciutat on la gent va allí com d'amagatotis, no? No m'estranya que estigui al capdamunt.
2: Una ciutat on comencen a fer petons al cul de lleones, clar, a veure, és veritat que aquí a mi sí.
1: Doncs també per sorpresa ha estat que es col·loca en primera posició a Espanya, cosa que l'any passat era Pamplona, la més infidel.
3: Ah, veus, clar, de pas, és que la meva teoria és bona, el que passa que Girona, mira, està allà.
2: A Pamplona i els Sanfermins, a Girona...
3: Clar, bueno, no.
1: I segons aquesta aplicació de cites extramatrimonials d'Ashley Madison, es pregunten per què s'és infidel. Doncs Ashley Madison ha volgut estudiar els motius pels quals les dones i els homes, doncs, decideixen ser infidels. Segons l'aplicació, la raó principal és la insatisfacció sexual, que és un 30%, seguida per la necessitat de més atenció i afecte, un 29%, i les ganes de viure experiències noves, que és un 28%.
6: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: veure, qui s'ha embolicat amb qui.
1: A veure, estan tenint uns dies una mica intensos, no al món dels famosos, que és el que jo vinc a abordar, però jo no sé si en general esteu percebent que la gent del vostre voltant està tenint mogudetes. Com de, o gent deixant-ho, o gent tenint converses super profundes i reveladores amb la persona amb qui s'estaven veient, o gent de cop enamorant-se del no-res.
2: A veure, de moment sí? Venim d'un rànquing d'infidelitats que l'Anna ens ha comentat, que Girona l'encapçala, seguida de Manresa, i acabem per Barcelona.
3: Les tres ciutats més infidels d'estat espanyol són aquestes tres.
2: Són catalanes, les tres.
1: Cada any surt aquesta notícia, oi? Sí, jo sempre ho he sentit, i sempre hi ha Manresa per allà al mig, que
2: Manresa,
1: dius,
2: però
1: què no vinc Manresa, oi?
2: Girona número 1, què està passant?
1: Jo crec que s'inventen pel màrqueting de les empreses aquestes de dating, però bueno, em sembla bé, vull dir, una notícia curiosa de comentar. Millor això que el papa, ja t'ho dic ara.
2: I tant.
1: Llavors, no, jo tinc la percepció de moviments, em semblen uns dies intensos, llavors. Hi ha una cosa a TikTok que es diu la June Theory, ho podeu buscar. A veure, això és una cosa d'adolescents boges
4: és,
1: que...
2: Com has dit?
4: És de Jung Beef o és de l'amic de Freud?
1: No, no, de juny, del mes de juny.
4: Ah, vaja.
1: June.
4: No, que no conec.
2: June Theory.
1: Que diuen que el juny hi ha com una energia de moviment, que... Bueno, aquestes merdes no les crec gaire, però entén-me. Que la gent diu que
2: ve
1: sempre és un mes...
2: Twist. Juny ve amb plot twist.
1: És un mes en què canvien moltes coses, sobretot en aquest pla. A qui li ha canviat la vida, com ja sabeu, aquestes setmanes és a Dua Lipa. Diva del pop internacional preferida, probablement. S'ha casat aquesta setmana, ja es va casar la setmana passada, com sabeu, a Londres, així com pel civil i tal, i ara ha fet la gran celebració a Palerm amb tots els convidats i amb tots els luxes. Estan sortint arrel d'aquest enllaç com moltes històries de com es van conèixer ella i Callum Turner, que com recordareu, crec que ja us ho vaig explicar un dia, es van conèixer en un tren llegint el mateix llibre per la mateixa pàgina.
2: Que bonic, que romàntic, que peliculero i no m'ho crec.
1: No, exacte, no sé que era ningú, però és igual. A mi m'importa més una bona història que la veritat. També et dic, forma part de la bona història que quan aquesta cançó va sortir, és una cançó que es diu Training Season, del seu últim àlbum, que era un àlbum no de despit, però que sí que deia com, mira, estic fins als collons ja d'homes que no saben gestionar les seves emocions, que no saben relacionar-se, i s'ha acabat l'època de l'entrenament i d'ensenyar-los com s'ha d'estimar, que és una mica el que deia en aquesta cançó que es diu Training Season, i es veu que el mateix dia que la va treure, però al cap de 2 anys, va ser el dia com que es van anunciar que es prometien o alguna cosa així. Bueno, aquestes merdes de coincidències
2: quadren,
1: de dates,
2: sí.
1: Que a mi em fan bastanta gràcia, la veritat. Més detalls del seu casament, doncs que va tenir convidades com, per exemple, Shakira o Rosalía, i no sé, que s'han fet unes fotos perfectes que les podeu anar a veure al seu Instagram, que si menjant pasta, que si en una villa allà com d'aquestes italianes, increïble. No ho sé, jo enveja insana totalment de Dua Lipa. Va tenir Elton John també cantant en directe el seu casament, perquè ells tenen una cançó junts. De fet, Elton John jo crec que va ser dels artistes que la va ajudar a saltar la fama.
2: Sí.
1: Val.
2: Cold Heart, no?
1: Cold Heart, sí. No sé, jo ja et dic, és que penso, si ha passat a Dua Lipa, a mi també em pot passar, no? I qui també està aquests dies d'enhorabona és Rigoberta Bandini. No sé por qué. Paula Ribó serà mare per segona vegada, ho anuncia al mig d'un concert. Que
2: vaig
1: ja
2: veure les imatges.
1: Sí.
2: Les has vist?
1: Sí, perquè va ser molta gràcia.
2: És molt divertit, perquè, clar, diu... Podeu explicar-ho? Perquè m'estoy ahogando. O sigui, està explicant que s'ofegava amb les cançons. Diu, és que ho haig d'explicar, si us plau. Encara que està de poc, no?
1: Sí, però bueno, és allò que ja es nota, perquè a més la tia, com que balla, canta, porta vestits així rapats i
2: no
1: tal.
2: No pot.
1: Doncs ho havia de dir perquè és que era molt, molt evident. Fa molta il·lusió perquè tindrà un germanet, el Nico, que és el primer fill de la Paula i de l'Esteban, que a més el Nico va arribar molt aviat. No sé si veu aquesta història també,
3: no.
1: Però sí, ells dos portaven sortint menys d'un any, jo penso. I va ser una mica de penalti, però mira, els va sortir molt bé perquè segueixen junts i ara en tindran un altre, per tant.
3: Molt bé.
1: Meravella.
2: Moltes felicitats.
1: Aquí ha fet un match una mica estrany aquests dies, Leire Martínez i Buos.

0: És fort, celebra total, eh?
1: Jo, hi ha oients que ja l'han pronosticat com la cançó de l'estiu, eh? Si et recordeu que tenim el calendari d'Advent Expert, que podeu fer el vostre pronòstic de quina serà la cançó de l'estiu, i hi ha oients que ja s'han decantat per aquesta.
0: Els Boss ens la van presentar, el Guillem ens la va presentar aquí als Experts el divendres passat, i realment és una cançó que pot ser, sí, cançó de l'estiu.
2: No faré cap comentari. Jo només penso que la Leire Martínez no és catalana i per tant no sap tot el context, i ella va dir ah, bueno, vale, i ja està, i ara no sap on s'ha ficat.
0: Entona molt bé el català la Leire en aquesta
2: cançó. Sí, ja, molt bé, molt bé.
1: Es pot dir moltes coses, però que els Boss han aconseguit que la Leire canti en català també és una realitat.
0: Sí, sí, sí.
2: I altres artistes, també, els Boss han
1: fet coses.
2: Sí, sí, sí. I mira si és greu la situació que hem de parlar de Primavera Sound. Va aparèixer per sorpresa Olivia Rodrigo. Tu, Roger, la vas veure o no?
3: Jo estava en un altre escenari més petit, però em va arribar el rumor després, perquè després que aparegués sobre l'escenari tothom ja ho sabia i tothom li havien dit i ho van confirmar.
2: Ella està a punt d'empadronar-se a Barcelona, perquè, macho, entre que va fer allò de la samarreta del clàssic, que de cop i volta era una estrella del rock allà al mig del Camp Nou, i després amb qui es va enrotllar, això ho sabia l'Anna, ara no me'n recordo, es va liar amb un jugador.
1: Qui?
0: Ah, no, a veure, crec que va amb Gerard Martín, pot ser que fos, que se la va veure al costat de Gerard Martín, ara no me'n recordo.
2: Se'n van anar a casa junts o alguna cosa així, després de la festa de la Lliga.
1: Sí.
3: Vaig veure a l'Astrid Millán, la coneixes?
0: No té nòvia, eh, Gerard Martín, a veure, ara, no embolicava aquí la troca, eh?
2: Bueno, però se'n van anar junts o no se'n van anar junts?
0: Bueno, se'ls va veure, sí.
2: No sabem quin pacte té amb la nòvia, el Gerard Martín.
1: Però, també és veritat.
0: Però aquí, bueno, sí, som infidels, és veritat, Girona, Manresa, tot. Sí,
3: l'Astrid Millán la coneixes a la TikToker, té un milió i mig de seguidors.
2: Ara no em sona.
3: Una que estava allí fent-se selfies, també. Sí, és com de lo més famós que vaig veure.
2: Bueno, es veu que també hi havia el Pol Mescal.
3: Això sí que ho vaig veure després a xarxes i ningú sabia, tota aquesta gent llesta que sabia que el concert sorpresa seria Olivia Rodrigo, ningú sabia que Pol Mescal estaria allí barrejat entre la gent.
2: Home, el tino d'incògnit.
0: I amb Guardiola, i el Pedro Sánchez. Anava a dir
1: Pep Guardiola, encara no heu parlat.
2: Bueno, aviam.
0: La pregunta és qui no hi era.
2: A mi Pep Guardiola no em sembla tan sorprenent que hi fos.
0: No, clar, amb el seu jefe privat pot anar on vulgui, no,
1: Laia? Que no.
2: A mi que Pol Mescal estigués a Primera Sound d'incògnit i que es veu que la setmana abans se'l va veure a l'Almodóvar de Gràcia.
1: Això ja és més raro, eh?
2: És un antro on acabem el populatxo.
1: I està dient
2: divendres a la nit.
1: Que fort.
2: Bueno, és que aquesta persona no pot parar de caure bé. Jo ja, des del principi que va començar a ser famós com a actor, vaig dir, crec que no entendríem, però és que clar, bueno, va fer Hamnet, que va ser espectacular.
1: El posarem a l'altar dels genis bons, aquest, el Pol Mescal, eh?
2: Exacte, l'altar dels genis bons, a favor. I després també et dic que segueix el rebombori per la casita de Bad Bunny, perquè ara està a Madrid i també allà hi ha com tota la polèmica d'aviam qui va a la casita, qui no va a la casita. En parlarem d'això de la casita dilluns sí. De fúria, perquè crec que aquí tothom està molt alterat per la casita de Bad Bunny i no veiem que és exactament el mateix que els VIPs de qualsevol puto festival i fins i tot els catalans. Per tant, bueno, parlem-ne.
1: Molt bé, molt
2: bé.
1: Qui
2: té molt clar que no vol anar a la casita de Bad Bunny? Pues la persona que fa les millors declaracions d'Espanya, sempre us ho dic, la Maya.
4: ¿Cómo estás viviendo el fenómeno Bad Bunny?
5: Pues fíjate, no he ido a verle el concierto y me gustaría ir a verle el concierto porque...
4: A su casita.
5: Uy, yo la casita no quiero ir, no, porque... Sí, pero es que, o sea, realmente tiene que ser tan incómodo estar ahí dentro, en plan, que te quitan el móvil.
4: Incógnito y...
5: Claro, claro, y como queriendo interactuar, ¿sabes? Pero es como, o sea, ¿no? En plan, yo creo que es muy incómodo estar ahí.
2: Bueno, ella siempre tiene la gran veritat. Ella és sàvia. Qui sí que va anar a la caseta de Bad Bunny de Madrid? Laura Escanes.
0: Laura Escanes, sí.
2: Gina Gili és absolutament igual tot.
0: Feia pinta que l'Escanes la trobaríem allà dins la caseta, no?
1: Que torna a estar molt per Madrid, perquè quan ve fer la travessa la tenim més per aquí, no?
2: Ella fa el que Andorra,
1: li sembla tota l'estona. Encara està amb l'Andorra aquest?
2: Sí,
1: encara
2: estan junts.
1: Llarga vida.

0: experts. ICAT.
1: És hora de parlar de teatre amb la Rita Oller. Què tal, Rita? Com estàs?
2: Molt bé, cansadeta, però bé.
1: Avui
2: moltes ganes de venir.
1: Tindrem l'oportunitat de parlar de quàntica?
2: Una mica.
1: Podeu anar, oients, aquests dies al Teatre Goya a veure L'últim àtom. És l'últim de la història de l'univers? O l'últim en ser descobert?
2: No ben bé. Hi ha moltes reflexions teòriques, però no s'apunta ben bé a què passa amb l'univers en si, sinó que es fan reflexions sobre la nostra percepció de la realitat, no? I com aquesta teoria de la relativitat, del gat de Schrödinger. Llavors planteja una situació que és en un clima cada vegada més incert, passen diferents coses que generen una estranyesa. Per exemple, un govern que no sap si decretar un estat d'emergència, una àvia que perd la capacitat de saber parlar i una filla desapareguda i un pare disposat a tot per fer veure que això no ha passat. No? I que aquestes coses que semblen però que no són. Llavors, què és allò que anomenem realitat? Allò que desitgem acabar passant? L'obra planteja uns dubtes teòrics que a mi em van interessar molt.
1: Les coses que si les mirem canvien, són com les mirem.
2: Exacte. Ja veureu, en aquesta obra es plantegen moltíssims temes
1: d'aquests. Dia com a electrons, que acabo de dir, suposo.
2: Exacte. I llavors hi ha com aquestes dues visions, no? D'aquesta més teòrica i de l'altra més reflexiva, filosòfica, de plantejar-te ostres, què és allò que existeix? Llavors, si us interessen tots aquests temes, hi són al Teatre Goya fins al 5 de juliol. Llavors,
3: com es diu l'obra?
2: Es diu L'Ultimàtum.
3: Perfecte.
2: Que, clar, és el clar, Jordi Oriol, amb els seus de paraules, i que d'això també n'hi haurà. I els intèrprets són en Joan Carreras, la Mia Esteve, la Carme Milán, en Carme, el Carles Pedregosa Torres i la Lara Segú. Que la Lara Segú, si aneu, parlem-ne, perquè és un personatge, és Clara Segura, que és ben bé. Hi ha un joc de paraules, hi ha un joc de rols amb aquest personatge.
1: No,
2: interessant.
1: No és el mateix autor que l'home, Natja.
2: Sí, és el mateix autor, el Jordi Oriol.
1: O sigui, ara arriba L'Últim Àtom. N'he vist alguna de pel mitjà? Títols boníssims.
2: Sí, de... Maledicció.
1: Aquesta
2: era brutal.
1: Maledicció. Que tot el text de dalt a baix eren encavalcaments durant una hora i mitja, dues hores. Sí,
2: ja, sí, Shakespeare, absolutament brillant. Llavors, si voleu seguir la feina d'en Jordi Oriol, podreu anar-lo a veure al Teatre Goya.
1: I del Teatre Goya anem a la Sala Beckett, que han presentat ja programació, i això vol dir que podem ja saber què anirem a veure en un futur o proper o mig, a mig termini.
2: Exacte, i és que aquest divendres passat van fer una festa per celebrar que fa 10 anys que són al Poble Nou, felicitats Beckett, i per tal de celebrar-ho, doncs, han preparat una programació que vol per esment aquests 10 anys de trajectòria al Poble Nou. Llavors, hi ha un total de 15 espectacles, intentaré fer-vos un croquis molt breu per tal que us pugueu ubicar i com pugueu començar a comprar les entrades a través de Cultura Jove. Llavors, aquesta temporada es fa un cicle especial dedicat a l'actor Oriol Genís. Llavors, hi haurà un total de 3 espectacles que compten amb la seva presència. El primer de tots és que fue de Andrés Villarrosa, que és una mena d'alter ego de l'Oriol i que el podrem veure fent el cantante melódico del trémolo metódico. És una aposta ben curiosa. I després passem a la següent on podrem comptar amb l'Oriol Genís, que és Com tocar de passa meva sobre la terra, que són les confessions d'un quiosquer, el seu company accidental de cambra, que desvetllaran que les persones tenim grisos. Llavors, el tercer és Barbàclia, que és un recull d'obres de la Víctor Català que inclouen La tieta i Barbàclia mateix. Llavors, són dues obres poc conegudes, però alhora molt representatives de la mirada de Caterina Albert. Llavors, aquests tres espectacles potser els heu pogut veure perquè ja han estat en cartellera, doncs aquí tindreu l'oportunitat de tornar-los a veure. Però és que, a més, ara anirem a mordre cronològic. Molt ràpidament us intentaré descriure què hi haurà a la Sala Beckett. Així podeu començar a decidir a quines hi voleu anar.
3: Perfecte.
2: Llavors, Scoop, que és una obra que vol retre homenatge al teatre amateur del barri a partir de la història d'una redacció d'un diari que els hi apareix una notícia inversemblant i es debaten sobre si publicar-la o no. Després tenim El pessimismo alegre, Mi suicidio, que és un monòleg basat en el llibre de Henry Rode, que és un pedagog anarquista que desgrana les qüestions essencials de la vida abans de suïcidar-se. Llavors, després, també tindreu Torcides, que en vam parlar la setmana passada, perquè ara són a l'Antic Teatre, que és aquesta obra que parla sobre la pressió estètica. Doncs estaran en temporada a la Sala Beckett, així que podreu aprofitar-les per veure-les. També hi ha Fama, Fomo, Fumo, que és una comèdia sobre l'ego i el que estem disposades a fer per assolir l'èxit. També tindrem l'aclamat espectacle Gola, que parla d'aquest impuls desenfrenat per evitar viure en la buidor i la frustració. Després tenim també per primera vegada el musical de creació de la Beckett, és a dir, la primera producció de teatre musical que es diu El forat blanc, on assistirem als últims dies de vida d'una artista molt reputada. Després tenim una proposta que a mi em crida l'atenció, que es diu A cada pas o Els dies perfectes, que és un espectacle que s'intenta acostar a Samuel Beckett des del clown i planteja com un personatge de les obres principals de Beckett, que és la Winnie, que és el personatge principal dels Bons dies, està enterrada a la sorra gairebé durant tota l'obra, però en aquest cas aconseguirà escapar-ne i veurem a veure què passa. Després també tindrem Les distàncies, que és què passa quan la bellesa o la malaltia afecten a qui viu lluny de nosaltres. També tindrem El castell, que és una obra de Kafka.
0: Déu-n'hi-do, no. Estàs dient moltes
2: 15
0: coses.
2: 15 propostes, estic intentant dir-les totes, ara dic. Uf, vinga, va. Doncs El castell, que és aquesta obra inacabada de Kafka, que acompanyarem el protagonista de l'obra, que es diu K, a través d'un món de burocràcia infinita que l'impediran poder establir-se en una ciutat ben curiosa. Després tenim una cosa que pels fans d'ICAT potser us sorprendrà alguns, no sé si a vosaltres, experts, i és que es presenta una obra de teatre que es diu Urinaris Àngels, que és una comèdia musical en 3 actes i un final, i que el repartiment és la Ludwig van. No sé si esteu al cas de que la Ludwig van fan teatre.
0: Sí,
1: jo he vist la seva obra per mi magna, que és Pere el Farsant, i la següent, que era Artemi el cambrer Abstemi, també em va encantar, i a l'expectativa de que facin una nova obra. Aquesta es diu...
2: Doncs aquesta es diu Urinaris Àngels, i passa parlarà de tot allò que desapareixerà amb el nou pla urbanístic de la plaça dels Àngels, que és la plaça del Magba, i podrem veure la Ludwig van en el repartiment.
1: Si no heu descobrit aquesta faceta de la Ludwig, feu-ho ja.
2: Endavant, a veure si podrem repetir, jo crec que sí. Després també tenim Un home bo, que és la història d'un home que està en plena crisi després de deixar-ho amb la seva parella, i la seva filla, que el ve a ajudar-lo i a donar-li un cop de mà, i és una universitària, militant, ell de sobte es veu com en la seva filla i diu, escolta'm, que això potser em pot canviar la vida. I després tenim l'última obra, la quinzena, que és Mantener fuera del alcance de los niños, quejío sobre la infancia y lo que sigue, que és una performance que parla sobre el lament de les infàncies no normatives, però en aquest cas ho veiem amistat amb el quejío flamenc en una celebració de la minoria i d'allò diferent. Llavors, la programació és a través de la seva pàgina web, però us recordo que si teniu entre 18 i 30 anys, per Cultura Jove trobareu entrades per tots els espectacles a preus exclusius.

0: matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Nova secció de la Laura explicant com és la gent segons quina cosa.
2: Segons com busquem aparcament.
1: Aparcament. Això sí que jo només ho he fet 3 vegades, que són els 3 exàmens que vaig fer, però sempre m'ha sorprès aquesta acció.
2: Ja, és que és un tema,
1: Portar un cotxe per anar a un lloc amb cotxe on deixar el mateix cotxe.
2: I tu agafes el cotxe, pagues, jo que sé, ara ja no tant, però l'autopista, el peatge, per tant ja pagues la carretera, sí. I a sobre arribes a un lloc i també pagues el puto pàrquing. Sí. Que jo ho entenc, que hi ha un cert punt de dir, bueno, estàs ocupant un carrer una plaça de la via pública i tal, però hi ha gent que, com ja hem dit moltes vegades en aquest programa, bueno, gent, hi ha pobles que tenen la zona blava fins als límits de França, m'entens?
3: Vull pronunciar-me, però no ho faré. M'esperaré a veure si trobo la meva categoria.
2: Molt bé. És que és una actitud,
4: A veure.
2: És una actitud vital, la de buscar aparcament. D'entrada comencem com per la que em sembla més equilibrada i que admiro moltíssim perquè clarament no és la meva.

0: gent que surt de casa amb temps per buscar aparcament i normalment si surts amb temps és quan trobes aparcament.
1: No és veritat, això.
2: Home, sí, sí que és
0: no.
2: Veritat. Sí que és però veritat, ajuda bastant.
0: Tot i que
2: ajuda,
0: no ho fem,
2: no
0: ajuda,
2: ho fem, però sí que és veritat.
1: Ajuda.
0: Llavors, gent que ha après al llarg de la vida, cosa que a mi no m'ha passat, que tu no has de calcular només el temps del trajecte. Tipo, d'aquí a Vilanova hi ha 3/4 d'hora, doncs has de calcular aquests 3/4 d'hora i 20 minuts... de buscar aparcament.
2: Jo tampoc ho faig mai.
1: Jo era aquesta persona. Jo anava amb temps per la vida fins que vaig conèixer la meva parella i aleshores això va desaparèixer. I...
0: Bueno, també tenim dues filles petites que no ajuden res.
1: No, les seves no calen. No calen.
0: No, eh? Ja aneu tard de per si.
1: Sí.
0: Doncs nosaltres no som aquesta gent.
2: No,
0: jo us admiro
2: no
0: profundament.
2: Jo també.
0: A més, hi ha una mena de superioritat moral amb la gent que fa això perquè... Clar, jo a vegades utilitzo com a excusa per arribar tard als llocs. Perdoneu, és que no trobava aparcament, tal. I hi ha algú que ha vingut de més lluny que tu i sí que ha trobat aparcament i ha arribat puntual. I llavors
1: això
0: és una excusa de merda.
2: Quants cops heu fet aquell WhatsApp d'aparcant i saps que no estàs aparcant?
0: No estàs trobant aparcament. És que potser no estàs ni buscant aparcament encara.
2: Potser no estàs ni sortint.
0: Però clar, hi ha gent que sí que ho fa, llavors et deixa fatal. Per què? Perquè nosaltres som aquesta tia. Ten cuidado con las tías porque estamos todas locas. Jo mai m'he sentit tan estereotip de persona femenina conductora com quan estic buscant aparcament. O sigui, realment sóc capaç de fer salvatjades, d'avançar per la dreta gent perquè acabo de veure un pàrquing, aparcar-lo en el sentit contrari de la marxa, que això és el que et poden multar. O sigui,
1: ets de les persones que si va amb una altra la fa baixar, la fa guardar el lloc.
0: Això no es pot
1: fer. No es pot fer, això, eh?
0: No, això... La meva mare m'ho havia fet fer,
1: això
0: la petita.
1: Això no es pot fer, eh? M'ha passat...
0: Jo tinc un trauma infantil, que la meva mare ens ho feia fer.
1: Clar, però què és això?
0: Nens,
1: deixa una penyora, deixa un nen abandonat.
3: Però això és, segons el reglament de conducció, no això, pots fer.
1: No,
3: mira, fins ara, Sergi, m'hi feia ràbia que m'utilitzessin de con per això, clar. Però des d'ara que sé que no es pot fer, em presentaré voluntari.
0: No, i després et pots barallar-te amb gent que ho fa, home. Perquè passes tu primer i dius que no pots guardar per aquí, no. Que no pots, i no, perquè està fent la volta, que me la suda. Que era el primer, m'entens?
2: No, bueno, guarda el lloc, ja està.
0: Jo he dit que sí que no he fet això de guardar el lloc, però he fet guarradetes de posar-me contra direcció per un carrer... Bueno, però entén, me marxa enrere, perquè he vist un pàrquing que estava allà i dic, ara he de fer la volta, que no com que me'l fotran.
1: La boja fotent, se marxa enrere, mig quilòmetre.
3: La Marso, el que li fa més ràbia és quan surt amb temps per a trobar aparcament, diu, acabo aparcant a la mateixa hora que si no hagués sortit amb temps. Però clar, i sí.
0: No, sí, aviam, pots tenir mala sort, llavors sí que pots tenir l'excusa de, perdoneu, no trobo aparcament, però és veritat que quan no calcules aquest temps, doncs no tens cap tipus de respecte de ningú. I després hi ha gent que va néixer amb una benedicció, sí. Amb una, no sé, alineació astral,
1: sí.
0: Que sempre troba aparcament.
1: Fa molta ràbia. No, i no només el troben.
0: A davant de
1: lloc.
0: Increïble.
1: Quina ràbia. Em conec, d'aquests.
0: Jo he intentat pensar com quin és el patró, perquè crec que és una gent que també té una habilitat d'observació. Vull dir, al final també jo crec que em passo molts aparcaments, o potencials aparcaments, perquè vaig boja, vaig cantant la música del cotxe, o vaig mirant endavant, o vaig mirant només com certs forats, que a mi em sembla que seran aparcament, però n'hi ha d'altres, és que això hi ha una habilitat molt especial que crec que jo estic desenvolupant, que és, per exemple, controlar els càrregues i descàrregues. Que és un lloc clar. Que tu automàticament el teu cervell l'elimina de les possibilitats.
2: No, jo el tinc molt inclòs,
0: Doncs jo no
2: perquè
0: tenia tant.
2: Perquè tinc una furgoneta, he de dir, i sempre he pensat que això m'ha de donar una mica més d'avantatge.
0: Les zones taronges dels pobles...
1: Els busos els caps de setmana.
0: Els busos caps de setmana. Vull dir, llocs d'aquests que jo mentalment no els tenia contemplats i que, clar, la gent que troba pàrquing la primera és perquè ells ja contemplen que pots aparcar allà.
1: No, és la mateixa gent, a més, que va tranquil·líssim a buscar l'aparcament. És a dir, jo vaig neguitós, jo ja agafo com 15 minuts pensant, no el trobaré, i no, efectivament no el trobo, però aquesta gent va començar que el trobarà i el troba.
0: Jo
3: sempre llegeixo això que ho dic dels cartells de la zona taronja del diumenge, no tinc idea, sí. Però que jo veig un cartell i diu dies i mesos, m'ho miro, en plan, no es pot aparcar entre tal de juny i tal de setembre.
0: Clar,
3: i 5
0: que...
3: d'octubre, i m'ho poso, m'ho miro i dic, què completa aquest cartell que ocupa tot l'any?
0: No, i aquesta és la gent que acaba trobant aparcament, perquè jo aquests cartells ni me'ls llegeixo, m'entens? Jo dic, aquí no es pot, i ja està.
1: Després hi ha el cartell que diu, prohibit aparcar de dilluns a diumenge de 0 a 24 hores. Dic, doncs que digui que no es pot aparcar mai.
3: I els que canvien de vorera. Que
0: no, això és el pitjor.
3: Al llarg de l'any canvia el lloc d'aparcar de la vorera.
0: Sí, aquests mesos parells i els mesos imparells.
1: Jo no sé què ho has
0: allargat per carn. Multes que m'he menjat.
3: A més, la quantitat de gent, si hi ha molta gent que no sap a les 17 hores quina hora és, hi ha molta gent que li dius el mes 8 i tampoc en tenia
1: idea.
0: No, no, no, horrorós.
3: Mira, tornant a aquest tema de fer servir nens petits com a NPCs, la Marona admet, ens envia una confessió. Jo els ho faig fer als meus fills.
0: Diu,
3: trobo que és molt català. Fes servir el teu fill de token allí real i afegeix... han de créixer amb aquest trauma cultural. És a dir, com perquè vagin ben servit a la vida, no?
0: El nostre fill
2: això.
1: Sí, quins nassos.
0: Jo et dic, és un dels records com més d'incomoditat més heavy que tinc.
3: Sí, sí, sí.
0: Doncs bé, sí, gent que té molta sort i, a més, a mi, alguna vegada, alguna amiga meva d'aquestes hierbes hippies m'ha dit... Això és perquè ho has de pensar molt fort, no? Que te'l
2: sí,
0: trobaràs
2: clar,
0: i... No. Però és veritat que a ella li passa, eh? Vull dir que és l'única evidència que tinc de que la manifestació hi ha alguna gent que li funciona.
1: Mira, l'Anna diu, jo sóc la típica de poble que baixa a Barcelona i aparco a Torrent de l'Olla a la primera. I quina ràbia.
3: I suposo que davant de la botiga, davant de la casa del
1: Suolac,
3: no?
1: Exacte, quina ràbia.
0: No, horrorós, tio. No es mereixen res més de bo a la vida. I han gastat tota la sort que han de tenir. I després, jo crec que m'incloc força en aquest col·lectiu, aquella gent que... per no perdre el temps buscant aparcament que clarament no trobem, al final ens l'acabem inventant. Ei, jo sóc el Merlin del món, que tinc un amor que val milions i una fortuna feta de records. Jo això cada cop ho faig més, ho confesso, i seria un gran calaix de confessions per fer a les 9. Perquè jo realment, si em passo tres pobles, no tinc vergonya, tinc el típic cartellet dintre de la guantera de... Si molesta, truqueu-me, tal.
2: No, sí, eh?
0: I el deixo fotut allà davant d'un gual, davant d'una zona d'aquestes que està pintada de ratlles, sobre d'un parterre...
1: Ets la típica que t'han de fotre com 15 tocades de claxon abans no baixes?
2: Hòstia, la setmana passada m'han fotut una bona
0: tocada de claxon. Si poso un telèfon, que em truquin. O sigui, a mi no em toco de claxon perquè potser no estic allà.
1: No, i si no tenen el telèfon a mà?
0: Home, sí que el tens a mà, estàs al cotxe, Sergi.
1: No, imagina que no té telèfon aquesta persona.
0: Però quina situació m'estàs posant? Què vivim, el 1900?
3: A més, jo sortit al balcó.
0: M'han trucat i m'han dit, hola, treu-lo jo, vale, ara vinc corrent, perdó.
2: L'altre dia vaig córrer molt, també, molt fort, perquè estava tocant la claxon, tota la plaça estava girada i jo no me n'havia assabentat.
3: I he sortit al balcó més una vegada, dic, mira, no és el meu problema, prou d'aquests claxonismes.
0: Clar, que molestes a tothom.
3: I el meu número el vaig deixar també el dissabte, a primavera, que era més a les 3 de la matinada, i jo no veig que ningú... Sí, no m'ha aparegut un usuari nou, no m'ha dit res.
0: No, jo deixo un número perquè si molesta et truques.
1: Sí.
0: Perquè no hi ha res que emprenyi més que trobar-te un cotxe que clarament molesta i està mal aparcat i no tens número ni tens res. Llavors sí que t'has de matar a tocar el claxon i a molestar tothom. No. Però jo deixo allà el telèfon, m'invento el pàrquing i ja està. A vegades... M'he menjat alguna multa, efectivament, perquè la policia no et truca per dir-te hola, estàs cometent una infracció, et vaig a perdonar la vida. Bueno, potser algú no ho fa, però no sol passar. Llavors, jo, pàrquing creatiu, sempre. Sí, perquè és que tinc molt mala sort i penso jo, no penso esgotar els meus nervis buscant aparcament.
2: I una pregunta, tornant a la gent que va com a buscar aparcament en llocs on pertoca, sou dels que us acosteu fins a la porta i llavors ja comenceu a tirar enrere per buscar llocs
1: des
2: del punt guai? O d'aquesta gent tan conservadora que no puc suportar que aparca ja com 15 minuts abans d'arribar perquè no trobaràs res més endavant?
0: Ets d'aquests, Sergi. Sí. Camina, d'un pas al frente i respira. És un regalo de la vida. Gent que prefereix caminar.
1: Sí, sóc jo.
2: Però si vas amb cotxe, vas amb cotxe. O sigui, jo quan vaig a caminar i quan vaig a cotxe,
1: No, aprendre pel
2: cul. Laia, no té cap sentit.
1: Laia, he arribat.
2: I més fer-ho renunciant.
1: Buscant aparcament he estat, t'ho juro, he arribat a estar una hora buscant aparcament. Quan vivia a Sant Andreu, a Barcelona, i tornava de treballar molts cops, i havia de buscar aparcament, i no el trobava.
2: Què feies,
1: no
2: tenia anar amb cotxe per dintre Barcelona, boig?
1: Jo vivia allà. Noia, què vols que et digui? Tenia una feina que reclamava això. I vaig estar, ja et dic, fins i tot una hora que plorava. Jo estava plorant al vehicle.
0: He arribat a tornar a casa. No, de veritat.
1: Sí, és que era la meva casa, allà.
0: Buscar aparcament? No, i dir, és que renuncio al pla. Renuncio a el que anava a venir a fer. Torno cap a casa meva.
1: Però viure, dormir...
0: No pot renunciar
1: a la tornada, a la nada sí, però la
2: tornada
1: no. Però
2: jo el que critico és la gent que no arriba ni a arribar. És a dir, que per precaució, per avui no trobaré, aparca com a un quilòmetre.
0: Però llavors el karma t'ho torna...
1: No, sóc aquest.
2: T'ho trobant...

0: que bonics.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. El papa culmina la visita a Catalunya abans de sortir aquest matí cap a les Canàries amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Un espectacle multitudinari de llums, drons i música de gran espectacularitat. Davant del temple ha tancat l'acte central de la visita de Lleó XIV, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans de l'homilia, el pontífex s'ha agenollat davant de la cripta de l'arquitecte que l'Església reconeix com a venerable. Un gest inèdit per una condició prèvia a la beatificació. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 11 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Lleó XIV culmina i tanca d'aquesta manera una agenda d'actes a Catalunya que l'han dut també a oficiar un rosari massiu a l'abadia de Montserrat i a visitar la presó de Brians 1 en un acte inèdit a l'Estat. A la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona ha fet una crida a evitar la solitud dels més grans i atendre els desvalguts. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets havia amagat l'arma i ha estat una veïna qui l'ha trobat. És el segon tiroteig mortal en menys d'una setmana a la ciutat. Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. La publicació de les notes provisionals es farà el pròxim 23 de juny. Dels esports, avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, Canadà i Mèxic. Amb un total de 48 seleccions, és l'edició amb més participants de la història. L'Argentina arriba com a vigent campiona després d'haver aixecat el trofeu a Qatar. La selecció espanyola debutarà dilluns. I en cultura, la 46a edició de Fira Tàrrega comptarà amb una seixantena d'espectacles d'artistes consolidats, però també talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33

0: 3 de les quals debutants. La companyia catalana Kamchatka inaugura el certamen. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Com sempre, doncs, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que des d'ahir al vespre tenim una avaria, la AP7 a l'altura de Banyeres del Penedès, que talla a hores d'ara també un carril de circulació en sentit sud, que a hores d'ara deixa un quilòmetre de lentitud en direcció Tarragona. També pel que fa a les retencions habituals, a hores d'ara ja tenim força intensitat, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Tenim retencions ja en tot el nus de la Trinitat, destacant la C58 i la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Per altra banda, tenim retencions de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. A hores d'ara, la ronda litoral deixa retencions des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta i la ronda de dalt des de la Trinitat fins a Horta. També tenim retencions arreu del Vallès, concretament a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud, però també al punt de Montornès en direcció Tarragona. Retencions a la C-17 a Barets del Vallès i a la C-59 a Caldes de Montbui, d'un quilòmetre també en direcció Barcelona. Pel que fa a la C-58, retenció ja des de Sant Quirze, com és habitual, però també pel Llobregat, on hi ha una entrada complicada amb intensitat a la circulació per la A2 i la B23, amb 4 quilòmetres i mig de retencions intermitents des de Pallejà i el Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Pel que fa al transport públic, atenció als usuaris dels ferrocarrils de la Generalitat, perquè està interrompuda la circulació a les línies R5 i R50 entre Monistrol i Sant Vicenç de Castellgalí per l'atropellament d'un animal. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia. Comença aquest dijous amb força núvols encara enganxats a les comarques de Barcelona i sud de Girona. De fet, núvols que a les últimes hores i encara en aquests moments deixen algun ruixat, però cada vegada més aïllat, bàsicament a l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquestes pluges han d'anar marxant, les clarianes molt més nombroses a les comarques de Ponent, del Pirineu i de Tarragona, amb una mica més de vent i amb una temperatura que sí que ha descendit, ha baixat. L'ambient és força fresquet respecte ahir al matí. En canvi, la tarda acabarà escalfant una mica més que la del dimecres. Ja tornarem a arribar als 30-32 graus a l'Ebre i també a Ponent, i aquesta tarda amb l'obertura de moltes clarianes. El cel serà molt diferent que no pas a hores d'ara, ja diem, en aquestes comarques barcelonines, sobretot on tenim el cel més carregat. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família ha posat el punt final de la visita del Papa a Catalunya. La inauguració de la nova torre, que converteix la basílica en l'església catòlica més alta del món, era l'acte central del viatge del pontífex a casa nostra. Després d'una missa de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte del temple, Antoni Gaudí, l'acte ha conclòs amb un espectacle de llum i música. Tot plegat ho repassa en Lluís Mata.
4: Amb el cor agraït, jo em el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
5: Amb aquestes paraules, el Papa Lleó XIV ha beneït i inaugurat la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ha estat en un acte ja fora de la basílica, durant el qual ha escampat aigua beneïda a la torre des de la façana del naixement. La cloenda ha comptat amb la participació de l'Escolania de Montserrat i del públic convidat. Ha estat un espectacle de llum i so, tant dins com fora del temple, sota la mirada d'Antoni Gaudí, que feia acte de presència dibuixat per drons al cel. Les llums també han format una frase de l'arquitecte: primer l'amor, després la tècnica. Un castell de focs artificials sortint de les torres de la basílica ha tancat l'espectacle. Ha estat el punt final a l'acte central de la visita del pontífex, que arrencava amb la passejada en papamòbil pels carrers propers a la Sagrada Família, aclamat per milers de fidels. Ja la basílica s'ha convertit en el primer papa que ha visitat la cripta on hi ha la tomba d'Antoni Gaudí, reconegut per l'Església com a venerable, pas previ a la beatificació. També dins el temple, el Sant Pare ha celebrat una missa solemne de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
0: Abans de l'acte central a la Sagrada Família, Lleó XIV ha visitat la parròquia de Sant Agustí al barri del Raval de Barcelona. El Papa ha posat l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables i s'ha reunit amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Aquestes associacions han donat a conèixer les dificultats que tenen en el seu dia a dia. El pontífex ha respost a aquestes persones i de forma més personal ha contestat un nen que viu al barri, el Renzo, que li ha plantejat qüestions ben difícils de respondre.
6: Me gusta el fútbol. De pequeño quería ser papá.
7: Otro.
6: ¿Por qué mi papá tiene tantos trabajos? ¿Por qué hay personas que les pasan cosas malas y a otros no? ¿Por qué hay tantas personas que viven en la calle? ¿Dios quiere que haya pobres y ricos? ¿Por qué hay tantos abuelos solos y son tan importantes? Hay que perdonar siempre. Un fuerte abrazo, Renzo.
0: El papa Lleó XIV ha visitat també el monestir de Montserrat, un dels punts més simbòlics de la seva visita a Catalunya. El pontífex ha pregat davant la Moreneta, s'ha trobat amb la comunitat benedictina i ha rebut l'escalf dels prop de 8.000 fidels congregats al monestir. Ens ho amplia en Marc Dalmau.
8: Uns 8.000 fidels han rebut el papa Lleó XIV a Montserrat en una de les visites més esperades de la seva estada a Catalunya. El pontífex ha participat en la pregària del Rosari i ha compartit una trobada amb la comunitat benedictina. Un dels moments més solemnes ha sigut quan l'Escolania de Montserrat ha cantat el Virolai i amb aquesta música de fons el pontífex ha venerat la Moreneta. Des de Montserrat, Lleó XIV ha llançat un missatge de respecte amb tothom, de pau i de concòrdia.
9: Demanem a Maria, reina de la Pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes. De manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
8: Entre les autoritats que necessita l'acte hi havia el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, o el ministre de Transports, Òscar Puente. Aquesta era la segona visita de Lleó XIV a Montserrat, ja que hi havia estat abans de ser nomenat papa.
0: Un dels actes del dimecres que havia generat més expectació era la visita al centre penitenciari de Brians 1 a Sant Esteve Sesrovires. I és que aquesta ha estat la primera vegada que un papa visita una presó a Catalunya i a tot l'estat espanyol. Lleó XIV ha pogut parlar i escoltar persones recluses com la Montse.
10: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
0: Obrim ara Crònica Política explicant-vos que Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar retrets pujats de to aquest dimecres al Congrés dels Diputats. Ha estat només 3 dies després que el papa Lleó XIV demanés des del mateix escenari aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostés per la vida del diàleg, per la via del diàleg per arribar a grans acords. És una crònica d'en Jordi Casino.
11: A la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys al PP.
12: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
13: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir. Ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
11: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
14: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijóo junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
13: Nosotros estamos como gobierno trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular que, por cierto, pide sus votos para hacer una moción de censura que lo que hace es bloquear el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
11: Sessió de control al govern espanyol, on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent tal com està previst.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta a trets d'un home aquest dimecres al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets ha deixat la pistola amagada a la plaça de Gala Palacídia, allà una dona l'ha trobada i ha avisat la policia. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat, tot i que ha reclamat prudència a l'hora d'analitzar els fets i esperar que es conegui més informació. També ha demanat més presència policial i que es canviï la llei per analitzar encara més la tinença il·legal d'armes.
15: Jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
0: Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. En la jornada d'ahir es va preguntar als alumnes sobre el paper de la dona durant la Segona República i el franquisme i també van haver d'analitzar l'afirmació de Nietzsche, Déu ha mort, sobre el final de les creences tradicionals. Biologia, disseny i tecnologia han centrat altres proves altres de les proves que s'han fet aquest dimecres. Els resultats d'aquests exàmens estan disponibles en format PDF un cop acabades. La publicació de les notes provisionals es farà el proper 23 de juny. Gairebé un quart de vuit del matí, l'Ajuntament de Santa Maria de Merlès, al Berguedà, demanarà la declaració d'emergència per la devastació provocada per la riuada de fa tot just una setmana. Tots els ponts i passeres, excepte un, han quedat malmesos o han desaparegut, com el pont de la Molina. Ara, centenars d'arbres caiguts, roques, sorra i vegetació s'acumulen a la llera de la Riera a l'espera dels ajuts per poder-ho netejar. Ens ho explica l'Héctor Aranda, de Televisió del Berguedà.
16: En molts punts, l'aigua va saltar per sobre de la carretera, descalçant-la i arrossegant tota mena de material. El resultat és la destrucció total o parcial d'11 ponts i passeres. Així, aquest és l'estat del pont de Montclús, partit per la meitat, descalçat en els pilars i amb desenes d'arbres que van bloquejar el pas de l'aigua pels ulls, provocant una presa i augmentant la pressió del riu. El pont medieval de Sant Martí de Merlès també ha patit les conseqüències de la riuada, quedant descalçat del pilar dret de la banda de Santa Maria, on l'aigua va passar per damunt de l'arc central de més de 4 metres d'alçada. L'alcaldessa de Santa Maria de Merlès, Sara Costa, s'ha reunit avui amb la resta de municipis de la comunitat de la Riera de Merlès per declarar zona d'emergència tota la llera del riu.
17: Són ponts necessaris de pas habitual dels veïns del municipi. Per més que tinguin altres vies d'accés, ens trobem ara aviat amb la campanya d'estiu que han de passar maquinària grossa, que per alguns d'aquests passos no poden passar. Llavors necessitem poder reconstruir aquests ponts com abans millor.
16: I la neteja no és un tema menor. La Riera de Merlès és un dels espais més visitats a l'estiu per banyistes d'arreu. La riuada ha canviat la morfologia de la riera. S'han desplaçat roques de grans dimensions, s'han creat nous cursos fluvials i l'enorme quantitat de brancada que ha quedat submergida en convertir la Riera de Merlès en una trampa per als banyistes. Per això l'alcaldessa ha anunciat que demanaran prohibir el bany fins que no s'hagi netejat tota la riera.
0: Unes fortes precipitacions que també van afectar de ple l'accés al torrent de la Cabana a Campdevànol, que ha quedat gairebé impracticable, just a les portes de la temporada d'estiu, quan hi ha més afluència de banyistes. El consistori ja està treballant en la redacció d'un informe per valorar el cost de totes les afectacions. Va morir fa 2 anys i denuncien que la causa judicial no ha avançat. Familiars i amics d'en Marc, el jove de Begur, que va morir treballant el maig del 2024, s'han concentrat als jutjats de la Bisbal d'Empordà per demanar que la justícia actuï. Més informació amb Joan Parareda, de TV Costa Brava.
18: Familiars i amics del jove que va morir fixant bolles a Begur s'han concentrat per denunciar que en 2 anys la causa no ha avançat. asseguren que l'informe de treball és demolidor. Indica que el noi feia una tasca que no li corresponia, ja que no era bussejador professional. A més, ho feia sol i en apnea.
19: Lo que no puede ser es, como dice la familia, después de 2 años no saber nada. Que no se haya citado ni siquiera a los responsables que en aquel momento llevaban al club. Ni siquiera las personas que daban órdenes a Mar para que hiciera estos trabajos.
20: Por lo menos agafar declaracions en els responsables de l'empresa on treballava el meu fill, com a mínim. Ens estan desapareguts, no han donat la cara, no sabem res, està tot aturat.
18: Els fets van succeir al maig del 2024, quan el jove es va fugar mentre fixava les boies del Club Nàutic Sarriera. Denuncien que Inspecció de Treball ja tenia coneixement que el jove havia fet aquella tasca l'any anterior. La defensa assegura que hi ha missatges on la direcció del club els felicitava per fer la feina. El següent pas, si res canvia després d'aquests 2 anys, és presentar la denúncia al Consell General del Poder Judicial.
0: I la plantilla de Nissan vota aquest dijous el preacord assolit entre els sindicats i la direcció, que rebaixa de 211 a 195 els treballadors afectats per l'expedient de regulació a Catalunya. Respecte a les indemnitzacions, entre altres, la direcció proposa 50 dies per any treballat pels operaris nascuts a partir de 1973 i també preveu plans de rendes pels afectats de més edat. La companyia japonesa ha assumit el compromís de crear una comissió de seguiment per analitzar possibles recol·locacions en el futur, si hi ha vacants. L'ús del transport públic continua creixent a l'àrea metropolitana de Barcelona i això obliga a reforçar algunes de les línies amb més demanda. És el cas de l'X30, que aquest dimecres ha estrenat recorregut per tenir més capacitat i absorbir l'augment de passatgers. Més detalls amb Andrea Martínez, d'ETV.
21: La línia X30 allargarà el seu recorregut fins a la Rambla de la Marquesa de Castellbell, a tocar de l'estació de Rodalies de Sant Feliu. A més, el servei incorporarà autobusos articulats híbrids de 18 metres per incrementar la capacitat i reduir les aglomeracions en hores punta. L'ampliació també pretén cobrir necessitats concretes dels 2 municipis connectats per la línia. D'una banda, facilitar els desplaçaments dels veïns de Sant Feliu cap a Barcelona, de l'altra, oferir als habitants de Sant Just una connexió més directa amb la xarxa ferroviària, ho expliquen l'alcaldessa de Sant Feliu i l'alcalde de Sant Just.
22: Sobretot ens quedarà com a bus llançadera, que és una de les diferents necessitats que hi ha hagut durant el llarg dels anys.
23: Permetrem arribar fins a la plaça de Pere Dot, a Sant Feliu, i millorar la connexió tant amb el cap de Sant Feliu i també amb l'estació de tren de Renfe.
21: La freqüència de pas es mantindrà cada 15 minuts els dies feiners.
0: Avui comença el Mundial de Futbol. La cita arrencarà aquest vespre amb la cerimònia inaugural i el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà durant 39 dies, fins al 19 de juliol, en diverses seus repartides pels Estats Units, Canadà i Mèxic. És l'edició amb més participants de la història. Un total de 48 seleccions lluitaran per aconseguir el títol, que arriba en mans de l'Argentina, campiona de la darrera cita a Qatar. Els combinats estan repartits en 12 grups, en els quals els 2 primers classificats i els 8 millors tercers passaran als 16ens de final. Espanya, que competeix en aquesta primera fase amb Cap Verd, l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, debutarà dilluns contra el conjunt africà. El Joventut va perdre la pròrroga a la pista del València en el debut a les semifinals de la Lliga ACB. El conjunt verd i negre va caure per 118 a 117 en un duel ajustat fins al final. Els de Dani Miret van tenir el triomf a tocar, però un triple de Pradilla en el tram final va empatar el marcador a 105 i va forçar el temps extra. La igualtat es va mantenir fins al final, quan un tir final errat per Han va deixar el primer punt de l'eliminatòria a la Fonteta. Ara, tots dos conjunts es tornaran a enfrontar demà de nou a València, abans que la sèrie es traslladi a l'Olímpic. I el Barça juga avui el segon partit de les semifinals al Palau contra el Tenerife. Després de la contundent victòria de dimarts, els de Xavi Pascual volen repetir sensacions i sumar el segon triomf abans que la sèrie es traslladi a les Canàries. El pivot blaugrana, Youssouf Fall, assegura que tornaran a jugar amb la mateixa intensitat per deixar l'eliminatòria encaminada.
1: Demà hem de jugar amb la mateixa energia, amb la mateixa intensitat, perquè crec que ahir això va fer la diferència. Amb la gent, amb tot el Palau, amb nosaltres. I crec que intentarem fer el mateix o més, intentar obtenir la victòria.
0: No hi haurà cap català a la final de la Champions femenina de waterpolo. El vigent campió, el Sant Andreu, va caure als penals a la semifinal contra el Ferencváros hongarès. Les de Javi Aznar havien anat per davant al marcador durant gran part del partit, però l'empat en el tram final va forçar la tanda. Tampoc va guanyar el Mataró, que va perdre contra l'Olympiakos grec per 12-14. Les del Maresme disputaran demà contra el conjunt andreuenc el partit pel tercer lloc. Avui comença la final Four masculina amb l'Atlètic Barceloneta lluitant pel títol. Els mariners afronten el repte de proclamar-se campions d'Europa per segona vegada amb la baixa destacada de Vince Digbari. L'equip s'enfrontarà a les semifinals, el vigent campió, el Ferencváros hongarès. El tècnic, Fran Fernández, diu que arriben en un bon moment.
2: El equipo llega con mucha confianza y con tranquilidad. Hemos hecho un buen año, el equipo está alegre y por lo tanto eso nos hace muy peligrosos. Creo que es el primer año que la Final Four está muy abierta. Cualquiera de los cuatro equipos puede salir campeón. Ferencváros es el actual campeón y nosotros queremos robarle la corona.
0: El Barça ha presentat formalment la candidatura per acollir la final de la Champions de futbol del 2029 al Camp Nou. La iniciativa és del Club Blaugrana, conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la Federació Espanyola. Un cop acabada la reforma, la instal·lació es convertirà en l'estadi amb més capacitat del continent. Xisco Campos és el nou entrenador del Nàstic de Tarragona. El club grana, que ja perfila la propera temporada, també ha presentat Tomeu Nadal com a director esportiu, que, més enllà de l'ascens, situa l'objectiu en recuperar la identitat. Ens amplia la informació des de TAC12, el Jordi Pazos.
3: L'exporter i ara director esportiu ha optat per llegir el seu full de ruta d'arrencada. Humilitat, esforç, presa de decisions i tenir clar què vol ser el Nàstic.
4: Vinc a treballar. Escoltar, aprendre decisions i a construir un projecte amb una idea molt clara. Que el Nàstic torni a ser un equip competitiu, amb identitat i ambiciós. Crec que l'objectiu inicial, i ja li he dit al Xisco, ha de ser guanyar el primer partit de Lliga. A partir d'aquí, pues, a veure l'equip fins on pot anar, òbviament. Si poden quedar entre els sis primers, millor.
3: Quan Tomeu Nadal defensava la samarreta del Nàstic, els resultats eren molt millors, però hi havia molta menys gent a la grada.
4: Els equips que tenen més èxit normalment són de la mà de l'afició. Jo crec que és importantíssim que l'afició estigui amb nosaltres, que estigui amb l'equip i a partir d'allà pues, aconseguir els objectius.
3: És la primera experiència a primera fila de Tomeu als despatxos i després de formar part de la Secretaria Tècnica del Castelló, on va assumir galons al filial.
0: Tàrrega tindrà 57 espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debuten en la fira. Ens ho expliquen des de Tàrrega Televisió.
24: Un ampli ventall de propostes entorn del leitmotiv Celebrem, que reunirà artistes consolidats i talents emergents amb l'espai públic com a escenari principal. Més de la meitat dels espectacles seran gratuïts i 20 dels gairebé 60 estrenes absolutes.
25: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents, geogràficament parlant i culturalment parlant. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics.
24: La fira és per a la participació de més de 1.200 professionals de 300 entitats d'arreu del món i al seu torn la llotja comptarà amb una cinquantena d'expositors. Gràcies a una aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega, Fira Tàrrega oferirà gratuïtament 7.000 entrades que fins ara eren de pagament i en rebaixarà el preu d'altres. Amb això, un 60% dels espectacles seran gratuïts.
0: Comèdia, dansa, moda i art complementaran l'oferta musical del Cruïlla del 8 al 11 de juliol. El festival també dedicarà espai a la innovació i al compromís social. Ens en dona els detalls el David Navarro.
5: Per l'escenari de comèdia passaran noms com el d'Ignatius Ferrai, Joel Díaz o Xavi Daura. La dansa portarà batalles d'improvisació i ritmes com el hip-hop o el swing. De la moda se n'encarregarà la plataforma 080, que presentarà projectes de nous talents d'escoles de Barcelona. Quant a l'art, cultura popular, arquitectura o instal·lacions lumíniques transformaran el recinte. Una aposta que, segons el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, identifica el festival amb la ciutat.
6: És que el Cruïlla és més que música. És molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
5: A tot plegat cal afegir l'innovació de la càtedra de l'UAB d'Intel·ligència Artificial en Música i Arts, també la col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació i l'aposta per la sostenibilitat, a més de l'àmplia oferta gastronòmica.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
9: El diccionari Termcat.
10: Paraules noves que ja pots dir.
9: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
26: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
10: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
7: La xarxa de comunicació local.
27: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
0: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el papa culmina la visita a Catalunya abans de sortir aquest matí cap a les Canàries amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Un espectacle multitudinari de llums, drons i música de gran espectacularitat davant del temple que ha tancat l'acte central de la visita de Lleó XIV coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans de l'homilia, el pontífex s'ha agenollat davant de la cripta de l'arquitecte que l'Església reconeix com a venerable, un gest inèdit per una condició prèvia a la beatificació. De seguida analitzarem la simbologia d'aquesta visita del papa, des de les seves paraules, els seus gestos i posada en escena. Ho farem en conversa amb Marina Fernández, directora de Relacions Institucionals de l'Escola Internacional de Protocol i Esdeveniments. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous, 11 de juny. Lleó XIV tanca d'aquesta manera una agenda d'actes a Catalunya que l'han dut també a oficiar un rosari massiu a l'abadia de Montserrat i a visitar la presó de Brians-1 en un acte inèdit a l'Estat. A la parròquia de Sant Agustí del Raval, de Barcelona, ha fet una crida a evitar la solitud dels més grans i a atendre els desvalguts. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets havia amagat l'arma i ha estat una veïna qui l'ha trobat. És el segon tiroteig mortal en menys d'una setmana a la ciutat. Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. La publicació de les notes provisionals es farà el pròxim 23 de juny. Avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, Canadà i Mèxic, amb un total de 48 seleccions. És l'edició amb més participants de la història. L'Argentina arriba com a vigent campiona després d'haver aixecat el trofeu a Qatar. La selecció espanyola debutarà dilluns. I la 46a edició de Fira Targa comptarà amb una seixantena d'espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debutants. La companyia catalana Kamchatka inaugurarà el certamen. I per tancar la portada, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, pel que fa al transport públic, atenció als usuaris dels ferrocarrils de la Generalitat, perquè està interrompuda la circulació a les línies R5 i R50 entre Monistrol i Sant Vicenç de Castellgalí per l'atropellament d'un animal. I pel que fa al temps, el dia comença encara amb força núvols, enganxats a les comarques de Barcelona i al sud de Girona. Uns núvols que poden deixar algun ruixat, encara, al llarg del matí. Això provocarà que en aquestes primeres hores del dia l'ambient sigui més fresc que en jornades anteriors. De cara a la tarda, però, s'espera un lleuger augment de temperatures amb moltes clarianes generalitzades arreu del territori i amb el termòmetre tocant els 30-32 graus a l'Ebre i a Ponent.
7: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Acaba la visita del Papa a Barcelona i també a Catalunya i aquest matí Lleó XIV volarà cap a Gran Canària per continuar el seu viatge oficial a Espanya. El president Salvador Illa i el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, acomiadaran aquest matí el pontífex a l'aeroport de Barcelona, on ja hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. S'espera també que Salvador Illa faci balanç de la visita del Papa un cop acabi l'acte de comiat.
11: Sí, Helena, és així. En primer lloc, estem a l'espera des de la terminal corporativa de l'aeroport del Prat a l'arribada del Papa, que s'espera per d'aquí uns minuts, perquè el seu vol hauria de sortir d'aquí una hora aproximadament, a les 8:30 del matí. I sí, un cop el Papa ja estigui en el seu destí, ja estigui volant cap a Gran Canària, on continuarà el seu viatge oficial a Espanya, el president Illa, després d'aquesta cerimònia de comiat, farà balanç de la visita del Papa a Barcelona i Catalunya. Això sí, hem d'esperar a que el vol del Papa hagi enlairat i estigui ja en destí a Gran Canària. Aquesta és la situació en aquests moments. Som a l'espera a la terminal corporativa de l'aeroport de Barcelona de l'arribada de Lleó XIV, que posa punt i final a dos dies de visita a Barcelona i Catalunya, una agenda atapeïda que l'ha fet visitar dos dels punts singulars de la cultura espiritual, patrimonial i cultural de Catalunya, com són ara la Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat.
0: Doncs mantenim viva aquesta connexió, Anna, perquè ens puguis anar explicant al llarg d'aquest informatiu què passa aquí a l'aeroport fins que marxi el Papa Lleó XIV. Gràcies per aquesta última hora. La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família ha posat el punt final de la visita del Papa a Catalunya. La inauguració de la nova torre, que converteix la basílica en l'església catòlica més alta del món, era l'acte central del viatge del pontífex a casa nostra. Després d'una missa de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte del temple, Antoni Gaudí, l'acte ha conclòs amb un espectacle de llum i música. Tot plegat ho repassa en Lluís Mata.
12: El cor agraït, lloem el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu,
13: Amb aquestes paraules, el papa Lleó XIV ha beneït i inaugurat la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ha estat en un acte ja fora de la basílica, durant el qual ha escampat aigua beneïda a la torre des de la façana del naixement. La cloenda ha comptat amb la participació de l'Escolania de Montserrat i del públic convidat. Ha estat un espectacle de llum i so, tant dins com fora del temple, sota la mirada d'Antoni Gaudí, que feia acte de presència dibuixat per drons al cel. Les llums també han format una frase de l'arquitecte: primer l'amor, després la tècnica. Un castell de focs artificials sortint de les torres de la basílica ha tancat l'espectacle. Ha estat el punt final a l'acte central de la visita del pontífex, que arrencava amb la passejada en papamòbil pels carrers propers a la Sagrada Família, aclamat per milers de fidels. Ja la basílica s'ha convertit en el primer papa que ha visitat la cripta on hi ha la tomba d'Antoni Gaudí, reconegut per l'Església com a venerable, pas previ a la beatificació. També dins el temple, el Sant Pare ha celebrat una missa solemne de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
0: Abans d'aquest acte central a la Sagrada Família, Lleó XIV ha visitat la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval de Barcelona. El papa ha posat l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables i s'ha reunit amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Aquestes associacions han donat a conèixer les dificultats que tenen en el seu dia a dia. El pontífex ha respost a aquestes persones i, de forma més personal, ha contestat un nen que viu al barri, el Renzo, que li ha plantejat qüestions ben difícils de respondre.
14: Me gusta el fútbol. De pequeño quería ser papá.
15: Otros.
14: ¿Por qué mi papá tiene tantos trabajos? ¿Por qué hay personas que les pasan cosas malas y a otros no? ¿Por qué hay tantas personas que viven en la calle? Dios quiere que haya pobres y ricos. ¿Por qué hay tantos abuelos solos y son tan importantes? Hay que perdonar siempre. Un fuerte abrazo, Renzo.
0: El papa Lleó XIV ha visitat també el monestir de Montserrat, un dels punts més simbòlics de la seva visita a Catalunya. El pontífex ha pregat davant la Moreneta, s'ha trobat amb la comunitat benedictina i ha rebut l'escalf dels prop de 8.000 fidels congregats al monestir. Ens ho explica en Marc Dalmau.
16: Uns 8.000 fidels han rebut el papa Lleó XIV a Montserrat en una de les visites més esperades de la seva estada a Catalunya. El pontífex ha participat en la pregària del Rosari i ha compartit una trobada amb la comunitat benedictina. Un dels moments més solemnes ha sigut quan l'Escolania de Montserrat ha cantat el Virolai, i amb aquesta música de fons el pontífex ha venerat la Moreneta. Des de Montserrat, Lleó XIV ha llançat un missatge de respecte amb tothom, de pau i de concòrdia.
17: Demanem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
16: Entre les autoritats que necessita l'acte hi havia el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, o el ministre de Transports, Òscar Puente. Aquesta era la segona visita de Lleó XIV a Montserrat, ja que hi havia estat abans de ser nomenat papa.
0: I un altre dels actes d'aquest dimecres que havia generat més expectació era la visita al centre penitenciari de Brians 1 a Sant Esteve Sarrovires. I és que aquesta ha estat la primera vegada que un papa visita una presó a Catalunya i també a l'estat espanyol. Lleó XIV ha pogut parlar i escoltar persones recluses, com la Montse.
18: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
0: El papa Lleó XIV ha deixat dos dies intensos a Catalunya, plens de gestos, improvisacions i missatges que van molt més enllà del protocol. Per analitzar què ha comunicat realment amb els gestos, amb la veu i amb la imatge, ens acompanya ara Marina Fernández. Ella és directora de Relacions Institucionals de l'Escola Internacional de Protocol i Esdeveniments. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
19: Hola, bon dia.
0: Lleó XIV no és un papa, ens diuen que acostumi a improvisar, però aquí ho ha fet. El balcó de Montserrat, les salutacions espontànies, l'ús del català després de la polèmica... Aquests gestos què indiquen del moment que viu i del lideratge que vol transmetre?
1: Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es la evolución de un papa que casi casi podemos decir está en prácticas, porque lleva nada más que un año en el cargo. Empezó mucho más jerárquico, mucho más serio, mucho más matemático, si queremos expresarlo así, que es lo que es, un papa matemático. Pero durante estos días que está en nuestro país y durante la visita a Barcelona le hemos visto dejarse llevar mucho más. Le hemos visto emocionado en muchas ocasiones, le hemos visto cercano y le hemos visto muchos gestos espontáneos.
0: Els seus discursos han girat al voltant de la pau, de desarmar l'agressivitat, fugir també de la polarització, va dir als polítics al Congrés. Però més enllà de les paraules, què ha comunicat amb el to, el ritme, la gestualitat i fins i tot la manera d'adreçar-se a la gent?
1: Pues vuelvo a utilizar la palabra espontaneidad y le vamos a añadir también cercanía. El Papa, a través de sus palabras, pero sobre todo a través de sus gestos, se ha mostrado muy cercano, muy accesible, muy emocionado. Creo que no ha quedado un bebé por recibir esa bendición del Papa, y me consta que en el Vaticano están muy satisfechos con la imagen que se está transmitiendo de su santidad durante este viaje.
0: Quin papa hem vist aquests dos dies, especialment a Catalunya, per acotar una mica? Em refereixo a la imatge que ha projectat a través de la vestimenta, la sobrietat, la manera d'escoltar i la seva presència pública. En què s'allunya el papa Lleó XIV de Joan Pau II, de Benet XVI o fins i tot del papa Francesc?
1: Sí, yo creo que la mayor diferencia la podemos establecer con el papa Francisco, porque Francisco fue una revolución comunicativa en el Vaticano. Utilizaron procedimientos que no habíamos visto hasta ese momento. Incluso pudimos apreciar un cambio en la etiqueta papal, en la ropa que utilizaba el Papa. León vuelve a vestirse de Papa, más en la tradición de Juan Pablo II o de Benedicto, ha modificado algunos de esos cambios que quiso introducir Francisco, pero eso no quiere decir que sea un papa alejado, un papa retirado tras los muros del Vaticano, que no está pendiente de la actualidad. Todo lo contrario, la agenda del Papa, esa visita, por ejemplo, ayer a la cárcel en Barcelona, nos habla de un Papa que es muy consciente de los problemas sociales, aunque lleve la mufeta roja.
0: Vostè ara ens parlava, en aquest cas concret, de la visita a Cambrians, però hi ha algun altre moment concret, una pausa, un gest, un canvi de to, que li sembli especialment significatiu?
1: Yo creo que es muy importante cuando, aunque parece una anécdota que se queda ahí en lo divertido, en lo anecdótico, ¿verdad? Pero cuando el Papa hace por dos veces ese gesto de 6-7, que nadie sabe exactamente qué significa, pero que está muy de moda entre los jóvenes, nos está diciendo que es un Papa que está en el mundo, que está en la realidad social, que está escuchando a los jóvenes. Nos está contando que en esta ocasión el Vaticano habla latín, pero también habla Instagram, y esto es muy importante.
0: Marina Fernández, doncs gràcies per ajudar-nos també una mica a interpretar allò que a vegades no veiem a simple vista. Bon dia i gràcies.
1: Un placer, gràcies per invitar-me.
27: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Són 7:45, abordem ara la crònica política per explicar-vos que Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar retrets pujats de to aquest dimecres al Congrés dels Diputats. Ha estat només 3 dies després que el papa Lleó XIV demanés precisament des del mateix escenari aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostés per la via del diàleg per arribar a grans acords. És una crònica d'en Jordi Casino.
2: A la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijó els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys el PP.
3: Señor P.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
4: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir. Ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
2: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
19: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijó junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
4: Nosotros estamos como gobierno trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular que, por cierto, pide sus votos para hacer una moción de censura que lo que hace es bloquear el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
2: Sessió de control al govern espanyol on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent tal i com està previst.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta a trets d'un home aquest dimecres al carrer de Balmes de Barcelona, just davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets ha deixat la pistola amagada a la plaça de Gala Placídia. Allà una dona l'ha trobada i ha avisat la policia. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat, tot i que ha reclamat prudència a l'hora d'analitzar els fets i esperar que es conegui més informació. També ha demanat més presència policial i que es canviï la llei per penalitzar encara més la tinença il·legal d'armes.
20: Jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
0: Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. En la jornada d'ahir es va preguntar als alumnes sobre el paper de la dona durant la Segona República i el franquisme. I també van haver d'analitzar l'afirmació de Nietzsche, Déu ha mort, sobre el final de les creences tradicionals. Biologia, disseny i tecnologia van centrar altres de les proves. Els resultats d'aquests exàmens estan disponibles en format PDF un cop acabats. La publicació de les notes provisionals, però, no es farà públic fins al proper 23 de juny. Molt pendents i amb l'ull posat a l'aeroport del Prat amb aquest comiat al Papa Lleó XIV, que ha de marxar de Catalunya, de Barcelona, d'aquí uns instants. De moment, en aquest aeroport ja hi ha arribat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i també el ministre de Transports, Jordi Hereu. Quan això vagi succeint, quan això vagi avançant, us ho anirem explicant. De moment, també us diem ara que en l'àmbit laboral la plantilla de Nissan vota aquest dijous el preacord assolit entre els sindicats i la direcció, que rebaixa de 211 a 195 els treballadors afectats per l'expedient de regulació a Catalunya. Respecte a les indemnitzacions, entre altres, la direcció proposa 50 dies per any treballat pels operaris nascuts a partir de 1973 i també preveu plans de rendes pels afectats de més edat. La companyia japonesa ha assumit el compromís de crear una comissió de seguiment per analitzar possibles recol·locacions en el futur si hi ha vacants. Deu minuts per les 8. Avui comença el Mundial de Futbol. La cita arrencarà aquest vespre amb la cerimònia inaugural i el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà durant 39 dies fins al 19 de juliol en diverses seus repartides pels Estats Units, Canadà i Mèxic. És l'edició amb més participants de la història. Un total de 48 seleccions lluitaran per aconseguir el títol que arriba en mans de l'Argentina, campiona de la darrera cita a Qatar. Els combinats estan repartits partits en 12 grups, en els quals els dos primers classificats i els 8 millors tercers passaran als setzens de final. Espanya, que competeix en aquesta primera fase amb Cap Verd, l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, debutarà dilluns contra el conjunt africà. El Joventut, que va perdre la pròrroga a la pista del València en el debut a les semifinals de la Lliga ACB. El conjunt verd i negre va caure per 118 a 117 en un duel ajustat fins al final. Els de Dani Miret van tenir el triomf a tocar, però un triple de Pradilla en el tram final va empatar el marcador a 105 i va forçar el temps extra. La igualtat es va mantenir fins al final, quan un tir final errat per Han va deixar el primer punt de l'eliminatòria al Roig Arena. Ara, tots dos conjunts es tornaran a enfrontar demà de nou a València abans que la sèrie es traslladi a l'Olímpic. I el Barça juga avui el segon partit de les semifinals al Palau contra el Tenerife. Després de la contundent victòria de dimarts, els de Xavi Pascual volen repetir sensacions i sumar el segon triomf abans que la sèrie es traslladi a les Canàries. El pivot blaugrana, Youssouf Afal, assegura que tornaran a jugar amb la mateixa intensitat per deixar l'eliminatòria encaminada.
5: Demà hem de jugar amb la mateixa energia, amb la mateixa intensitat, perquè crec que ahir això va fer la diferència. Amb la gent, amb tot el Palau, amb nosaltres. I crec que intentarem fer el mateix o més, intentar obtenir la victòria.
0: No hi haurà cap català a la final de la Champions femenina de waterpolo. El vigent campió, el Sant Andreu, va caure als penals a la semifinal contra el Ferencváros hongarès. Les de Javi Aznar havien anat per davant al marcador durant gran part del partit, però l'empat en el tram final va forçar la tanda. Tampoc va guanyar el Mataró, que va perdre amb l'Olympiacos grec per 12-14. Les del Maresme disputaran demà contra el conjunt andreuenc el partit pel tercer lloc. I avui comença la final Four masculina amb l'Atlètic Barceloneta lluitant pel títol. Els mariners afronten el repte de proclamar-se campions d'Europa per segona vegada amb la baixa destacada de Vince Vingvari. L'equip s'enfrontarà a les semifinals al vigent campió, el Ferencváros hongarès. El tècnic Fran Fernández diu que arriben en un bon moment.
6: El equipo llega con mucha confianza y con tranquilidad. Hemos hecho un buen año, el equipo está alegre y por lo tanto eso nos hace muy peligrosos. Creo que es el primer año que la Final Four está muy abierta. Cualquiera de los cuatro equipos puede salir campeón. Ferencváros es el actual campeón y nosotros queremos robarle la corona.
0: El Barça ha presentat formalment la candidatura per acollir la final de la Champions de futbol de 2029 al Camp Nou. La iniciativa és del Club Blaugrana, conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la Federació Espanyola. Un cop acabada la reforma, la instal·lació es convertirà en l'estadi amb més capacitat del continent. I el Barça d'handbol viatja avui cap a Colònia, on aquest cap de setmana disputarà la final a 4 de la Champions al Lanxess Arena. Els blaugranes s'enfrontaran dissabte en semifinals a l'Aalborg danès i en cas de victòria disputarien la final amb el guanyador del partit entre el Magdeburg i el Futsche Berlín. Després d'haver guanyat totes les competicions disputades aquesta temporada, l'equip vol posar la cirereta. L'entrenador Carlos Ortega veu el vestidor carregat de motivació.
8: Aquest jugador té molt fam i han arribat jugadors joves que té molt fam també i el guanyar és addictiu, és addictiu. Quan guanyes vol continuar guanyant, no? A vegades és impossible, però encara ens mantenim en aquesta nube.
0: I amb la cultura arribarem a les 8 en punt. Fira Tàrrega tindrà 57 espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debuten a la fira. Ens ho expliquen els companys de Tàrrega Televisió.
21: Un ampli ventall de propostes entorn del leitmotiv Celebrem, que reunirà artistes consolidats i talents emergents amb l'espai públic com a escenari principal. Més de la meitat dels espectacles seran gratuïts i 20 dels gairebé 60 estrenes absolutes.
7: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents, geogràficament parlant i culturalment parlant. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics.
21: La fira és per a la participació de més de 1.200 professionals de 300 entitats d'arreu del món i al seu torn la llotja comptarà amb una cinquantena d'expositors. Gràcies a una aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega, Fira Tàrrega oferirà gratuïtament 7.000 entrades que fins ara eren de pagament i en rebaixarà el preu d'altres. Amb això, un 60% dels espectacles seran gratuïts.
0: Comèdia, dansa, moda i art complementaran l'oferta musical del Cruïlla del 8 al 11 de juliol. El festival també dedicarà espai del Parc del Fòrum a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. Ens en dona més detalls el David Navarro.
9: Per l'escenari de comèdia passaran noms com el d'Ignatius Ferrai, Joel Díaz o Xavi Daura. La dansa portarà batalles d'improvisació i ritmes com el hip-hop o el swing. De la moda se n'encarregarà la plataforma 080, que presentarà projectes de nous talents d'escoles de Barcelona. Quant a l'art, cultura popular, arquitectura o instal·lacions lumíniques transformaran el recinte. Una aposta que, segons el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, identifica el festival amb la ciutat.
10: És que el Cruïlla és més que música. És molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
9: A tot plegat cal afegir l'innovació de la càtedra de l'UAB d'Intel·ligència.

0: L'Auditori, temporada 2026-2027.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Número 1. Codi alfanumèric que identifica els additius alimentaris autoritzats dins de la Unió Europea.
3: Tenemos que valer per la gent.
4: A moltes etiquetes dels productes alimentaris que comprem al supermercat hi trobem aquesta E dels additius alimentaris, que també pot dir-se codi E. Número 1, o codi, abans de la lletra E, que és la inicial d'Europa i que va seguida de 3 o 4 dígits, s'hi indica la classe funcional de l'additiu en qüestió. Humectant, acidulant, escumejant... Tot plegat és perquè sàpigues que s'ha avaluat en termes de seguretat i eficàcia i que és segur per a l'ús en aliments dins dels límits que marquen les normatives europees.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
2: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia. El papa culmina la visita a Catalunya abans de sortir en els pròxims minuts cap a les Canàries. L'avió que l'ha de traslladar en la següent fase del seu viatge apostòlic a Espanya ja està preparat per rebre'l a l'aeroport del Prat, on anirem tot seguit en directe. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, són ja presents en aquesta comitiva institucional per acomiadar Lleó XIV. Un espectacle multitudinari de llums, drons i música davant de la Sagrada Família ha servit per tancar l'acte central de la visita de Lleó XIV amb la benedicció de la Torre de Jesús. Tot plegat coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans de l'homilia, el pontífex s'ha agenollat davant de la cripta de l'arquitecte que l'Església reconeix com a venerable, un gest inèdit per una condició prèvia a la beatificació. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 11 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Lleó XIV culmina d'aquesta manera una agenda d'actes a Catalunya que l'han dut també a oficiar un rosari massiu a l'abadia de Montserrat i a visitar la presó de Brians 1 en un acte inèdit a l'Estat. A la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona ha fet una crida a evitar la solitud dels més grans i a atendre els desvalguts. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets havia amagat l'arma i ha estat una veïna qui l'ha trobat. És el segon tiroteig mortal en menys d'una setmana a la ciutat. Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. La publicació de les notes provisionals es farà el proper 23 de juny. Avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, Canadà i Mèxic. Amb un total de 48 seleccions, és l'edició amb més participants de la història. L'Argentina arriba com a vigent campiona després d'haver aixecat el trofeu a Qatar. La selecció espanyola debutarà dilluns. I de la cultura destaquem que la 46a edició de la Fira Tàrrega comptarà amb una seixantena d'espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debutants. La companyia catalana Kamchatka inaugurarà el certamen. 3 minuts els que passen de les 8, hora punta. Volem saber com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
6: Bon dia, Helena. Es pot dir que han tornat a tensions habituals, en plena

0: hora punta en tota aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Aquí avui sí que en general tenim força volum de trànsit. És cert, sense grans incidències, però no és ben cert que va especialment carregada la ronda litoral de Barcelona. En sentit Llobregat, hi ha retencions entre Sant Adrià i la zona de Ciutat Vella, i en sentit contrari també aturades entre Zona Franca i la Barceloneta. Per tant, és cert, com et deia, que la ronda litoral especialment carregada amb retencions destacades en tots dos sentits de la marxa. També destaca una jornada més l'autovia A2 carregada en diversos trams, zona de Pallejà, Sant Vicent dels Horts, més endavant Sant Joan d'Espí, Cornellà. Per tant, l'autovia A2 ha recuperat les aturades habituals en sentit Barcelona. I a l'extrem nord, la C58 segurament és l'autopista aquesta hora més carregada també, tant d'entrada com de sortida de la capital catalana. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Pel que fa al transport públic, atenció als usuaris dels ferrocarrils de la Generalitat, perquè està interrompuda la circulació a les línies R5 i R50 entre Monistrol i Sant Vicenç de Castellgalí per l'atropellament d'un animal. Pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, bon dia. Comença el cel carregat a molts indrets, però acabarà blau, eh?
2: Doncs sí, Helena, molt bon dia. De fet, ja es comencen a obrir clarianes també on teníem més núvols fa poca estona. Núvols que, com no, han plorat. Han deixat anar pluja en alguns indrets. On més hi ha plogut, tampoc gaire, s'ha de dir, ha estat el Vallès Occidental. En algunes viles del Vallès Occidental o també, per exemple, el Barcelonès. Tot això va esqueixant, però els núvols encara aquest matí seran una mica més freqüents i més presents, sobretot a les comarques metropolitanes i del sud de Girona, aproximadament des del Fluvià i el Ter cap al sud. En canvi, gran part de les comarques de Tarragona, de Lleida, del Pirineu, l'Alt Empordà, ja tenen moltes clarianes, però hi fa una mica més de vent. Per tant, més sensació de frescor. La matinada i el matí estan sent una mica més freds que no pas ahir al matí. En canvi, la tarda d'avui acabarà sent molt amable, molt agradable, molt oberta, molt tèbia, molt suau, més càlida que ahir fins i tot. Tornarem a fregar els 30-31 graus a l'ombra, a les comarques de Ponent i les de l'Ebre. I aquesta tarda ja amb aquest cel blau, on veiem aquests núvols foscos a hores d'ara, per exemple, a Girona i Barcelona. Per tant, la cosa anirà netejant amb el pas de les hores. Helena, ho anirem seguint a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Doncs a les 8:05 entrem en matèria un cop tancada la portada. Acaba avui la visita del Papa a Barcelona i a Catalunya i aquest matí Lleó XIV volarà cap a Gran Canària per continuar el seu viatge oficial a Espanya. El president Salvador Illa i el ministre d'Indústria Jordi Hereu, entre altres personalitats, acomiaden aquest matí el pontífex a l'aeroport de Barcelona, on ja hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. S'espera també, però, que Salvador Illa faci balanç de la visita del Papa un cop acabi l'acte de comiat i el Papa ja voli, com dèiem, cap a Gran Canària.
4: Sí, Helena, bon dia. El sèquit de religiosos que acompanyen el Papa ja són dins l'avió i a pista esperen el president de la Generalitat, Salvador Illa, el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, per acomiadar el Papa Lleó XIV, que ha d'arribar aquí en uns minuts a la terminal corporativa de l'aeroport de Barcelona. En aquests moments ja arriba la comitiva, entre ells el cotxe que transporta el Papa Lleó XIV, que acaba avui aquests dos dies de visita a Barcelona i Catalunya. L'avió del Papa ha de sortir d'aquí uns minuts, a partir de les 8:25. Un avió que el transportarà, el traslladarà fins a Gran Canària, des d'on continuarà el seu viatge oficial a Espanya. Ha estat una agenda atapeïda, la de Lleó XIV, que ha visitat els dos punts singulars de la cultura patrimonial i cultural de Catalunya, com són ara la Sagrada Família, també l'abadia de Montserrat. Després del seu pas per Madrid, ara continuarà el seu viatge oficial a Espanya des de Gran Canària. Helena, en aquests moments hem vist com ha arribat a la comitiva del Papa Lleó XIV, sortirà d'aquí uns minuts des de l'aeroport de Barcelona i en destí a Gran Canària. Acaben dos dies de visita tant a Barcelona com a Catalunya.
1: Doncs, sí, Anna, mentre començaves ja a explicar-nos aquest comiat, darrere teu ja venien totes els vehicles que solen acompanyar el papa abans de la seva entrada. Doncs segurament policies i també, evidentment, els seus guardaespatlles. Doncs gràcies, Anna, estem atents a aquest comiat, en aquest punt on estàs tu, que estàs a fora. Intentem, doncs, nosaltres... entrarem ja amb les nostres càmeres, amb les càmeres que ens ofereixin aquesta imatge, ara sí, en directe ho veiem, com ja totes aquestes autoritats, aquests policies, Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, cotxes oficials de guardaespatlles que acompanyen el papa Lleó XIV, doncs això, just a la pista de l'aeroport, on ja estarà el seu, on posarà ja el seu punt final aquest viatge oficial a Catalunya, a Barcelona, on a peu de pista, ho vèiem fa uns instants, també ja l'estan esperant, doncs, totes les autoritats, a peu de pista amb la catifa vermella ja desplegada. Doncs hem vist el president de la Generalitat, en Salvador Illa, també hem vist el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, hi havia també l'alcalde de Barcelona, com no, en Jaume Collboni, hem vist el president del Parlament, en Josep Rull, i també a la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, així com altres membres de representants de forces i cossos de seguretat. En aquests moments el papa baixa ja, li han obert la porta del vehicle, d'aquest vehicle oficial que ha fet servir en moltes ocasions durant la seva estada aquí. Està saludant en aquests moments el president de la Generalitat, intercanviant unes paraules, segurament doncs valorant una mica aquesta estada, l'agraïment de Lleó XIV aquí a Catalunya, que hagi volgut venir a Catalunya, que hagi volgut fer també aquest esforç considerable, tot i la polèmica d'entrada, de parlar en català. En aquests moments, doncs, passa d'alguna manera revista el papa Lleó XIV a les diferents autoritats en aquesta catifa vermella que van trepitjant, custodiada, doncs, per diferents joves militars que fan d'alguna manera, doncs, això, la custòdia al papa, acompanyant-lo en aquest passeig cap a l'avió, on el portarà a Gran Canària. Aquest papa Lleó XIV que continua aquest viatge, on la immigració a la illa de Gran Canària, a les illes, doncs, de Gran Canària en general, serà el punt neuràlgic de la seva agenda, la immigració en concret. És el colofó final d'aquesta visita a Espanya. Alguns experts hi veuen un cert paral·lelisme amb el que va fer el papa Francesc, recordem-ho, que va visitar Lampedusa, dues de les grans portes d'entrada de la immigració a Europa. En aquests moments ha saludat l'arquebisbe de Barcelona, en Joan Josep Omella, altres persones, doncs, de l'Església, altres bisbes, arquebisbes, que també, doncs, li han volgut donar el seu comiat, també a forces i cossos de seguretat, en aquest cas el cap de Mossos d'Esquadra, diferents personalitats, insistim, de les forces i cossos de seguretat de Catalunya, d'Espanya. Dir-vos, doncs, això, que Gran Canària s'espera que el papa presideixi una missa multitudinària, diuen, davant del mar, aquest mar que és via d'arribada i que ha estat també sovint massa sovint frontera i cementiri. El gest és clar, el papa vol situar, quan arribi a Gran Canària, el focus en el drama migratori del sud d'Europa. En aquests moments el papa saluda a la presidenta de la Diputació de Barcelona, a Lluïsa Moret, i ara ho fa a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Una visita que ahir tenia, doncs, el seu colofó final amb aquesta benedicció de la Torre de Jesús, coronant aquesta Sagrada Família, que va acabar amb un espectacle que tothom ha lluat, un espectacle visual impressionant, amb jocs de llums, drons dibuixant el rostre d'Antoni Gaudí. i que això va ser acabat, va acabar amb un impressionant castell de focs artificials. Ha saludat també en aquests moments el president del Parlament, en Josep Rull. Abans ho feia amb el delegat del govern d'Espanya a Catalunya, Carlos Prieto. Ara ho fa el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, en representació del govern d'Espanya, intercanviant també unes paraules, agraint, insistim, aquesta visita que entenem que ha estat satisfactòria i del qual ens sentirem les paraules i la valoració d'aquí uns instants de Salvador Illa, que quan el papa ja estigui dalt de l'avió i marxi rumb a Canàries, doncs segurament que això en farà un balanç. L'escoltarem atentament i us ho emetrem en directe. Darrers instants, doncs, de Joan de Lleó XIV, de Lleó XIV, del papa Lleó XIV, aquí, a Barcelona, a l'aeroport del Prat, amb les últimes salutacions, els últims comiats d'una visita que ha estat històrica, perquè feia 15 anys que un papa no visitava l'estat espanyol, tampoc a Catalunya. Recordem-ho que va ser Benet XVI qui va venir la darrera vegada amb una missa de consagració de la Sagrada Família. Pujant ja l'escalinata de l'avió en Lleó XIV, quina mania em dir-li Joan Pau II, és Lleó XIV, que s'acomiada, ara sí, està ja a punt d'entrar a l'avió, saludant la tripulació també que el portarà cap a Canàries. Ara sí que ja és a dintre de l'avió, un avió que és de la companyia Iberia, però que té l'anagrama, l'escut del Vaticà. Sol ser així, diuen que quan està en un territori en concret, qui cobreix aquests viatges solen ser les companyies locals, les companyies del país. Acaba de pujar ara tota la seva comitiva. Evidentment, el papa Lleó XIV no viatja sol, té una llarga comitiva i, per tant, és evident que totes aquestes persones també ara estan pujant a l'avió. Últims passos ja, últims escenaris d'aquest viatge que també va ser un bany de masses, recordem-ho, un bany de masses al matí a Montserrat amb la presència de 8.000 fidels, on Lleó XIV es va encomanar a la Moreneta en una imatge icònica del pontífex, una imatge que també segurament passarà a la història, al cambril de la Verge, i des d'on va agrair als catalans aquesta capacitat integradora. Un quart de nou, la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, ara ho apuntàvem, ha posat el punt final de la visita del papa a Catalunya, que en uns minuts, com us estem explicant, marxa cap a les Canàries. La inauguració de la nova torre, que converteix la basílica en l'església catòlica més alta del món, era l'acte central del viatge del pontífex a casa nostra, després d'una missa de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte del temple, Antoni Gaudí. L'acte va concloure amb un espectacle de llum i música, i tot plegat ho repassa en Lluís Mata.
5: Mejor agraït jo em el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
6: Amb aquestes paraules, el papa Lleó XIV ha beneït i inaugurat la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ha estat en un acte ja fora de la basílica, durant el qual ha escampat aigua beneïda a la torre des de la façana del naixement. La cloenda ha comptat amb la participació de l'Escolania de Montserrat i del públic convidat. Ha estat un espectacle de llum i so, tant dins com fora del temple, sota la mirada d'Antoni Gaudí, que feia acte de presència dibuixat per drons al cel. Les llums també han format una frase de l'arquitecte: primer l'amor, després la tècnica. Un castell de focs artificials sortint de les torres de la basílica ha tancat l'espectacle. Ha estat el punt final a l'acte central de la visita del pontífex, que arrencava amb la passejada amb papamòbil pels carrers propers a la Sagrada Família, aclamat per milers de fidels. Ja la basílica s'ha convertit en el primer papa que ha visitat la cripta on hi ha la tomba d'Antoni Gaudí, reconegut per l'Església com a venerable, pas previ a la beatificació. També dins el temple, el Sant Pare ha celebrat una missa solemne de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
1: Abans de l'acte central a la Sagrada Família, Lleó XIV ha visitat la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval de Barcelona. El Papa ha posat l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables i s'ha reunit amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Aquestes associacions han donat a conèixer les dificultats que tenen en el seu dia a dia. El pontífex ha respost a aquestes persones i de forma més personal i ha contestat un nen que viu al barri, el Renzo, que li ha plantejat qüestions ben difícils de respondre.
7: Me gusta el fútbol. De pequeño quería ser papá. ¿Por qué mi papá tiene tantos trabajos? ¿Por qué hay personas que les pasan cosas malas y a otros no? ¿Por qué hay tantas personas que viven en la calle? ¿Dios quiere que haya pobres y ricos? ¿Por qué hay tantos abuelos solos y son tan importantes? Hay que perdonar siempre. Un fuerte abrazo, Renzo.
1: El Papa Lleó XIV, també us ho comentàvem, ha visitat el monestir de Montserrat, un dels punts més simbòlics de la seva visita a Catalunya. El pontífex ha pregat davant la Moreneta, s'ha trobat amb la comunitat benedictina i ha rebut l'escalf dels prop de 8.000 fidels congregats al monestir. Ens ho amplia en Marc Dalmau.
8: Uns 8.000 fidels han rebut el Papa Lleó XIV a Montserrat en una de les visites més esperades de la seva estada a Catalunya. El pontífex ha participat en la pregària del Rosari i ha compartit una trobada amb la comunitat benedictina. Un dels moments més solemnes ha sigut quan l'Escolania de Montserrat ha cantat el Virolai i amb aquesta música de fons el pontífex ha venerat la Moreneta. Des de Montserrat, Lleó XIV ha llançat un missatge de respecte amb tothom, de pau i de concòrdia.
9: Demanem a Maria, reina de la Pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calumnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes. De manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
8: Entre les autoritats que necessita l'acte hi havia el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, o el ministre de Transports, Òscar Puente. Aquesta era la segona visita de Lleó XIV a Montserrat, ja que hi havia estat abans de ser nomenat papa.
1: El Papa Lleó XIV que ha deixat dos dies intensos a Catalunya, plens de gestos, improvisacions i missatges que van molt més enllà del protocol. Marina Fernández, directora de Comunicació i Relacions Institucionals de l'Escola Internacional de Protocol i Esdeveniments, en destaca l'espontaneïtat i la proximitat, allunyat, això sí, de l'estil més informal del seu predecessor, el Papa Francesc. Fernández assegura que amb aquesta actitud, Lleó XIV ha mostrat una imatge propera a la ciutadania, connectada a la realitat i còmplice amb la joventut. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
10: El Papa, a través de sus palabras, pero sobre todo a través de sus gestos, se ha mostrado muy cercano, muy accesible, muy emocionado. Creo que no ha quedado un bebé por recibir esa bendición del Papa. Cuando el Papa hace por dos veces ese gesto de Six Seven, que nadie sabe exactamente qué significa, pero que está muy de moda entre los jóvenes, nos está diciendo que es un papa que está en el mundo, que está en la realidad social, que está escuchando a los jóvenes. Nos está contando que en esta ocasión el Vaticano habla latín, pero también habla Instagram, y esto es muy importante.
1: Nou minuts, els que falten per arribar a dos quarts de nou. Més enllà del viatge i de la visita de Lleó XIV, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta a trets d'un home aquest dimecres al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets ha deixat la pistola amagada a la plaça de Gala Placídia. Allà, una dona l'ha trobada i ha avisat la policia. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat, tot i que ha reclamat prudència a l'hora d'analitzar els fets i esperar que es conegui més informació. També ha demanat més presència policial i que es canviï la llei per penalitzar encara més la tinença il·legal d'armes.
11: Jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
1: Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. En la jornada d'ahir es va preguntar als alumnes sobre el paper de la dona durant la Segona República i el franquisme, i també van haver d'analitzar l'afirmació de Nietzsche, Déu ha mort, sobre el final de les creences tradicionals. Biologia, disseny i tecnologia van centrar altres de les proves. Els resultats d'aquests exàmens estan disponibles en format PDF un cop s'hagin acabat. La publicació de les notes provisionals, però, no es farà fins al proper 23 de juny. Avui comença el Mundial de Futbol. La cita arrencarà aquest vespre amb la cerimònia inaugural i el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà durant 39 dies fins al 19 de juliol en diverses seus repartides pels Estats Units, Canadà i Mèxic. És l'edició amb més participants de la història. Un total de 48 seleccions lluitaran per aconseguir el títol que arriba en mans de l'Argentina, campiona de la darrera cita a Qatar. Els combinats estan repartits en 12 grups, en els quals els dos primers classificats i els 8 millors tercers passaran als setzens de final. Espanya, que competeix en aquesta primera fase amb Cap Verd, l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, debutarà dilluns contra el conjunt africà. I el Joventut va perdre la pròrroga a la pista del València en el debut a les semifinals de la Lliga ACB. El conjunt verd i negre va caure per 118 a 117 en un duel ajustat fins al final. Els de Dani Miret van tenir el triomf a tocar, però un triple de Pradilla en el tram final va empatar el marcador a 105 i va forçar el temps extra. La igualtat es va mantenir fins al final, quan un tir errat per Han, al final ja, va deixar el primer punt de l'eliminatòria al Roig Arena. Ara, tots dos conjunts es tornaran a enfrontar demà, de nou a València, abans que la sèrie es traslladi a l'Olímpic. I el Barça juga avui el segon partit de les semifinals al Palau contra el Tenerife. Després de la contundent victòria de dimarts, els de Xavi Pasqual volen repetir sensacions i sumar el segon triomf abans que la sèrie es traslladi a les Canàries. El pivot blaugrana Youssouf Afol assegura que tornaran a jugar amb la mateixa intensitat per deixar l'eliminatòria ben encaminada.
12: Demà hem de jugar amb la mateixa energia, amb la mateixa intensitat, perquè crec que ahir això va fer la diferència. Amb la gent, amb tot el Palau, amb nosaltres. I crec que intentarem fer el mateix o més, intentar obtenir la victòria.
1: No hi haurà cap català a la final de la Champions femenina de waterpolo. El vigent campió, el Sant Andreu, va caure als penals a la semifinal contra el Ferencváros hongarès. Les de Javi Aznar havien anat per davant al marcador durant gran part del partit, però l'empat en el tram final va forçar la tanda. Tampoc va guanyar el Mataró, que va perdre amb l'Olympiakos grec per 12 a 14. Les del Maresme disputaran demà contra el conjunt andreuenc el partit pel tercer lloc. I avui comença la Final Four masculina amb l'Atlètic Barceloneta lluitant pel títol. Els mariners afronten el repte de proclamar-se campions d'Europa per segona vegada amb la baixa destacada de Vince Vigdari. L'equip s'enfrontarà a les semifinals al vigent campió, el Ferencváros hongarès. El tècnic Fran Fernández diu que arriben en un bon moment.
13: El equipo llega con mucha confianza y con tranquilidad. Hemos hecho un buen año, el equipo está alegre y por lo tanto eso nos hace muy peligrosos. Creo que es el primer año que la Final Four está muy abierta. Cualquiera de los cuatro equipos puede salir campeón. Ferencváros es el actual campeón y nosotros queremos robarle la corona.
1: La 46a edició de Fira Tàrrega comptarà amb una seixantena d'espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. De 10 a 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debutants. La companyia catalana Kamchatka inaugurarà el certamen. Gràcies a una aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega, Fira Tàrrega oferirà gratuïtament 7.000 entrades que fins ara eren de pagament i en rebaixarà el preu d'altres. Amb això, un 60% dels espectacles seran gratuïts. La Ludwig Van, els Pets, Marc Pujol o Salvador Sobral són alguns dels artistes que actuaran a la nova temporada de l'Auditori de Girona, que ha presentat les 48 propostes artístiques ja tancades, tot i que al setembre se n'anunciaran de noves. No faltaran les propostes familiars, com l'actuació del grup El Pot Petit.
3: La xarxa de comunicació local.
14: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
15: Exercici a casa per a gent gran.
16: L'exercici regular és fonamental per mantenir la mobilitat i la independència a mesura que envellim. La fisioteràpia pot proporcionar rutines adaptades a les necessitats de les persones grans, ajudant-los a realitzar exercicis segurs a casa per millorar la força, l'equilibri i la qualitat de vida. A més, l'activitat física regular pot prevenir caigudes i altres problemes de salut comuns en aquesta etapa de la vida.
14: Salut Activa.
17: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
18: No hi ha dubte que els anys passen per tots, això és un fet, no hi ha més. Llavors, el que sempre recomanem nosaltres és moure's. Moure's per totes les edats. Encara més quan som grans, ja que les articulacions, per un fet, es van deteriorant. Nosaltres, com a fisioterapeutes, recomanem molt l'activitat física. És important moure'ns i no tornar-nos sedentaris. L'OMS ens recomana fer 30 minuts d'exercici al dia, com pot ser caminar o agafar la bicicleta, moure's en general, perquè això el que ens ajudarà és que a la llarga reduirem la tensió arterial, millorarem la circulació sanguínia, evitarem l'osteoporosi i en general engreixarem les articulacions.
14: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El Papa és a punt de sortir rum a les Canàries des de l'aeroport del Prat després de tancar la seva visita de 2 dies a Catalunya. Lleó XIV ha posat, doncs, el seu punt i final, ha estat rebut a peu de pista per personalitats institucionals i eclesiàstiques com el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i l'arcabisbe de la ciutat, Joan Josep Omella. El pontífex continua així el seu viatge apostòlic, en què és previst que reforci el seu missatge social vinculat a la situació de col·lectius com els migrants i les persones més desvalgudes. Un espectacle multitudinari de llums, drons i música davant de la Sagrada Família ha servit per tancar l'acte central de la visita de Lleó XIV amb la benedicció de la Torre de Jesús, tot plegat coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans de l'homilia, el pontífex s'ha agenollat davant de la cripta de l'arquitecte que l'Església reconeix com a venerable, un gest inèdit per una condició prèvia a la beatificació. Lleó XIV culmina d'aquesta manera una agenda d'actes a Catalunya que l'han dut també a oficiar un rosari massiu a l'abadia de Montserrat i a visitar la presó de Brians 1 en un acte inèdit a l'Estat. A la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona ha fet una crida a evitar la solitud dels més grans i atendre els més desafavorits. Analitzarem tot aquest fons social en conversa tot seguit al plató del Notícies en Xarxa amb Cristina García, secretària general de Càritas Diocesana de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets havia amagat l'arma i ha estat una veïna qui l'ha trobat. És el segon tiroteig mortal en menys d'una setmana a la ciutat. Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. La publicació de les notes provisionals es farà el pròxim 23 de juny. Doncs comprovarem en directe com van els nervis d'aquest últim dia d'exàmens en connexió amb una de les seus on comencen en breus minuts les proves a Reus. Dels esports, avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, Canadà i Mèxic. Amb un total de 48 seleccions, és l'edició amb més participants de la història. L'Argentina arriba com a vigent campiona després d'haver aixecat el trofeu a Qatar. La selecció espanyola debutarà dilluns. I en cultura, la 46a edició de Fira Tàrrega comptarà amb una 60ena d'espectacles d'artistes consolidats i també talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debutants. La companyia catalana Kamchatka inaugurarà el certamen.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars, acaba la visita del Papa a Barcelona i Catalunya i Lleó XIV ja és a punt de volar cap a Gran Canària per continuar el seu viatge oficial a Espanya. El president Salvador Illa és a punt de comparèixer per valorar la visita, n'estem molt pendents, mentre s'ultimen els preparatius abans que l'avió s'enlairi. A l'aeroport de Barcelona, on hi tenim ja el Marc Núñez i l'Anna Ruiz, que ho estan vetllant. Bon dia, Anna. Quina és l'última hora que ens pots explicar ara mateix?
2: Bon dia, Helena. L'avió que ha de traslladar el Papa Lleó XIV cap a Gran Canària per continuar allà el seu viatge oficial a Espanya roda ja per la pista des d'aquí, des de l'aeroport de Barcelona, a punt d'enlairar-se cap a Gran Canària. Les autoritats i càrrecs institucionals que han estat aquí a l'aeroport del Prat per acomiadar el Papa després de dos dies de visita a Barcelona i Catalunya van abandonant aquesta terminal corporativa del Prat. Ja ha sortit l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també ho ha fet la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, i estem a l'espera que el president Salvador Illa comparegui també aquí a la terminal corporativa del Prat per fer balanç, una lectura, una interpretació política i institucional d'aquests dos dies de visita del Papa tant a Barcelona com a Catalunya. Recordem que durant aquests dos dies un tapait programa de visites litúrgic, cultural, polític i institucional han traslladat el Papa a dos dels punts singulars de la cultura patrimonial, artística, espiritual de Catalunya, com són ara la Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat. Així que, Helena, a l'espera que l'avió que trasllada el Papa des de Barcelona fins a Gran Canària per continuar aquest el seu viatge oficial a Espanya, s'enlairi d'aquí uns minuts des de l'aeroport del Prat, perquè aquest avió ja està rodant per la pista. Insistim, les autoritats i càrrecs institucionals s'han anat abandonant la terminal corporativa on ens trobem en aquests moments i som a l'espera que el president de la Generalitat, Salvador Illa, comparegui davant els mitjans de comunicació en una breu compareixença per poder fer balanç o una interpretació política i institucional de la visita del Papa.
1: Doncs ràpidament ens traslladem cap a aquesta mateixa seu on estàs tu, però a l'interior, perquè en aquests mateixos moments ha de comparèixer ja en Salvador Illa per fer això, el que dèiem, un balanç d'aquesta visita. L'escoltem en directe.
3: I li he agraït la visita, li he agraït la seva funció, la seva sensibilitat, l'edat de la cultura catalana, i li he agraït també els missatges que aquests dies han traçat amb la societat catalana i amb la societat més que jo, que també hi ha tot el món. I li he agraït els missatges, els missatges.
1: Doncs la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família ha posat el punt final de la visita del Papa a Catalunya, que, com dèiem, en uns minuts ja està volant, de fet, marxa cap a les Canàries, en uns minuts s'enlaira l'avió, suposem que aquesta hora ja està enlairant-se i marxa cap a les Canàries. La inauguració de la nova torre que converteix la Basílica en l'església catòlica més alta del món era l'acte central del viatge del pontífex a casa nostra. Després d'una missa, doncs, de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte del temple Antoni Gaudí, l'acte va concloure amb un espectacle de llum i música espectacular. Tot plegat ens ho repassa en Lluís Mata.
4: Del cor agraït, lloem el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
5: Amb aquestes paraules, el Papa Lleó XIV ha beneït i inaugurat la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ha estat en un acte ja fora de la basílica, durant el qual ha escampat aigua beneïda a la torre des de la façana del naixement. La cloenda ha comptat amb la participació de l'Escolania de Montserrat i del públic convidat. Ha estat un espectacle de llum i so, tant dins com fora del temple, sota la mirada d'Antoni Gaudí, que feia acte de presència dibuixat per drons al cel. Les llums també han format una frase de l'arquitecte: primer l'amor, després la tècnica. Un castell de focs artificials sortint de les torres de la basílica ha tancat l'espectacle. Ha estat el punt final a l'acte central de la visita del pontífex, que arrencava amb la passejada amb papamòbil pels carrers propers a la Sagrada Família, aclamat per milers de fidels. Ja la basílica s'ha convertit en el primer papa que ha visitat la cripta on hi ha la tomba d'Antoni Gaudí, reconegut per l'Església com a venerable, pas previ a la beatificació. També dins el temple, el Sant Pare ha celebrat una missa solemne de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
1: El papa Lleó XIV, que ha deixat dos dies intensos a Catalunya, plens de gestos, d'improvisacions i missatges que van molt més enllà del protocol. Marina Fernández, directora de Comunicació i Relacions Institucionals de l'Escola Internacional de Protocol i Esdeveniments, en destaca l'espontaneïtat i la proximitat, allunyat, això sí, de l'estil més informal del seu predecessor, el papa Francesc. Fernández assegura que amb aquesta actitud, Lleó XIV ha mostrat una imatge propera a la ciutadania, connectada a la realitat i còmplice amb la joventut. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
6: El papa, a través de sus palabras, pero sobre todo a través de su gesto, se ha mostrado muy cercano, muy accesible, muy emocionado. Creo que no ha quedado un bebé por recibir esa bendición del papa. Cuando el papa hace por dos veces ese gesto de 6-7, que nadie sabe exactamente qué significa, pero que está muy de moda entre los jóvenes, nos está diciendo que es un papa que está en el mundo, que está en la realidad social, que está escuchando a los jóvenes. Nos está contando que en esta ocasión el Vaticano habla latín, pero también habla Instagram, y esto es muy importante.
1: Doncs tornem a recuperar la compareixença de Salvador Illa, president de la Generalitat, que sembla que ara el so és molt millor. L'escoltem.
7: Serena, però també molt clar i molt explícit de missatges en relació a el que significa ser tolerant amb el diferent, amb el divers, la necessitat d'acollir, la necessitat de pensar en els més vulnerables, d'estar al costat de la gent que passa per moments de dificultat, de tenir sempre dret a una segona oportunitat. Crec que són missatges, almenys amb els que jo m'hi sento molt identificat, no? Acabo de despedir al Papa León XIV. Le he deseado un feliz viaje, le he deseado una feliz estancia en esta última etapa de su viaje a España, en este caso en las Islas Canarias, y le he agradecido la visita que ha tenido estos días aquí en Cataluña. Le he agradecido su comprensión y sensibilidad hacia la realidad catalana, y también le he agradecido los mensajes que desde aquí ha lanzado no solo a la sociedad catalana, sino al mundo, ¿no?, al conjunto de la ciudadanía mundial, ¿no? Creo que los mensajes que ha lanzado nos reafirman en ser Cataluña una sociedad tolerante, abierta, que valora la diversidad, que acoge, que trabaja en favor de la justicia social, ¿no? Y creo que también han sido unos mensajes muy inspiradores, ¿no?, en el sentido de reafirmarnos en esta ambición colectiva que tenemos como catalanes, ¿no? Ayer desde la Sagrada Familia, desde Cataluña, desde Barcelona, se iluminó el mundo, y creo que eso también nos permite dimensionar en su justa medida el papel de Cataluña, ¿no? Cataluña vuelve a contar tanto en Europa como internacionalmente. Insisto, todavía nos emocionan las imágenes de ayer noche, cómo desde Barcelona y desde Cataluña se iluminó con mensajes de esperanza, ¿no?, al conjunto del mundo, ¿no? Tanto una elaboración muy positiva de este viaje. Muy agradecidos al Papa León XIV por el tiempo que nos ha dedicado.
1: Doncs una primera valoració, ja ho sentíeu en directe, del president de la Generalitat, Salvador Illa, sobre la visita del papa Lleó XIV a Barcelona, a Catalunya, durant aquests dos dies. Temps hi haurà segurament per valorar-ho amb més calma, amb més deteniment, amb més profunditat, però d'entrada ja sabem una mica quin és el balanç que en feia el president de la Generalitat. I és que ahir a la tarda el papa Lleó XIV va voler escoltar també de molt a prop la realitat social del Raval. A la parròquia de Sant Agustí es va reunir amb més de 90 entitats que treballen cada dia amb persones en situació de vulnerabilitat. I tres d'aquestes entitats, entre elles Càritas Diocesana de Barcelona, van intervenir directament per explicar-li quina feina fan. La veu de Càritas en aquesta trobada va ser la de la seva secretària general, la Cristina García, que avui ens acompanya a l'estudi. I amb ella aprofitarem també per comentar, si tenim temps una mica, la memòria anual que l'organisme social de l'Església va presentar dijous de la setmana passada. Cristina García, bon dia i gràcies per acompanyar-nos, per ser amb nosaltres.
8: Molt bon dia.
1: Disculpa una mica aquest entrebanc, perquè els directes ja saps que a vegades són els que ens condicionen, eh? Com va anar la reunió amb el Papa? Podries tu també fer un balanç, una mica com feia ara el Salvador Illa? El van veure especialment distès, afable, fent broma. Tu que hi eres, com el vas veure i què us va transmetre de prop?
8: Doncs la veritat va ser una trobada molt emocionant i molt propera. L'havíem preparat amb moltíssima il·lusió, no? Una oportunitat de, doncs, que les entitats socials de la diòcesi de Barcelona puguem poder disposar d'aquest espai amb el Papa, doncs ens feia una il·lusió tremenda. I vam trobar un Papa doncs, molt proper, molt interessat en el que fem, i també ens va felicitar per la nostra tasca i ens va encoratjar a continuar treballant, doncs perquè ja l'hem sentit diverses vegades durant aquests dies, la importància de la dignitat humana, de posar la persona al centre, de no posposar la caritat, no? I és un missatge que ens va traslladar.
1: Què vas veure que li preocupa molt? Perquè un dels titulars que hem fet és, sobretot a la gent gran, no? Va ressaltar molt, va posar molt el punt, si més no els periodistes és el que hem destacat també de les moltes coses, però una d'elles és això, no deixar al marge la gent gran, no? Encara que no siguin els nostres avis, deia, la gent gran no pot quedar sola, no? És una de les coses que a vosaltres com a Càritas us preocupa, però que ell també va posar molt l'accent en aquest extrem. Què us va demostrar, què us va dir, què és el que vas veure que a ell li preocupa realment?
8: Sí, arrel de la cara que li va llegir al nen, al Renzo, clar, ell li preguntava també sobre la soledat de la gent gran, no? I ell ens va transmetre la importància d'acompanyar la gent gran, de no deixar-los sols. Al final va dir que els avis, no?, tot sovint es fan càrrec dels nets quan els pares treballen i després quan ells es fan grans, doncs la importància també de retornar-los aquest temps, aquesta dedicació, aquest amor que ells sempre ens donen als més joves, no? I sí, va ser molt, molt, molt emocionant la part de les preguntes que li feia el nen al Papa i com ell, de forma molt natural, li va anar responent, també va baixar a saludar-lo personalment. Va ser un moment molt entranyable.
1: Una experiència, doncs, positiva per vosaltres també, testimonial. Sí. Quan llegim la memòria de Càritas, i ara entrem ja una mica en matèria amb aquesta memòria que vau presentar la setmana passada, la fotografia és molt dura, Cristina. Deixa clar que avui tenir feina no garanteix estabilitat i que l'habitatge s'està menjant el poder adquisitiu de moltes famílies. Quina és la realitat que més us ha colpit d'aquest 2025 que ja hem deixat enrere?
8: Sí, durant aquest 2025 hem acompanyat més de 63.000 persones a la diòcesi de Barcelona. Ens preocupen molts àmbits, però estem veient que cada cop més hi ha una pobresa més relacional, de manca de vincles, de manca de xarxa, quan a Càritas constatem la importància de la comunitat. No? Ahir el Papa ho va dir, va parlar del treball en equip, no? quan responia el Renzo amb el tema del futbol, no? Que deia que li va preguntar si li agradava el futbol, i ell va dir que va ressaltar, parlant del futbol, la importància del treball en equip. No? I nosaltres ho veiem a Càritas, no? La importància de quan les persones se senten escoltades, recuperen molt més fàcilment la confiança i la capacitat de projectar el futur. Llavors ja hem vist això, no? Que degut a molts aspectes que, com doncs, l'aïllament també social que provoquen les tecnologies portades a un extrem, no? I altres aspectes doncs, que hi ha cada cop més aïllament social quan hauria de ser el contrari. També ens preocupa molt el tema de l'habitatge, no? El 75% de les persones que acompanyem no tenen un habitatge digne.
1: I són tres de cada quatre
8: tres
1: famílies,
8: de cada quatre,
1: eh?
8: Sí. I per això també la roda de premsa vam ressaltar la importància d'aprovar la llei de sensellarisme. No? Porta molts mesos que s'està treballant i cal aquest any, esperem que aquest any finalment es pugui tirar endavant.
1: En quin punt està aquesta llei? Perquè aquesta és una de les preguntes que li volia fer. El sensellarisme està desbordat, segons unes dades d'Insocat. 18.000 persones estan en aquesta situació a Catalunya. És un 80% més que ara fa 10 anys. Com està? Està encallada encara al Parlament? Em deies que aquest any, aquest 2026, espereu que es pugui aprovar aquesta llei?
8: Sí. Penseu que nosaltres, en els darrers anys, les persones que tenem en sense llar s'han duplicat en els darrers dos anys. Per tant, és un tema que ens preocupa molt i si estan callades, estan fent s'estan fent diferents tràmits, però no acaba d'en sortir-se'n, la veritat.
1: I per què no? Teniu clar per què no?
8: Doncs perquè, bueno, creiem que falta aquest consens polític com amb els grans temes de país, no? Que cal un consens polític i una voluntat política, doncs, per tirar-ho endavant, posar-ho com una prioritat sobre la taula, no? I en aquests moments creiem que no és una prioritat del govern.
1: Del govern o hi ha algun altre partit polític que estigui posant pals a les rodes?
8: Concretament, és en general és dels partits, dels parlaments, que hauria de tirar endavant i no ens estem en sortint.
1: És a dir, que de moment això no sembla una prioritat per al govern o pel país de Catalunya. Càritas, ens ho deies, ha acompanyat fins ara més de 3.000 persones en el procés de regularització. Tu ens parlaves de l'acompanyament en general, jo ara parlo de la regularització, però només la meitat, segons heu posat a la memòria, han pogut formalitzar la sol·licitud. Quines barreres real s'estan trobant aquestes persones, aquestes 3.000 que han iniciat aquest procés de regularització? Insisteixo, només 1.500 han pogut presentar de forma correcta la sol·licitud. Quines són les traves principals amb què es troben?
8: Doncs algunes, per exemple, no disposen els antecedents penals, no? Que aquests que els han de demanar als seus països d'origen, doncs estan costant en arribar aquests papers, no? I també doncs altres tràmits de documentació que cal requerir, que estan requerint, que no estan arribant.
1: Hi han dues coses, Cristina, d'aquest tema, d'aquest procés de regularització, que a mi m'han cridat especialment l'atenció. Una, que moltes famílies s'estan endeutant per poder-se regularitzar, i després, un altre tema que també m'agradaria que em comentessis és la invisibilitat dels infants en aquests processos. Què vol dir que els infants estan quedant fora del radar administratiu? A veure si podem respondre aquestes dues qüestions.
8: Sí, el tema dels infants, no? Realment és molt important poder regularitzar els infants perquè és el futur, no? de la nostra societat, no? I és molt important que tot el nucli familiar pugui tirar endavant aquest procés de regularització, val? I l'altra pregunta, perdona?
1: Sí, l'altra pregunta era l'endeutament de moltes famílies que per poder regularitzar...
8: Sí, nosaltres ens vam donar compte que quan començàvem el procés de regularització, moltes persones ja per l'angoixa de no poder tirar endavant de no arribar a temps a regularitzar, ja s'havien endeutat per poder poder garantir aquesta regularització, no? I llavors els trucàvem des de Càritas, persones que nosaltres atenem, per dir-los, no? Doncs per ajudar-los en aquest procés, i ja s'havien compromès econòmicament amb
1: altres...
8: Amb alguna gestoria. I realment, sap greu perquè algunes persones han fet un endeutament molt important per poder-ho tirar endavant.
1: Doncs, Cristina García, no tenim més temps avui. T'agraïm moltíssim la teva presència aquí, que ens hagis fet, si més no, 5 cèntims d'alguna d'aquestes coses que tant us preocupen i que tant treballeu i des de fa tants anys, perquè Càritas, evidentment, teniu molt temps de feina i molts anys que fa que la feu. Gràcies, doncs, per estar amb nosaltres avui.
8: A vosaltres, moltes gràcies.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. Per saber com es presenta aquesta darrera jornada d'exàmens, ens desplacem ara fins a Reus, a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat Rovira i Virgili, i tenim a la Clara Marchiegui i el Jordi Olària, companys de Canal Reus. Jordi, bon dia. Quin ambient respiren els estudiants en aquest darrer dia de la selectivitat? No sé si hi ha gaires nervis o ja estan més tranquils.
9: Bon dia, companys. Jo crec que podríem parlar de nervis a la baixa. Com dèieu, és la tercera jornada d'aquestes proves d'accés a la universitat per a uns 45.800 estudiants d'arreu de Catalunya, 4.500 dels quals al camp de Tarragona, en instituts i campus universitaris com aquest campus Vallissens de la URB on som ara. Si examinen, com dèiem, des de dimarts, acabaran avui aquells exàmens en total 35 matèries diferents en funció de les que escollin i del batxillerat que hagin estudiat en el cas de que hagin fet. També hi ha alumnes de mòduls. Tot plegat, com dèiem, ja han superat dos dies, s'enfronten al tercer amb nervis a la baixa en un any en què hi ha hagut rècord d'inscrits, d'alumnes inscrits arreu de Catalunya, i en què la novetat principal ha sigut l'ús de detectors de dispositius electrònics de manera aleatòria a tots els centres on s'han fet proves d'accés a la universitat. Ho explicava, de fet, un dels presidents de tribunal d'aquest campus, el Vallissens de la URB, volíem dir, que les proves han anat bé i que, a més, tot i que hi havia aquests detectors, no han hagut de fer-se servir gaire.
10: Ha anat molt bé, com sempre, sempre hi ha nervis, algun estudiant que s'equivoca d'aula, de tribunal, però tot es pot solucionar. I sí, hem tingut alguna errada en algun examen, però també ho hem solucionat ràpid. Han estat molt, vull dir, curosos els estudiants. És a dir, no hem detectat un ús així molt excessiu ni de ningú tipus de la IA. Sí que hem fet al principi de cada examen, recordem les instruccions que no podem fer servir.
9: Unes proves d'accés a la universitat que acaben avui, han començat, comencen de fet d'aquí a uns minuts a les 9 del matí amb l'examen de català, l'última de les assignatures troncals que quedava, i dues sessions més d'examen en funció de les assignatures escollides entre un ventall de 10 matèries. Tot plegat, tenint en compte aquest ventall de matèries per examinar també de les carreres que volen fer i del BAT que hagin cursat, quan hem preguntat als estudiants com els havien anat i quins nervis tenien avui, opinions per tots els gustos.
11: Bé, bastant bé. L'important és que ja s'està acabant, que avui ja és l'últim dia, però de moment bastant bé.
12: Sí, alguns exàmens una miqueta més difícils que altres, però bueno, en general bastant bé.
11: Periodisme.
12: Jo, si tot va bé, pedagogia.
11: Sobretot matemàtiques és el pitjor, però bueno, avui el tenim, a veure com va.
13: Molt bé, menys mates al científic. Mates al científic va ser molt malament.
14: Bueno, una mica tot, alguns millor i alguns pitjor, però en general bastant bé.
15: Fisioteràpia.
16: I jo pedagogia.
9: Tot plegat culmina avui, com dèiem, per a 45.800 alumnes d'arreu de Catalunya, 4.500 dels quals al camp de Tarragona, un alumnat que sabrà el 23 de juny en primera instància quines notes ha tret d'aquestes proves d'accés a la universitat i que després d'un període de revisió quedaran definitives el pròxim 7 de juliol.
1: 5 minuts només, els que falten ara mateix per arribar a les 9. Gràcies, companys. Aquestes proves de selectivitat que avui s'acaben. Nosaltres també estem a punt d'acabar aquest Notícies en Xarxa, recuperant d'alguna manera el nostre principal argument informatiu. El Papa ha sortit fa pocs minuts rumb a les Canàries des de l'aeroport del Prat, després de tancar la seva visita de dos dies a Catalunya. Lleu XIV ha estat rebut a peu de pista per personalitats institucionals i eclesiàstiques, com el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, l'alcalde de Barcelona també, Jaume Collboni, i l'arcabisbe de la ciutat, Joan Josep Omella. El pontífex continua així el seu periple, el seu viatge apostòlic després de beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família de manera molt espectacular, com un acte central que va deixar bona part de la ciutat, però també segurament a bona part del país i del món bocabadat. Doncs d'aquesta manera posem el punt final al Notícies en Xarxa d'avui. Un dia més els agraïm la confiança, l'haver estat aquí pacients amb nosaltres i us esperem demà a partir de les 7 del matí. Demà ja és divendres. Adéu-siau, que vagi bé. Bon dia.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Gràcies per ser-hi. Benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Comencem una nova jornada, un nou dia de programació a través del 107.1 de la FM. Avui és dijous, 11 de juny del 2026. I just això que dèiem, una programació que, a més, podeu trobar a través d'internet, podeu consultar a través de www.rtv-elvendrell.cat, Ràdio Línia, Ràdio La Carta. També expliquem que podeu posar imatge i podeu seguir a través de televisió. L'espai matinal de Calaixera, que està a punt de començar. Presència a les xarxes socials. I d'aquesta manera, en tots aquests punts, un ampli contingut informatiu. Així doncs, us convidem a que seguiu la programació prevista, això que ja està a punt i que ja comença. Som-hi!
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. A partir d'aquí ja comencem una nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. Ja hem començat, eh? Avui, dijous, 11 de juny, programa número 3.989. I ja sabeu que sempre, cada dia, tenim l'intenció i l'objectiu d'acompanyar-vos, de sempre explicar-vos moltíssimes coses i, de fet, treballar per aquesta ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però sempre tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. A més, si voleu participar, ara que ja estem en directe, ens podeu enviar un missatge de WhatsApp molt, molt fàcil, molt senzill. 686-101-101. El que sigui, opinió, comentari, el que sigui, 686-101-101. I el mateix un correu electrònic, tot i que aquí ja podeu escriure quan vulgueu i quan pugueu, eh? calaixera@rtv-elvendrell.cat. Va, ben pendents de tot el contingut d'aquest programa d'avui. Per començar anirem cap al temps, la previsió, com és habitual, amb en Marc Rodero. També ja hem preparat una primera cançó per posar ritme. I això ens portarà cap a les notícies destacades, l'actualitat del dia a nivell proper, local. També els esports amb en Jordi Graell, les portades dels diaris i altres aspectes d'interès. Amb tot això ens plantarem a les 10, actualitzarem les notícies de fet. A cada hora en punt ho fem amb la xarxa de comunicació local, amb aquests butlletins en principi programats.

0: Després del butlletí de les 10, seguirem més qüestions, segona part de programa. Avui toca secció amb la Lira, conèixer allò que s'hi cou, allò que fan, les seccions, l'actualitat de la Lira ventrellenca. A banda, també parlar-vos d'altres punts importants d'agenda a nivell cultural, com és el cas de l'aniversari dels 35 anys del Cabrot, que es celebra aquest dissabte, dia 13. En parlarem. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i encara ens quedarà tercera i última part. En aquest punt parlarem de cinema, acostarem les estrenes cinematogràfiques, acabarem de perfilar l'agenda, altres qüestions i, sobretot, també tindrem una bona estona per la participació a les trucades en tots aquests punts que ja hem dit, però això, les trucades al 977 15 70 69, que és el telèfon de directe. Arribarem al migdia amb tot això, que no és poca cosa. Actualitzarem les notícies i ja tancarem tota aquesta jornada i aquesta calaixera d'avui dijous. Gràcies per fer-ho possible, gràcies per l'atenció, per la confiança i també per la paciència. Sempre deixant clar que això és casa vostra. Ben trobats.
1: Calaixera, un programa unicap de tot. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

0: El temps, sempre pendents del temps, la previsió i aquesta connexió diària amb en Marc Rodero, que ja ens acompanya. Molt bon dia, Marc.
1: Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
0: Com ho tenim, això, Marc? Com ho veus? Com ens ho expliques?
1: Doncs avui un dia tranquil·let, amb algunes bandes de núvols alts que ja tenim a hores d'ara, sense més conseqüències. Cap activitat, podríem dir que la tempesta, no només a casa nostra, sinó també aquesta vegada cap allà on toca en aquesta època de l'any. Per tant, avui arreu del país el temps mantindrà, doncs això, força, tranquil·let, sempre amb aquestes bandes de núvols alts. Les temperatures sense gaires canvis. Ahir van recular una miqueta i avui també es quedaran en aquesta mateixa línia. Per tant, d'avui fins divendres, dissabte, la temperatura continguda, això sí, de cada cap de setmana pujarà una miqueta més. Situació marítima una miqueta alterada a la tarda, amb marejol generalitzat a tots els quadrants costaners de la comarca, Pere.
0: Perfecte. I les temperatures, Marc?
1: Doncs ara mateix tenim 21 graus tant a Coma-ruga com a Cunit, 20 al Vendrell, 18 a la Bisbal, 16 al Montmell i 18 també a l'Observatori de l'Arboç.
0: Perfecte. Gràcies per la informació, Marc. Fins demà.
1: Adéu-siau, bon dia.
0: Que vagi bé, bon dia.
2: Ràdio al Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
0: Sempre pendents de novetats, de noves cançons, com és el cas d'Arnau Bellvé, que acaba de presentar això que ja està sonant i que ens ajudarà a posar ritme a la calaixera d'avui dijous. Mentre el monstre...

evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau.

0: Arnau Bellvé, mentre el monstre, nova cançó, la cançó que de fet avui dijous ens ajuda a començar a posar fil a l'agulla i a posar ordre, eh? I proximitat, vaja, el 107 en bo de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 11 minuts. Notícies. El nou sistema de recollida selectiva a la banda del Tancat i al barri de França segueix avançant de manera progressiva. Aquesta setmana s'estan acabant d'ubicar els nous contenidors i repartint les noves targetes en una zona que abraça el 20% de la població. De moment, la implementació no ha estat exempta d'incidents com la sustracció d'alguns cubells del porta a porta i el trencament de la tapa d'algun dipòsit de la brossa. Petits contratemps per a una fase del nou servei marcat en vermell en la planificació de l'executiu local. Escoltem ara l'alcalde, Kenneth Martínez.
2: És el gran repte del servei. Estarem tot aquest mes de juny molt atents a que la implantació doncs, i els veïns i veïnes i comerços s'adaptin. Doncs, és un canvi. Al llarg d'aquesta setmana doncs, encara estem movent alguns contenidors, posant sobretot els contenidors tancats, ja siguin els de rebuig a l'orgànic, i el porta a porta ja funciona des del dimarts.
0: I el grup ecologista del Vendrell, el Geben, proposa la gestió compartida del riuet de Coma-ruga entre l'Ajuntament i les plataformes veïnals implicades en el seu bon funcionament. L'entitat ecologista està a favor del procés de renaturalització de l'espai, però considera que aquest s'ha de fer de manera que tothom tingui clar el projecte i els seus objectius. Els ecologistes consideren que s'hauria pogut evitar la confusió i el rebuig que ha tingut el projecte per part d'alguns usuaris de les xarxes socials que s'han pronunciat amb informació errònia. El govern creu que la retirada de murs i de conducte del pluvial del riuet són actuacions que milloren la seva qualitat ambiental i serveixen per recuperar la biodiversitat perduda. I en matèria econòmica, al municipi i a la comarca, en reestructuració organitzativa de Saint-Gobain Securit. La companyia de fabricació de vidres per automoció ha decidit traslladar la planta de Devisa, situada al Vendrell, a les instal·lacions de l'Arbós, amb la voluntat de concentrar l'activitat industrial i logística. Segons l'empresa, forma part del full de ruta que la companyia s'ha fixat per als pròxims anys com a resposta a la transformació estructural del sector de l'automoció, marcada per l'electrificació, la pressió competitiva internacional i una demanda més gran de qualitat, servei i flexibilitat per part dels clients. Concentrant l'activitat a les instal·lacions de l'Arbós de Saint-Gobain, asseguren que s'avança cap a un model operatiu més eficient i competitiu. El trasllat, afegeixen, no implicarà canvis en l'activitat industrial de l'empresa al territori. Des de Saint-Gobain Securit Espanya han explicat que la reorganització es farà per consolidar el futur industrial de l'empresa a la província de Tarragona amb l'objectiu de continuar atraient projectes. Per la seva banda, des de l'Ajuntament de l'Arbós han valorat de forma molt positiva el trasllat, apuntant que permetrà recuperar activitat econòmica i reforçar el teixit industrial local. Durant tot el procés, des de l'Ajuntament, afirmen que mantindran un contacte permanent amb les parts implicades i col·laboren activament per facilitar tot aquest trasllat. Més qüestions, altres notícies, canviem de tema. L'Arxiu Comarcal del Baix Penedès s'ha adherit a la Setmana Internacional dels Arxius, amb dos actes que tindrà lloc els pròxims dies. El primer es farà avui dijous a les 7 de la tarda al Centre Cívic L'Estació, on la directora de l'Arxiu, la Nati Castejón, presentarà l'inventari del fons documental de la Colla Castellera dels Nens, que va ser cedit a la Generalitat el 2021.
3: Ha sigut uns anys de treball, d'esforç, que ha realitzat el tècnic d'arxiu Andreu Correra, i que el dijous jo explicaré tot aquest procés com ha anat, de la sessió, de l'inventari, de com es pot trobar aquesta documentació al portal Arxius en línia, al xec premsa i al xec YouTube.
0: El segon acte, que tindrà lloc demà divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Ernest Lluc de Banyeres, girarà al voltant del privilegi del rei Martí l'Humà, que va concedir aquesta vila el 1401. És un document que va ser trobat juntament amb altres de forma fortuïta a l'Arxiu Municipal de l'Ajuntament de Banyeres. Així així ho exposa l'alcalde d'aquest municipi, Amadeu Benach.
4: La història és curiosa perquè tot va vindre arreu d'un accident que va passar en el nostre arxiu, va haver una d'allavissada, es va caure a la meitat de les estanteries, va apilar-se tot, i arreu d'aquí doncs, vam tindre que tornar a rearxivar tot el que teníem. I aquí va aparèixer doncs, un conjunt de pergamins que curiosament va aparèixer, no sé per què, aquest pergamí que feia 600 anys que tombava pel municipi de Banyeres.
0: Els pergamins que van ser cedits a l'any 2010 a l'Arxiu Comarcal, i ara la doctorada en la Universitat de Barcelona, Helena Gracià, s'ha encarregat de fer un estudi sobre aquest privilegi.
5: Un privilegi és una concessió d'uns drets a una comunitat respecte a la resta. En aquest cas, aquest privilegi és un document del 1401 que concedeix el rei Martí l'Humà als habitants de Banyeres. Aquesta concessió és perquè la gent de Banyeres pogués circular lliurement pels termes de l'Arboç i Vilafranca del Penedès per anar a comerciar sense haver de pagar les taxes i els impostos que implicava traslladar-se de municipis.
0: I gràcies a la implicació de l'Ajuntament de Banyeres, en Gràcia ha publicat el resultat d'aquest estudi en un llibre.
5: Hi ha una primera part on hi ha un context institucional on es posa, on s'explica la història de Banyeres a l'edat mitjana, un breu resum, i després hi ha tota la part d'anàlisi diplomàtica paleogràfica on estudiem el document des d'aquestes disciplines. L'objectiu és posar a disposició del públic el text amb una edició crítica que la gent pugui consultar el document sense haver d'anar a l'original.
0: L'estudi d'aquest document i la publicació del llibre també tindran una importància destacada a la Festa Major d'enguany de Banyeres.
4: I nosaltres enfocarem el pregó d'aquest any, el dia 10 de juliol, el pregó en aquests 625 anys i aquest document on històricament, i sempre dic jo molt bé com ho sabeu i crec que ho diuen molts, que per saber on anem hem de saber d'on venim, no? Per tant, aquest any farem esment a aquest acte.
0: Un volum que ha estat publicat per Edicions i Propostes Culturals Andana. I encara allò recorrent la història més propera, l'equip d'alumnes de l'Institut Mediterrània del Vendrell han aconseguit classificar-se per al final del concurs lingüístic Picalletres. És un programa educatiu impulsat per la xarxa que fomenta l'ús correcte de la llengua catalana entre els estudiants de secundària. El certamen, emès per ràdios i televisions locals d'arreu del territori, posa a prova els participants amb reptes d'ortografia, vocabulari, pronunciació i expressió oral en català. La Carla, l'Abril i el Martí són alumnes que formen part de l'equip classificat, on han pres part 120 alumnes de 40 escoles.
6: És un concurs que valora el nivell de la llengua i de la forma de lletrejar i el nivell lingüístic que té cadascú.
7: Fomentar l'ús del català i així, a més, aprenent paraules noves que no coneixia abans.
8: El que més m'agrada és que sí que es veu que millores a l'haver participat, el vocabulari l'amplies més.
9: Hem trobat uns participants, uns concursants que són molt brillants, la veritat. I normalment el que fem, això sí que cada institut ho fa diferent, nosaltres fem com un concurs previ a l'institut per escollir precisament les persones que aniran en representació de tot el nivell.
0: L'alumnat participa al concurs a través de les ràdios de cada localitat, en el cas d'aquesta casa, Ràdio El Vendrell, i té com a principal atractiu que combina aprenentatge però també en entreteniment.
9: El fet que sigui un concurs relacionat amb la llengua, l'ortografia, i que a més hi hagi una aplicació que t'ho presenta en forma de joc, és una cosa força atractiva pels alumnes, no? I fins i tot en aquesta fase inicial veiem alumnes que no mostren gaire interès, que aquell dia ho donen tot, no? Perquè és un repte per ells, no?
6: Hi ha una prova que és una cançó i hem de respondre preguntes, i doncs ens posen cançons que igual o la lletra no s'entén o s'escolta malament.
7: Sobretot a mi el que m'ha costat més ha sigut el tercer nivell de lletrejar, perquè surten paraules més complicades, també surten verbs conjugats i això costa més a l'hora de lletrejar-ho.
0: El Picalletres compta amb la col·laboració d'Antàrtida Produccions i el suport de l'Institut d'Estudis Catalans i el Termcat. I encara parlant de lectura, les colles de lectura infantil de la Biblioteca Terra Baixa tornen aquest estiu després d'un any d'absència. Enguany es faran 4 sessions, que seran els dies 30 de juny, 21 de juliol, 4 d'agost i 1 de setembre, en què les lectures es barrejaran amb els jocs, com en altres edicions, es dividiran els infants en 2 grups d'edat. Així ens ho expliquen des de la biblioteca la Laura Forcada.
10: La colla dels menjallibres, que és per nens que aquest curs hagin cursat primer, segon o tercer de primària, i després tenim la colla dels devoralibres, que és per nens que hagin cursat quart, cinquè i sisè de primària enguany.
0: L'objectiu d'aquestes colles és continuar fomentant l'hàbit de la lectura durant les vacances d'estiu.
10: Perquè creiem que és un moment que els nens també poden llegir d'una manera més relaxada i de descobrir més el gust per la lectura des de la calma, sense extraescolars, sense horaris molt fixes, i aquí sorgeix aquesta iniciativa.
0: Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer a través de la pàgina web de la biblioteca, trucant per telèfon o de manera presencial al mateix equipament. I el Pla Educatiu d'Entorn acaba de celebrar la festa de cloenda de les activitats del carnet lector i del passaport edonauta que s'han desenvolupat durant tot aquest curs. La Plaça Nova ha acollit tallers, un espectacle i una entrega de diplomes que ha servit per posar punt i final a una iniciativa on, al llarg de l'any, hi han pres part prop de 700 escolars. L'Anna Soler és la coordinadora del Pla Educatiu d'Entorn.
11: El carnet lector és per nens dirigits de 0 anys fins a 6 anys i l'edonauta seria tercer i quart de primària. Res, no podríem fer-ho sense les entitats que col·laboren, que són entitats molt diverses, perquè el que volem és que els infants, els nens i les nenes, participin i vagin coneixent el Vendrell, i facin activitats ara en una escola, ara en una altra, ara en un museu, ara a la biblioteca.
0: Unes complicitats que s'han traduït en un total de 43 activitats del carnet lector i nombroses iniciatives del passaport edonauta que s'han relacionat amb celebracions i festes locals, com ara la festa de la bicicleta. Les iniciatives que s'aturen ara durant els mesos d'estiu per retornar amb força de cara al proper curs escolar.
1: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
12: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a Compra i Descobreix. Puncat.
1: Jordi, ¿qué está pasando?
13: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
1: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
13: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
1: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días! Escoltas Radio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: 5 minuts i 2 quarts en punt de 10. Anem cap a la informació esportiva. Un apunt d'en Jordi Grell.
14: Hola, bon dia. Comencem parlant d'handbol. El Pavelló Municipal ha acollit aquest dissabte la final nacional d'handbol de la Unió de Consells Esportius de Catalunya. Concretament, el Vendrell acollit les finals masculines de categoria Benjamina i Alevina amb la participació de 12 equips d'arreu del país. En el cas de la categoria Benjamina, els participants eren el Granollers, Joventut Handbol Mataró, Handbol Lleida, Club Handbol Amposta, Escola Vora Mar de Barcelona i Club Handbol Cambrils. Primer, els equips es repartien una lligueta de 2 grups formats per 3 conjunts i el més ben classificat passava directament a la final, on el Granollers es proclamava campió en imposar-se al Mataró per 12-8, mentre que el Lleida completava el podi en superar l'Amposta a la final de consolació per 11-13. Pel que fa a la categoria Lavina, es replicava el mateix sistema, amb 6 equips que disputava la lligueta inicial de dos grups: l'Escola Ciutat d'Alba de Sant Cugat, Club Handbol Sant Andreu, Club Handbol Amposta, Creu Alta Sabadell, Handbol Lleida i Tarragona Handbol Club. Finalment, el campió era el Ciutat d'Alba, després de guanyar la final per 12-8 contra el Sant Andreu, mentre que l'Amposta s'emportava la final de consolació per 11-9 contra el Creu Alta. I seguim parlant de bàsquet. L'AVE Vendrell s'ha proclamat aquest dissabte campió de Catalunya de categoria masculina cadet promoció. Els taronges, que prèviament ja s'havien imposat en el campionat territorial disputat a finals de maig a l'Arbós, s'han emportat també el campionat català després de desfer-se les semifinals al bàsquet Serós per 64-71 i tombar la final anfitrió al Malgrat per 65-74.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
0: I després dels esports, saltem cap a les portades dels diaris, les principals portades d'avui dijous 11 de juny, del qual comparteixen protagonisme amb la Sagrada Família i la visita del Papa i també ja la benedicció de la Torre de Jesús. De fet, la portada és així, del diari de Tarragona, simplement hi ha la imatge de la Sagrada Família il·luminada amb la Torre de Jesús, il·luminada amb la creu i la silueta feta amb dron d'Antoni Gaudí. I la paraula al titular, gràcies. Saltem cap al diari Ara, on parla que Lleó XIV beneeix l'obra magna de Gaudí. El Papa lloa la bellesa de la Sagrada Família, una catequesi de pedres, colors i llum que guia el poble de Déu des d'aquesta terra catalana. I també des de La Vanguardia, de mateixa similar, la Sagrada Família del món. El Papa Lleó XIV culmina la visita a Catalunya amb la benedicció de la Torre de Jesús, que converteix la basílica en l'església més alta de la cristiandat.
15: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere

0: Aquestes moltes coses que sempre podem aprendre a través d'allò que ens ensenya i ens explica la Begoña Cartagena, que ja ens acompanya. Begoña, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, sí? Molt bé. Sí, sí, amb ganes d'estar aquí. I escolta'm, te veig amb una energia a tope, eh?
0: Sempre ho intentem mantenir, a vegades ens costa més o menys.
1: Avui es nota, avui es nota.
0: Sí, de veritat?
1: Sí, sí.
0: Clar, tenim la Iman per aquí, que des de fa uns dies ens acompanya, és estudiant en pràctiques.
1: Bon dia. I... potser és això, eh?
0: I ens acompanyen els continguts, i com que estic acostumat sempre a estar... anava a dir sol, no? Que estic amb vosaltres, amb col·laboradors, etc. Doncs aquesta part que algú t'ajudi a la part professional, doncs, ostres, doncs, vulguis que no, suposo que t'ajuda a estar una mica més actiu, eh?
1: Això està bé.
0: Exacte. Gràcies, Iman, eh? Gràcies per acompanyar-nos. Bé, de què parlem avui, Begoña? De què podem parlar?
1: Del que vulguis.
0: Sí? Va, de fet, clar, encara que sempre anem tractant diferents qüestions, diferents temes, i ho podem anomenar de moltes maneres, però jo crec que sempre una mica anem a petar el mateix. No, sobretot, aquesta introspecció personal, aquests tips que ara es diu, sobre, no, una mica aquest... com dir-ho, no? Em surt aquest benestar emocional, però que va molt més enllà. Si no tenir aquest poder... no de convicció, o aquest poder de poder abordar les situacions positives, per suposat que millor, però també negatives, no?
1: Sí.
0: En lideratge, que una mica baix... no, liderar-se un mateix, ja, no? Liderar-se la vida.
1: Sí, és de lo que estem parlant tot sovint, no? D'aquest autolideratge, de saber gestionar-nos, saber governar-nos a nosaltres mateixos per poder viure les diferents circumstàncies de la vida.
0: Clar.
1: I jo sempre dic que el que faig amb les persones que acompanyo a nivell individual és els ajudo a posar ordre intern perquè després puguin guanyar més claretat i després puguin portar les situacions amb més fluïdesa, més facilitat.
0: Clar, perquè a vegades ja n'hem parlat, però és cert, és una cosa que sempre t'ho dic, a vegades sempre porto coses personals,
1: Vinga.
0: Ja que vens t'aprofito. No, però a vegades n'hem parlat, que sempre tenim aquesta tendència a autosobotejar-nos, sempre, no?, a una mica ajudar a enfonsar-nos més del que potser podríem estar, no sé si m'explico, sempre tenim tendència a autoflasejar-nos, no? No sé si seria aquesta la paraula, una mica, no?, sempre...
1: Sí, tenim una ment que, diguem, la ment està... ens porta a la supervivència, es porta a viure en pilot automàtic. La ment el que vol sempre és estalviar-nos energia. Ens vol protegir també,
0: Clar.
1: O sigui que la seva funció és protegir-nos, però ho fa tot el contrari a lo que ens agradaria que fes, no? Ens agradaria que ens ajudés a buscar la plenitud, a ser feliços, a lidiar el dia a dia de forma alegre, de forma amena, fàcil, etc. I la ment no fa res de tot això. D'aquí que sigui important poder gestionar-nos, poder conèixer el funcionament d'aquesta ment, aquesta ment que sol ser molt crítica, no? Tots tenim dintre un jutge, una jutgessa molt, molt crítica.
0: Ja.
1: Llavors, sempre ens va assenyalant les equivocacions que fem, allò que no hem dit bé, allò que hem callat, allò que haguéssim pogut dir, etc. No? El que vaig posposant i no acabo d'agafar mai, etc. No? Llavors, si ens acabem creient tot el que ens diu aquesta part de la nostra ment, aquí ja hem begut oli.
0: És una mica respectant les distàncies, que no és el tema, però és una mica jo com l'horòscop, no? Que llegeixes al matí, primer amb el cafè, l'horòscop, i et diu que tindràs un dia horrorós i un dia fatal, i tu t'autoconvences que tindràs un dia horrorós i un dia fatal.
1: Sí. Hem de vigilar molt amb això, Hem de vigilar molt, perquè les persones són molt sugestionables. O algú es lleva del llit i li passa algo li ronda algo pel cap, o li passa qualsevol cosa i diu, uf, vaya dia m'espera avui. I així serà, però no perquè sigui així el dia, que ojo, és perquè aquesta persona s'ha pogut autoconvèncer d'això.
0: Sí,
1: és el que hem de tenir molta cura.
0: I si després a sobre entrem en aquest bucle de és que tot em passa a mi, és que no sé què, és que tinc molt mala sort, que ja entrem en unes dinàmiques negatives emocionals, psicològiques brutals.
1: Sí, exacte. Això, tornem a dir, perquè aquí estem desenvolupant el rol de la víctima. O sigui, i tots tenim com diferents creences, maneres de pensar, etc. No? Però és molt, molt fàcil caure en aquest rol, pensar que tot et passa a tu, que al veí no li passa tal cosa, que el company de feina té més sort perquè no sé què. Llavors hem de tindre molt en compte, hem de posar com les ulleres, no?, amb aquests missatges que ens dona, insisteixo, aquesta veu crítica, però que de vegades ens confonem. Pensem que nosaltres som tots aquests pensaments. I no és així.
0: No, clar, clar.
1: No.
0: O també n'hem parlat a vegades, no? Aquesta autosuggestió en negatiu també pot ser en positiu.
1: Sí.
0: No, aquesta, sí. Al contrari, és evident que si arribem als límits entrarem en altres factors, eh? Però en aquest sentit, en contres de sempre entrar en dinàmiques negatives, de que tot és dolent, doncs bueno, intentar trobar aquesta part més positiva i dir, no, me n'en sortiré, tiraré endavant i avui serà un dia fantàstic, no?
1: Ja, sí. I, de fet, aquesta és una part de la meva feina, on jo, clar, quan treballo amb líders, amb emprenedors, o sigui, el que parlàvem ara és algo molt comú, no?, que tots tenim aquesta negativitat, aquest punt crític, pensem de manera dramàtica, de manera catastròfica, negativa, que no ens en sortirem, etcètera, no? Llavors, els he d'ajudar a encoratjar-se a si mateixos, a tenir aquest pensament positiu, però no és pensar positiu per pensar,
0: no.
1: Sinó... algo que funciona molt bé és adonar-te'n quan estàs en aquests moments, no?, que tot ho pots veure doncs fosc, no?, o amb aquests matisos grisos. És pensar en altres reptes que hagis tingut a la teva vida, que estiguessis preocupat, estiguessis una mica atabalat, etc., però ho acabessis solventant bé. No? Llavors això te porta de nou a la confiança, a recordar aquests reptes que has solventat, que els has pogut enfrontar en un passat.
0: Clar. I quan parlem de lideratge, també de seguida ens ve al cap, que també en podem parlar ara, aquest lideratge al món empresarial, no?
1: Sí.
0: Jo sóc líder d'un grup de treball, d'un departament, del que sigui, d'una empresa, del que sigui. També el lideratge personal, no?, davant de... ja no dic davant d'una família, d'una casa, sinó d'aquell lideratge personal de dir, no, tiro endavant, faig, intento millorar la meva situació laboral, familiar, personal. No? Una mica quan parlem de lideratge parlem d'aquests factors.
1: Sí, exacte. Per mi, el lideratge sempre comença amb un mateix.
0: Clar.
1: Això per tenir unes bases sòlides, unes bases fortes, però després, evidentment, podem liderar un equip a nivell empresarial. Llavors, quan més autoconeixement, quan més autolideratge haguem desenvolupat, més fàcil ens podrà ser liderar aquest equip.
0: Clar, perquè clar, si no som capaços de liderar-nos a nosaltres personalment, mai serem capaços de liderar un equip de treball, no?
1: Sí, exacte. Això és el que es diu, de fet, és així, tot i que costa molt d'entendre-ho allà fora també, jo diria que el repte de lideratge, quan parlem de lideratge d'equips, és que el líder ha d'aconseguir uns resultats, no? Dic el líder, però l'equip, o sigui, han d'haver uns resultats que s'han d'aconseguir a partir del talent d'aquest equip, no? Llavors el líder ha de tindre en compte tant aquests resultats com aquest equip, aquest factor humà. I encara que sembli una obvietat, això que estem dient, no ho és en absolut, perquè hi ha persones que tenen molta tendència a anar a resultats, i llavors no són tan conscients d'aquesta part humana, no? Deixen tot aquest tema de les emocions o de la comunicació, de la confiança, ho deixen, bueno, a una altra banda, diguem, no? O ens podem trobar al contrari, persones que són molt conciliadores, molt empàtiques, que fan molt equip, però que precisament per això poden deixar una miqueta de banda l'assoliment d'aquests resultats. O sigui, és tot un repte, ja dic.
0: No, i tant. I a més, tenint en compte, he de suposar la pressió que tenen els líders de les cúpules superiors, no?
1: Suposo
0: que ells també han de lidiar per dalt i per baix en moltes ocasions.
1: Sí, exacte. A nivell empresarial, jo diria que sempre, però avui en dia, amb aquests canvis que hi ha, amb tota amb aquest món tan canviant que tenim, amb tanta voràgine, hi ha molt d'estrès a les empreses, hi ha molta pressió. Llavors, sí, els líders tenen aquí un factor afegit, però com tot s'ha de gestionar, no ens podem deixar arrastrar per aquest estrès o per aquesta pressió, perquè quan prenem decisions sota pressió, etc., és quan pitjor surten les coses, no? Llavors d'aquí guanya importància aquest autolideratge, m'estic deixant arrossegar per aquesta situació, m'estic precipitant, llavors és fer un pas enrere i sobretot gestionar aquesta pressió.
0: Clar, també podríem fer, no?, com dir-ho, posar exemples o definir o etiquetar els diferents líders, en trobaríem moltíssims, no? Aquell líder que és un... l'altre que és un no sé quantos, perquè més o menys jo crec que qui ha tingut una mica de bagatge professional o a la seva feina, pel que sigui, han passat diferents perfils de líders, te'n dones compte, no? Que quan algú assoleix el càrrec agafa rols diferents.
1: Clar,
0: però agafa un rol, que és el més curiós, no? Sembla que se't posi com una corona, no? A partir d'ara t'has de comportar com un líder.
1: Sí. I costa moltíssim.
0: Ja.
1: I, bueno, aquí hi ha la diferència que fem sempre, no? Que no és el mateix ser líder a ser jefe, diguéssim,
0: ja,
1: o a ser un cap, no? I com tu deies abans dels rols de lideratge que s'assumeixen, l'ideal, és que una persona pogués assumir diferents rols a l'hora de liderar el seu equip, o a l'hora de transmetre, a l'hora de parlar amb certes persones de l'equip. Tot i que no sempre passa, no? Si ja costa mantindre's amunt, o sigui, anar canviant, encara és més difícil, diem, no? Però, per exemple, hi ha líders que són visionaris, no? O sigui, aquell líder que té una visió que aposta i coneix molt bé aquesta visió, llavors és capaç de portar tot l'equip a aconseguir o a materialitzar aquesta visió. Això se li diu com el líder visionari.
0: Val.
1: Hi ha un altre que és el líder timonel, no? Aquella persona que sap molt bé en tot moment què s'ha de fer, què no s'ha de fer, com, etc. Llavors aquesta persona et dona les directrius molt clares, quins resultats vol, etc. L'únic el perill és que aquesta persona pot acabar assumint molta responsabilitat.
0: Val.
1: No? Ficar-se, llavors aquí poden haver problemes per delegar. Després, evidentment, està el líder coach, no? El líder coach és aquella persona que es preocupa per desenvolupar el seu equip. O sigui, vol observar i té en compte aquestes fortaleses, aquestes àrees de millora del seu equip, i fa a través de preguntes, potser no tant com el timonel que hem dit abans, no amb aquestes instruccions tan clares, sinó més a través de preguntes, fent reflexionar, etc. Però el que busca és desenvolupar l'equip, i aquesta és una figura molt interessant. Però, clar, no sempre és possible fer-ho. També depèn de la casuística de l'empresa o dels resultats que necessitem, no? Perquè, per exemple, aquest lideratge necessita temps, perquè aquest desenvolupament de les persones necessita temps, no? Per fer reflexionar, per aquest autoconeixement, etc. Si nosaltres estem en un projecte molt, molt intens, que hem de treure resultats ràpids, etc., no ens podem dedicar, no?
0: Potser hem d'agafar
1: un altre estil més resolutiu, com dèiem abans.
0: Clar, és a dir, que un bon líder s'ha de poder adaptar les circumstàncies del moment, de la càrrega de feina, del teu equip, dels canvis del teu equip.
1: Exacte, sí. D'aquí la dificultat o d'aquí els reptes que té un bon lideratge.
0: Clar, no només manar per manar.
1: No,
0: això està canviant, per sort, no? Jo crec que d'aquest tipus de líders crec que ja no en queden massa, segur que en queden seguríssim.
1: Sí que n'hi ha, però bueno, s'està portant com un relleu, eh?
0: Clar.
1: Un relleu, sí. Sobretot amb indústries així més productives, etcètera, no? O quan hi ha més seniority, persones amb molta veterania, amb molt bagatge, encara podem trobar algo d'aquest estil, no? Però sí, ara ja se va ampliant la consciència, es tenen més recursos, i s'està anant cap a un altre estil de lideratge.
0: Un cop vaig escoltar, què em penses, Begoña? Que un bon líder, un cop ja ha fet la feina, s'entén, un líder ja estable i consolidat, és aquell que si no hi és tot funciona igual.
1: Exacte.
0: Sí? Era cert, això?
1: Sí, perquè aquest líder, això demostra que no ha d'estar ell perquè l'equip arribi als seus objectius o als resultats econòmics, podríem dir, o de qualsevol tipus. I alhora l'equip ha pogut assumir el compromís i la responsabilitat per arribar a aquests resultats.
0: Val.
1: Idealment, això és el que hauria de passar. I d'aquí els problemes que tenen molts líders per delegar, que no són capaços de delegar. Si jo estic, tinc un equip i no delego suficient, això fa que jo sempre hagi d'estar present.
0: Clar.
1: O si no estic, si no estic molt present, amb sustos de que pot passar qualsevol cosa, no?
0: Clar.
1: Per tant, la maduresa, sí, està amb això que tu deies, no? Al no haver d'estar present perquè tant l'equip, l'empresa, arribi a assolir aquests objectius.
0: I si et pregunto, Begoña, amb tot això que ara hem estat explicant, aquests perfils de líders, quin podria ser allò, el Frankenstein líder perfecte?
1: Quin podria ser, perdona?
0: Quin perfil hauria de tenir un bon líder per tu, eh? És a dir, tenint en compte tot això que hem anat explicant, allò, fer un Frankenstein, eh? Una mica de tot, suposo, no? I crear un líder perfecte.
1: Clar, és que el líder perfecte és tot això. És aquella persona que té visió, és aquella persona que contempla el seu equip, és aquella persona que no perd de vista els resultats, també, no? Que pot tindre claretat, no? Jo, més que dir-te quin rol hauria de tenir un bon líder, mira, hi ha un llibre boníssim que ara m'està venint al cap, que és de Patrick Lencioni, és l'autor, que es diu Les 5 disfuncions d'un equip.
0: Wow.
1: Vale? Perquè un equip, perquè funcioni bé, què necessita? En primer lloc, necessita confiança. No? Aquest líder ha de donar confiança a l'equip. Això vol dir que ens podem, el líder dona permís perquè les persones puguin ser vulnerables, puguin explicar, puguin mostrar emocions, puguin compartir pors, inseguretats, bueno, el que sigui. Quan això passa, quan hi ha aquesta confiança forta, això possibilita una bona comunicació, que és la base de tot lideratge, també.
0: Val,
1: d'acord? Perquè llavors, si tenim una bona comunicació, ens podrem parlar o sigui, podrem evitar el que volíem converses que dèiem que s'evitaven molt. Si hi ha una bona comunicació, tenim aquesta actitud, aquest coratge per portar converses difícils, no? I no fer que els conflictes, que sempre hi ha a tota organització, a tot departament, però perquè les persones som éssers socials, i això és una condició sine qua non dels conflictes, no? Que tenim molta por als conflictes, però el tema és que de conflictes n'hi ha sempre i hauríem de tindre aquesta actitud, aquesta voluntat de poder-los solventar, poder-los reconduir, no?
0: Sí, sí.
1: Doncs a lo que anàvem, quan tenim una bona comunicació, estem oberts a solventar conflictes, estem oberts a dir les coses pel seu nom. Això farà que l'equip estigui molt més compromès i assumirà aquesta responsabilitat d'assolir resultats i assolir objectius. Per mi, aquesta seria com la base. Això és com en aquest llibre que comentàvem, ho té en forma de piràmide.
0: Clar, també, arribats a aquest cas, i si un líder o una empresa, per exemple, contactés amb tu, perquè justament això, no? Creu que necessita, doncs acompanyament sobre com millorar el lideratge, també és una bona senyal, no? Si hi ha l'interès per millorar-ho, ja és una bona senyal.
1: Totalment, totalment. Sí, sí. Això és que, bueno, s'està adonant, està prenent consciència de que alguna cosa no acaba de rutllar bé, voldrien tenir millors resultats, no saben què poden fer, o tenim problemes amb la seva gent, amb el seu talent, etc. Llavors, sí, se poden plantejar treballar de forma individual, diguéssim, no? Fer un procés per millorar l'autolideratge d'aquesta persona, del líder o de qualsevol altra persona de l'equip, o si no, també es pot treballar el que és el lideratge d'equip. Se poden fer, doncs, tant formacions com altres tipus de feina entre tot l'equip.
0: Val.
1: I sol ser molt enriquidor.
0: Sí, que a vegades hem sentit a parlar, no?, d'aquests, no?, de com fer-ho, com de jugant per aprendre els conceptes, no?, de treball en equip, de reconèixer les emocions de l'equip, etcètera, no? Que es poden fer moltes dinàmiques molt diferents i a vegades crec que inclús molt divertides, eh?
1: Sí. I mira, me fas pensar en una situació que vaig viure amb un equip, era un equip de direcció que vam quedar per crear la visió de l'empresa, no? Llavors jo vaig anar amb aquesta sessió i em vaig portar com un trencagel, no? O sigui, a mi al principi m'agrada fer alguna cosa molt simple perquè les persones puguin començar a obrir, a relacionar-se des d'un altre punt de vista diferent al dia a dia de l'empresa, llavors a partir d'aquí crear i centrar-nos en el tema que estem treballant, d'acord?
2: Val.
1: Doncs amb aquest trencagel vaig fer dos preguntes. Una era que tothom expliqués algo que li agradava molt, molt fer, no? Algo amb el que gaudia moltíssim, i després que fos capaç de compartir una por. Tu saps el que va donar de sí,
0: ostres,
1: allò?
0: Por a l'empresa o a nivell personal?
1: No,
0: a nivell personal,
1: de, del que fos.
2: Uau.
1: Una por que tinguessin, perquè a través d'això el que es fa és crea la vulnerabilitat, o sigui, es comparteix la vulnerabilitat,
2: clar.
1: I això genera molta confiança.
2: Val.
1: Llavors, el que va passar, que per mi era un exercici molt simple, molt, bueno, per trencar el gel i després ja ens hi fiquem, i gairebé vam estar treballant
2: tot això
1: amb aquest tema.
2: Uau.
1: Eh?
2: És clar, és que avui en dia estem programats per no ensenyar les nostres vulnerabilitats.
1: Sí,
2: al contrari,
1: exacte.
2: Sempre ens hem de mostrar allò, no?, grandiloents, som els millors, som els més poderosos, som els més forts, i ens ensenyen que no hem d'ensenyar les nostres flaqueses.
1: Ja.
2: És curiós, eh?
1: Ja, d'aquí venim, però no, és justament el contrari. Per tant, un mal lideratge és aquella persona que amaga la seva manera de ser, les seves pors, podríem dir, etc., no? Perquè llavors ni aquesta persona s'autoritza a sentir, s'autoritza a posar-se, a veure's a si mateix, i per tant, si això no ho faig a mi mateixa, tampoc ho faig de cara als altres.
2: Sí, sí, sí.
1: S'entén?
2: Sí, sí, sí, sí. Saps que em ve al cap també moltes vegades quan parlem d'això, del líder i de la relació amb l'equip, que també... Que guardem les distàncies i no estem parlant de patriarcat, ni molt menys, sinó de la figura dels pares i les mares cap als fills i filles. Moltes vegades, és a dir, no estem parlant de paternalisme, no em refereixo a això, sinó a aquest sentit que a vegades, suposo que com a, si ets mare, si t'ho vull preguntar,
1: jo com a
2: pare, que ho admeteixo, ja l'audiència ja ho sap, a vegades la relació amb els teus fills i filles és això, com ho has de fer? Si ets massa proper, no pots ser-ho, perquè no ets el seu col·lega, ets el seu pare, però tampoc no pots ser molt seriós, no? Ni molt estricte.
1: Sí,
2: no sé per què sempre em ve al cap això, que sempre has de buscar el terme mig.
1: Exacte, tampoc pots ser molt
2: permissiu,
1: molt
2: protector, correcte.
1: Exacte.
2: Que tot això ho podem aplicar al món empresarial.
1: Sí, sí, sí. Amb altres paraules, sí, és un bon... és una bona comparació aquesta. Sí.
2: No, i això s'ha de treballar. O es pot treballar, que és el millor.
1: Clar, exacte. I sempre parteix de l'autoconsciència, com de l'observació d'un mateix, no? Per exemple, si jo me n'adono que estic protegint molt a la meva filla, no li deixo fer... no li deixo prendre decisions, li tallo l'autonomia, etc. Si jo me n'adono, puc dir, bueno, possiblement aquí ja no cal que ens jutgem ni res, no? Però puc dir, bueno, algo no estic fent del tot bé, podríem millorar, llavors vaig a provar-ho a fer d'una altra manera. La manera saludable seria aquesta. Què passa? Que les persones de vegades no tenim aquesta capacitat d'observació amb un mateix. No per res, perquè tenim tants estímuls, tenim tantes coses alhora, tantes obligacions, responsabilitats, etc., que és com, no tenim temps per això, no? Però, insisteixo, hauríem de... Això és com un estil de vida, no?
2: Yeah.
1: O sigui, hauríem d'observar-nos més, adonar-nos com estic actuant i com estic sentint. Em sento bé? Perquè de vegades podem cridar una mica, tal, llavors jo si estic cridant, o si estic donant una ordre de, o alguna cosa a fer a la meva filla de males maneres, després me n'adono de, ui,
2: no,
1: això no anem bé, no? Llavors és posar la mirada de nou cap endintre.
2: Molt bé. I una cosa que també em ve al cap de seguida, que és qui tria el líder. Saps què vull dir? Que també jo crec que és una part de responsabilitat en el món empresarial, és a dir, clar, pares i mares és el que hi ha que dur.
1: És el que t'ha tocat, és el que t'ha tocat.
2: A nivell empresarial, però, és a dir, clar, en principi, en la majoria de casos, hi ha un equip directiu o qui sigui que tria un líder. Clar, també és a dir, la tria del líder també és important, que aquí podíem parlar moltíssim, de qui ascendeix a vegades aquests càrrecs de lideratge, perquè a vegades no són els més competents.
1: No, i a veure, bueno, aquí seria tot un tema, però de vegades el que passa també... de vegades un molt bon tècnic sí. o un molt bon professional es desenvolupa, diguem, o sigui, li donen un càrrec de lideratge perquè era molt bon tècnic, podríem dir, no? Llavors, aquest és un error, perquè aquesta persona s'ha de desenvolupar com a líder. O sigui, que tu siguis molt bo amb una feina X no vol dir que tu siguis molt bo liderant un equip, no? Llavors, aquest és un error que es fa constantment, però més que un error és que aquesta persona necessita un procés de desenvolupament, que és el que dèiem abans, no? Pues aquest estil de líder coach, no? Perquè a vegades el que passa amb les empreses és, vale, et promociono, o tu vens del carrer, t'incorpores i venga, aquí està, no? Els nostres objectius són aquests. Val. I tota persona necessita una adaptació, un aprenentatge, un desenvolupament. El desenvolupament és...
2: S'ha d'aprendre, no? També a ser líder també n'has d'aprendre.
1: Exacte.
2: Clar. I que potser no tothom serveix, també ho hem d'assumir-ho, això,
1: també,
2: no?
1: També.
2: Vull dir, tu pots fer una gran tasca i una gran feina en molts àmbits, però potser el lideratge no és el teu millor camp. No?
1: Exacte. De nou, reconèixer aquests punts, no? I sobretot demanar ajuda, també.
2: Clar.
1: Perquè, mira, amb el tema de lideratge, o sigui, a nivell empresarial, doncs el càrrec o la targeta que tinguis te dona la posició, diguem, no? Si tu tens un equip i si tu tens una posició de lideratge, bueno, tu ja assumeixes això. Però realment el lideratge te'l donen els altres. Val. No estic parlant de les persones que han pres la decisió que volen que tu estiguis allà. Sinó, o sigui, les persones de l'equip han de tindre la suficient confiança per otorgar el lideratge a una persona.
2: Queda clar. I a vegades també he sentit, imagina't amb uns arguments, jo he sentit, també en alguna ocasió, he sentit a parlar, que inclús crec que té un nom, que és que moltes vegades les empreses no sé si és premiant, o no acaben ascendint els treballadors més vàlids, sinó al contrari, els que potser no ho són tant, perquè, clar, si tu ets bo al teu lloc de feina, i a tu t'ascendeixen i queda vacant el teu lloc de feina i crees un problema a l'empresa. Tu ja ets bo en el teu lloc, no et vull canviar, perquè ja em va bé que tu siguis bo en el teu lloc. Llavors sempre acaba ascendint, sempre acaba pujant, doncs potser el que no és tan vàlid o potser la seva feina no és tan representativa, perquè, bueno, és més fàcil col·locar aquesta persona que no pas aquesta altra que modificarà tota la manera de fer, no? M'explico, eh?
1: Ja entenc. A veure, aquí no m'agradaria generalitzar, perquè potser això sí que ha passat en alguna banda, però, clar, d'aquí podem entrar amb aquests col·laboradors cremats, amb aquestes persones... Exacte, perquè aquí hem de veure si una persona és molt bona a la seva feina, però té recorregut, té potencial, té ganes, no? Per molt bo que sigui la feina, o sigui, si aquesta persona té talent, té capacitats, té ganes, actitud, podria... O sigui, l'ideal és que aquesta persona pogués delegar. O sigui, el tema de que pogués delegar, pogués créixer.
2: Sí, pogués.
1: Sí?
2: O més, tenir la sensació, no?, de que pogués promocionar.
1: Exacte. Ara bé, si en una empresa, i ojo que pot passar molt, en una empresa hi ha un molt bon professional que veu que persones del seu entorn van promocionant o s'acaba incorporant algú de fora quan aquesta persona podria assumir aquesta altra feina, no sé, això pot portar problemes també.
2: Que és evident que això ja, si entréssim en aquesta casuística, també ja serien situacions de la pròpia empresa o temes a solucionar o a millorar de la pròpia empresa.
1: Totalment.
2: Els casos hi són, perquè tots estem rodejats d'experiències professionals i una mica hem vist de tot ja en aquesta vida. Però jo crec que el més important i el punt positiu d'això i d'aquestes converses que tenim de manera quinzenal és aquesta intenció, les ganes i la voluntat de voler millorar i de rodejar-se de bons professionals de que puguin ajudar a trobar aquesta millora, sens dubte, penso, eh?
1: Sí, exacte. O sigui, les ganes de voler evolucionar, de voler... Ja no diria canviar, perquè de vegades més que canviar ens hem d'entendre, hem de comprendre una mica com funcionem nosaltres, etcètera. Sí. Però sí, aquestes ganes de poder viure millor. Mira, li vam donar el títol, no?, amb aquesta secció, liderar-se per viure millor. Doncs jo abogaria amb això, no? Quan una persona diu, vull viure millor, què podria fer? Doncs llavors, a partir d'aquí, tu ja tens unes ganes de créixer, de millorar, i és buscar aquell professional la manera que et pugui ajudar tu. A veure, que de vegades pot ser anant a unes classes de ioga.
0: Sí, no, sí? I tant.
1: Però bueno, aquí ja cadascú pot trobar la seva via.
0: Begoña, recorda'ns, ara que dèiem, la necessitat de poder contactar professionals, en aquest cas grans professionals com ets tu, com podem contactar? Com el podem conèixer una mica més?
1: Sí, doncs podem contactar per les xarxes, que estic a LinkedIn i a Instagram, com a Bego Cartagena. La meva web són www.begocartagena.com o al mail hola@begocartagena.com.
0: Fantàstic, que la gent no dubti de posar-se en contacte amb tu si has escoltat això i té ganes una mica d'això de trobar aquest punt de millora, doncs que et pregunti, que es posi en contacte sense dubtar-ho.
1: I tant, aquí.
0: Ens retrobem d'aquí 15 dies.
1: Perfecte.
0: Gràcies, Begoña.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Adéu-siau.
3: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

0: de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programma normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell. Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. El papa Lleó XIV culmina la seva visita a Catalunya i ja vola direcció a les Canàries. Escoltem el president de la Generalitat, Salvador Illa, que en la compareixença de balanç d'aquesta visita ha volgut agrair la seva visita a Barcelona i ha reivindicat que també ha estat inspiradora per continuar sent un país obert, ambiciós i amb la voluntat d'obrir-se i explicar-se al món.
3: Catalunya, amb aquests missatges, amb aquesta visita del papa Lleó XIV, es reafirma en els valors de humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós, un país obert, ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
2: El punt àlgid de la visita ha estat la benedicció i la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Volíem dir que amb 172,5 metres és l'edifici més alt de Barcelona i l'església més alta del món, que ha coincidit també amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Cap a les 11 és previst que el papa arribi a la base aèria de Gando de Gran Canària, on el rebran també el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el de Canàries, Fernando Clavijo, juntament amb altres autoritats. I els equips d'emergència busquen des d'aquest dimarts a la nit un menor de 16 anys que es va perdre en moto d'aigua en una excursió guiada per Roses a l'Alt Empordà. Salvament Marítim va rebre l'avís pels vols de 3:45 de la nit quan els responsables de l'empresa van veure que el jove no arribava a la zona de Santa Margarida on estava previst que es trobés amb la resta del grup. De seguida es va activar la recerca que continua aquest matí amb efectius de bombers, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també la policia local de Roses juntament amb Salvament Marítim, que ha activat també un helicòpter i diverses embarcacions. I tret de sortida ja el darrer dia de la selectivitat, durant 3 dies, més de 45.000 alumnes, un nou rècord, s'han enfrontat als exàmens de 3 de les proves d'accés a la universitat que segueixen el mateix model estrenat l'any passat. Una de les novetats d'aquest 2026 és una prova pilot amb detectors d'anticòpia per vigilar que cap alumne pugui fer ús d'un dispositiu electrònic. Avui s'examinen de llengua catalana i literatura i també d'assignatures optatives com dibuix artístic, literatura castellana, química o tècniques d'expressió gràfico-plàstica. I pel que fa als esports, avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, Canadà i Mèxic.
1: Notícies en xarxa.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

Segona part de programa, a partir d'aquí, quan ja passem 4 minuts a les 10, després d'actualitzar les notícies amb el butlletí de la xarxa de comunicació local, això ens endinsem cap a la segona hora de programa. Avui, que som dijous, 11 de juny, programa número 3.989. Gràcies, de veritat.

0: possibilitat per fer-ho possible. I amb aquesta intenció d'apropar tota aquesta estona de ràdio, senzilla, propera, sense pretensions, justament us expliquem moltes coses. I, de fet, ja secció habitual cada 15 dies, allò que ens expliquen i que ens porten des de la Lira Vendrellenca. L'actualitat, les novetats, si n'hi ha, la història, i sobretot les seccions, i una mica les agendes i les activitats que desenvolupen, que no són poques. A banda, també volem parlar-vos del 35è aniversari dels 35 anys del Cabrot. Ho celebren, fan una gran festa aquest mateix dissabte, dia 13, així que en parlarem amb el Marc Rodero, que és el seu president, per explicar-nos justament com es presenta aquesta celebració, com dèiem, amb molta activitat. A les 11 actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i ja saltarem i anirem cap a la tercera i última part, on parlarem de cine, acabarem de destacar altres qüestions i sobretot tindrem una bona estona per la participació i les trucades. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
1: La Calaixera, un programa unicap de tot. Escoltes, Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: Doncs vinga, de ple ja en tot aquest contingut que ara hem destacat, hem recordat i que ens porta cada 15 dies cap a tot aquest contingut des de la Lira Vendrellenca. En primera instància, Xavier Mercadé, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: En segona instància, i no perquè sigui menys, ni molt menys, justament, l'Enric Fuentes, Enric.
2: Encantadíssim de ser, com sempre, estar aquí.
0: Tot bé?
2: Sí, tot bé.
0: Sí? Doncs gràcies per acompanyar-nos, a més, amb un nou convidat, amb una nova convidada, que ara de seguida acabarem de despallar. No, ja la podem despallar, de fet, perquè ja ens ha acompanyat moltes vegades. Crec, i ja podria formar part inclús de la pròpia secció, ja, en certa manera,
1: sí.
0: No?
1: Sí.
0: Míriam Buitrago, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Com estàs?
3: Bé, mira, sí? Aquí, a xerrar una estoneta.
0: Molt bé, enfeinada.
3: Molt.
0: No només amb la teva feina habitual, que és el ball en si, sinó també com a administradora d'aquest any, sí. I del qual, escolta'm, queda molt
3: queda,
0: poc,
3: Avui estem en la recta final, ja, sí? Contents, nerviosos.
1: Un mes, no sé què, no?
0: Sí.
3: I encara amb molta feina.
0: Sí, encara hi ha feina.
3: Sí,
0: així doncs és veritat, allò que van repetint els administradors cada any, que és feina, és responsabilitat,
3: sí.
0: Són nervis,
3: sí, sí. Molt.
0: Ho confirmes,
3: I desitjant que arribi perquè tothom estigui content, no? Això
0: sí,
3: que,
0: sí, poc o molt.
3: Que
0: no?
3: Sigui una gran festa major.
0: Jo crec que sí.
3: Tots ho fan
1: mai
3: per això.
1: Tothom content,
0: No,
1: això t'ho vol dir per experiència.
2: Bueno, mai, tothom no, però una gran majoria,
3: sí,
2: home,
3: sí. Però si et quedes satisfeta, saps? O satisfet.
0: Clar.
2: De fet, tot el possible, no?
3: Amb això estem, sí,
0: clar.
3: I tant.
0: Bé, doncs heu de defensar la vostra festa major i bé, tampoc no... Com dir-ho, que tampoc no canviareu les coses radicalment, és a dir, que sempre hi ha una continuïtat, no? Sempre
3: sí,
0: hi ha una línia marcada.
3: Sí, important, i també hi han coses que...
0: Val, però dir, no passareu als castells el dia de Santa Aneta, per exemple, amb això em refereixo,
3: Hi ha coses que em sembla que...
0: Per això dic, aquí anava,
3: No,
1: Ja, ells quan se'ls anomena, se'ls hi fa entrega del llibret, que és el protocol que han de respectar.
3: Sí. I se'ls està recordant quasi cada dia,
0: Per això ho deia, és a dir, que les festes majors venen marcades, no?, per un protocol i per una tradició que és
3: molt... I que pots ficar alguna coseta nova, com aquest any, que hem fet els tres escenaris...
0: Clar.
3: Vull dir que...
1: Sí, però això no està protocol·litzat.
3: No, per això, però t'he dit que això sí que podem fer coses
0: de cultura
3: noves.
0: Popular,
1: fonamentals de cultura.
3: Sí.
0: Bé, ja en parlarem,
3: Molt bé.
0: Quan vagi arribant, ja us tocarà venir, com sempre fan els administradors pertinents a venir a explicar-ho. Seguirem amb tota aquesta dinàmica habitual de la secció, farem píndola històrica, Javier?
1: Sí, perquè avui amb la que farem, donarem pas a el que la Míriam ha vingut a parlar aquí, avui, no? Jo crec que ho podríem començar. De fet, ella, doncs, un dels actes que són típics ja de la Lira és la sopa de Sant Pere, no?
0: Val.
1: Que, teòricament, és la festa de l'entitat, no?
0: Val. Que és el patró, no, Sant Pere, el patró de la Lira?
1: Bueno, sí. De fet, com que la Lira es va fundar el 17 de juny del 1889, doncs... s'associa més aviat amb la festa de Sant Pere, no?
0: Val.
1: I és on es feia la festa de la patronal de l'entitat, on es anaven celebrant a base dels anys els aniversaris de la fundació, com si diguéssim, no? La primera mostra que tenim de la primera festa que es va fer, i és el 1894, pensem que es va fundar el 89, o sigui, feia 5 anys, al cap de 5 anys, ja fan un ball corejat. En aquell moment, l'entitat, que tots sabem que va néixer com una entitat coral, doncs bueno, ja tenia prou entitat com prou nombre de cantants com per poder fer un ball cantat, no? Que és un ball corejat. El 95, 96, 97, 98 continua igual, i el 1900 ja trobem una diferència, que és ja que es lloga un grup de grallers. Llavors ja es fa un ball amb gralles, no? Això es va fent igualment, i de fet tot això ho traiem de les actes, i hi ha llagunes entre mig, no? Vull dir que tampoc no és que sigui un, diguem-ne, que un recull molt fidedigne, però vull dir, hi ha anys que no hi ha res. Però el 1908 ja trobem els romers, els grallers, no?
0: Sí.
1: Que aquests ja fan una cosa nova, que és mitja hora abans, fan una cercavila on te van a buscar les coques a casa del forner, que són les que després es repartien entre els socis. I, a més, fan el ball, que han de fer, no? Llavors se'ls dona, ja posa, coca acompanyat de vi dolç.
0: Val.
1: No? El 1909, que és l'aniversari, ja es fa una ballada musical literària, I aquí tornem un anotament que avui dia ja no és gaire correcte, que diu, a la platea del Casino Circo, que de fet és on es feien, no?, hi havia dues taules ocupades per boniques nenes.
0: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.
1: Jo tradueixo literalment
0: Sí, tant.
1: Jo no hi poso ni tres, no? Diu, i es recolliren 140 pessetes, que llavors aquí ve la vessant que sempre ha tingut la lira, que és ser solidària, no?,
2: val,
1: que es reparteixen amb beneficència el dia de Sant Pere. Que Vinyola és el de les boniques nenes.
0: Boniques nenes.
1: El 1912 hi ha una cosa nova, que és que comencen a fer fogueres. Diu, es fan fogueres per tot arreu i la lira fa un ball, en acabant les fogueres, un ball amb gralles, no?
2: Val.
1: El 1914 trobem que el ball de gralles aquest es suspèn, perquè on el carrer Àngel sabem que la lira tenia la seu allí i es mor una veïna.
0: Mm.
1: Llavors, en aquell moment no es pot fer el ball perquè doncs, estan de dol, com si diguéssim, no?
0: Sí. El
1: 1920 i ja tornem altra vegada que els romers continuen fent la mateixa recollida, que això ja queda quasi institucionalitzat, i fan un ball. I el 1925 és quan la cosa ja comença a grinyolar una mica, no? Diu, la lira compleix 36 anys i es celebra unes festes extraordinàries, no? Cercavila amb els romers per anar a recollir les coques, ballada de sardanes a la plaça Nova, on s'aixeca un catafal tot il·luminat i també guarnit als balcons de la societat. Pensem que estava en el carrer Àngel Guimarà, que és a dir mateix, no?
2: Val.
1: El ball es va veure molt concorregut, però els romers, en tocar la sardana, no tenien els instruments adequats i van fer riure, per no dir plorar.
0: Oh.
1: Això és el que diu.
0: Oh.
1: Això és el que diu el d'allò. O sigui,
0: ostres.
1: No devia anar massa bé, eh?
0: Clar, és que, clar, és clar, interpretar una sardana amb un garalla...
1: Es pot fer. L'altre dia amb el concert que van fer...
0: Sí, a l'orga.
1: A l'orga. Van tocar Sant Martí del Canigó.
0: Clar.
1: I era una gralla sola, que era el Dani Carbonell. Uh-huh. I el Pep Mateu l'orga, però bueno, això no vol dir res. Vull dir,
0: no, clar, és que es pot fer, però clar, no és el més adient, eh?
1: Això mateix. El 1926 ja canvien els grallers pels petits pelegrins i ja fan un ball amb el sextet, que són les parets.
0: Uh-huh.
1: El 1931 ja... cosa que en aquesta època igual passarà, que és que hi ha eleccions.
0: Mm.
1: I això supera la festa, no?
0: Val.
1: I llavors ja passem al 1934, pensem que aquesta època ja començàvem... Acabarem el 53, eh? Vull
0: sí,
1: dir
0: sí,
1: que tampoc
0: sí,
1: no...
0: Sí.
1: Ja continuarem més endavant, no? El 1934 s'organitza una ballada musical literària que diu, va tenir un èxit esgarrifós.
0: Uh-huh.
1: Diu, l'orquestra Hivern Great Jazz, i a la segona part, aquí venim, la segona part, el cor d'excantaires, vol dir que hi havia excantaires, canten els pescadors. I el cor de l'entitat ja va cantar la cançó del juny del mestre Casals.
0: Ah, va.
1: Que és un dels mesos que va compondre, no?
0: Uh-huh.
1: El 1936, que la cosa ja estava complicada, només reparteixen coca.
0: Uh-huh.
1: I el 1949 és quan ja, pensem que passen, doncs, 12 o 13 anys, que quasi no hi ha actes.
0: No hi ha res a causa de la guerra.
1: Les actes són en castellà.
0: Uh-huh. Ostres.
1: I es munta com una junta, per dir alguna cosa, que els hi agraeix amb els que hi havia, el que han dit...
0: Vale,
1: fora,
0: gràcies.
1: I a partir d'ara, i a totes les actes se surten en castellà. I el 49 ja es recupera amb un format diferent, perquè es fa una visita al cementiri, on per portar flors amb els ex-cantaires i amb els que havien sigut de les juntes, i llavors a l'església ja es beneix un nou estandard.
0: Uh-huh.
1: I a la tarda ja es fa una revella normal, no? Passem al 51, en el qual vol dir que hi havia... comença a haver soroll amb el tema de repartir la coca,
0: uh-huh.
1: I el Jordi Pell, el seu sigui, ja diu que el que s'ha de fer és donar un val als socis perquè vagin a buscar la coca.
0: Val.
1: Sí, no? Diu, per evitar abusos. No vol dir que devien algú que devia prendre la...
0: Devia replegar les coques, no?
1: I aquí entra una novetat, que és on potser ara cap aquí encamanem... Uh-huh. Encarem això mateix.
0: Uh-huh.
1: Que és que hi ha el ball del Fal, l'orquestra Melodia.
0: Val.
1: Hem de pensar que l'orquestra Melodia un dels integrants era el Jaume Mercè, uh-huh. i el seu germà, el Cisco Mercè, doncs aquests tota la vida havien sigut a la lira, havia sigut director, va ser director del cor, el que vol dir que doncs ja, i se li vol donar un plus més, ja no és un ball amb un sextet o amb un d'allò, sinó que ja és una orquestra, no? I el 53, que és on acabarem fins avui, i es canvia el 28 pel 29, i es fa un ofici solemne, es fa un festival líric, sardanes i un ball de revella, i es torna a repartir la coca.
4: Mm-hmm, val.
1: Vale? I llavors, a partir d'aquí, ara donarem pas a la Miriam Buitrago que expliqui el que farà ella. A partir d'aquí, hi ha tota una sèrie d'anècdotes que les anem explicant.
0: D'acord.
1: Llavors, si en cas, explica potser una mica el que penses fer per Sant Pere.
3: Del 1953 passem al 2026. Així donem un salt.
1: Ah, però és que tampoc no...
3: No, cada any fem el sopar de Sant Pere, la revella de Sant Pere. Llavors, es fa un sopar amb ball. És un sopar que ve, és molt, molt, la gent, molta gent, ve molta gent, vull dir que hi ha moltes ganes d'arribar a aquesta revella. A vegades li posem molta empeny al Sant Joan, no?
0: Sí,
3: a la revella de Sant Joan,
0: sí,
3: i després
0: sí.
3: El Sant Pere també t'aporta moltes coses.
0: Home, a mi a casa sempre m'han dit que abans la revella de Sant Pere inclús era més celebrada que Sant Joan, sí, que la revella de Sant Joan, i amb els anys ha anat canviant això.
1: Bueno, i sobretot aquí a Vendrell, no? Perquè doncs Sant Pere era la festa de la lira i, i a veure...
3: Jo recordo.
1: Hi havia hagut verdaders saraus, vull dir, muntats per la lira, després d'aquí, no? El qual vol dir que ell és continuadora d'aquesta tradició que té la nostra entitat de fer la verdadera de Sant Pere.
3: Sí. Un any em penso que vam dir de celebrar-ho al carrer, al carrer o a la plaça de darrere, i va ploure, va passar alguna cosa que vam tindre que canviar. Ui, va ser una mica... Bé, llavors, com tenim una sala ja preciosa, la sala Pau Casals...
0: L'aprofiteu.
3: L'aprofitem. I posem el sopar, el ball, pos la coca sense tiquet amb el preu del sopar i entra tot.
1: No el aneu a buscar a casa del forner?
3: Ens la podríem donar, No, l'anem a buscar sempre a força de que siguin bones, vull dir que és molt important també. I fer un bon sopar. I aquest any l'hem canviat perquè sigui dissabte, no és ben bé la revella, però és la revella de la revella. Vull dir, fem el 27.
0: El dia 27.
3: Sí, perquè és dissabte, hi ha molta gent que ve també de Barcelona i que no... i de fora, i que treballa. Uh-huh. Vull dir que no, el no ser festa.
0: Ja.
3: I també és que el 28 també tenim coses a... tenim a la coral, també, que canta, i també fa el seu sopar de Sant Pere. I llavors intentem que no dona per més, m'entens?
0: No,
3: la sala ni els actes.
2: Si vulguis repetir, podrà fer 27 i 28.
3: Pues jo crec que sí, mira.
2: Hi haurà més d'un, oi?
3: Sí.
1: Bueno, normalment la coral també sol fer el final de curs, com els de trapeci, com moltes seccions fan, i ells també el fan al final, el concert, diguem-ne, de final del primer meitat de curs, és el concert que fan per Sant Pere, i després fan el... sabem que fan el del dia de Sant Esteve, que el fan conjuntament amb el Cor Rosfeo.
0: Val.
3: Bé, nosaltres donem una copa de benvinguda, la gent ve morada, ve guapa.
0: Sí, grans ocasions.
3: Xula. A més, com ja està l'estiu quasi aquí, doncs ja, bueno, ja estarà. Doncs, no sé, invita més a sortir. A
0: clar, i tant.
3: Convida més a sortir que a vegades a l'hivern.
0: Sí.
3: I res, doncs, els nostres primers plats, després el segon calent... Molt bé, la veritat que és una bona.
0: Això serà sopar, eh?
3: Sí, és un sopar.
0: És que ara ens estem acostumant com a aquests sopars de peu dret, no?
3: És un sopar amb taula, amb cadascú la seva taula, sí, es fan reserves...
2: Val, tu te'ls fas així, Míriam, tu te'ls fas així.
3: Sí, els faig així, no? A no ser que hi hagi algun sopar que digui, no, només és una presentació d'algo i es fa a peu dret, però no, normalment no. Aquest és l'últim que fem de la temporada, diguéssim. Després passem a l'estiu, que aquest any passat ja vam donar peu a fer el sopar a la platja.
0: Això.
3: Que ho fem als Tabaris, la lira passa al recinte, al Tabaris, a la zona que tenim ara aquest, i també ho fa la lira. Vam fer un de blanc l'any passat, la festa de blanc, i fem la segona per l'èxit que va tindre.
2: Val.
3: Que
2: vam omplir. Aquest any hi ha continuïtat
3: amb això. Fem el segon sopar de blanc,
2: molt bé.
3: La lira a la platja.
1: És el 6 o el 8?
3: L'1.
1: A l'1?
2: A l'1 de juliol.
3: D'agost.
2: A l'1 d'agost.
3: Sí. Ah.
2: Que en fareu un.
3: Un, de moment un, perquè allí dona feina.
1: Bueno, és que el problema de llis que
3: tenim
1: no
3: tenim que traslladar tot el que clar, és cuina de la Lira fins al Tabaris. Mm-hmm. La Tabaris no té encara un...
2: No sé, mica...
1: Sí, poc a poc, no?
3: No té oficina encara.
2: Poc a poc sense anirà...
3: Però bé, bé.
2: Ara quan les infraestructures... Ja,
3: ja hi ha gent que...
2: Cada vegada fan més
0: clar,
2: coses.
0: Clar, hi ha més demanda aquest tipus de coses, no?
1: I que l'espai és maco per fer això.
3: És molt maco, s'omple molt. I molta gent d'aquí també va cap allà. Molta gent, socis de la Lira, van cap a la...
0: Clar, molt bé. Perfecte. Així, doncs, clar, vosaltres no acabeu temporada, en certa manera, o l'acabareu a l'agost, no?
3: Entenc? A l'agost.
0: És a dir, ara feu sí. aquesta celebració de Revetlla de sí. Sant Pere, però hi ha una continuïtat, sí, després, sí, sí, sí. amb aquestes activitats.
1: Val a dir que la secció de ball ja va fer l'espectacle de final de curs, no?
3: Sí, ho vam fer a l'abril.
1: Però... jo sé que ha dit un missionet que està preparant alguna cosa per la Festa Major,
3: ah, sí,
1: no?
3: Preparem ah. alguna cosa per la Festa
1: sí?
3: Major.
1: La qual vol dir que continuen assajant.
3: Algo... Vaja, avui feinada, comencen els assajos de Festa Major.
1: Veus?
3: Amb molta gent.
0: Sí?
3: Home, li fem... Fem un ball tribut a la nostra Festa Major d'aquest any.
0: Val, val, val.
3: Amb la gent gran que ve...
1: Fer, no? Amb els 5.760...
3: Ho vam fer sempre, però balls així sueltos, saps això? Vinga, ja. Ara els 5.760, després l'any passat vam fer una salsa, i aquest any hem muntat un tribut.
0: Ah, d'acord.
3: Passem per la Carrà, el Queen...
1: Bueno...
3: El Miqui Núñez...
0: Ostres... Serà un dels actes de Festa Major, entenc,
3: sí, és un previ.
1: És
3: un previ, sí.
1: Són els actes
3: serà
1: de
3: xulo.
1: Pre-Festa Major.
0: Molt bé. Clar, és que... I a més, sé que sempre et passa amb tu, que de fet, clar, com que fas molta activitat a l'estiu, clar, fa que la teva temporada, la temporada de ball aquí al Vendrell, s'allargui. Més enllà del curs escolar, que potser és el que estem acostumats amb altres seccions.
3: I els cursets
0: no?
3: també intensius a les platges.
0: Clar.
3: Amb el tema de ball encara continuem. Uh-huh. Parem un mes o així.
0: Clar.
3: És que és com un esport. La gent ja diu, ostres, si sí. parem tant, no... no
1: pot bueno, l'agost, no, que és quan hi ha activitat.
3: A l'agost fem...
1: Sí. Sí.
3: I ja està, descans. Tot això, imagina't.
0: Molt bé, tot això, que si fos poc, Déu-m'hi-do. Hi ha molta activitat. De fet, això, jo sé que hi ha uns entusiastes i seguidors de la secció de ball, o amb la secció lúdica, perquè sí, una mica sí. tot plegat una mica se retroalimenta uns
3: sí,
0: amb els altres,
3: sí,
0: que és,
3: sí.
0: penso que és molt positiu.
3: Ara mateix tenim molts seguidors.
0: Tot i així, la gent que tingui ganes de venir a ballar, que tingui ganes de conèixer-ho, sempre esteu oberts.
3: Sempre.
0: Que sé, encara que sembla que hi hagi molta gent, sempre hi cap més de gent, no?
3: Sí.
0: Entre cometes.
1: S'apreten una mica més, ja està.
3: El recol·loquem, sí, sí. Està sí. en plena ebullició.
0: Molt bé. Tema sopar de la Revetlla de Sant Pere, les activitats diverses, com es poden fer les inscripcions, com
3: per
0: poden
3: apuntar-se?
0: Per la Lira
3: poden passar qualsevol
0: per la
3: tarda,
0: Lira,
3: i a més hi ha un lletrero, bueno, hi ha un lletrero a la Lira, que sempre informem.
1: I amb un telèfon, no?
3: I el telèfon.
0: Val. El podem dir el telèfon? El
3: sí.
0: sabeu, sí?
3: Sí.
0: Doncs va, endavant. Si se'l vols dir,
3: Ho dic ara?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Doncs és el meu, Míriam, el 625 46 88 74.
0: Perfecte. Torna-la a dir, que quedi clar.
3: El 625 46 88 74.
0: Perfecte.
3: Tenim un altre, però amb aquest ja
0: val,
3: jo crec que la gent s'ha apuntat bé.
0: Doncs a través d'aquest contacte, que passin per la Lira, també per la pàgina web,
3: exactament.
0: Que hi ha contacte
3: sí,
0: també,
3: sí, sí,
0: el correu, si volen,
3: el
0: mateix doncs. Telèfon que ara hem dit, així que hi hagi interessats a participar d'aquestes activitats, tant com el ball, com la part més lúdica, doncs que es posi en contacte i que pugui gaudir d'això, que expliqueu,
3: festa.
0: I d'aquests balls i aquestes festes que fa molt de goig. I a més, feu festes per tot gairebé ja, no?
3: Ara sí.
0: Míriam, és a dir, pels enamorats, per carnaval, per... Sempre hi ha algun ball, sempre hi ha una festa, sempre hi ha alguna trobada.
3: És que és lo bo,
0: La salsa
3: a
0: la vida.
3: Portes a vegades aquestes festes i aquestes trobades i socialitzar molt amb la gent.
0: Clar, sí,
3: que
0: sí,
3: és
0: el sí.
3: que ens falta una mica.
0: Clar, és la salsa a la vida,
3: Sí.
2: Aquest sopar de Sant Pere sí que deu tenir places limitades, no?
3: Sí, home, quasi tots, perquè...
2: Sí. Bueno, tot,
3: el problema, sí, el que passa aquest, com ve molta gent, sí, però sense ni pico... Okay, sí.
2: Vull dir que la gent també que s'espavili amb temps.
3: Nosaltres i són 4 o 5 persones i...
1: El problema és que després han de fer ball.
3: Ja.
1: No és un sopar i s'ha acabat. Hem de deixar un espai al mig per poder ballar.
0: Val,
1: no?
3: Clar, llavors aquest tenim la recol·locació de les taules.
1: El Tabaris no, perquè és més gran.
3: És gran, però...
1: Però
3: és més, menys controlable, saps? Se te'n va més de la mig.
0: D'acord, d'acord. Així doncs, el sopar és l'excusa per ballar o el ballar és l'excusa
3: pues
0: pel sopar?
3: Pues mira, això sí que és una bona pregunta. Jo penso que va tot tan lligat.
0: Tot lligat,
2: sí,
0: no?
2: L'èxit és que tot va lligat, no?
3: Saps què passa? Hi ha gent que diu... Es pot anar després del sopar?
1: No.
3: no té gràcia. Per mi no té gràcia.
0: Clar,
3: i primer, no. ja no perquè si... no, sinó perquè no...
2: Ja
3: després del sopar
2: no?
3: Ja no vas, ja no estàs... Clar. Ficat a la festa,
0: sí, no,
3: perquè
0: no,
3: tot va lligat. La copa de benvinguda. Ai, vaig a saludar aquest, l'altre, el corrillo que es fa abans del sopar. Clar, és que té ja tot una...
0: Sí, sí. Però si vas al sopar no estàs obligat a ballar.
1: No.
0: O sí.
3: Tindria que ballar tothom.
0: Indirectament estàs obligat.
3: No, però te sentes allà... Hi ha gent que no li agrada ballar, però te sentes, sents la música, parles amb algú, amb l'altre, veus algo... Jo penso que...
2: Jo seria més d'aquestos.
1: Dels de ballar?
3: No.
2: Com el Xavi. De socialitzar i prendre alguna cosa, parlar amb un, així...
0: Sou els de barra, els aquests típics de barra, eh?
3: Sí, de barra... Però s'ho passa bé, la gent, encara que no vingui.
2: Sí, i tant, t'ho passes igual de bé, sí.
0: Està clar.
2: I tant.
0: Està clar que sí, i tant que sí.
3: Doncs
0: activitats ben destacades en tot això que involucra el ball, aquesta part lúdica que sempre parlem, i això que vens tan sovint, perquè ja tornem a dir, es fan moltes coses i per això ben sovint aquí la secció poder explicar-les, eh?
1: Això mateix.
0: Ni més ni menys. De fet, això, aquests balls i aquestes revetlles formen part una mica de l'actualitat, eh? De fet, també,
2: sí,
0: Enric?
2: Sí. Exacte, ja m'ha sortit aquí alguna coseta que ara jo tornaré a repetir, però avui aprofundíem amb el tema de Sant Pere.
0: Molt bé.
2: Però sí, ja m'ha sortit alguna coseta de la que volia dir.
0: Fantàstic.
2: Parlant de tot plegat.
0: Doncs et sembla que anem cap aquí, cap a la News Liter, cap a l'actualitat de la Lira?
2: Això, activitats passades i futures recents.
0: Molt bé.
2: Bueno, doncs mira, comencem parlant de tenis taula, on un dels nostres entrenadors de tenis taula, que és actualment un jugador d'Olesa de Montserrat. Val? Doncs el seu equip va ascendir a la màxima divisió, a la divisió d'honor. Vull dir que des d'aquí li donem l'enhorabona a un dels nostres entrenadors. Seguim parlant de tenis, ara de pista grossa, on el cap de setmana passat es va celebrar una jornada lúdica per a pares i fills amb motiu de la cloenda del curs de l'escola de tenis. Val? En un ambient de convivència, diversió i esport. Per altra banda, el passat 30 de maig, la secció de taekwondo va participar en 7 competidors a l'Open de Rigorriaga, al País Basc, obtenint un total de 4 medalles de bronze. Ara parlem del futur.
0: Vinga.
2: Seguim parlant de taekwondo, on demà divendres 4 competidors marxen cap a Alacant.
0: Ha
2: realitzat també allí un Open internacional, i els hi desitgem tota la sort del món.
0: Vinga, i tant, que s'hi vagi ben bé, molts èxits, sí. Molts èxits.
2: També, i bueno, el que comentàvem, no? Hem parlat del final de curs de la Coral, val? Concert de final de curs el dia 28, en aquest cas és el dia 28, com deia la Míriam, amb un final de curs, amb un concert, i amb un sopar posterior fet per la Míriam Buitrago. I volia remarcar també un parell d'assemblees generals, perquè també aprofitant el mitjà de comunicació que estem,
0: i tant,
2: que la gent també està assabent, i tenim una assemblea general del grup de muntanya,
0: val,
2: el dia 16 de juny, i l'assemblea general de la Lira,
0: val,
2: el dia 18 de juny.
0: 18 de juny.
2: 18 de juny.
0: Molt
2: assemblea
0: bé.
2: General, un que fem una vegada a l'any a l'estiu, i que tots els socis estan convidats.
0: Molt
2: per
0: bé.
2: Saber... totes les activitats, que hem celebrat totes les seccions, igual que l'estat de comptes, pressupost...
0: Molt bé.
2: I tot plegat.
0: Són assemblees tranquil·les, no, aquestes?
2: Sí.
0: No?
2: Sí. Diu el Xavier, com que és una bassa d'oli, ho intentem.
0: Però bé...
2: Són tranquil·les.
0: Però això
2: sempre
0: és...
2: Hi ha cosetes.
0: Home, sempre hi ha coses, i malament si no hi siguessin.
2: Sí.
0: Però també, a mi de mica, és la tònica i la tendència que feu ja des de fa molts anys, almenys la junta actual que esteu ara, que és una mica, no, aquesta conciliació entre tots plegats, la participació, que jo crec que el secret és que, no, que tothom estigui representat i que tothom pugui dir la seva quan calgui dir-ho, no?
1: Jo, una de les coses que des que vam entrar nosaltres vam instituir era el fet de que totes les seccions un cop al mes han de venir.
0: Clar.
1: I han d'explicar què hem fet i què pensen fer.
0: Val. No?
1: D'aquesta manera tothom està assabentat, perquè en el fons el que compartim és un espai comú on hi ha una sèrie de sales que s'han de repartir, i doncs com que allò, diguem-ne, actualment és que pràcticament és un Tetris, perquè surten uns, entren els altres, la millor forma és que tothom sàpiga.
0: Clar.
1: I si hi ha alguna cosa que s'hagi de... hi ha hagut algun, perquè vulguis o no vulguis, quan intervé tanta gent, perquè un dia, quan s'ho vulgui, vas a la tarda a la Lira, i allò és un riu de gent, no? Llavors, doncs, bueno, vulguis o no vulguis, alguna cosa sempre hi ha. Però llavors és el moment d'aclarir-ho, no? no? I diu, és que aquests van deixar les cadires al mig, que no sé què. Bueno,
0: parlem.
1: Mira, nosaltres necessitaríem la sala, vale, doncs llavors, vosaltres podeu anar a una altra sala. Doncs aquesta és la forma de que hi hagi una bona convivència.
0: Clar.
1: I va haver un dia que va venir el secretari de la Federació d'Ateneus de Catalunya, que va venir convidat, i volia parlar amb nosaltres, i li va dir que vingués a l'assemblea, no? Que vingués a l'assemblea, que vingués a una reunió de seccions. I que va dir, oh, i així és aquí tothom? Sí, sí, no, aquí n'hi ha... Oh, esclar, doncs, bueno, doncs, clar, perquè... No, perquè si no es fan capelletes.
0: Clar.
1: A veure, tothom fa la seva feina i fa la seva manera. Nosaltres no interferim amb el que han de fer o han de deixar de fer. Mm-hmm. Però si es comparteixen espais comuns, tothom té que saber el que fan els altres.
0: Sí, sí, sí.
1: I jo crec que és la millor manera, la forma més d'aquí. Bé, potser que les assemblees pues, són tranquil·les, perquè, doncs, vull dir... No és que es faci una assemblea entre les... Però vull dir, si hi ha algun problema es parla.
0: Està clar,
1: i està. I és la forma... Les coses que més aviat s'aclareixin millor,
0: Sí, sí, tant.
1: No, perquè no, és allò que diuen que malaltia llarga parenta de la mort, no?
0: Pues, això és el mateix, exacte. Pues, els conflictes i la falta de comunicació fa que tot es vagi dilatant,
1: sí,
0: que,
1: no,
0: i que compliqui certes
1: situacions. Sí, aquella dit, que l'altre dit, que no sé què.
0: Correcte.
1: No.
0: Això, l'assemblea és el 18, assemblea de muntanya, assemblea de la Lira, t'he tallat, Enric, però no sé si hi ha més activitats.
2: Fins aquí.
0: Sí.
2: Volia acabar dient lo de l'assemblea per... Bueno, aprofitant el mitjà de comunicació perquè...
1: De totes maneres,
2: tothom ho sàpiga.
1: S'ha publicat amb les xarxes.
2: Sí.
1: És que abans enviava una carta, però va arribar un moment que quan els arribava la carta, l'assemblea ja
0: havia... havia passat.
1: Com que el servei postal encara existeix, però jo, l'experiència que tenim professionalment, quan arriba la carta ja...
0: Sí. Jo crec que avui en dia... Ja no dic les cartes, però tot el que són butlletins, publicacions, revistes, jo crec que ja, tot i que el romanticisme ens portaria cap a l'imprès, jo crec que...
1: No, però a més a més és legal, el fet de publicar-ho en mitjans de comunicació, no?
2: I per això ho volia dir, també, per això ho volia dir.
1: Clar, així aprofitem la benentesa.
0: Molt bé, a més a més, ho diem aquí a la ràdio, això també com a entitat pública, i com a un mitjà públic que som. Fantàstic. Doncs molta activitat, molta cosa a fer, que la gent entri a les pàgines web, a les xarxes com ara hem dit, per conèixer contactes, informacions, activitats, perquè ho tenim tot molt ben actualitzat, així que també és una bona manera per informar-se. Seguirem encara? Ens seguirem trobant?
1: Sí,
2: per la nostra part.
0: Sí. Doncs ens veiem d'aquí 15 dies.
1: Perfecte.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
3: Gràcies.
0: Adéu-siau.
3: Gràcies.
0: Adéu.
4: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
5: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny, una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
6: Jordi, ¿qué está pasando?
7: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
6: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
7: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
6: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!
8: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
6: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
9: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la radio. també en podcast i a les xarxes socials de No em perdre.
10: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
11: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
12: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

0: Doncs vinga, seguim, més qüestions, més contingut, i més o menys ja ho hem anat anunciant. I quan ja estem a punt d'arribar a 11:45, en aquesta segona part d'avui dijous, i aquest aniversari, tota la celebració que arriba aquest mateix dissabte, dia 13, en els 35 anys del Cabrot. Per suposat que això celebra en foc, amb altres bèsties de foc convidades, i festa, i música, i tot el que comporta una celebració d'aquestes característiques. Per parlar-ne, a banda d'aquesta connexió habitual i diària, hem d'una mica allò canviar aquests rols, tornem a connectar i parlem ara sí ja com a responsable, i crec que no ha canviat, encara és el president del Cabrot del Vendrell, en Marc Rodero. Marc, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pere. No, ara el temps no, eh?
0: No, fora, no. Això ja està, ja està. Hem de separar aquestes grans vinculacions que tens, perquè a banda de la meteorologia, una mica també la teva gran afició, el teu gran amor, és cap a la cultura popular i cap als elements festius i la festa major i tot plegat, eh?
1: Correcte. Tinc la sort i el privilegi de poder veure les dues, eh? La cultura popular, la més protocolària, podríem dir, amb els gegants, i la de foc, en aquest cas, amb el Cabrot.
0: Molt bé. Home, de fet, mira, deixa-m'ho dir, ja que hi som, eh? Tampoc no està gaire deslligat, perquè, clar, sempre que es fa algun tipus de celebració, festa major o popular, es fa carrer, es fa plaça, que és on s'han de fer aquest tipus de coses, i vulguis no, sempre posem la mirada al cel perquè no plogui, quin temps farà, que no es faci anul·lar la cercavila, etc. Això també passa, eh, Marc?
1: Sí, al final tot va vinculat, són festes, són aquestes manifestacions festives que fem al carrer, i evidentment la meteorologia en aquest cas hi juga un paper no important, sinó el principal, el primordial, perquè qualsevol inclemència en aquest sentit, doncs la veritat que limita moltíssim, doncs, al final de poder-ho realitzar.
0: Sí, sí. Doncs mira, en el teu cas la teva figura té les dues coses lligades, així que suposo que la Marta tranquils.
1: Bueno, sí que és cert que jugo amb una miqueta d'avantatge, però també m'espanto més aviat del compte. Correcte. Quan, normalment és inevitable, eh, no consultar-ho, però recordem també el dia del diable, fa poquet també, doncs, que el temps va fer una miqueta de la seva, sí. Finalment es va poder desenvolupar amb certa normalitat, però evidentment tens tendència a mirar-ho. No ens agrada mirar aquests mapes a llarg termini, perquè normalment no acaben sent del tot fiables. Ja. Però és inevitable.
0: No, clar,
1: la setmana passada ja estàvem mirant el temps d'aquesta, però per sort aquesta vegada no haurem de patir.
0: Era inevitable preguntar-t'ho, també, que en principi meteorològicament tot de cara, no?, aquest dissabte.
1: Sí, per sort sí, no tindrem cap inconvenient, esperem un dissabte radiant, de sol, de temperatures prou agradables per estar al carrer i no patir-les massa, i per tant, doncs, en aquest sentit sí que podem estar tranquils i contents.
0: Fantàstic. Doncs bé, ara sí, parlem d'aquest 35è aniversari del Cabrot, que de fet també és un dels aniversaris marcats en aquest 2026, que està carregat de celebracions com aquesta. Hi ha una casuística, Marc, si em permets, que em fa percebre, o bueno, em fa percebre, no, allò que et posa una mica a lloc i te'n dones compte de que van passant els anys, també a nivell personal, i és que recordo molt bé el 25è aniversari, que vam fer una entrevista sobre el Cabrot, que vam parlar amb la Dolors Sans, que ens va acompanyar, ho vam fer-ho des d'allà al carrer Major, és a dir, me'n dono compte com van passant els anys, el 25è aniversari, que ja en vam parlar els 30 anys, que també vau fer alguna cosa, i ara aquest 35è aniversari. Vull dir, ostres, amb aquestes celebracions ets conscient de com passen els anys, per lo bé, per lo dolent, però bé, ens quedem sempre amb lo bo, per això.
1: Sí, totalment d'acord, eh? I aquesta reflexió la veiem nosaltres, els que estem amb tot això. Vas programant els actes, vas programant els aniversaris i dius, bueno, encara queden 2 anys, encara queden 3. Mira, els gegants, el 2030 en faran 100. Estem al 2026, però Pere, d'aquí 4 anys... passaran volant, és a dir, que d'aquí 2 dies estarem celebrant el centenari del Salvador i la Teresa. Doncs amb això ens passa exactament igual. Fa res estàvem celebrant el 30è, amb 30 dracs que tombaven pels carrers del Vendrell. Sí. Aquest 35è no en tindrem 35, lògicament, perquè això és una cosa que no cal repetir-la sempre, però te n'adones que fa res, i que la nostra percepció potser és que dius, bueno, han passat 5 anys, només 5 anys, ho hem de dir d'aquesta manera.
0: Sí.
1: Per tant, doncs, és una manera de veure, doncs, la velocitat que portem en aquest sentit, i com tot i com el temps va passant d'aquesta manera tan ràpida.
0: Tu diràs. A més, si no estic mal entès, si no corregeix-me de veritat, és total ignorància, com la que sempre transpuo, tot i treballar en un mitjà de comunicació, que sou una de les bèsties de foc més antigues del municipi, no?
1: Bueno, en tenim 35, per davant tenim el Caramot,
0: val,
1: lògicament, i no vull, i segurament i el Bou, em sembla, i no me'n vull deixar cap, sisplau, que no se'm malinterpreti.
0: No.
1: Però tenim el Caramot, tenim el Bou, per tant, però tot i així, evidentment, són 35 anys fent foc per tot arreu, per tot el país, en alguns indrets de la península Ibèrica també hem sortit a França, i esperem que ens quedi encara llarga vida. Som una entitat, podríem dir, sana en aquest sentit, tenim força gent que ens acompanya en totes les seccions, evidentment, el Cabrot, les masses, la batucada, el Cabrot petit, les masses del Cabrot petit, la batucada del Cabrot petit, per tant, hi ha una estructura ben ferma, una estructura ben muntada, i que, evidentment, sense les persones no serviria absolutament de res. I en aquest sentit, doncs, gaudim d'una vida sana. Tenim moltes persones que ens acompanyen, no només les que formen part de l'entitat, sinó també les que col·laboren de forma externa i en alguns moments puntuals, i per tant, lògicament, s'ha d'agrair, perquè si no, el Cabrot no surt sol, el Cabrot petit no surt sol, els timbals no toquen sols i les masses tampoc es porten soles,
0: sí,
1: lògicament.
0: Sí, sí. Està clar. Doncs va, ara, si parlem de la festa, parlem d'aquests punts destacats de la festa d'aquest dissabte, una mica, què heu preparat? Què podem trobar, Marc?
1: Doncs mira, en principal m'agradaria destacar que ens ja em permetràs una miqueta l'adjectiu o la paraula, que ens acoplem als actes que es fan per la primavera vendrellenca, i per tant, doncs, amb aquesta connivència i amb aquesta simultaneïtat entre l'Ajuntament i l'entitat, doncs, aconseguim de poder vestir l'acte en conjunt també, doncs, amb això, amb aquestes activitats que es duen a terme amb l'última primavera vendrellenca. Hi haurà la plantada, començarà a les 6 de la tarda, en aquest cas a la plaça del Tívoli, conjuntament també a les 7 començarà un espectacle infantil dedicat, doncs, una miqueta als més petits, i es anirà desenvolupant la trobada, doncs, en aquest espai de temps i en aquest espai, com diem, a la plaça del Tívoli. A partir de les 8, un quart de 9, farem una miqueta als parlaments, amb la regidora de Cultura Popular, amb l'alcalde, que entenem que també ens acompanyarà, i farem l'entrega de records a totes les colles participants. Finalment, marxarem des de la plaça del Tívoli en processó tranquil·la, o en cercavila tranquil·la, és a dir, sense foc, i amb les batucades i les tabalades que n'hi han tocat, per situar-nos a la placeta de França, i des d'allà a les 10 començarà el correfoc, que passarà pel recorregut habitual com fem per Santana, és a dir, no des de dalt del carrer Roqueta, sinó des del pont de França, sí, carrer Muralla, plaça Nova, Cafès, Prat de la Riba, Peix, i acabarem, doncs, a la nostra gran plaça, que estimem tant, a la plaça Vella.
0: La plaça Vella, sí, punt neuràlgic, de la festa vendrellenca popular.
1: Això no podíem obviar-la, havia de ser sí o sí allà. Evidentment, no ens plantejàvem tampoc ni un altre recorregut ni tampoc un altre punt per finalitzar.
0: Val.
1: I serà, doncs, això, a la plaça Vella.
0: Molt bé, els punts de lluïment són Pont de França, plaça Nova, plaça Vella, que també són bons llocs on la gent pot una mica acostar-s'hi per veure les enceses de lluïment, que potser també és un dels punts atractius, a banda de la cercavila de foc, que sempre, evidentment, té la seva característica, però potser els lluïments és quan més llum i foc podem veure, oi?
1: Sí, això mateix. Cal remarcar que, a diferència que del 30è aniversari, que vam fer només punts de lluïment, és a dir, que per el recorregut no vam tirar pólvora, en aquesta ocasió sí. És a dir, que durant tot el recorregut, des que comencem al Pont de França fins que acabem a la plaça Vella, tot el recorregut serà en pirotècnia, la qual cosa vol dir, doncs, que durant tot el tram de tota la cercavila hi haurà foc. Cert és que, ho hem especificat també, que hi haurà aquests punts de lluïment on les colles, evidentment, doncs, fan les seves enceses una miqueta més importants. La primera i principal, o la primera, podríem dir, que serà al Pont de França, l'altra serà a la plaça Nova, i finalment aquesta sí que podríem dir que serà la principal, no, com dèiem abans, serà la de la plaça Vella. Però insistim que serà un recorregut on utilitzarem sempre pirotècnia, però sí que és cert que en aquests tres punts, Pont de França, plaça Nova i plaça Vella, serà on les bèsties faran les seves enceres de lluïment.
0: Clar, que són punts destacats. També hi ha com activitats musicals per celebrar-ho, ja a la nit hi haurà concert, però també a la tarda hi ha espectacle infantil, oi, Marc?
1: Sí, és el que comentàvem. La plantada començarà a les 6, a les 7 comença l'espectacle infantil, durarà una horeta i poc. Després hi haurà aquesta pausa, que serà una miqueta més per nosaltres, per fer aquesta entrega de records, i a partir de les 11, si no anem mal equivocats, que em sembla que és així, hi ha un concert també a la plaça del Tívoli, i finalment s'acabarà amb música. Per tant, és aquesta... Hem buscat aquestes sinergies, vull dir, agrair també a l'Ajuntament poder-nos afegir això, allargar també aquest any la primavera vendrellenca, que és molt important, i fer-la coincidir també amb l'aniversari del Cabrot.
0: Sí, sí, que ja ho dèiem al començament de la conversa. I parlem de les colles participants. No en seran 35, però n'hi ha unes quantes.
1: En som 10 i el Cabrot serà l'11. M'agradaria destacar que, més que les colles, que sí, és la relació amb elles, la relació que ens uneix, no només de compartir el mateix criteri, de compartir les mateixes passions, que en definitiva és el foc i la pólvora, sinó també aquesta relació d'amistat, de bon fer, això que ens acosta una miqueta, no?
0: Clar.
1: Les colles que han vingut són colles amigues, són colles que tenim moltíssima relació amb elles, són colles també que creiem que són punteres a bona part del territori, com no hem de menyspreuar evidentment a les altres, però sí que hem intentat buscar, doncs, això, donar-li aquesta qualitat també, amb aquest 35è aniversari, que es poguessin acompanyar aquestes colles, principalment amigues, amb les quals tenim molt bona relació i que compartim moltes coses, i fins i tot algunes d'elles fora de l'àmbit de les cercaviles i de les actuacions, i també, doncs, aquesta característica, doncs, de colles que són, doncs bé, importants, i que en aquest argot que utilitzem nosaltres fan aquestes enceses que et deixen desmanegat.
0: Sí, a més és veure tantes bèsties juntes, i dona com un atractiu molt xulo, perquè veus això, no?, la diferenciació, no només el propi element, que evidentment que ja és un punt característic, però sinó això, la manera de fer, la manera de tirar foc, els punts de foc, el tipus de pirotècnica que utilitzen, no? És molt atractiu veure-ho.
1: Que és quelcom que, evidentment, ha evolucionat moltíssim.
0: Sí.
1: D'on veníem, sí, a on estem ara i a on estarem d'aquí 5 anys no tindrà res a veure. És a dir, sí, tot ha anat evolucionant, tot ha anat canviant, i tothom ens hem anat adaptant una miqueta a la demanda del públic. Al final també ens devem, lògicament, a ells. Hi ha una part que és nostra, que és el gaudir personal i el gaudir de l'entitat, però hi ha una altra que és del públic. És a dir, que hi ha molta gent cada vegada més, doncs, que veu cartells, i quan veu segons quines entitats dius, ostres, i he d'anar perquè vull ser-hi, perquè m'agrada veure les enceses que fan. És cert que tenim colles de diferents territorials, però lògicament del Penedès Garraf és d'on en venen més,
0: ja,
1: no?
0: Sí.
1: Colles properes, colles que estan a prop de casa, colles amb les quals tenim moltíssima relació, i per tant crec que hem fet un cartell força bonic, un cartell força ampli, i un cartell que ens permetrà gaudir aquest dissabte al Vendrell, doncs, d'unes enceses espectaculars i d'un recorregut i una cercavila, doncs, podríem dir que la primera categoria.
0: Sí, fantàstic. No? Les podem dir, perquè si et sembla, tinc el cartell a davant, si vols els podem comentar. No t'ho faré dir de memòria, Marc, no sé si series capaç de dir-les de memòria.
1: No em posis
0: amb aquest compromís,
1: perquè segur
0: que
1: m'ho deixo
0: al final.
1: I ara també et diria, espera, que estic davant de l'ordinador i obro jo. Fes-ho tu.
0: Si vols, jo el tinc a davant, el tinc obert des de tota l'estona. Comentaves aquesta zona propera, que és molt rica amb aquests elements festius. De Penedès Garraf podem trobar les Pantarrucs del Penedès, el Nictalus albinyanensis, el Masellot de l'Avern, el Ruc de la Granada, el Drac d'Olivella i el Drac de la Geltrú. Perquè fa les comarques centrals, lo Carranco Vilandó de Cervera, i perquè fa el Camp Conca, la Víbria de Tarragona, el Griu de Tarragona i la Virgília de Torredembarra.
1: Això mateix, no te n'has deixat cap. Bé, correcte.
0: Veus?
1: Ho has fet molt millor que jo. Segurament hi havia d'anar rumiant una miqueta quines eren.
0: No pas. Escolta, mi,
1: doncs,
0: parlant...
1: el que et comentava, perdona,
0: no, digues.
1: El que et comentava,
0: sí,
1: amb
0: sí,
1: totes elles ens uneix una relació excel·lent, d'amistat, de places, de foc, de cercaviles, de correfocs, de tot, i per tant... per nosaltres és un honor que hagin acceptat, doncs, de voler-nos acompanyar en aquest 35è aniversari i poder compartir amb ells.
0: Fantàstic. Escolta, fent una mica d'història, simplement, per recordar aquests 35 anys de història, la constructora és la Dolors Sans, que jo crec que és una de les constructores de referència, en aquest país, al territori. També n'ha fet altres internacionals, però jo crec que és una de les constructores més conegudes, oi? Que sí, no estic pas errat, oi?
1: Sí, en aquest cas a nosaltres ens va fer el Cabrot, evidentment, lògicament ara fa 35 anys, ha fet també el Cabrot petit, i val a dir-ho que és cert que la Dolors li té una estima especial al Cabrot, perquè crec que va ser el primer o el segon drac que va construir, per tant, cert que ho té sempre a la seva memòria. I aquest és un dels clars exemples també de tota l'evolució que ha tingut la cultura popular, i en aquest sentit, la cultura popular tradicional de foc, l'evolució també d'aquestes construccions, en aquest cas de l'artista de la festa, com és la Dolors, que no només hi és ella, sinó d'altres molt coneguts, doncs com s'ha hagut d'anar adaptant a les característiques, a les demandes, al que les colles a dia d'avui, en el cas del Cabrot, 35 anys després, doncs que va demanant, no té res a veure un drac de fa 35 anys amb els que tenim a dia d'avui al carrer. Tot ha anat evolucionant en tots els sentits, les morfologies dels dracs també són totalment diferents, i és un clar exemple també de tota aquesta evolució. Però sí, la Dolors va començar amb el Cabrot i ves-li al darrere, per dir-ho d'una forma així una miqueta col·loquial.
0: Oh, i tant. Mira, i acabarem amb un exercici radiofònic, Marc, si et sembla. M'atreveixo a fer-ho perquè sé que ho sabràs fer i ets un crac també en aquest aspecte comunicatiu. És com explicaríem el Cabrot així per ràdio, perquè potser no l'hagi vist mai.
1: Aviam, com l'explicaríem?
0: Sí.
1: A veure, evidentment ho intentaré fer sense els meus ulls, sense la passió que sento evidentment pel drac, que no tant pel drac, sinó per tot el que envolta i tot el que significa el drac. Nosaltres el drac l'entenem d'una manera molt transversal, és a dir, el nexe d'unió entre tots nosaltres, evidentment parlo del Cabrot, el nexe d'unió és el drac, però independentment de l'espectacularitat que pugui tindre el drac, independentment del que sigui el drac o el que representi el drac i d'on ve el drac, que evidentment és molt important, és el que envolta el drac. Tots els que ens movem al voltant del drac, totes les seccions, tota la comunió que hi ha entre nosaltres, entre l'entitat. Això és el que se'm posa la pell de gallina només ara que ho estic explicant, perquè és la raó de ser al final del Cabrot i de l'entitat. El Cabrot no seria res sense les persones que tenim al costat. Però què és el Cabrot? Evidentment ho sabem, és un llucifer que cavalca en un drac de dos caps. Va sortir o va néixer d'un quadre dels Pastorets, els seus orígens van anar per aquí i evidentment ha anat evolucionant. La seva morfologia exactament és la mateixa, però la seva espectacularitat en les enceses, la seva, podríem dir que harmonia en el moment de fer aquests muntatges pirotècnics fa doncs que encara llueixi molt més la figura. Evidentment la seva envergadura és destacable, és un drac que no és portat o és portat per una persona, però que va amb rodes a causa de la seva envergadura, i encara més doncs li dona aquesta espectacularitat en totes aquestes enceses.
0: Quants punts de foc té actualment el Cabrot?
1: 9.
0: Val.
1: En té 9, però és que no ens en conformem amb 19, o sigui, amb 9, no en tenim prou amb 9, sinó que els dupliquem. És a dir, de sèrie, podríem dir, en té 9. N'havia tingut 10, perquè a la boca del Cabrot, a la llengua, en portava una altra. Sí que és cert també que en el seu llom porta bateria, un espai per posar bateries aèries i també un altre espai per posar-hi uns volcanets, però d'origen en té 9, actualment en té 9, però com que no ens en conformem amb 9, ho transformem en 17, és a dir, que dupliquem amb uns estris especials que utilitzem, doncs dupliquem aquests punts de foc. És a dir, que es converteixen en 17 en alguns moments, en segons quins llocs i en segons en quines enceses.
0: Molt bé, que bé. Doncs Marc, enhorabona, felicitats, salut i foc en aquest aniversari d'aquest proper dissabte. I bé, que això hem anat fent la pista en aquests darrers 15 anys, per part meva almenys, professionalment parlant, dels aniversaris del Cabrot, i esperem anar parlant de les successives festes, no?, també, a mesura que vagin arribant.
1: Sí, correcte. No? Vam començar la temporada fa poquet, podríem dir que el màxim de l'inici ens arribarà aquest proper dissabte, i a partir d'aquí ja comencem a encarrilar doncs totes les altres sortides que tenim a diferents llocs del país, òbviament a casa nostra, Santana, i a partir d'aquí doncs anem funcionant. No només el Cabrot, evidentment el Cabrot petit també, que és un altre.
0: No, i tant.
1: També ens dona, et podria dir que ens dona encara moltes més alegries que el Cabrot.
0: Sí?
1: El Cabrot petit té una particularitat especial. Al final són els nens, Pere.
0: Ah, clar.
1: I és el que, clar. Ah, exacte. I sí, això sí, et dona... Sí. Això, sempre ho he dit, eh? Des que va arribar l'any 2019 al Cabrot Petit, les alegries se les emporta moltes més vegades la colla infantil que no pas la colla adulta. Molt que bé. No vol dir que un sigui més que l'altre.
0: No,
1: si
0: no,
1: parlo
0: no, no,
1: d'això,
0: no.
1: Sinó que un va amb nens al capdavant i ja saps el que representa, doncs, tot plegat.
0: I tant que sí, doncs va per molts anys més també en aquest aspecte. Gràcies, Marc, una forta abraçada i fins aviat i fins demà.
1: Així ho farem. Gràcies, Pere.
0: Que vagi bé. Adéu-siau.
1: Adéu-siau.
2: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
3: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
4: Radio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els equips d'emergència busquen des d'ahir a la nit un menor de 16 anys que es va perdre en moto d'aigua en una excursió guiada per Roses a l'Alt Empordà. Connectem ara amb Juanma Buín des del centre de comandament que han muntat al port pesquer de Roses. Juanma, què en sabem de tot plegat? Bon dia.
2: Pues mira, aquest matí, cap a les 10, s'ha muntat aquí el centre de coordinació al port pesquer entre bombers, salvament marítim, els agents rural també, la Guàrdia Urbana, i ara fa uns moments han arribat també Mossos d'Esquadra i estan per començar a preparar l'operatiu per buscar aquest noi de 16 anys que es va perdre ahir a quarts de 10 de la nit. Es veu que viatjava des de l'Almadrava direcció a Santa Margarida. En un moment, quan van arribar al lloc, el trobaven a faltar, van anar a buscar-lo, no el van trobar, i el més estrany de tot és que de moment ni ha aparegut el noi, però ni ha aparegut la moto. Una moto des d'un helicòpter es veu, i més aquestes motos d'aigua, que si caus comencen a girar i no es mouen del lloc.
1: Gràcies, doncs, Juan, estarem pendents d'aquesta informació. Bon dia.
2: Ale, a tu. Adéu.
1: I la consellera d'Interior presidirà aquest dijous una reunió del nivell de la cúpula dels Mossos d'Esquadra per analitzar els últims tirotejos registrats a Catalunya. L'últim ahir mateix, coincidint amb la visita del Papa a Barcelona, en successos relacionats amb les màfies de la droga i del crim organitzat i que ja han provocat 6 morts a trets en només 3 mesos. Des de l'Ajuntament de la capital catalana, el tinent d'Alcaldia de Seguretat, Albert Valle, reitera l'aposta per endurir les penes per aquests delictes.
3: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molt d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, de les màfies delinqüencials. Això ho hem reiterat moltes vegades. Hem sentit també les declaracions contundents que ha fet la pròpia consellera d'Interior. Avui mateix la consellera d'Interior ha citat a la cúpula del cos de Mossos d'Esquadra per analitzar aquest tema.
1: Un Valle que ha tornat a desvincular l'assassinat d'ahir del carrer de Balmes de la visita del Papa i que ha assegurat que no es van plantejar en cap moment modificar el dispositiu de seguretat i mobilitat que havien plantejat. I el Papa Lleó XIV culmina la seva visita a Catalunya i ja vola direcció a les Canàries. De fet, cap ara a les 11 és previst que arribi a la base aèria de Gando de Gran Canària, on l'esperaran el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i també el de Canàries, Fernando Clavijo, entre altres autoritats. I avui, segon últim dia, volíem dir darrer dia, de la selectivitat. Durant 3 dies, més de 45.000 alumnes s'han apropat a aquestes proves d'accés a la universitat.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Tercera i última part. A partir d'aquí ja ens endinsem cap a aquesta última hora de programa, la que ens portarà fins al migdia, fins a les 12, i quan ja passem 4 minuts a les 11. A les 11 i 4 minuts. Sempre comencem puntuals a partir de les 9 del matí. Són 3 hores diàries d'aquest espai, d'aquest magazín, i sempre això, treballant i intentant fer una ràdio propera, senzilla, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. Amb això, ara, de seguida, anirem cap a l'altaveu jove d'aquesta setmana, és a dir, tota la informació de servei que ens arriba des de l'oficina jove del Consell Comarcal del Baix Penedès. Informació de servei pura i dura, que és bo tenir-ho en compte com a mitjà públic que som. I després també volem parlar de cinema. Avançarem les estrenes d'aquest cap de setmana, sempre sota l'enyorança de la Bel Arós, que no ens pot acompanyar de moment. Esperem que ho pugui fer ben aviat, però tot i així, doncs, va, intentarem explicar les pel·lícules destacades, les més comercials, farem una mica la crítica, la crònica, i també escoltarem una mica tot el tràiler.

0: I després hi ha també una bona estona per la participació i per les trucades pels punts i pels canals de contacte habitual.
1: La Calaixera, un programa únicat de tots. Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Altaveu Jove. Notícies de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès pels joves de la comarca. L'horari d'atenció al públic de l'Oficina Jove del Baix Penedès és de dilluns a divendres de 10 a 2 del matí i els dijous a la tarda de 5 a 7. Podeu demanar hora trucant al 977 157 157, al WhatsApp 616 917 318 o enviant un correu electrònic a baixpenedès@oficinajove.cat. I recorda que pots formar part del grup de difusió de WhatsApp al número 616 917 318.
3: Us recordem tots els serveis que podeu trobar a l'Oficina Jove del Baix Penedès. Assessorament laboral i acadèmic, orientació per la mobilitat internacional, assessorament a associacions juvenils, aparador jove, bossa recursos, bossa talleristes, tramitació de carnets, student, teacher, alberguista, informació d'interès juvenil, com salut, formació, habitatge, oci. Demana cita prèvia a l'Oficina Jove trucant al 977 157 157 o al WhatsApp 616 97 318.
4: I comencem les ofertes de feina d'aquesta setmana. El Som l'Arboç està cercant ajudants de sala de control i operaris de manteniment mecànic i elèctric. L'Eina, el servei d'ocupació del Vendrell, cerca ajudants de dependenta, mosso de magatzems i mecànics. Calafell Treball està cercant tècnic o tècnica d'acollida, conserge recepcionista per horari de vespre a nit a Calafell i ajudant de cambrera a Calafell. El servei d'ocupació de Cunit està cercant administratius per una obra, repartidors de pizzas i ajudants de cuina. La Fundació Santa Teresa està cercant un monitor o monitora per casal d'estiu a la Cine a Calafell, un casal inclusiu. Requisits: titulació de monitor a lleure o inscripció al RUPEC, el Registre Oficial de Professionals de l'Esport a Catalunya. Capacitat de treball en equip i responsabilitat i actitud proactiva. Per més informació o si esteu interessats en aquesta oferta de feina, podeu enviar el currículum a clara.montes@fundaciosantateresa.org. El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ha publicat el calendari de prescripcions pels estudis postobligatoris pel curs 2026-2027. Actualment està obert el període de prescripció dels cicles d'arts escèniques del 7 d'abril al 26 de juny. Per més informació també podeu entrar al web de triaeducativa.gerca.cat o bé preguntar-nos a l'Oficina Jove del Baix Penedès.
3: El Casal Cívic i Comunitari del Vendrell organitza activitats i xerrades durant els mesos de juny i juliol per a joves d'entre 12 i 29 anys, com per exemple ball reggaeton, defensa personal i una xerrada de ciberassetjament. Demana més informació al telèfon 977 66 70 88. Coneixes les bonificacions al transport públic per aquest any 2026? Doncs el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible presenta descomptes i ajuts per fomentar l'ús del transport públic en autobusos estatals, Renfe, transport urbà i metropolità. Pots trobar descomptes i també gratuïtats. Informa-te'n al web del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible. Continua el cicle d'activitats d'introducció a la nostra sexualitat organitzat per l'Ajuntament de Santa Oliva i Bifreies Educa. Es realitzen a l'Espai Jove, al Cau de l'Òliva. Activitats properes: el dimarts 16 de juny, realisme i respecte, i el dijous 18 de juny, ens cuidem millor. Si vols més informació, entra al web d'Ajuntament de Santa Oliva. Aquest dissabte, 13 de juny per la tarda, a Sant Jaume dels Domenys, primera trobada de gitanes, organitzada pel Ball de Gitanes de Sant Jaume dels Domenys. També hi actuaran les gitanes de Sant Martí Sarroca i les de Bonastre, a partir de les 6 de la tarda. I després, un bon tardeo, música en directe amb Sam Royce. La sala d'Art Jove de la Direcció General de Joventut obre la convocatòria Art Jove Creació 2027, impulsada per l'Agència Catalana de la Joventut per donar suport a 18 projectes de creació artística en arts visuals. La convocatòria està adreçada a artistes joves i vol acompanyar projectes vinculats a la producció, investigació, edició, educació o intervenció en el territori des d'una mirada crítica i contemporània. Cada projecte seleccionat rebrà una dotació econòmica de 1.500 euros i comptarà amb l'acompanyament durant el desenvolupament del projecte. Tens temps de presentar-t'hi fins al 2 de juliol. Més informació al web saladartjove.cat. Genescat ofereix el programa Colònies d'Estiu en Família, adreçat a famílies amb fills i filles menors d'edat, als albergs de la xarxa Genescat. Durant l'estada s'organitzen activitats lúdiques per infants, joves i famílies, amb propostes al matí, activitats compartides a la tarda i animació a la nit. Les inscripcions per l'estiu 2026 estan obertes a partir del 26 de maig. Per més informació, calendaris, preus i inscripcions, consulteu el web de Genescat.
5: El Carnet Jove obre la convocatòria del 22 Jurat Carnet Jove de Sitges 2026, una oportunitat per a joves interessats i interessades en el cinema fantàstic que vulguin formar part del jurat del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que es celebrarà del 8 al 18 d'octubre del 2026. Les candidatures es poden presentar del 28 de maig al 2 de juliol. Per participar-hi cal tenir el Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya en actiu i estar registrat o registrada al portal del programa Connecta't. Per a més informació, requisits i presentació de candidatures, podeu consultar el web del Carnet Jove. La Vibra Intercultural busca participants per a dues formacions internacionals Erasmus+, adreçades a persones majors de 18 anys que treballin o facin voluntariat en l'àmbit de la joventut, educació i inclusió social. La segona formació és a Noruega del 25 d'agost al 3 de setembre i tractarà sobre l'educació a l'aire lliure i ecoteràpia en el treball amb persones amb perfils vulnerables. Es busquen tres participants i el termini d'inscripció finalitza el 15 de juny. Les dues formacions tenen l'anglès com a llengua vehicular i estan 100% subvencionades per Erasmus+, amb una única quota de participació de 50 euros. Per a més informació i inscripcions podeu consultar la web de la Vibra Intercultural. A la Bisbal del Penedès també hi haurà activitats per a joves aquest mes de juny. D'una banda, el 12 de juny es farà un torneig de futbol sala amateur a la pista de futbol organitzat conjuntament amb el barri de Baix. Les persones interessades ja es poden apuntar. D'altra banda, el 27 de juny es celebrarà el Correbarri, una altra proposta festiva per gaudir del municipi i participar en les activitats locals. Per a més informació, podeu contactar amb l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès o consultar els canals habituals de difusió. Cunit acull la tercera edició del Festival Jove de Curtometratges Films Cunit. L'activitat tindrà lloc el 27 de juny a les 10 de la nit a la plaça Jaume Vidal. A més, s'ha ampliat el termini d'inscripcions fins al 14 de juny, així que encara hi ha temps per participar. Per a més informació i inscripcions podeu contactar al compte d'Instagram @filmscunit o contactar amb l'organització. El Vendrell ja té a punt les seves activitats d'estiu Jove Vendrell. Es tracta d'activitats gratuïtes adreçades a joves de 12 a 20 anys que es faran del 25 de juny al 24 de juliol. Les inscripcions estan obertes del 9 al 19 de juny. Per a més informació i inscripcions podeu contactar a través del WhatsApp al 659-101-925 o adreçar-vos a l'avinguda Jaume Carné, número 1. Si ets jove i estàs pensant en estudiar, treballar o fer un voluntariat a l'estranger, recorda que pots demanar cita amb el Servei de Mobilitat Internacional de l'Oficina Jove del Baix Penedès. És un servei pensat per informar-te i orientar-te abans de marxar, perquè puguis conèixer totes les opcions disponibles i preparar bé la teva experiència internacional. La propera atenció serà el pròxim dijous 18 de juny de 5 a 7 de la tarda. Pots demanar cita trucant o enviant un WhatsApp al 616-917-318 o al 977-157-157. També escrivint al correu baixpenedès@oficinajove.cat o enviant un missatge directe a les xarxes socials de l'Oficina Jove.
2: I aquestes han estat les notícies que us hem preparat per aquesta setmana. Per a més informació, us podeu adreçar a l'Oficina Jove del Baix Penedès o als punts d'informació juvenil de la comarca.
1: El matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia. Connecta't a Ràdio El Vendrell a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
0: Un quart en punt de 12. Parlem de cinema. Parlem de cinema, però sempre ho expliquem i sempre volem dir-ho amb l'enyorança del nostre estimat Abel Arús, qui sempre s'ha encarregat de portar-nos tot el tema de cinema. De fet, encara s'encarrega, eh? El recuperarem ben aviat, de seguida que puguem una mica reorientar la secció i puguem adaptar-nos als horaris laborals de l'Abel. Doncs ell sí, ja com sempre ha fet, i és l'autèntic especialista en cinema d'aquesta casa, ens aproparà això, les estrenes i les pel·lícules que han de venir. Mentrestant, ho intentarem fer de la millor manera possible. Pel·lícules diverses, tot i que una d'elles és potser la més destacada. De fet, és la primera que recollim i la primera que volem explicar-vos. Perquè, bé, sota la direcció de qui és, amb això una mica ja està tot dit. Estem parlant de Steven Spielberg.
6: ¿Qué has robado?
7: Secretos. Datos que me pagaban por proteger.
6: Son personas.
0: És, sens dubte, la gran estrena d'aquesta setmana. Spielberg, que torna al terreny que millor domina, la ciència-ficció amb una mirada humana. Les primeres impressions apunten a una barreja entre Encuentros en la tercera fase, La guerra de los mundos, i si busqueu espectacle, emoció i una producció de gran nivell, aquesta és aposta segura. Emily Blunt com a actriu, Josh O'Connor o Colin Firth, entre d'altres, que completen tota la fitxa artística. La humanitat que està a punt de descobrir un secret que podria canviar per sempre la nostra visió de l'univers. L'existència d'intel·ligència extraterrestre. Entre conspiracions governamentals, revelacions inesperades i tensions globals. Una meteoròloga es converteix en la peça clau d'un esdeveniment que marcarà la història.
7: Jo també.
8: Hola, Jane. Por favor, siéntate.
0: Sens dubte, pel·lícula destacadíssima, i allò fa també que la resta de pel·lícules que avui també trobarem i que ara explicarem, doncs bé, potser quedin a un altre nivell o que ho tinguin complicat el poder una mica competir amb Steven Spielberg i aquesta nova pel·lícula, la seva darrera pel·lícula, El día de la revelación.
7: No entero.
9: Esa verdad acabará con el orden mundial establecido.
0: Hem començat per aquí, però per suposat que encara hi ha altres pel·lícules destacades. Des d'un altre ordre i des d'un altre vessant, eh? No cal ni dir-ho. Parlem tot just ara d'una pel·lícula dirigida per David McGinn. És una pel·lícula d'acció clàssica, tensió constant i un repartiment molt solvent. No només sembla que reinventi el gènere, però bé, promet entreteniment de qualitat i una bona dosi d'adrenalina.
7: No.
10: Buenos días, Kansas City. La previsión para...
0: És justament aquesta que està sonant, que és Tefus. Quan apareix una bomba de la Segona Guerra Mundial al centre de Londres, la ciutat és evacuada enmig del caos. Una banda criminal aprofita la situació per executar un atracament milimètric. Aquesta és la trama. Ja hem dit, una pel·lícula d'acció dirigida per David McEnsine, interpretada per Aaron Taylor Johnson, Theo James i Gugu Mathyariu, entre d'altres.
11: Mundial. 13 de media tonelada. Necesitaremos un perímetro de 800 metros. Nos vemos en la pista de baile.
0: Pel·lícula d'acció, de trets, de persecucions i, per suposat, de moltes explosions. Va, canviem, que encara n'hi ha més de pel·lícules, eh? En aquest cas, producció espanyola. No hi ha setmana que no tinguem alguna pel·lícula produïda a l'estat espanyol. En aquest cas, estem destacant i parlem de pioneres. Solo querían jugar.
12: Natividad Sánchez quiere estar a lo que tiene que estar.
13: Pero ¿cuál es el mejor servicio que puede hacer una mujer por su país?
14: ¡Nati!
13: Ser esposa y madre.
14: No quiero que juegues al fútbol, ¿entendido?
13: Ser el ángel del hogar. Ese es nuestro orgullo y nuestro honor.
15: Estoy montando un partido de fútbol.
0: A l'Espanya dels anys 70, un grup de dones desafia les convencions socials per jugar a futbol. La seva lluita obrirà el camí cap al reconeixement de l'esport femení. Una pel·lícula dirigida per Marta Díaz, amb la interpretació d'Aisha Villagrán, Daniel Ibáñez i Sofía de Inájar. Una història inspiradora basada en fets reals que arriba en un moment ideal amb l'esport femení vivint una gran projecció mediàtica i potser una de les sorpreses emocionals d'aquesta temporada.
16: La secretària.
17: Hola. ¿Y usted? El de las.
18: Veo que ya conoce a mi jefe.
19: La secretaria es él, yo soy el de las.
16: Un placer.
20: Que hoy no importa quién gane o quién pierda.
0: Cinema reivindicatiu i aquest paper de les dones al món esportiu i, sobretot, del futbol. I canviem. Si hem dit que cada setmana hi ha alguna producció espanyola, també hem de dir que cada setmana sempre hi ha alguna producció francesa. La pel·lícula francesa de la setmana, que a vegades hem dit. És l'adaptació d'un còmic. No sé si coneixereu, és un personatge molt especial, és bé una espècie d'animal inventat, imaginari, fantasiós, anomenat marsupilami.
21: ¿Y la pega?
22: Tendrás que traerme un paquete. Hay menos control en barco que en avión.
21: Ya veo la pega.
22: Hay tres reglas. Primera regla, no abrir el paquete.
0: Una família que embarca en un creuer que es converteix en una autèntica bogeria quan descobreixen un petit marsupilami. A partir d'aquí, persecucions, embolics i humor per a tots els públics. Una pel·lícula dirigida pel francès Philippe Luchou, amb repartiment també amb actors i actrius francesos com Philippe Luchou, Jamel Debussy i Elodie Fontaine, entre d'altres. En aquest cas és la proposta familiar de la setmana, colorista, desenfadada i pensada perquè petits i grans passin una bona estona sense complicacions amb aquesta adaptació. Podem dir que és un live action d'aquest clàssic, de Marsupilami, de qual molts de vosaltres segur que coneixeu. Doncs va, que encara hi ha més pel·lícules i, de fet, anem cap a la darrera estrena, o sigui que serà la darrera recomanació d'aquesta setmana. Tornem cap a aquestes superproduccions americanes que arriben des de Hollywood i que, bé, amb una base que és en cert punt original, però bé, és un gènere que també ja en altres ocasions l'hem vista destacada, que és d'aquelles pel·lícules de trama, d'algun crim, d'algun robatori, etc, etc, etc. Estem parlant d'un talento único.
23: Piadores, arreglamos pianos. 200. 500 y hablamos. Harry Horowitz, afinador i reparador.
0: Un afinador de pianos que descobreix que la seva extraordinària oïda li permet obrir caixes fortes. Aquest talent tan peculiar l'introduirà en un món criminal del qual serà difícil d'escapar, tenint en compte que comporta. És un thriller, també és una pel·lícula d'acció. Una pel·lícula dirigida per Daniel Roer, amb Leo Goodwill, Justin Hoffman, Havana Rose Liu, entre d'altres.
24: Hola.
0: Una pel·lícula del gènere ben feta, s'ha de dir, sobre aquesta història, Quan del món criminal veiem aquestes particularitats del seu protagonista. La premsa és original i la premissa, que com dèiem, és original i atractiva i pot convertir-se en una de les opcions preferides pels espectadors que busquen un thriller diferent, però alhora també pugui ser intel·ligent.
10: El saldo pendiente en esta cuenta es de $36,000.
3: ¿De dónde vas a sacar tanto dinero?
4: Me las apañaré.
0: Doncs bé, són les 5 pel·lícules que arriben a les cartelleres aquesta setmana, 5 pel·lícules que queden a la vostra planíssima disposició. Ens hem encarregat d'explicar-ho, això, perquè les tingueu present i que no us vingui de nou quan us poseu davant de la cartellera per triar justament la pel·lícula, si és que voleu anar al cine, sobretot. A veure, si només heu de triar una, jo penso que el dia de la revelació, que és la gran aposta de la setmana a causa de Steven Spielberg, i també s'ha de dir una de les estrenes més esperades de l'any. Però bé, per la família marsupilami, que compleix perfectament, i pels que prefereixen històries inspiradores, pioneres, solo querían jugar, és probablement la proposta amb més cor de la cartellera. A banda de també qui busqueu aquest gènere i aquestes pel·lícules d'acció de qualitat, doncs també teniu aquest un talento único. Bé, bones propostes que sempre diem a partir d'aquí, i un cop les hem intentat explicar, ja sabeu que la decisió i fer una bona tria, això ja és cosa vostra.
1: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
5: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a Compra i Descobreix .cat.
1: Jordi, ¿qué está pasando?
18: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
1: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
18: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
1: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días! Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: Res, minut i mig i arribem a 11:45. A partir d'aquí ja obrim línies, participació, bé, amb tot això que sempre fem en aquesta recta final, sobretot amb ganes de xerrar amb vosaltres, de saludar-nos, de que ens feu alguna petició musical, i si és dedicatòria, doncs encara millor que millor. A la vostra plena disposició per a tots aquests punts habituals. Seguim amb el WhatsApp, el 686-100-101, que sempre teniu a disposar quan estem en directe, és a dir, a partir de les 9 del matí o en qualsevol programa en directe d'aquesta casa, és la manera de participar en directe en qualsevol d'aquests espais. 686-100-101, sí que per en aquest cas, per parlar directament amb nosaltres fora del directe, podeu enviar, per exemple, un correu electrònic a calaixera@rtv-alvendrell.cat i també per participació, i a partir d'aquí també ja podeu trucar-nos al 977 15 70 69. 977 15 70 69. I a banda també ho anirem combinant amb propostes culturals i repassarem l'agenda com sempre ens agrada fer. Tenim trucada, va. Primera trucada d'avui, d'avui dijous. Bon dia.
24: Bon dia, estimat.
0: Maria Dolors.
24: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
24: Mira,
2: T'haig de dir una cosa que m'ha fet il·lusió, perquè avui també, al passar per davant de la seva joieria,
0: sí,
2: li he dit a la seva filla, va sortir per la tele, com que hi havia el papa Montserrat,
0: sí,
2: va anar gent del Vendrell, suposo,
0: sí,
2: i van entrevistar, que ell no ho sabia, bueno, van preguntar què li semblava i tot. Saps aquell xicot que es diu Xavier de la joieria? El de l'òrgan.
0: El Xavier Mercader, que avui ha estat aquí.
2: El Xavier Mercader, sí.
0: Avui justament ha estat aquí en secció de la Lira, ah, i a les 10 ve cada 15 dies, i avui l'hem tingut aquí, ens ho ha explicat, ens ho ha explicat. Sí, però, sí, sí, sí.
2: Ah, us ho he explicat,
0: sí,
2: jo l'he dit, ah, vale, doncs.
0: Ens ho ha explicat,
2: sí,
0: ens ho ha explicat.
2: Sí, molt maco, sí, sí, sí. I he passat per davant, i hi havia la seva filla que obria la botiga, uh-huh, i li he dit, el teu pare, he vist el teu pare a la tele, que estava a Montserrat, uh-huh, i ell diu, ai, sí, diu, com a tele, ai, que bé, que bé.
0: Sí,
2: no
0: sí,
2: sé
0: sí,
2: si va anar més gent que ell.
0: No,
2: no sé si va anar algun autocar o només va anar ell.
0: No, jo crec que hi va anar-hi, bueno, ell, ells hi va anar convidat perquè té certa relació amb Montserrat.
2: Clar, i a l'orga i tot. Sí,
0: clar,
2: sí,
0: per
2: sí,
0: això,
2: sí,
0: per
2: sí,
0: això. Desconec si va haver-hi més gent. Bueno, és possible, bueno, que a nivell individual més gent de Montserrat.
2: Ai,
0: més gent del Vendrell segurament també hi hagués anat, sí, sí, sí, sí.
2: Segurament, segurament.
0: Sí, i tant.
2: Ah, però em va fer il·lusió veure així per la tele, mira. Va ser maco.
0: Molt bé.
2: Escolta, carinyo.
0: Digues.
2: I d'ahir parlant, va ser espectacular, el de vespre. Uh-huh. El de vespre de la Sagrada Família va
0: sí,
2: ser...
0: Molt
2: vamos, va ser preciós, eh? Uh-huh. Sí, sí, sí, molt maco, m'ha agradat molt, la veritat. Mira, avui em poses del Sergio Dalma i del Miqui Núñez, He tocat el cel.
0: He tocat el cel, molt bé.
2: Que la canten tots dos.
0: Sí, sí, sí.
2: Bueno,
0: sí,
2: estimat, i la meva filla anirà a veure aquesta que has dit de...
0: Bueno, la de l'Spielberg, sí.
2: Això, de l'Spielberg, aquesta
0: sí, que
2: està
0: oblidada. Sí, sí, home, l'Spielberg és un punt de referència, sí.
2: És que els agrada molt l'Spielberg, molt.
0: Clar, sí,
2: i em va dir que sí, que el dissabte vindrien a dinar, però no marxaria molt tard perquè el vespre volien anar al cinema.
0: Molt bé.
2: Sí,
0: molt
2: sí,
0: bé, molt bé. Fantàstic,
2: bueno,
0: fantàstic.
2: No, pues, demà tornem a sentir.
0: Sí, demà hi tornarem, si tot va bé, que en principi ha d'anar bé, demà hi tornarem.
2: Molt bé.
0: Molt bé.
2: Vale,
0: gràcies, Maria Olós, que vagi bé.
2: A tu, Patrick.
0: Adéu, adéu.
2: Adéu, adéu.
0: La Maria Dolors, que acostuma a trencar una mica el gel a la participació, la Maria Dolors o el Jan Papalet, qui sigui, però... És igual, eh? La intenció és començar tot aquest torn de participació i trucades i també ja anar cap a les peticions musicals, que és la manera també de poder escoltar una mica de música, després d'escoltar la primera cançó que posem sempre al matí, sempre ho hem fet així, de manera històrica, una primera cançó per començar el dia amb bon peu, i després ja anem contingut, enllaçant, fins tenir ja aquesta estona final, si el contingut ho permet, que últimament sí que ho podem fer-ho, doncs també això, podem dedicar-hi aquesta estona a també escoltar aquestes bones cançons, que torno a dir, si són peticions vostres, doncs millor que millor. I és el cas d'aquesta cançó que ens ha demanat la Maria Dolors, de Sergio Dalma i Miqui Núñez, He tocat el cel.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
1: La sintonia ja ho deixa prou clar, eh? Temps de participació, temps de trucades al llarg de tot aquesta estona. De fet, fins al migdia que estarem pendents d'això, però també d'altres qüestions, de les cançons que podem posar nosaltres, si és que no són de banda vostra. Però també un fet destacat i que sempre fem i que és recurrent, però que és important tenir en compte, que justament passa per l'agenda i aquestes activitats destacades que podeu trobar al municipi des de moltes vessants. I si us sembla, podem saltar cap aquí, eh? Hi ha molta cosa a fer, moltes coses destacades. Com, per exemple, de cara avui dijous, aquesta tarda, a 5:45 de la tarda, a la Biblioteca Pública Terra Baixa hi ha l'Hora del Conte per Nadons amb Ball Manetes, que anirà a càrrec de la Mercè Martínez. A més, dins el cicle Gaudí, també aquesta tarda, aquest vespre, vaja, quan siguin les 8, hi haurà la projecció de la pel·lícula Estrany Riu, i serà a l'Auditori del Tivoli. I més activitats que ja arribaran de cara al divendres, dia 12. Per exemple, demà divendres, el Jardí del Museu Déu s'omplirà de màgia a partir de 5:45 de la tarda amb Mac Stuck, que estarà, com dèiem, al Jardí del Museu, esperant a tots els nens i a les nenes que vulguin passar una bona estona ben divertida amb els seus originals trucs de màgia. És un show de màgia obert a tothom, que forma part de la inauguració temporal de l'exposició I tu que pintes, és un projecte del Museu Déu i la comunitat educativa que apropa l'art contemporani universal a les aules. Al llarg de tot el curs escolar, el Museu Déu s'ha desplaçat a les escoles que així ho han sol·licitat per explicar la vida i obra d'artistes com ara Yayoi Kusama, Sonia Delany, Alma Tomàs, Miró, Dalí, Gaudí, Joaquim, Sunyer, Kandinsky, Ramon Calsina, entre d'altres. Aquests artistes que han estat el punt de partida de reflexions i treballs fets per als alumnes de cicle infantil inicial de les escoles ventrallenques Marta Mata, l'Institut Escola Àngel de Tobies, Àngel Guimerà, Àngel Garriga, l'Institut Escola de Coma-ruga i l'Escola Pau Casals. El resultat de tota aquesta experiència és aquesta mostra temporal que compta amb més de 800 dibuixos d'aquests petits artistes i que es podrà visitar fins al 26 de juliol. Aquesta exposició, recordem-ho, s'inaugura demà divendres a 5:45, justament amb aquest espectacle de màgia. Més agenda i més propostes. De cara a cap de setmana, continuen les activitats a les platges, activitats esportives a les platges. Fa poc que han començat, però ara ja tenen tot el protagonisme. Per exemple, Zumba, a la zona del Riuet, a la platja, a Coma-ruga, a partir de 9:15 del matí, també en aquest espai, però a 10:15, Pilates. També es farà Hora del Conte a la Biblioteca Pública Terra Baixa a partir de 11:00 del matí. És això, Hora del Conte per a nadons, si fa sol, cançons per compartir amb els més petits. És una activitat adreçada per a infants de 6 mesos als 3 anys. I a partir d'aquí ja esdevindrà tota l'activitat en el 35è aniversari del Cabrot, que ja n'hem parlat, ho hem fet abans en directe, ho hem parlat amb el seu responsable i que ha explicat això, les bèsties participants, espectacle infantil amb ricos, el cercavila de foc i el concert de la nit. Però va, anem més enllà, perquè de cara al diumenge 14 hi haurà el vermut de comiat amb les barques avarolades en la desena trobada de vela llatina que es fa al port de Coma-ruga i serà a partir de 1:00 PM. El dilluns, dia 15, jornada de sensibilització i prevenció davant de situacions d'abús i maltractament envers les persones grans. Això es portarà a terme a la plaça de les Garrofes a 10:00 PM. També podem parlar i avançar del que arribi el dimarts 16 de juny, com la xerrada Posa el teu comerç al dia. Què esperen avui els teus clients? Això es desenvoluparà a l'Escola de Música Pau Casals a partir de 2:15 PM. I també el dimarts, dia 16, el taller familiar El Silenci Dibuixat, a la sala del Portal del Pardo, a partir de 6:00, i de fet forma part de les activitats incloses a l'exposició Essencials, La Força del Silenci, de la Carme Canyete, que és la responsable i autora de les escultures i altres peces que s'hi mostren. I acabarem parlant del dimecres 17 de juny, Músiques per al Sol i la Lluna. Això es farà a la Biblioteca Pública Terra Baixa a 6:45 de la tarda a càrrec de la Maria Montes. I dins de tota aquesta informació cultural, però també social, l'Ajuntament del Vendrell, a través de la Regidoria de Feminismes i Drets LGTBIQ+, i amb la col·laboració del col·lectiu El Safareig, s'ha presentat als actes commemoratius del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+, 2026. És una programació que combina sensibilització, reflexió, cultura i participació ciutadana amb l'objectiu de continuar avançant cap a una societat més diversa, respectuosa i inclusiva. El primer dels actes tindrà lloc el dilluns 22 de juny a les 7 de la tarda a la plaça del Tívoli amb la gravació en directe de l'últim episodi de la segona temporada del podcast El Safareig, sota el títol Els discursos d'odi i la força per vèncer-los. Aquesta edició especial servirà també per acomiadar una temporada que tindrà continuïtat, ja que els seus impulsors han anunciat que hi haurà una tercera temporada i del qual doncs podeu trobar i que s'enregistra i es produeix a través d'aquesta casa, des de Ràdio i Televisió El Vendrell. Paral·lelament a l'edifici del Tavares de Coma-ruga es convertirà en un altre dels espais centrals de la commemoració. El 25 de juny, a les 8 del vespre, s'acollirà la presentació de l'obra Mariques Todes. És una comèdia musical LGTBIQ+, que arriba al municipi de la mà de l'actor vendrellenc Raúl Heredia i la seva companyia, actualment en gira amb èxit per diferents escenaris de l'estat espanyol. L'espectacle, que és gratuït i obert a tothom, combina l'humor, la música i la reivindicació per reflexionar sobre la diversitat des d'una perspectiva desenfadada. A més, durant tots aquests dies, la ciutadania podrà participar en l'enquesta de primer pla per la diversitat afectiva, sexual i de gènere del Vendrell, que és una eina que ja hem explicat en altres ocasions i que és bo recordar-ho, que permetrà recollir opinions i necessitats per definir les futures polítiques municipals en tot aquest àmbit. I més enllà del Vendrell, el Safareig continuarà portant el seu missatge a altres municipis del territori. El 19 de juny participarà, per exemple, en el primer acte LGTBIQ+ de Llorenç del Penedès i també formarà part de la gira Safareig on Tour, que farà parada a l'Espluga de Francolí en una edició especial conjunta amb el podcast Carmacat, amb la voluntat de reivindicar l'orgull rural i continuar generant espais de trobada, de reflexió i també de celebració. Doncs en tot aquest mes de l'orgull, que és el mes de juny, amb la commemoració de diferents activitats i també aquestes emmarcades al municipi i també a la comarca, com acabem de destacar. Activitats que formen part de l'agenda i d'aquestes activitats que solem recordar i explicar.
0: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Va, posem una mica de música, va, i també posem una mica de ritme mentre esperem més trucades i més participació. Ja ho sabeu, sempre a través d'aquests canals, el 977-15-70-69. També a través de WhatsApp, si voleu enviar un missatge, al 686-101-101. Anem cap a aquesta nova cançó dels Flashy Ice Cream, Imagina.

0: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
1: Anem a més música, en aquest cas aquesta col·laboració de Mama Dousa amb Scotty IDK, que es diu Nen Petit, però és una cançó que ens servirà per passar noves trucades i per donar peu a més connexions al 977 15 70 69, com és el cas, eh? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Hola, Maria Rosa.
2: Hola.
1: Què dius, com estàs?
2: Bé,
1: sí?
2: Molt bé, sí.
1: Bé.
2: Molt contenta d'haver vist el meu del Sant Pare, que va ser preciós.
1: Ostres, sí, eh?
2: Sí, sí, escolta, és una cosa que se
1: n'en
2: recordarem tota la vida.
1: I tant, i tant. Sí, sí, va ser molt, molt vistós.
2: Bueno, m'agradaria que em posessis Laura de Lluís Llach.
1: Home, molt bé, quin clàssic. Laura, perfecte. Molt bé, doncs la busco de seguida, la posem de seguida, Maria Rosa.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu per trucar, que vagi bé.
2: Adéu.
1: Adéu, adéu.

és aquest contrast que sempre diem que hi ha entre les peticions musicals que ens feu arribar a vosaltres, que primordialment sempre són les que volem, o aquestes que ens apropen una mica al panorama musical actual i les novetats i la música que podem escoltar ara. L'intenció no és altra que una mica arribar a tot arreu, aquí i allà, sincerament, com a espai de ràdio que som. Però això, sobretot, tota la força i tot allò que ens aporta les vostres peticions musicals, com és el cas, la cançó que ens ha demanat ara mateix la Maria Rosa, Laura.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Trenquem altra vegada una mica la cintura de tots plegats. I mica a mica ja anem enfilant la recta final de programa, eh? Ho fem amb aquesta cançó de Llum Rajola, addicta a la serotonina, i que això ja ens marcarà la recta final i gairebé el punt final de la...

0: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
2: Les històries. I li queda poc aquesta cançó, eh? Perquè és una de les últimes cançons de Rigoberta Bandini, cançó de primavera, perquè això tot just setmana i mitja i ja la deixarem enrere la primavera per entrar a la porta gran de l'estiu. Però bé, almenys cançó que ens ajudarà a posar punt i final del programa d'avui, per donar-vos les gràcies i sempre recordar-vos que demà hi tornarem puntuals a partir de les 9, 3 hores més de ràdio, 3 hores més de Calaixera, i ja sabeu que no hi podeu faltar, que no us deixem que falteu. Gràcies per fer-ho possible. Adéu-siau, bona jornada.

Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.

0: Una reunió del nivell a la cúpula dels Mossos d'Esquadra per analitzar els últims tirotejos registrats a Catalunya. L'última ahir mateix, coincidint amb la visita del Papa a Barcelona, en successos relacionats amb les màfies de la droga i del crim organitzat i que ja han provocat 6 morts a 13 en només 3 mesos. Des de l'Ajuntament de la capital catalana, el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Valle, reitera l'aposta per endurir les penes per a aquests delictes.
1: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. Això ho hem reiterat moltes vegades. Hem sentit també les declaracions contundents que ha fet la pròpia consellera d'Interior. Avui mateix la consellera d'Interior ha citat a la cúpula del cos de Mossos d'Esquadra per analitzar aquest tema.
0: Un Valler que ha tornat a desvincular l'assassinat d'ahir del carrer de Balmes a la visita del Papa i que ha assegurat que no es van plantejar en cap moment modificar el dispositiu de seguretat i mobilitat que ja havien plantejat. I els serveis d'emergència busquen des d'ahir la nit un jove de 16 anys, veí de Roses, desaparegut durant una excursió amb moto d'aigua a la badia de Roses. El menor es va separar del grup a l'altura de la platja de Canyelles i els seus companys li van perdre el rastre cap a 8:45 del vespre. Salvament Marítim va activar el dispositiu de recerca després que l'empresa de lloguer alertés que el jove no havia tornat al punt d'arribada de Santa Margarida. I el jutjat d'instrucció de Manresa ha arxivat provisionalment la investigació per la mort de 3 geòlegs a la mina de Cabanasses de Súria el 2023 en considerar que el despreniment de roques va ser un accident sobtat i imprevisible. La jutgessa conclou que no hi ha indicis de responsabilitat penal, d'hiperpotatge ni d'incompliments de les mesures de seguretat. I avui, darrer dia de la selectivitat, durant 3 dies, més de 45.000 alumnes, un nou rècord, s'han enfrontat als exàmens de les proves d'accés a la universitat que segueixen el mateix model estrenat l'any passat. Una de les novetats d'aquest any és la prova pilot amb detectors anticòpia per tal de vigilar que cap alumne pugui fer ús dels dispositius electrònics no permesos a les proves, com ara telèfons mòbils, rellotges intel·ligents o bé auriculars.
2: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a 9:00 PM. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
2: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
3: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
4: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda a la ràdio del Vendrell tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a 9:00 PM, presentat per Arun de Balaguer.
5: I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy that day I started to quit on my dream.
6: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a 8:00 PM. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Jordi, ¿qué está pasando?
7: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y...

0: Todo lo demás, pero solo 7 días.
1: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
0: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
1: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!
2: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell. Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
3: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
4: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
1: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Què tal, com esteu? Molt bona tarda i benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Benvinguts a la sintonia del 107.1 de la FM i benvinguts en aquest dijous, dia 11 del mes de juny. Salutacions, estem com sempre en directe amb aquesta a la quarta hora, l'hora que necessites per acabar d'arrodonir el matí. Doncs en aquest 11 de juny, i ja sabeu que ens agrada mirar què és el que tenim entre mans. Avui es celebra principalment el Dia Internacional del Joc, una commemoració oficial des de les Nacions Unides que va ser proclamada per l'Assemblea General per ressaltar la importància de preservar, promoure i prioritzar el joc i el desenvolupament infantil i social. També avui és el Dia Mundial del Càncer de Pròstata, una jornada dedicada a conscienciar la població masculina sobre la importància i la prevenció del diagnòstic precoç. També és el Dia Internacional del Síndrome KMBG, destinat a donar visibilitat a aquesta malaltia minoritària i rara d'origen genètic. I avui també és el Dia Mundial del Funcionari Judicial, reconeixement a la tasca dels professors professionals en l'àmbit de la justícia. Avui també ens agrada fer una ullada al santoral en aquest 11 de juny. Avui es celebra la figura principal de Sant Bernabé Apòstol, un dels primers deixables i col·laboradors més estrets de Sant Pau en la difusió del cristianisme primitiu. I també avui és Santa Maria Rosa Molàs i Baller, També és Sant Joan de Sagún, prebíster de l'Ordre de Sant Agustí, que va destacar per pacificar els conflictes civils a Salamanca i destacant, avui hi ha més coses. Santa Paula Frasinetti, verge i fundadora de la Congregació de les Germanes de Santa Dorotea. Un dels fets que també destaquem en aquesta jornada, els naixements i coses destacades de la jornada. Avui, per exemple, va néixer la Núria Esper, una de les actrius i directores de teatre més internacionals guadornada i recurrents de les arts escèniques catalanes. I avui va néixer també el 1954 l'Aurora Chamorro, que és destacada nedadora catalana, campiona de Catalunya i Espanya i olímpica dels Jocs de Múnich 72. Avui, una de les tradicions i festes que solen començar o incloure l'11 de juny és la festa de Sant Padó, municipi del Bages, on tradicionalment comencen les seves festes populars al voltant d'aquesta data. Avui al Vendrell s'espera una jornada calorosa amb cel variable, amb temperatures que oscil·laran entre els 16 de mínima i una màxima de 26 o 27 graus durant les hores centrals de la jornada. Predominarà el cel serè o poc ennuvolat. Al matí, cel parcialment ennuvolat amb temperatures que aniran pujant ràpidament fins als 24-25 graus al migdia. I a la tarda s'assolirà la màxima de la jornada entre els 25 i 26. Cel pràcticament serè durant les primeres hores de la tarda, ideal per una activitat a l'exterior. Doncs amb aquest apunt comencem sempre, però després continuarem. En aquesta quarta hora ja sabeu que ens agrada també estar al corrent del que passa amb el nostre espai. Avui ens despertem amb el que has de saber. Aquest punt d'informació amb les notícies locals de comarca, una mirada a les notícies nacionals, internacionals i també d'última hora. Recordeu que tenim un WhatsApp de participació. És el 686-101-101. Ens podeu enviar un missatge de veu, fent una petició musical, una dedicatòria, fent alguna pregunta que voleu doncs, consultar a la pròpia audiència, d'audiència a audiència. I també doncs, recordeu que podeu fer a través d'un missatge escrit o un missatge de veu. Ja sabeu que som musicals. Farem una ullada al nostre tema retro i també ens quedarem, com sempre, a part de la música que compartim amb tots vosaltres, amb la nostra agenda. Això sempre aquí a la sintonia de Ràdio El Vendrell, amb ganes de poder disfrutar, de passar un bon matí, el que acaba, el que queda d'ell, i com sempre dic jo, l'hora que necessites per acabar d'arrodonir el matí. Des d'aquí, salutacions cordials de Marga Márquez. Avui comencem així, amb aquesta cançó que coneixes, i en aquest cas amb la col·laboració de Chambao i Joan Manuel Serrat, Hoy puede ser un gran día.

Com sempre, obrint aquesta porta musical, ara donem el primer pas amb el punt de la informació. Com sempre, fem una ullada a la nostra comarca, al nostre municipi. Més tard ja sabeu que obrim també aquest punt d'informació a les notícies del món. Veïns del centre del Vendrell han recollit 1.350 signatures per demanar mesures contra l'incivisme i la inseguretat. Els veïns han presentat aquest dimecres a la tarda una instància col·lectiva a l'Ajuntament demanant que es prenguin mesures contra la situació d'incivisme, inseguretat, vandalisme, soroll nocturn i manca de descans que asseguren fa temps que es pateix al centre de la ciutat. Els veïns, que han reactivat l'Associació Veïns i Veïnes del Centre Històric, han recollit prop de 1.350 signatures en 15 dies per aquest tema que han entregat al consistori. En un comunicat, l'associació explica que aquest no és un problema puntual, sinó que s'està produint des de fa temps i afecta directament la convivència, la tranquil·litat i la qualitat de vida de les persones que viuen en aquesta zona. Per aquest motiu exigeixen a l'Ajuntament que prengui mesures urgents, efectives i sostingudes. La companyia de fabricació de vidre per l'automoció Saint-Gobain Sekurit ha anunciat que trasllada la planta de Devisa, situada al Vendrell, a les instal·lacions de l'Arbós, amb la voluntat de concentrar l'activitat industrial logística. Un moviment que, segons apunten, s'emmarca en l'estratègia fixada per l'empresa pel període 2026-2030. Segons Saint-Gobain, el trasllat de la planta situada ara al polígon Les Mates forma part del full de ruta que l'acompanya i s'ha fixat per als propers anys com a proposta de transformació estructural del sector de l'automoció marcada per l'electrificació, la pressió competitiva internacional i una demanda més gran de la qualitat, el servei i la flexibilitat per part dels clients. Concentrant l'activitat a les instal·lacions de l'Arbós des de Saint-Gobain, asseguren que s'avança cap a un model operatiu més eficient i competitiu. I el trasllat, afegeixen, no implicarà canvis en l'activitat industrial de l'empresa del territori. De fet, des de Saint-Gobain Sekurit Espanya asseguren que la reorganització es fa per consolidar el futur industrial de l'empresa a la província de Tarragona amb l'objectiu de continuar traient projectes. En relació amb aquest anunci, des de l'Ajuntament de l'Arbós han valorat molt positivament el trasllat de l'empresa, ja que creuen que és una operació que permet recuperar activitat econòmica i reforçar el teixit industrial local. Durant tot el procés, el consistori apunta que mantindrà un contacte permanent amb les parts implicades, col·laborant activament per facilitar aquest trasllat. I Maria Jaume, una de les veus emergents de l'escena musical catalana, actuarà el proper 21 de juny a la finca Belleguard de l'Arbós amb el concert del Festival Music Veu. Aquest concert arribarà a 7:45 del vespre a la finca Belleguard de l'Arbós. L'actuació forma part de l'edició d'enguany del Festival Solidari Music Veu de la Fundació Pinay. Els al·licients són diversos. Primer de tot, assistir a un concert d'una de les veus més personals i influents de l'escena musical catalana i, per una altra banda, conèixer un espai singular de la comarca que poca gent coneix. La Fundació Pinae destina els beneficis d'aquesta actuació i de la resta dels festivals de l'entitat a l'autisme en futur, que defensa els drets de les persones amb autisme i les seves famílies. El grup ecologista del Vendrell proposa una gestió compartida del riuet de Coma-ruga entre l'Ajuntament i les plataformes veïnals implicades en el seu funcionament. L'entitat ecologista està a favor del procés de renaturalització de l'espai, però considera que aquest s'ha de fer de manera que tothom tingui clar el projecte i els seus objectius. Els ecologistes consideren que s'hauria pogut evitar la confusió i el rebuig que ha tingut el projecte per part d'alguns usuaris i que les xarxes socials han pronunciat amb informació errònia. El Geben creu que la retirada dels murs i dels conductes de pluvials del riuet són actuacions que milloren la seva qualitat ambiental i serveixen per recuperar la biodiversitat perduda. Altres notícies ens diu que el nou sistema de recollida selectiva de la banda del Tancat i Barri de França segueix avançant de manera progressiva. Des d'aquest dilluns estan avançant, acabant d'ubicar els nous contenidors i de repartir les noves targetes en la zona que abraça el 20% de la població. De moment, la implementació no ha estat exempta d'incidents com la sustracció d'alguns cubells del porta a porta o el trencament de la tapa d'algun dipòsit de la brossa. Petits contratacions
temps per una fase del nou servei marcat en vermell en la planificació de l'executiu local. I alumnes de l'Institut Mediterrània a la final del Picalletres. Un equip d'alumnes de l'Institut Mediterrània del Vendrell han aconseguit classificar-se per la final del concurs lingüística Picalletres, el programa educatiu que impulsa la xarxa i que fomenta l'ús correcte de la llengua catalana entre els estudiants de secundària. El certamen, a més, per ràdios i televisions locals d'arreu del territori, posa a prova els participants amb reptes d'ortografia, vocabulari, pronunciació i expressió oral catalana. La Carla, l'Abril, el Martí són alumnes de segon d'ESO de l'Institut Mediterrània i que formen part de l'equip que s'ha classificat per disputar la gran final del concurs Picalletres de ràdio a la xarxa. El certamen ha pres part de 120 alumnes de 40 escoles desafiant reptes d'ortografia, vocabulari, pronunciació i expressió oral en català. L'alumnat participa al concurs a través de ràdios de les localitats, com és aquest cas de Ràdio El Vendrell, i té com a principal atractiu que combina aprenentatge i també el entreteniment. L'Ajuntament de Llorenç del Penedès ha anunciat la incorporació d'un nou vigilant municipal amb l'objectiu de reforçar la seguretat i la convivència ciutadana. Segons el consistori, el nou vigilant desenvolupa la seva tasca en horaris variables i rotatius, que inclouen torns de matí, tarda, nits i caps de setmana, permetent així ampliar la cobertura del servei i donar resposta a la necessitat del municipi. Entre les seves funcions hi ha la vigilància dels espais públics i el control del compliment de les ordenances municipals i de les normes de circulació. A més, té capacitat de posar denúncies i sancions en aquells casos que es detectin infraccions de la normativa vigent. Des del consistori han apuntat que confien en aquesta mesura i que permetrà reforçar el respecte de les normes bàsiques de convivència afavorint un poble més ordenat, més segur i més agradable per tothom. I l'Ajuntament de Cunit ha finalitzat el curs de formació per a pilots de dron que estava adreçat al personal municipal. En total han obtingut l'acreditació 13 treballadors que ja disposen de la capacitació necessària per operar els drons municipals d'acord a la normativa vigent. El curs s'ha fet per adaptar-se a la nova regulació que s'ha establert en aquest àmbit. Fins ara l'ús del dron municipal estava vinculat principalment a la policia local, però amb aquesta nova formació els cossos municipals el desenvolupar diferents tasques relacionades amb la seva activitat. Des del consistori han explicat que la incorporació de personal de diferents departaments permetrà aprofitar millor els recursos disponibles i obrir possibilitats d'aplicació de drons en àmbits com la inspecció, espais públics, el suport tècnic, la supervisió d'actuacions municipals o la gestió d'emergències. I ens anem cap a Calafell. La Festa Major de Calafell ja comença a escalfar motors. El municipi ja disposa de la imatge que representarà oficialment la celebració després de la resolució del 24è certamen de cartells de festes majors. A més, la ciutadania ja pot consultar el programa complet d'actes per començar a preparar-se a viure un dels dies més plens de cultura i tradició. Després d'examinar les 9 propostes presentades, el jurat ha acordat concedir el premi al cartell número 9, que un cop oberta l'aplica corresponent, ha resultat ser obra de l'alumnat del primer cicle formatiu de grau superior d'il·lustració de l'Est, Serra i Abella, de l'Hospitalet de Llobregat. Amb un premi dotat de 600 euros, serà destinat a l'adquisició del material per l'escola, tal i com ha confirmat la seva representant i professora Maria Àngels Pinyol. El jurat ha valorat especialment la qualitat artística de la proposta, la seva originalitat i la capacitat de transmetre l'essència i valors i a l'esperit de la Festa Major de Calafell.

Calafell. També s'ha destacat la força comunicativa i la seva idoneïtat per com la imatge representativa de l'edició de 2026. Aquestes són notícies que ens agafen de prop i que, com ja sabeu, donen pas també a altres notícies fent una mirada a Espanya i també al món. El sisè dia de la visita de Lleó XIV arriba publicat avui a gairebé tots els mitjans de comunicació. El papa deixa Barcelona per viatjar a Gran Canària. També ens diu que Clavijo creu inoportuna la visita de Sánchez Arguineguín, que mai va estar quan la crisi migratòria. Moren dues persones en un incendi en un bloc d'habitatges a Magaluf. Moren almenys 22 militars en un accident d'helicòpter al Pakistan. L'IBEX 35 conté la respiració davant de la reunió del Banc Europeu i el Brent s'estabilitza pendent de l'atenció a l'Iran. Mèxic, Sud-àfrica, l'anfitrió es conjura al seu estadi estrella contra la maledicció del cinquè partit. El Mundial deixarà 30.500.000 euros de dòlars als països anfitrions, però no és la gallina dels ous d'or. Dels ous d'or. I també ens diu que els judici històrics als Estats Units contra les xarxes socials, el setè capítol de la setmana que arriba a aquesta setmana. Més notícies, perquè ara és moment de fer també una ullada a la nostra comunitat, a Catalunya. I les últimes notícies ens diu que el papa s'acomiada de Barcelona i vola cap a Canàries. Un impressionant espectacle de llum i música clou la visita del papa a Catalunya. Lleó XIV destaca el simbolisme d'unitat que representa la basílica. L'obra de Gaudí rebutja la guerra durant la seva homilia. Evidentment, avui els mitjans de comunicació empaperen les portades i els primers interiors amb aquesta visita. I el papa ara dona un altre pas volant cap a les Illes Canàries. També altres notícies ens diu que Rufián planteja un front d'esquerres a Catalunya que sigui inspiració per altres territoris. També ens diu que un home mor d'un tret al cap del carrer Balmes de Barcelona enmig de la visita del papa. I avui ens diu que la fresca s'acaba i la calor intensa arriba per donar la benvinguda al cap de setmana. Això és ara mateix el que has de saber.

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell,

0: escoltes Ràdio El Vendrell. Doncs ara mateix, després de sentir a Ella Anderson i Ellie Goulding, ja sabeu que aquí en la quarta hora estem en format ja festival. Vam posar-li aquest toc d'ambient d'estiu, encara que el temps està avui una mica així, però diuen que la previsió és que hi hagi un cap de setmana molt calorós. A part, el mes de juliol ens anirem uns quants dies de vacances. Bueno, doncs així anem a donar-li ja aquest toc. Hem de posar-li un somriure a la vida. Que de cara a sèries ja s'encarrega ella. Anem en busca del nostre tema retro. Avui ens quedem amb José Luis Perales, el seu el gran reconegut cantant i compositor i també novel·lista espanyol, que està considerat un dels cantautors més prolífics i reeixits de la música romàntica en castellà. Com tots sabeu, va néixer a Castejón, a Cuenca, i ha venut més... Bueno, la veritat és que la xifra exacta no la podríem posar. Però milions de discos en tot el món gràcies a les seves lletres poètiques properes i que formen part de la banda sonora de diverses generacions i també de tant Espanya com a Amèrica Llatina. Curiositats, tot i que va començar com a compositor per altres grans artistes com Janet, Isabel Pantoja o Rafael o Mocedades, l'èxit de les seves pròpies interpretacions el va consolidar l'any 73 en la primera línia de l'escena musical. Les seves composicions es caracteritzen per parlar d'amor, la quotidianitat, la llibertat i la nostàlgia, amb un estil planer, emotiu, universal, molt a prop, i després d'una llarga i exitosa carrera es va acomiadar definitivament dels escenaris amb una gira que es deia Balades per a una despedida. Entre els seus extens catàlegs de cançons destaquen peces imprescindibles de la música melòdica. I Como es él, que probablement és el seu tema més icònic i versionat arreu del món. També hi ha aquest famós un bolero llamado Libertad, famós pel seu reconegut tornaveu i la tornada de Se marchó. O aquell Te quiero, una de les seves declaracions d'amor més cèlebres i directes. La veritat és que... té moltes cançons en cartera i avui ens quedarem amb una d'elles. En els darrers anys, Perales ha desenvolupat amb èxit també una carrera com a novel·lista, publicant llibres com La melodia del tiempo, Los hijos del agua o Al revés de la vida. I actualment, doncs, porta una vida tranquil·la, retirada al seu refugi de la comarca de l'Alcàrrea, compartint el seu temps amb la seva dona i els seus fills. I pues, sempre ens queda... lo millor que podem fer, que sentir música i recordar bona música. ¿Y cómo es él?
1: Mirándote a los

0: Jordi, ¿qué está pasando?
1: Es la alerta chollo de Oulet Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
0: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
1: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
0: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días! Escoltes Ràdio El Vendrell. Aquesta és la sintonia que, com sempre, arriba doncs més o menys en aquesta hora per fer una ullada a l'agenda. Anem a situar-nos que avui som a dijous. Ja estem com una mica precap de setmana, eh? Ja quan arriba dijous a aquesta hora. Bueno, i si demà tens l'oportunitat de que... O el cas que tens festa, encara molt millor. Bueno, doncs us recordem cosetes d'agenda... que, com sempre, venen protagonistes per anar de Mercat Ambulant a diferents llocs de la nostra comarca. Demà hi ha Mercat Ambulant al Vendrell i també a Segur de Calafell. Un dels fets que us destaquem per aquest cap de setmana, molt destacat aquest 35è aniversari del Cabrot, que arrencarà aquest dissabte a la plaça del Tívoli amb un programa que començarà a les 6 de la tarda fins a les 9 del vespre amb la plantada de bèsties. A les 7 de la tarda hi haurà un espectacle infantil i a les 9 hi haurà la concentració de bèsties. A les 10 començarà la cercavila de foc amb un recorregut que deixarà doncs, un vol important per diferents punts del centre del Vendrell. I després, tot seguit, a la plaça Vella hi haurà la presentació dels grups i l'encesa. Hi haurà punts de lluïment, com on serà el Pont de França, plaça Nova i plaça Vella. A partir de les 11, a la plaça del Tívoli, hi haurà concert amb Coco i, seguidament, DJ Marina. Recordeu que el Cabrot està celebrant el seu 35è aniversari. I dissabte, si voleu fer comarca, a Cunit arriba una cita important amb el Xarel·lo. La 14a Xarel·lada, l'única festa dedicada a aquesta varietat vinícola amb el mar com a escenari privilegiat. El passeig marítim entre els carrers Les Sorres i Amilcar Barca serà novament el punt de trobada per a totes les persones amants del vin, la gastronomia i la música en directe. Una cita consolidada amb una de les més destacades també al calendari enoturístic i gastronòmic del municipi que va començar l'any 2012. A partir de les 8 del vespre, el passeig marítim acollirà la tradicional mostra de Xarel·lo amb la participació de diferents bodeguers del territori que oferiran als assistents l'oportunitat de descobrir i degustar diferents expressions d'aquesta varietat emblemàtica. I atenció, perquè la proposta es complementa amb una àmplia oferta gastronòmica de restauradors i pastissers locals. Us donarem molt més detalls ja demà divendres que arribarà a la porta del cap de setmana. A veure, i avui dijous, coses que passen avui. A 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Terra Baixa, hi ha l'Hora del Compte, nadons amb Vallmanetes, amb càrrec de Mercè Martínez. A les 8 del vespre, a l'Auditori del Tívoli, la projecció de la pel·lícula Estrany Riu en el cicle Gaudí. Demà divendres, a Sant Jaume dels Domenys, a la 1 del migdia, hi ha l'obertura de la piscina municipal a la 1 del migdia i, evidentment, és a la piscina municipal. A Cunit, a 6:15 de la tarda, a l'Espai Jove hi ha taller El Tote Bags per a joves. A Lleger, al carrer Major, davant de la societat, hi ha acte del Dia Mundial del Teixit en Públic, amb els grups de teixidors i de punteires de Banyeres, Llorenç, Bellvei, L'Arbós i Lleger. A la Bisbal del Penedès, a les 6 de la tarda, a la pista al costat de l'Skate, torneig de futbol de les festes del Barri Baix. I Calafell, a les 6:45 de la tarda, al Centre Cívic Cinema Iris, hi ha taller de cuina Coca de Sant Jaume a càrrec de Mari Herrera des del petit bistró Gastroteca. Al Vendrell, a les 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Pública Terra Baixa, presentació del llibre El Arte de Entender el Caos, a càrrec de Laura Coller, l'autora del llibre. I Banyeres del Penedès acull a les 7 de la tarda a la Biblioteca Municipal la presentació del llibre Privilegi del rei Martí l'Humà a la vila de Banyeres del Penedès d'Helena García Castejón. Santa Oliva acull a les 7 de la tarda a la nostra llar la projecció de la pel·lícula Estrany Riu dintre del marc Cicle Gaudí. I Segur de Calafell a partir... En aquest cas, de les 7 de la tarda al port hi ha la presentació del llibre Embarcacions tradicionals de vela llatina de Vicente García Delgado en la desena trobada de la vela llatina. A Cunit, a les 8 del vespre hi ha ioga a la platja al passeig marítim just davant de l'oficina de turisme i també a Llorenç del Penedès a les 8 del vespre al Bosc del Cementiri i a lectura teatralitzada de les Malves de Nati Soler. A les 9 del vespre a la Bisbal del Penedès al carrer hi ha sopar de carrer per les festes del Barri Baix. I segur que la Fell té un sopar de germanor Jo Porto en la desena trobada de Vela Llatina a les 9 del vespre al Port de Segur de Calafell. Acabarem amb dues cosetes més. La Bisbal del Penedès, a partir de les 11, arriba la tradicional llançament de coets per les festes del Barri Baix. I amb això, nosaltres us recordem doncs, el que ens resta, que és la programació de ràdio i televisió al Vendrell. Avui dijous, com és habitual, a 2:15 del migdia, arriba l'edició migdia de l'informatiu. I tot seguit, la connexió amb xarxa fins al punt de les 2. De 2 a 3... arribarà de 3 al punt de les 6, de les 5 volia dir, aquí que en liem. De 3 a 5 al programa musical Tarda en Estèreo. I avui dijous, com és habitual, a les 8 del vespre, arriba l'informatiu amb la seva edició Vespre. A partir de les 9 i fins al punt de les 10 al programa Che la Faccio. I no podeu deixar de veure també el que és la programació de televisió al Vendrell, que puntualment a les 2 del migdia arriba amb les notícies. I avui és la segona edició del programa Mosaics amb Pere Sallet. Doncs amb aquest apunt avancem una miqueta. Amb més música, amb aquest bolet de l'Anne Lais de la mà del Mucucà i Katie Jobs. No.

moments ens manquen 4 minuts per tocar el punt de la una. I avui ens volem marxar agafats de la mà i recordant-vos pues, una anècdota. Perquè aquest dijous, 11 de juny, es compleixen 50 anys del show que donaria el legendari grup britànic a Mas del Bisbe. Fins i tot van començar les obres d'un recinte a l'Auditorium Cambrils, veïns escandalitzats que van aturar el projecte. Una curiositat musical. Doncs mira, ja que ens acomiadem amb bona música i recordant una cosa. L'11 de juny es compleixen 50 anys del primer concert dels Rolling Stones a Espanya. Va ser un recital que es va haver de celebrar a Cambrils, però que es va acabar realitzant a la Monumental de Barcelona. Encara queden alguns vestigis d'aquell no concert, entre ells un cartell que anuncia Rolling Stones Tour of Europe al 76. Divendres 11 de juny a les 9 de la nit, al lloc a l'Auditorium Cambrils de Tarragona, que acolliria 40.000 espectadors, però que mai es va construir. Articles com el Correo Català proclamaven el so amb bombo i platerets amb aquest gran èmfasi de que arribessin els Stones a Cambrils. El que sí seria és el primer recital d'Espanya de Satàniques Majestats. Al final, aquell show, per tot el gran que era, doncs, arribava a Cambrils, però se'n va acabar de fer a les Arenes de Barcelona, perquè doncs, va passar a la història, perquè en plens anys 70 aquest origen d'aquest tema va passar doncs que el 22 d'abril d'aquell any es va celebrar un ple on es va portar a votació la sol·licitud de l'empresa mercantil anònima Auditorium Cambrils de fer un auditori a l'aire lliure als terrenys del Mas d'en Bisbe en tocar la torre, un bé cultural d'interès nacional. Ja s'anunciava a la revista Cambrils la construcció del recinte que acolliria concerts de renom internacional per aquells temps. Mick Jagger, Keith Richards o Ron Wood i companyia que havien de donar el tret de sortida. Aleshores van començar la polèmica, les discrepàncies, la divisió d'opinions i el 3 de maig l'alcalde Lluís Regassens va mostrar la predisposició de reconsiderar la construcció i 2 dies més tard va enviar una ordre de paralització de les obres. La cooperativa havia posat el crit al cel, fet que aquell show doncs, anés a l'aire i que podia suposar un problema per les finques i per als cultius. Els agricultors, defensant el seu fort, tenien por que espatllessin les seves collites. El cas és que avui el temps ens fa mirar cap a la història i ens recorda el que fui avui, aquest 11 de juny, es compleixen els 50 anys del no-show que havien de donar Sa Majestat a Cambrils. I amb la seva música i amb aquesta curiositat arribem al punt de la una. Que passeu una bona jornada, sigueu feliços, demà més quart hora, a partir de les 12.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El darrer baròmetre del CIS situa el PSOE al capdavant amb un 31,3% d'estimació de vot, tot i perdre 4,9 punts respecte al maig, mentre que el PP puja 2,2 punts i se situa en el 27,1%. Aquesta davallada, volíem dir, coincideix amb els casos judicials que han esquitxat directament l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i també l'exmilitant socialista Leire Díez. I la consellera d'Interior presidirà una reunió del nivell de la cúpula dels Mossos d'Esquadra per analitzar els últims tirotejos registrats a Catalunya, l'última ahir mateix, coincidint amb la visita

0: també les declaracions contundents que ha fet la pròpia consellera d'Interior. Avui mateix la consellera d'Interior ha citat a la cúpula del cos de Mossos d'Esquadra per analitzar aquest tema.
1: Un veller que ha tornat a desvincular l'assassinat d'ahir del carrer de Balmes a la visita del Papa i que ha assegurat que no es van plantejar en cap moment modificar el dispositiu de seguretat i mobilitat que havien plantejat i que considera que va funcionar molt bé. I els serveis d'emergència busquen des d'ahir a la nit un jove de 16 anys, veí de Roses, desaparegut durant una excursió amb una moto d'aigua a la badia de Roses. El menor es va separar del grup a l'altura de la platja de Canyelles i els seus companys li van perdre el rastre cap a 8:45 del vespre. Salvament Marítim va activar el dispositiu de recerca després que l'empresa de lloguer alertés que el jove no havia tornat al punt d'arribada de Santa Margarida. I avui, darrer dia de selectivitat, durant 3 dies, més de 45.000 alumnes, un nou rècord, s'han enfrontat als exàmens de les proves d'accés a la universitat. Una de les novetats d'aquest 2026 és una prova pilot amb detectors d'anticòpia per vigilar que cap alumne pugui fer ús de dispositius electrònics no permesos en les proves. I el jutjat d'instrucció de Manresa ha arxivat provisionalment la investigació per la mort de 3 geòlegs a la mina de Cabanasses de Súria el 2023 en considerar que el despreniment de roques va ser un accident sobtat i imprevisible. I pel que fa als esports, avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, al Canadà i també a Mèxic. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a 9:00 PM. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 PM. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Molt bona tarda, sigueu benvinguts com sempre a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio. Jornada de dijous, dia 11 del mes de juny de 2026. Els propers minuts aquí a la ràdio els utilitzem com sempre per parlar de l'actualitat informativa de la nostra vila, el Vendrell, que alhora és la capital d'una comarca, el Baix Penedès. Ho fem, com sempre, amb la Marga Márquez de les Vies de Som, la redacció al complet del Vendrell Comunicació, i és present en aquest cas el Macrònica Esportiva en Jordi Garell, la meteorològica és d'en Marc Rodero, i davant dels micròfons qui us parla en nom de tots ells i amb molt de gust, Víctor Menencio. Sintonia dels serveis informatius de la ràdio, diu que d'entrada en síntesi repassen els fets més destacats amb el sumari de titulars.
2: Sumari de titulars.
1: L'Ajuntament del Vendrell farà gratuït el curs de nadons al P0 de les escoles bressol municipals. Ho ha anunciat l'alcalde Kenneth Martínez en el balanç dels 3 anys de mandat, assegurant que el govern municipal ja ha executat el 83% dels compromisos electorals. D'aquest fet en parlem avui d'entrada d'un informatiu que també ens ha de servir per parlar d'un grup de veïns del Centre Històric del Vendrell que presenta una instància col·lectiva a l'Ajuntament per demanar que es prenguin mesures urgents davant els problemes d'incivisme, inseguretat i soroll a les nits que afirmen que fa temps que pateixen. També tindrem temps de parlar d'Unitat Vendrellenca que planteja canvis i millores als parcs infantils. També, en aquest cas, tindrem temps en aquest informatiu de parlar del darrer dia de les proves d'accés a la Universitat Altavaris i del Vendrell, que celebrarà el Dia de l'Orgull LGTBI+, amb dos actes. I també, que es prepara, com no, per l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost amb una campanya impulsada per l'Ajuntament i el Centre d'Iniciatives i Turisme. Tot plegat, combinat amb les altres notes breus de l'actualitat, amb l'actualitat esportiva i la meteorològica. Comencem informatiu, ho fem parlant de l'Ajuntament de la nostra vila que va anunciar ahir que farà gratuït el curs de nadons al P0 de les escoles bressol municipals. Ho dèiem, va anunciar l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, en el balanç dels 3 anys de mandat, assegurant que el govern municipal ja ha executat el 83% dels compromisos electorals. Ha remarcat la bona salut financera de l'Ajuntament, la millora dels serveis públics i una reducció de la delinqüència. També ha posat en valor les actuacions de transformació urbana i ambiental i el reforç del paper del Vendrell com a capital regional.
3: Després d'haver estat el primer municipi en impulsar la gratuïtat dels cursos P1 i P2 de les escoles bressol, ara el Vendrell anuncia una cobertura total per a l'alumnat de primer cicle infantil de totes les edats al curs vinent.
4: Que és ampliar un dret, alerta, no és poca cosa, estem ampliant un dret. Evidentment, gratuïtat del P0, complementaris, evidentment, als permisos de maternitat, paternitat, o per aquelles famílies o mares que, per la raó que sigui, no tenen aquests permisos, aquestes oportunitats.
3: Kenneth Martínez ha fet un repàs dels 3 anys de mandat destacant l'alt grau d'execució dels compromisos electorals, un 83%, i que afirma arribarà a la seva totalitat amb els projectes al llarg d'aquest últim any. L'alcalde ha començat posant en valor l'estat actual del sanejament i estabilitat financera de l'Ajuntament, que ha permès impulsar els darrers anys la millor inversió en millora de l'entorn urbà i natural, amb un deute del 44% respecte als ingressos, el més baix dels darrers 20 anys. L'alcalde ha assegurat que el seu govern ha apostat per serveis públics i seguretat, reduint un 19% la delinqüència, i ha recordat que la instal·lació de 50 càmeres de videovigilància permetrà millorar aquesta xifra. Pel que fa als serveis, ha destacat el nou contracte de neteja viària, més complet i ampli, i el repte que suposa la implantació del nou model de recollida selectiva.
4: Aquests primers mesos ja estan demostrant aquest increment de la recollida selectiva, de la recollida selectiva bruta, que són les dades que tenim a dia d'avui. L'última dada és d'abril. Doncs, si comparem l'abril del 2025 amb l'abril del 2026, ja tenim 10 punts més de recollida selectiva. I a l'abril encara no teníem el tancat. Vull dir que quan incorporem les dades del tancat a partir d'aquest mes de juny, veurem com tindrem un increment molt notable de la recollida selectiva.
3: L'altre aspecte destacat del mandat són les obres de transformació urbana i verda del municipi, on l'alcalde s'ha mostrat satisfet perquè el Vendrell comença a deixar enrere la falta de zones verdes i el seu aïllament respecte a l'entorn natural. Ha posat en valor el canvi en el planejament urbanístic, recuperant 300 hectàrees que eren urbanitzables del Pla de Mar, els treballs de l'avanç del POM, la reforma del torrent dels Aragalls, la renaturalització de la Riera de la Bisbal, integrant-la a la trama urbana i reduint el risc d'inundacions, i també la renaturalització del riuet.
4: Resolent alguns problemes que en teníem, i tothom coincidirà amb mi, que tenia el riuet, que no vol dir que no sigui o que no fos un lloc estimat i utilitzat. que tingués problemes no vol dir que no fos ni utilitzat ni estimat. Què és? Problemes de filtracions d'aigua, si ja són de per si un problema amb unes aigües termals i mineromedicinals, és inacceptable. Problemes d'accessibilitat i després justament ampliar el propi riuet perquè puguem tenir més usuaris. Ja hem fet el projecte de reneutralització, però també és veritat que necessita, a petició dels usuaris, algunes modificacions, i això és el que ja hem començat a preparar, perquè ja hem encarregat els estudis o els projectes per reobrir la Bocana, perquè era un lloc emblemàtic i així on s'han transmès als usuaris.
3: La problemàtica de l'habitatge és un altre dels reptes del govern.
4: En el pla de barris que estem presentant, que estem preparant, que es presenta la nova convocatòria al juliol, ja hi ha una actuació molt concreta, que és comprar un solar i construir, doncs, si surten 70, 80 pisos amb un solar del nucli del Vendrell.
3: L'alcalde ha aprofitat la roda de premsa per anunciar que en breu es presentarà el projecte de la primera part del parc del Botafoc i de la zona d'aparcament públic.
4: Farem una primera part, que és la meitat del parc del Botafoc, perquè també puguem refer, acondicionar una zona d'aparcament pública, com ara, de manera espontània, diríem, els cotxes aparquen, doncs ordenarem perquè hi hagi en els dos extrems, la banda tocant el rècord, el Pont Nou, al carrer Sant Jordi, com també la banda tocant el carrer Estela, tindrem zones provisionals, però zones d'aparcament, mentre es completa tota l'operació urbanística. Per tant, farem el primer projecte, que pràcticament la meitat de l'extensió del parc, estem parlant de més de 4 hectàrees, doncs pràcticament 3 hectàrees, doncs serà la primera actuació.
3: L'alcalde ha volgut acabar la roda de premsa parlant del posicionament estratègic del municipi.
4: Nosaltres som penedesencs i som tarragonins. Tenim molt clar que som penedesencs, però que la nostra associació estratègica i el nostre potencial de creixement i de progrés està en associació amb el Camp de Tarragona.
3: Kenneth Martínez ha posat en valor el pas endavant que ha fet el Vendrell per consolidar-se com a capital regional, com a seu de delegacions territorials de la Generalitat, de la Diputació de Tarragona, amb l'ampliació de l'Hospital del Vendrell, amb la propera nova caserna dels agents rurals o com a seu de les proves de la selectivitat, per posar alguns exemples.
1: Un grup de veïns del Centre Històric del Vendrell ha presentat una instància col·lectiva a l'Ajuntament per demanar que es prenguin mesures urgents davant els problemes d'incivisme, inseguretat i soroll a les nits que afirmen que fa temps que pateixen. A més de reactivar l'Associació de Veïns del Centre Històric, han recollit 1.350 signatures per acompanyar aquesta instància col·lectiva.
2: Segons els veïns, la petició neix de la preocupació creixent davant la situació d'incivisme, vandalisme, inseguretat i soroll nocturn que hi ha al nucli antic. Uns fets que generen moltes molèsties, especialment de nit, per la manca de descans que impliquen.
5: La gent no descansa, hi ha gent que ha marxat, ha canviat de dormir, a lo millor habitacions que donen al carrer, a habitacions que donen darrere. Hi ha gent que fins i tot s'hi ha pogut, ha marxat del centre, i el centre veiem que està cada vegada com amb molta marginalitat, no?
2: Des de la reactivada associació de veïns apunten que les últimes setmanes s'han donat situacions de violència que fan que els veïns vagin amb por. Dos dels punts crítics són la plaça Pep Jai i la plaça Nova.
5: La plaça Pep Jai és un lloc on contínuament, des de fa molt de temps, hi ha problemàtiques tant de dia com de nit. L'altre dia una veïna va sortir a avisar amb unes nenes i aquelles nenes la van empujar. A la plaça Nova cada nit és com un camp de futbol. Juguen gent, bastanta gent ja d'una edat, que sembla allò, bueno, que juguin la lliga, no? I fins i tot una persona que els va dir, vigileu amb la pilota, van anar allà, el van agredir, i li van trencar el nas i unes costelles.
2: Com a mostra d'aquesta preocupació, en només 15 dies s'han recollit prop de 1.350 signatures, que s'han lliurat a l'Ajuntament junt amb una instància on es demana una reunió amb l'alcalde i el regidor de Seguretat Ciutadana. I s'exigeixen mesures urgents per fer complir la normativa.
5: Doncs que posin mesures concretes de dir a partir de les 10, pues, qui faci soroll, posar-li algunes mesures. El que no podem fer és que els veïns truquen a la policia i o venen més tard, quan venen ja no hi ha els incidents, o et diuen que ja només hi ha dues patrulles a la nit.
2: A banda d'aquests fets, els veïns expliquen que també hi ha problemes estructurals que caldria afrontar des de diferents àmbits.
5: Tothom veu que aquí al centre cada vegada hi ha més gent marginal, no? Pobres. I humanament això també tampoc ens agrada com a ciutadans. Alguna cosa s'hauria de fer perquè hi ha persones que demanen a les cantonades que ja porten anys i sembla que formin part del paisatge. I això, humanament, també creiem que s'hauria de fer alguna cosa.
2: Pels residents del centre, tot plegat no són fets puntuals, sinó que apunten que és una problemàtica reiterada que afecta la convivència, la tranquil·litat i la qualitat de vida.

0: Unitat Vendrellenca planteja canvis i millores als parcs infantils. L'objectiu és que esdevinguin refugis climàtics i espais que permetin a infants, adolescents i adults gaudir de temps lliure de qualitat.
1: Unitat Vendrellenca proposa fer canvis als parcs infantils de la vila de tal manera que aquests esdevinguin refugi climàtic i també espais que permetin nens, adolescents i famílies gaudir de temps de qualitat a l'aire lliure i evitar el sedentarisme.
2: Convertir els parcs infantils en refugi climàtic. Ara per ara ja veieu que estem en una zona totalment oberta, amb ple sol i amb moltíssima calor. La nostra proposta és senzilla, és instal·lar pèrgoles, ombracles, veles per a crear espais d'ombra.
1: El grup creu que s'ha de canviar el model dels parcs infantils actuals.
2: La nostra proposta és crear parcs infantils adaptats al segle XXI i, sobretot, intentar que les criatures es desenganxin de pantalles i de la sobredigitalització. Com ho volem fer, això? Doncs en espais de joc molt més oberts, d'espai lliure, que puguin treballar molt més la psicomotricitat, que puguin treballar molt més la creativitat i la sociabilització entre ells.
1: Els parcs també haurien de ser un lloc interessant pels adolescents, que puguin practicar esports.
2: Puguin sociabilitzar i, sobretot, evitar que hi caguin en el sedentarisme i fomentar-los l'estil de vida saludable. A partir de pistes esportives híbrides que es puguin transformar en camps de futbol, de bàsquet, de fer tornejos a lligues 3x3 i també fomentar els tornejos nocturns o de vespre, sobretot a l'època estival i de vacances.
1: Finalment, Unitat Vendrellenca proposa que els parcs infantils tinguin també en compte les famílies i la gent gran.
2: Estem parlant de famílies joves, famílies adultes o avis i gent gran que van a vigilar i a cuidar els nens, i hem de pensar aquests espais també per ells. De quina manera? No només ja amb els espais d'ombra i de millor temperatura, sinó també com espais on siguin espais de sociabilització intergeneracional.
1: Per això caldrien més espais per seure, amb ombra i també amb lavabos públics a prop.
0: Continuem el repàs a l'actualitat informativa amb allò que centra la preocupació dels més joves, perquè avui és el tercer i darrer dia de les proves d'accés a la universitat, que aquest any s'ha celebrat també al Vendrell. Els 400 alumnes de la comarca s'han pogut examinar en quatre seus al municipi, entre elles l'edifici Tavaris de Coma-ruga, que l'Ajuntament del Vendrell ha cedit al Departament de Recerca i Universitats per fer la selectivitat. Fins allà hi hem anat aquest matí i aquestes en són les impressions.
3: En l'últim dia de les Pau, l'edifici Tavaris ha rebut els alumnes dels instituts Ernest Lluc de Cunit, Coster de la Torre de la Bisbal, Camp Juliu de l'Arbós i Carmelites del Vendrell. Entre les proves d'aquest matí hi havia la de llengua i literatura catalana, obligatòria per a tots, i les de modalitats com dibuix artístic o matemàtiques aplicades a les ciències socials. Al migdia els estudiants feien una valoració positiva d'aquestes primeres proves.
4: Bé, bastant bé, menys mates. Mates ha estat difícil i ha estat complicat. Un 7,5 en general. Mates baixarà a mitja, però bueno.
5: Sempre esperes una mica pitjor del que penses que t'anirà, però crec que anava prou bé, l'experiència.
6: Bueno, molt bé, m'esperava diferent, anava més confiat i al final ha sigut una mica més dura del que em semblava. Però bé, en general bé.
3: La gran novetat d'aquest any és que els estudiants del Baix Penedès no s'han de desplaçar a Tarragona per fer les Pau, ja que s'han habilitat tres tribunals al Vendrell. El del Tavaris ha estat molt ben valorat.
4: Molt bé, i una mica de fred per les instal·lacions, però bé.
5: Doncs la veritat que agraeix que hi hagi aire condicionat, ja que amb la calor, doncs, amb tanta gent a dintre s'està millor, i un espai amb bones pantalles, bons àudios per escoltar listening, sobretot d'anglès, llavors s'agraeix.
6: Les instal·lacions molt bé, la veritat, el personal superbé, ens tracten molt bé i no hem tingut cap problema.
7: Tot ha seguit el cos normal, hem començat en hora, hem seguit els protocols, a més en una seu nova, no?, on encabim tots els alumnes, i molt gran, espaiosa, lluminosa, amb aire condicionat. Jo crec que un lloc molt, molt adequat per fer aquestes proves.
3: A la tarda d'aquest dijous finalitzarà la selectivitat amb proves com les d'Història de l'Art, Història de la Música i de la Dansa, Química o Literatura Castellana. A
0: El Vendrell celebrarà el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, amb dos actes. A les 7 de la tarda del dilluns 22 de juny a la plaça del Tívoli es farà un safareig. El dijous 25 de juny a les 8 del vespre a l'edifici Tamaris es presentarà la comèdia Mariques Todes.
1: El dilluns 22 de juny a la plaça del Tívoli a les 7 de la tarda es farà un safareig al carrer. El dijous 25 de juny a l'edifici del Tavares tindrà lloc la representació de la comèdia Mariques Todes. La defensa dels drets del col·lectiu és un objectiu que compta amb la implicació municipal.
8: En motiu del Dia de l'Orgull, els nois i les noies del safareig surten al carrer per tal d'apropar a la ciutadania què es commemora aquest dia, quina és la finalitat i, sobretot, doncs, demostrar-nos que cal el compromís de tots i de totes per tal de poder assolir aquesta llibertat. I després, paral·lelament, aquests safareigs que faran al carrer, en concret a la plaça del Tívoli, i que parlaran sobre els discursos d'odi.
1: Per fer possible la celebració i altres activitats, la Regidoria de Drets LGBTI+, compta amb el suport del grup Els Safareigs.
9: El dilluns 22 de juny, a les 7 de la tarda, a la plaça del Tívoli, farem l'últim episodi de la segona temporada dels Safareigs, on hi haurà moltes sorpreses, i també dir-vos que és l'últim episodi de la segona temporada, però que el safareig continua perquè hi haurà tercera temporada del safareig, així que estem molt contents i contentes. I això no queda aquí, perquè sortim de la capital del Baix Penedès i marxem a altres municipis, no?
10: A nosaltres ens agrada dir que el safareig va néixer al carrer i als carrers, i som d'aquí dels carrers. Sempre hem tingut el suport des de la Regidoria de Feminismes d'aquí al Vendrell, i això ens ha anat impulsant a que vagin passant coses. Una d'elles és poder-nos ubicar dintre d'un plató tenint un programa propi a Televisió al Vendrell, però després aquesta voluntat de seguir els carrers no s'acaba aquí, i tant sigui el Vendrell mateix, els safarejos que calguin fer, els fem, però després també en aquesta ocasió ens han arribat, doncs, propostes per anar-nos a altres entorns, i en aquest cas, doncs, abans de poder fer l'últim episodi de la temporada aquí al Vendrell, ens anirem a Llorenç per fer el primer acte LGTBI gros de la història del poble.
1: L'acte de Llorenç del Penedès es farà el 19 de juny i el dia 25 el safareig farà la seva actuació a l'Espluga de Francolí.
11: Hola, sóc en Raúl Heredia, vendrellenc, i tinc moltíssimes ganes d'estar amb Mariques Todes el dijous 25 de juny a les 8 del vespre al Tavares, en aquest nou equipament tan xulo que hi ha com arruga.
0: El Vendrell es prepara per l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost amb una campanya impulsada per l'Ajuntament del Vendrell i el Centre d'Iniciatives i Turisme. Els establiments donaran ulleres de protecció a qui presenti 3 tíquets de compra fins a esgotar les existències. La proposta també vol conscienciar sobre les mesures de seguretat que cal prendre per evitar danys oculars.
12: L'Ajuntament del Vendrell ha posat en marxa una campanya amb els comerços locals a través del CIT per a la distribució d'ulleres de protecció de cara a l'eclipsi del pròxim 12 d'agost. Les ulleres es podran obtenir a partir de la compra en els diferents establiments.
13: Que amb 3 tíquets de compra de 3 establiments diferents poden optar o poden aconseguir unes ulleres com aquesta, que amb les que podran visualitzar aquest fenomen, no?, aquest esdeveniment natural tan bonic i que tantes ganes tenim de viure aquí al Vendrell.
12: La campanya s'iniciarà aquest dissabte 13 de juny i es mantindrà fins a l'esgotament del total de 1.000 ulleres homologades. Des de l'Ajuntament deixen clar quan s'ha de fer ús de les ulleres.
14: Perquè recordem que l'ús que s'ha de fer d'aquestes ulleres és les hem de fer servir fins a la totalitat de l'eclipsi. Posteriorment, quan el sol ja, doncs, és tapat, sigui tapat, doncs ja podrem veure aquest esdeveniment sense les ulleres. Però és molt important poder fer arribar a la ciutadania, doncs, aquesta seguretat ocular.
15: Llavors, els problemes que es poden venir derivats de mirar el sol o directament o amb radiografies o amb ulleres de sol pot ser que doni problemes irreversibles als ulls, i llavors perdem la vista, i són superimportants que sempre que la mirem amb aquestes ulleres. Hem de vigilar sobretot els nostres petits, els més infants, perquè no es posin a jugar amb les ulleres, perquè si es ratllen o es fan malbé i es deterioren, tenim un possible problema, perquè si mirem el sol amb les ulleres deteriorades malament, ens podem danyar igualment el sol.
12: En aquest sentit, des del consistori han elaborat unes càpsules de vídeo amb consells que cal seguir durant el temps que duri l'eclipsi.
0: I abans de la crònica de l'esport, dir-vos que l'anunci del trasllat de l'empresa de Eivissa del Vendrell a l'Arboç no ha estat ben rebut per part de l'Ajuntament del Vendrell, que ho considera una mala notícia per al municipi. Des del consistori vendrellenc han demanat la implicació de la Generalitat per tal d'evitar fets com aquests i buscar alternatives per mantenir el sector industrial de la comarca. Eivissa, que pertany a la companyia Saint-Gobain, té 80 treballadors que des de la direcció asseguren es mantindran. El comitè d'empresa, en canvi, lamenta que no ha estat informat prèviament d'aquest trasllat.
16: Els esports en Jordi Graell.
17: Hola, bon dia. Comencem parlant d'hoquei patins. El Club d'Esports Vendrell ha anunciat aquest dimecres la seva segona renovació de cara a la propera temporada. Es tracta de la porter Xavi Arques, que complirà així el seu tercer curs com a reginegre. Arques, de 28 anys, va arribar fa 2 anys procedent del Club Hoquei Palafrugell, l'equip de la seva vila natal, i des d'aleshores ha complert amb escreix. A la seva primera temporada ja va ser un dels porters menys golejats de la Lliga i enguany ha estat el segon que ha rebut menys gols de l'Hockey Lliga Plata Sud, amb 57, només superat pels porters del Cimar Igualada B. Pel que fa a la bola aturada, de nou, els seus registres han estat notables. De fet, a les faltes directes ha estat el millor porter de la Lliga, ja que només ha encaixat un gol de 16 llançaments, és a dir, un 6%. En el cas dels penals, el palafrugellenc ha estat el segon millor porter de la competició, amb 3 gols encaixats d'11 execucions i un 27% de percentatge, sent només superat pels porters del Barça B, que no han rebut cap gol de pena màxima. A més, ha quedat en segona posició al Trofeu Serveis Mèdics Penedès dels millors jugadors de la temporada del Vendrell per part del programa Parlem d'Hoquei de Ràdio Vilafranca, premi que va guanyar l'any passat i un enguany ha quedat només per darrere del campió Aldo Velasco. Així doncs, després de la baixa confirmada d'Aldo i les renovacions de Magí Prats i Xavi Arques, el Club d'Esports Vendrell anunciarà properament més novetats de cara al curs 2026-2027. I seguim parlant de running. Aquest diumenge 14 de juny arriba la 9a cursa trail al Vendrell, una prova organitzada pels runners del Vendrell, que transcorre per camins històrics de la vila i amb la meta situada a la pista d'atletisme Joaquín Seijo. Com és habitual, es pot optar per fer o bé la cursa o bé la caminada, que arrencaran de manera paral·lela a 8:45 del matí. Pel que fa al recorregut, es mantindrà l'essència dels últims anys amb la cursa 13,3 km i 320 metres de desnivell positiu, mentre que la caminada consta de 12,3 km i el mateix desnivell. A més, també es donarà a terme curses infantils al mateix recinte de la pista d'atletisme. Escoltem el membre del Runners del Vendrell, Alfredo Valdivielso.
18: Un circuit que ja sabeu com és, amb molta ombra, no molt tècnic, però sí exigent, i un circuit per gent que vol iniciar-se al trail. O sigui, no és un circuit que doni moltes complicacions, tampoc és fàcil, però molta gent que corre per l'asfalt doncs podia fer el pas per córrer per muntanya amb aquest circuit. Per això estem dintre la Lliga Tarragona Trail, que són curses d'iniciació al trail.
17: I escoltant també la regidora d'entitats esportives, Mariona Figueres.
19: Una prova que entra dins del circuit de competició, però a més una prova que a casa nostra també té aquest caire molt popular, no? Molta gent que s'anima a venir a córrer aquesta trail, a compartir aquest diumenge amb tots nosaltres. Evidentment, aquestes proves sense voluntaris no serien possibles, així que des d'aquí un agraïment a tots els que venen i tots els que any rere any, prova rere prova, també fan confiança i ajuden als runners, no? Evidentment, l'agraïment, com sempre, a Runners al Vendrell per aquest gran esforç que fan. Diumenge no serà fàcil, a veure el clima, esperem que respecti una mica el sol, però bé, un agraïment molt sincer als runners i a gaudir d'aquesta fantàstica prova i a gaudir de bon temps.
17: La cursa compta amb 5 categories: absoluta, sub-20, veterana, màster i màster plus.
20: El temps amb Marc Rodero.
0: Repàs de la crònica meteorològica d'un dia marcat encara per l'estabilitat i les temperatures que no es disparen. Marc Rodero, bona tarda.
21: Bona tarda, Víctor. Bona tarda a tothom.
0: Temperatures que no es disparen, però que es dispararan?
21: Sí, de cara al cap de setmana, però tampoc per tirar coets, eh? Si més no, aquests que es llencen quan diem valor de les temperatures.
0: Perfecte.
21: Ho hem entès, oi?
0: Sí, sí, ho hem entès, ho hem entès.
21: N'hi hauran d'altres, però no aquests de les temperatures. Vinga, anem per feina.
0: Sí.
21: Cap de setmana, amb això sí, pujada de temperatures. De moment, avui molt contingudes en respecte a aquest mercuri. Avui amb valors que amb prou feina superen els 25 o els 26 graus. Per tant, temperatures baixes pel que tocaria per l'època de l'any. Tot plegat amanit amb aquest salatge en conjunt. sense gaire núvols, però sí que tenim algunes bandes de núvols alts. Per demà ja notarem com puja una miqueta més la temperatura, el cel es mantindrà igual, sense pràcticament núvols, algunes bandes de núvols alts, algunes pinzellades, no gaire destacables, però el que sí que notarem és que això, la temperatura a poquet anirà pujant. Ho notarem més cap a l'interior, de forma més discreta, a la mateixa línia de la costa. Tot i així, podrien escalar entre 1 i 2 graus respecte als que hem tingut avui. Com diem, sempre parlarem d'un cel pràcticament serè. Hi ha un anticicló que bloqueja borrasques i depressions a est i a oest, i per tant no ens afecten de forma directa. Situació marítima també prou tranquil·la, una miqueta rissada al matí amb una mica de marejol de cara a la tarda. Situació que també ho allargaria en Víctor de cara a tot el cap de setmana.
0: Per tant, comença a fer bo per plantejar-se anar a la platja a fer algun banyet ja, no?
21: Bé, n'hi ha que ja ho han fet, ja no tan valents, perquè amb les calorades que vam tenir fa un parell de setmanes ja prestava anar-hi, però sí, és que el camí vindria a ser pràcticament aquest, sobretot i en especial a partir de dissabte.
0: Doncs Marc, com sempre, gràcies per fer-nos arribar aquesta crònica. En continuem parlant d'altres espais d'aquesta mateixa sintonia o d'altres edicions de les notícies. Gràcies, que tinguis molt bona tarda.
21: Bona tarda.

Doncs sintonia per posar punt final a aquesta edició de les notícies de la jornada d'avui, dijous, dia 11 del mes de juny de 2026. Una edició que han fet possible, com sempre, tot l'equip dels serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Per part nostra, res més. Que tinguin molt bona tarda.

0: Marta Pardell.
1: Salvador Illa reivindica la figura de Lleó XIV després de la seva visita a Catalunya. El president ha agraït al pontífec la seva sensibilitat cap al català i ha destacat el missatge humanista que ha transmès en els seus discursos.
2: Amb aquesta visita del papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós.
1: La visita deixa polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires dels cors participants en la missa de la Sagrada Família, mentre Lleó XIV ja és a les Canàries, on ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. És dijous, 11 de juny de 2026, i tenim més titulars. El suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància a només 4 punts, segons el CIS d'aquest mes. Sònia Kerr.
3: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP amb

0: faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona.
1: L'artista mallorquí experimenta amb tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Barceló destaca el valor del gravat.
2: Ara és molt fàcil reproduir les coses amb impressió digital, o sigui, fas una foto i fas una còpia, però el gravat és com una cosa que no només existeix damunt d'aquesta planxa, no hi ha un original, saps? L'original és el que tu veus.
0: Als esports, avui arrenca el Mundial de Futbol, Joan Barberà.
3: A 7:45 del vespre, inauguració oficial, i a 9:00 hora catalana jugarà el primer partit que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica. La selecció espanyola, amb destacada presència catalana i de jugadors del Barça, debuta dilluns contra Cap Verd.
0: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia. A les últimes hores l'atmosfera ha anat passant l'escombra i els núvols cada vegada són més escassos. Sí que ha començat el dia amb algun ruixat entre el sud de Girona i l'àrea metropolitana de Barcelona, però tot això ha anat escaixant i, de fet, el temps ha de ser molt tranquil i força assolellat. El que queda d'aquest dijous, alguns núvols dispersos, no pas gaire importants, anirem tenint entre l'àrea metropolitana, al sud de Girona, més aviat fins al Ter, aproximadament, i també alguns núvolets prims que van deixant aquesta mena de llençol al cel, però que són núvols completament descafeïnats. La temperatura una miqueta més alta que la d'ahir, però igualment aquesta tarda tampoc ens queixarem pas de la calor molt intensa. Estarem parlant que com a molt arribarem a fregar els 30 graus a les comarques de Ponent o a la Ribera d'Ebre. Pel que fa al divendres, sí que la calor s'accentua, i de fet encara més al cap de setmana, vist des d'ara, cap de setmana plenament canicular. I el divendres amb molt pocs núvols, alguns al matí desgarriats al Camp de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de Saibal López a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passa en gairebé 4 minuts de les dues.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Salvador Illa reivindica la figura de Lleó XIV després de la visita que ha fet el papa a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana en l'acte de comiat aquest matí a l'aeroport i ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre al pontífex al llarg de la visita. Marc Pijuan, bon dia.
6: Bon dia, Marta. Illa ha reconegut que la visita del papa ha permès a Catalunya tornar a comptar el món i que el missatge conciliador que ha emprat Lleó XIV al llarg de les 48 hores que ha estat en territori català reafirmen els valors de l'humanisme, uns valors assegurat que també comparteixen els i les catalanes.
7: Amb aquesta visita del papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els favors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
6: Illa també ha volgut defensar el paper del govern en la visita del pontífex, remarcant que s'han atès els criteris d'un estat confessional, però que també s'ha respectat i valorat l'arribada d'un cap d'estat i líder del catolicisme.
0: La visita papal deixa polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires que formaven part dels cors participants en la missa de la Sagrada Família. El dispositiu de seguretat els va fer fora en detectar que duien estelades impreses a l'interior de les partitures i que tenien intenció de cantar els segadors al final de l'acte.
1: Fonts de la Sagrada Família indiquen que la interpretació de l'himne dels segadors no estava inclòs en el programari oficial aprovat i, per tant, no estava previst durant aquell acte. El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dit a les xarxes socials que calen explicacions i que s'assumeixen responsabilitats. La CUP ho ha qualificat de cacera de bruixes contra l'independentisme i ha registrat una bateria de preguntes al Parlament sobre aquesta qüestió. També Òmnium i l'ANC exigeixen responsabilitats i dimissions, fins i tot. Des d'Esquerra, l'Hisenda Alemany ha apuntat que demanaran explicacions a l'Ajuntament de Barcelona.
0: Polèmiques a banda, la visita ha estat marcada per gestos i missatges que van més enllà del protocol.
1: L'experta en protocol, Marina Fernández, en destaca l'espontanietat i la proximitat, allunyat, això sí, de l'estil més informal del seu predecessor, el papa Francesc. Són declaracions a la xarxa.
8: Cuando el papa hace por dos veces ese gesto de 6-7, que nadie sabe exactamente qué significa, pero que está muy de moda entre los jóvenes, nos está diciendo que es un papa que está en el mundo, que está en la realidad social, que está escuchando a los jóvenes. Nos está contando que en esta ocasión el Vaticano habla latín, pero también habla Instagram, y eso es muy importante.
0: L'Ajuntament de Barcelona també ha fet balanç i creu que la ciutat ha superat amb nota la visita del papa. A més, han fet un paral·lelisme amb l'èxit dels Jocs Olímpics.
1: Així ho ha apuntat el tinent d'alcalde de Seguretat, Prevenció, Règim Interior i Convivència, Albert Batlle, que ha fet balanç del

0: el funcionament dels dispositius municipals.
1: Barcelona durant unes hores ha estat el centre del món i crec que aquesta atenció doncs l'hem superada i l'hem superada amb nota gràcies al paper de tots plegats. I per tant aquest agraïment a la ciutadania també a la que ha hagut de patir les conseqüències que sempre es produeixen no desitjades, que les molèsties...
0: En relació al crim comès a punta de pistola al carrer de Balmes durant la visita, Batlle els vincula a les màfies de la droga i el crim organitzat. Ha reiterat l'aposta per endurir les penes per aquests delictes. Justament aquesta tarda hi ha una reunió de fet del nivell dels càrrecs polítics i policials per analitzar els últims tirotejos registrats a Catalunya.
2: Mentrestant, Lleó 14 continua el viatge per Espanya i ja ha arribat a les Illes Canàries amb la mirada posada en el fenomen migratori. Aquest matí, el port d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, ha presidit una trobada amb voluntaris que treballen en l'acollida de nouvinguts i ha escoltat el testimoni de migrants que han arribat a l'arxipèlag. El pontífex ha agraït la feina dels que els acullen i ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. Lleó 14 ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. Només d'arribar al pontífex ha trepitjat aquest port que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i nouvinguts que han explicat la seva arribada a les illes, el papa ha fet una crida a la dignitat humana.
4: No són números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo o de dinero, de silencio o de su libertad.
3: El pontífex ha llegit aquestes paraules davant de 2.000 persones, la major part immigrants i voluntaris, així com també autoritats eclesiàstiques, el president del govern Pedro Sánchez i el de les Canàries Fernando Clavijo.
2: Justament en relació a la qüestió de la immigració, la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora, malgrat que compleixen els requisits. Maite Polo, bon dia.
5: Bon dia. Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats, per exemple, formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
6: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no?
5: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
2: I justament quan encara cueix el discurs de Lleó 14 al Congrés dels Diputats, on va criticar, recordem, l'avortament i l'eutanàsia, la Cambra Baixa admetrà a tràmit una iniciativa del Parlament per reformar la llei d'eutanàsia, aprovada ara fa 5 anys. La proposta vol reduir al màxim els terminis judicials pels quals es pugui frenar el dret a morir dignament. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
8: Eutanasia significa etimològicament buena muerte. Estemos a la altura, que la persona
9: que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital, no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
7: La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
2: Encara en política, el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància, que queda a només 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques.
0: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. Sumar en guanya 7 i Podem millora en 3 dècimes. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb 1% dels vots, pujant 2 dècimes respecte de l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre del 6 després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE.
10: Notícies en xarxa.
2: Entrem en matèria econòmica i avui estem molt pendents del Banc Central Europeu, que es troba reunit a Frankfurt amb la previsió de pujar els tipus d'interès. Serà el primer cop en 3 anys.
0: Ho farà per contrarrestar l'augment de la inflació a la zona euro, que se situa al 3,2% interanual, molt per sobre de l'objectiu del 2% que manté el banc. La causa principal és la guerra a l'Orient Mitjà i l'augment del preu del petroli. La previsió és que l'augment sigui de 25 punts bàsics i deixi, per tant, els tipus en el 2,25%.
2: Tornem a Catalunya, però mantenim la informació econòmica, ja que 4 de cada 5 assistents a la trobada empresarial del Pirineu preveuen que la seva empresa creixi enguany. Alhora, un 65% espera crear nous llocs de feina. Tot just un 55% augmentaran els beneficis. Són les dades més destacades de l'enquesta que s'ha fet durant l'esdeveniment, que un any més se celebra a la Seu d'Urgell. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
11: Del baròmetre de la trobada també s'ha destacat que el 62% d'empresaris defensen que l'arribada d'immigrants estigui condicionada a tenir contracte de treball i que un 32% defensa que es limiti la immigració. La incertesa econòmica i política global centra l'edició d'enguany en què s'analitza com les empreses i les institucions han de respondre al difícil context actual. Montse Pujol, presidenta de la trobada empresarial.
12: Perquè és evident que el mapa està canviant. Canvien les relacions comercials, canvien els equilibris geopolítics, canvia la manera de produir, la manera de treballar, la manera de competir. La intel·ligència artificial està accelerant molt d'aquests canvis a una velocitat extraordinària. Però la pregunta important és: què farem nosaltres davant d'aquests canvis?
11: La primera ponència l'ha protagonitzat el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, que ha defensat el creixement i la diversificació de l'economia andorrana els darrers anys, tot i reconèixer que això ha comportat un fort augment demogràfic i del preu de l'habitatge. Aquest divendres, a la segona i última jornada, intervindran el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'exprimer ministre d'Itàlia, Matteo Renzi.
2: Gairebé un quart de 3 al port de Barcelona considera que els creueristes no són culpables de la massificació turística que pateix la capital catalana i xifra en només un 2,5% diari el pes d'aquest tipus de turista a la ciutat. Carina Bellbé, bon dia.
13: Bon dia. Segons un estudi de la Universitat de Girona encarregat pel port, el 97,5% de la massificació turística a Barcelona s'explica per la presència de turistes i d'excursionistes i només el 2,5% del total de visitants diaris serien creueristes. És més, segons l'estudi, els creueristes superen el 5% del total de visitants només en 32 dies a l'any i mai arriben a superar el 7,5% del total. Es tracta d'estimacions basades en dades de telefonia mòbil que lliurat al gremi d'hotels i que li serveixen al Port de Barcelona per defensar l'activitat turística creuerista després que l'Ajuntament hagi advertit que vol eliminar els creuers d'escala a Barcelona. Un estudi, però, al qual els periodistes no hem tingut accés directe, ja que la direcció d'aquest informe no ha sabut explicar la cuina que hi ha al darrere.
2: No deixem el turisme, gràcies Carina, perquè Tarragona estrena un nou sistema de rutes intel·ligents que incorpora la realitat augmentada. Es tracta de 31 punts d'interès patrimonial i natural que ara es poden descobrir d'una manera diferent gràcies a les noves tecnologies. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
14: Com era l'interior de la Torre de la Mora en època medieval o com vivien llavors al castell de Tamarit són només algunes de la trentena d'experiències que ara es poden viure in situ i a través del mòbil gràcies a la realitat augmentada. La regidora de Turisme, Montse Adán, explica que la ciutat modernitza la manera de conèixer el patrimoni.
15: Que permetrà doncs, conèixer la nostra ciutat, el nostre territori, d'una manera molt més àgil, molt més accessible i també amb unes visites visites virtuals, que quan tu vagis al lloc, estiguis allí in situ, amb el teu mòbil podràs veure la recreació de com era aquell espai en el moment doncs, més important de la seva història.
14: Són iniciatives que s'emmarquen en el projecte Connect Tarragona, finançat amb Next Generation.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Continua la recerca del menor de 16 anys perdut amb una moto d'aigua en una sortida guiada per Roses. L'empresa que gestionava l'excursió va avisar a nit Salvament Marítim en veure que el jove no arribava al punt de trobada. Els equips d'emergència treballen amb un ampli dispositiu que s'estén entre Roses i Torroella de Montgrí. Empordà Televisió, Juanma Buin.
16: El menor formava part d'un grup de 4 joves que navegaven en 3 motos d'aigua i un monitor. Segons les primeres informacions, va ser trobat a faltar cap a les 8 del vespre, quan no va arribar al port. La recerca se centra en una àmplia franja del litoral entre Roses i Torroella de Montgrí. Els equips treballen amb mitjans terrestres, embarcacions, helicòpters, avions i drons. Així ens ho explica el sotsinspector de bombers i responsable de l'operatiu, Pol Artau.
17: L'opció que més valorem és que hagi pogut arribar a algun punt de la costa per les hipòtesis que s'han fet amb els simuladors de derives. I és a la zona on ens estem centrant la recerca, sobretot el dispositiu que nosaltres estem coordinant.
16: De moment no s'ha localitzat ni el jove ni tampoc la moto d'aigua. Els responsables del dispositiu mantenen la recerca activa i asseguren que continuaran pentinant les zones considerades més probables abans de plantejar noves hipòtesis.
2: Avui és l'últim dia de la selectivitat i la jornada ha tingut com a gran protagonista l'examen de català, una de les proves on habitualment costa més que els estudiants obtinguin una bona nota. Amb tot, les sensacions dels alumnes que s'han examinat al Tecnocampus de Mataró han estat en general positives. Anem fins allà, Mataró Ràdio, Beti Doñate.
18: Aquest any, l'examen de català ha inclòs preguntes al voltant d'un text sobre microplàstics, una reflexió a partir d'un conte de Pere Calders o un exercici per identificar varietats dialectals de la llengua. En general, els alumnes que han fet la prova aquest dijous al Tecnocampus, estudiants de l'Institut d'Argentona i de 7 centres educatius de Mataró, han trobat l'examen prou assequible.
19: Me l'esperava potser una mica més difícil, anava una mica de por, però sobretot la part de literatura i així, jo crec que se m'ha donat prou bé.
20: Era bastant similar als models d'anys anteriors i la comprensió lectora ha sigut bastant fàcil. Jo crec que els sinònims es podien trobar bé.
18: Les notes de la selectivitat es publicaran el proper 23 de juny, tot i que hi haurà uns dies per demanar revisió d'exàmens. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol.
2: Per cert, que encara en clau educativa, avui professors de secundària, Comissions Obreres i la UGT han signat l'acord assolit fa unes setmanes amb el Departament d'Educació, que s'incorpora a l'acord que ja s'havia signat el mes de març. I seguim amb més qüestions a la jornada. Quan passen 20 minuts de les dues, el govern ha començat a desplegar l'eix de confinament d'incendis forestals. Es tracta de zones on es reduirà la vegetació per reduir la càrrega i continuïtat del combustible. Els primers treballs s'estan fent entre Rasquera i el Perelló per tal d'evitar que un hipotètic incendi afecti les muntanyes de Tivissa-Vandellòs. Anem fins a les Terres de l'Ebre. Canal T, Dani Camacho.
21: A Catalunya s'han delimitat 14 eixos que abasten més de 200.000 hectàrees. Ara els treballs que s'han iniciat són al Coll de la Granada, una actuació que vol evitar que un hipotètic incendi forestal arribi a afectar les muntanyes de Tivissa-Vandellòs. La intenció és reduir la continuïtat de la vegetació i dificultar que un incendi se propague d'un massís forestal a un altre. Ricard Expósito és el cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre.
22: És reduir la càrrega de combustible amb el qual, quan arribi l'incendi aquí, cremarà amb una intensitat que ens permetrà a nosaltres treballar i intentar assolir el seu control, i d'altra banda busquem aquestes discontinuïtats de combustible.
21: Per als municipis petits com Rasquera, que compten amb una gran extensió de bosc, els treballs són molt ben rebuts. La intervenció actual afecta 112 hectàrees al Coll de la Granada, a les quals se sumaran dues actuacions més al terme del Perelló.
2: És moment per a la cultura. Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tota mena de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
1: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, que són els lletraferits, hi ha de calcografia, hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir, vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
23: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.
2: Coincidint amb la Setmana Internacional dels Arxius, avui ens volem fixar en la professió de l'arxiver. Fa una tasca imprescindible per a la conservació del patrimoni i la identitat municipal, que sovint passa desapercebuda. Ona Codinenca, Laia de Déu.
3: A l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines, la gestió documental es troba en mans de l'Eric Laquente, arxiver itinerant de la Diputació de Barcelona. L'experiència de l'Eric, que actualment gestiona un total de 16 municipis, demostra que la professió s'ha hagut d'adaptar als nous temps. L'ofici ha evolucionat des de la clàssica imatge del custodi de papers antics cap a un perfil més versàtil, convertint l'arxiu en una eina viva i accessible per a la investigació ciutadana. Eric Laquente detalla com va ser la seva arribada a l'ofici i com ha canviat la seva perspectiva des de dins.
4: Jo vaig començar a fer història perquè volia ser Indiana Jones i, evidentment, No m'hi vaig convertir, però vaig descobrir un món real realment que m'agradava molt. I en el cas de l'arxivística va passar el mateix. Jo pensava que tot eren pergamins, no? Per dir-ho d'alguna manera, i no és així. Hi ha un món molt més gros que es refereix a l'administració electrònica, a la protecció de dades, a les imatges, a un munt de coses que vaig anar descobrint i cada vegada em van agradant més.
3: Més enllà de la gestió diària, el valor d'aquesta professió es tradueix en fets històrics com el que es viu a Sant Feliu de Codines, amb el retorn oficial del privilegi reial del 1799, un document fundacional que va certificar la independència de la vila de la baronia de Montbui i que, gràcies a la feina de recuperació i custòdia dels arxius, torna definitivament a casa en un perfecte estat de conservació.
2: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Avui arrenca el Mundial de Futbol.
6: Bon dia, Marta. Serà a 7:45 del vespre amb la inauguració oficial i a 9:00 de la nit hora catalana es jugarà el primer partit que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica. El seleccionador de Mèxic és l'extècnic de l'Espanyol, Javier Aguirre, que està molt emocionat.
24: No he tenido mejor emoción en 50 años de fútbol que un Mundial en casa. Y he vivido de todas, pero esto es algo inolvidable. Los que había gente aquí que ni habrá nacido ni había nacido y sabrán mañana, a partir de mañana, lo que significa, ¿no?
6: La selecció espanyola, amb destacada presència catalana i de jugadors del Barça, debuta dilluns contra Cap Verd. Sabadell i Zamora es mobilitzen per a la final del play-off d'ascens a la segona divisió A. A la nova Creu Alta ja han venut més de 6.000 entrades per al partit de tornada de l'eliminatòria que decidirà l'ascens a segona, i els sectors Gol Nord i Tribuna estan esgotats. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
25: Imatges de llargues cues a les oficines de la nova Creu Alta per adquirir les entrades. Fins dimarts només els socis tenen dret a comprar-ne amb un descompte de més del 50% i a més també poden retirar dues localitats extres al preu del públic general. El ritme és espectacular i tot fa indicar que, com a la semifinal, s'esgotaran les entrades. El Ruta de la Plata, de la seva banda, ja han penjat el cartell de sold out pel partit d'anada i estan estudiant la possibilitat d'instal·lar graderies supletòries a l'estadi. El capità del Zamora, Carlos Ramos, ha parlat de l'ambient que estan vivint a la ciutat.
26: Era d'esperar, la ciutat està super il·lusionada, super volcada i és pues, el partido más importante de la historia reciente del Zamora. Así que la verdad que la ciudad se ha volcado y esperemos que jueguen el partido como el domingo pasado.
25: El duel a Zamora, recordem, es disputarà aquest dissabte a 9:00 de la nit. Pel sector visitant, per cert, el Sabadell encara té entrades per vendre entre els socis que decideixin viatjar fins a terres castellano-lleoneses. A més de poder desplaçar-se amb autocar que han organitzat les penyes, hi ha una gran novetat. L'equip viatjarà en un vol charter via Valladolid i el club obre als aficionats la possibilitat d'acompanyar l'expedició arlequinada. El preu, això sí, és de 179 euros per socis i 229 per no socis i només inclou els vols d'anada i tornada.
6: En bàsquet, el Barça juga avui a 8:00 del vespre al Palau contra el Tenerife, segon partit de les semifinals. Escoltem el blaugrana Juan i Marcos.
27: Sí, muy importante. Necesitamos conseguir ese 2-2, necesitamos del apoyo de la gente para poder sacarlo adelante y tratar de conseguir las victorias más importantes en estos momentos.
6: El Joventut de Badalona va perdre a la pista del València la pròrroga 118-117, primer partit de l'eliminatòria de semifinals. I també hem de destacar que Marta Canella no continuarà a l'Espart Girona la temporada vinent. La gallega tanca l'etapa a Fontejau, havent defensat 3 temporades la samarreta del conjunt català.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
0: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori. Temporada 2026-2027.
5: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
7: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: Les pantalles i les xarxes socials en la salut mental dels joves.
9: L'increment dels problemes de salut mentals en la població jove i adolescent té una relació molt directa amb l'accés de consum de pantalles digitals i d'interacció amb les xarxes socials. Un 2% dels joves de 15 a 19 anys han pres en algun moment medicaments per dormir o per reduir l'ansietat. Un percentatge que pot semblar baix, però que està en augment i que es vincula, en bona part, a un ús excessiu de les pantalles i a un abús de la interacció amb les xarxes socials. Uns comportaments que arriben a ser addictius i que acaben en consultes al metge per problemes de salut mental.
7: Salut activa.
11: Jesús Vieites, psicòleg comunitari de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
12: És un problema, sí. De fet, hi ha dades molt que ens espanten. Vull dir, als Estats Units, que són no, moltes vegades constantment amb estadístiques, queda molt clar, per exemple, el tema del suïcidi i de la depressió infantojuvenil, que arrel de l'aparició de les xarxes socials, estem parlant 2018-2019, s'ha incrementat a prop d'un 150%. Les xarxes socials sí que genera situacions d'aïllament, de realitats paral·leles, i sobretot és un entorn en la que hi ha una qüestió de valors, que darrere hi ha molts interessos, ja ho sabem tots, no? Mercantilistes, no? Que impulsa el consum, una imatge del benestar que no és real per res, i sobretot treballa molt el tema, no?, de comparar-se, el que jo tinc i el que jo no tinc, i el que té més i el que no en té. I evidentment això és la font, però de nucli de sofriment humà.
7: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
10: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
10: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Salvador Illa reivindica la figura de Lleó XIV després de la seva visita a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat cap al català i ha destacat el missatge humanista que ha transmès el papa en els seus discursos.
13: Amb aquesta visita del papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós.
2: La visita deixa polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires dels cors participants en la missa a la Sagrada Família. Lleó 14, mentrestant, ja és a les Canàries, on ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. És dijous 11 de juny de 2026 i tenim més titulars. El suport del PSOE cau després del cas Zapatero i el PP es cursa a la distància a només 4 punts, segons el CIS d'aquest mes. Sònia Kerr.
14: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però caurien gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en pujaria 2 i es cursa a distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox.
2: El Banc Central Europeu apuja un quart de punt els tipus d'interès que queden en el 2,25%.
14: És el primer cop en 3 anys que l'ENS decideix augmentar els tipus en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i pel repunt de la inflació a l'Eurozona.
2: Els equips d'emergència busquen un menor de 16 anys perdut amb una moto d'aigua en una excursió guiada per Roses.
14: Una cinquantena d'efectius rastregen la zona per terra, mar i aire. La recerca s'ha ampliat a Torroella de Montgrí en base als corrents marins i al vent que bufa la zona.
2: En cultura, Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona.
14: L'artista mallorquí experimenta amb tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Barceló destaca el valor del gravat.
1: Ara és molt fàcil reproduir les coses amb impressió digital. O sigui, fas una foto i fas una còpia. Però el gravat és com una cosa que no, només existeix damunt d'aquesta planxa. No hi ha un original, saps? L'original és el que tu veus.
2: Als esports, avui arrenca el Mundial de Futbol. Joan Barberà.
6: A 7:45 del vespre, inauguració oficial, i a les 9 de la nit, hora catalana, jugarà el primer partit que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica. El seleccionador de Mèxic és l'extècnic de l'Espanyol, Javier Aguirre.
2: I cop d'ull també el temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
15: Bon dia. A les últimes hores l'atmosfera ha anat passant l'escombra i els núvols cada vegada són més escassos. Sí que ha començat el dia amb algun ruixat entre el sud de Girona i l'àrea metropolitana de Barcelona, però tot això ha anat escaixant i, de fet, el temps ha de ser molt tranquil i força assolellat. El que queda d'aquest dijous, alguns núvols dispersos, no pas gaire importants, anirem tenint entre l'àrea metropolitana, al sud de Girona, més aviat fins al Ter, aproximadament, i també alguns núvolets prims que van deixant aquesta mena de llençol al cel, però que són núvols completament descafeïnats. La temperatura una miqueta més alta que la d'ahir, però igualment aquesta tarda tampoc ens queixarem pas de la calor molt intensa. Estarem parlant que com a molt arribarem a fregar els 30 graus a les comarques de Ponent o a la Ribera d'Ebre. Pel que fa al divendres, sí que la calor s'accentua, i de fet encara més el cap de setmana, vist des d'ara, cap de setmana plenament canicular, i el divendres amb molt pocs núvols, alguns al matí desgarriats al Camp de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passa en 3 minuts de 2:45.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Salvador Illa ha reivindicat la figura de Lleó 14 després de la visita del Papa a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana. Ha estat en l'acte de comiat aquest matí a l'aeroport i ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre al pontífex al llarg de la seva visita. Marc Pijuan, bon dia.
16: Bon dia, Marta. Illa ha reconegut que la visita del Papa ha permès a Catalunya tornar a comptar el món i que el missatge conciliador que ha emprat Lleó XIV al llarg de les 48 hores que ha estat en territori català reafirmen els valors de l'humanisme, uns valors assegurat que també comparteixen els i les catalanes.
13: Amb aquesta visita del Papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
16: Illa també ha volgut defensar el paper del govern en la visita del pontífex, remarcant que s'han atès els criteris d'un estat confessional, però que també s'ha respectat i valorat l'arribada d'un cap d'estat i líder del catolicisme.
2: La visita papal deixa polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires que formaven part dels cors participants en la missa de la Sagrada Família. El dispositiu de seguretat els va fer fora en detectar que duien estelades impreses a l'interior de les partitures i que tenien intenció de cantar els segadors al final de l'acte.
14: Fonts de la Sagrada Família indiquen que la interpretació de l'himne dels segadors no estava inclosa en el programari oficial aprovat i, per tant, no estava previst durant l'acte. El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dit a xarxes socials que calen explicacions i que s'assumeixin responsabilitats. La CUP ho qualifica de cacera de bruixes contra l'independentisme i ha registrat una bateria de preguntes al Parlament sobre aquesta qüestió. També Òmnium i l'ANC exigeixen responsabilitats, volíem dir, i fins i tot dimissions. Des d'Esquerra, Elisenda Alemany ha apuntat que demanaran explicacions a l'Ajuntament de Barcelona.
2: Doncs justament el govern municipal creu que la ciutat ha superat amb nota la visita del Papa i fins i tot ha fet un paral·lelisme amb l'èxit dels Jocs Olímpics.
14: Així ho ha apuntat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, que ha fet balanç del funcionament dels dispositius municipals.
4: Barcelona durant unes hores ha estat el centre del món i crec que aquesta atenció doncs, l'hem superada i l'hem superada amb nota gràcies al paper de tots plegats. I per tant aquest agraïment a la ciutadania també a la que ha hagut de patir les conseqüències que sempre es produeixen no desitjades, que les molèsties.
14: En relació al crim comès a punta de pistola al carrer de Balmes durant la visita, Batlle el vincula a les màfies de la droga i el crim organitzat i ha reiterat l'aposta per endurir les penes per aquests delictes. Justament aquesta tarda hi ha una reunió d'alt nivell de càrrecs polítics i policials per analitzar els últims tirotejos registrats a Catalunya.
2: Mentrestant, Lleó 14 continua el viatge per Espanya i ja ha arribat a les Illes Canàries amb la mirada posada en el fenomen migratori. Aquest matí, el port d'Arguineguín, a Gran Canària, ha presidit una trobada amb voluntaris que treballen en l'acollida de nouvinguts i ha escoltat el testimoni de migrants que han arribat a l'arxipèlag. El pontífex ha agraït la feina dels que els acullen i ha apel·lat a la dignitat dels qui deixen casa seva per buscar noves oportunitats. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia, Lleó 14 ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. Només arribar al pontífex ha trepitjat aquest port que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i nouvinguts que han explicat la seva arribada a les illes, el papa ha fet una crida a la dignitat humana.
18: No són números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo o de dinero, de silencio o de su libertad.
17: El pontífex ha llegit aquestes paraules davant de 2.000 persones, la major part immigrants i voluntaris, així com també autoritats eclesiàstiques, el president del govern Pedro Sánchez i el de les Canàries, Fernando Clavijo.
2: Justament en relació a la qüestió de la immigració, la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 d'aquest mes i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora malgrat que compleixin els requisits. Maite Polo, bon dia.
19: Bon dia. Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats, per exemple, formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del Tercer Sector Social.
20: Tot i que no era un requisit per aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no?
19: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
2: Una de les entitats presents a la taula del tercer sector és Càritas Diocesana de Barcelona, que en una entrevista a la xarxa ha analitzat la situació de sensellarisme que pateix la ciutat.
14: En aquest sentit, la seva secretària general, Cristina García, ha fet una crida a posar el focus en aquesta problemàtica.
21: El 75% de les persones que acompanyem no tenen un habitatge digne. Vam ressaltar la importància d'aprovar la llei de sensellarisme. No porta molts mesos que s'està treballant. Les persones que tenem en sensellar s'han duplicat en els darrers 2 anys. Falta aquest consens polític com amb els grans temes de país per tirar-ho endavant, posar-ho com una prioritat.
14: García també ha parlat d'altres qüestions, com l'aïllament social a causa de les xarxes socials, reiterant el missatge del pontífex durant l'estada a Catalunya.
2: Doncs justament quan encara cueix el discurs de Lleó XIV al Congrés dels Diputats, on va criticar, recordem, l'avortament i l'eutanàsia, la Cambra Baixa ha admès a tràmit una iniciativa del Parlament de Catalunya per reformar la llei d'eutanàsia, que es va aprovar ara fa 5 anys. La proposta vol reduir al màxim els terminis judicials pels quals es pugui frenar el dret a morir dignament. Jordi Casino, bon dia.
0: Bon dia, Marta. La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
3: Eutanasia significa etimològicamente buena muerte. Estemos a l'altura que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
0: La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
2: Encara en clau política, el suport del PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància, que queda només a 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques.
14: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. Sumant guanya 7 i Podem millora en 3 dècimes. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb un 1% dels vots, pujant 2 dècimes respecte de l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre del CIS després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE.
10: Notícies en xarxa.
2: Ja tenim decisió del Banc Central Europeu, que ha decidit apujar un quart de punt els tipus d'interès. Queden, doncs, en el 2,25%.
14: És el primer cop en 3 anys que l'ENS decideix augmentar els tipus en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i pel repunt de la inflació a l'Eurozona, que al maig s'ha situat en el 3,2% en interanual, que és molt per sobre de l'objectiu del 2% que manté el banc.
2: No deixem l'economia, però tornem a Catalunya. El Port de Barcelona considera que els creueristes no són els principals culpables de la massificació turística que viu la capital catalana i xifra en només un 2,5% el pes diari d'aquest tipus de turista a la ciutat. Carina Bellbé, bon dia.
22: Bon dia. Segons un estudi de la Universitat de Girona encarregat pel Port, el 97,5% de la massificació turística a Barcelona s'explica per la presència de turistes i d'excursionistes i només el 2,5% del total de visitants diaris serien creueristes. És més, segons l'estudi, els creueristes suposen el 5% del total de visitants diaris només en 32 dies a l'any i mai arriben a superar el 7,5% del total. Són estimacions basades en dades de telefonia mòbil que ha lliurat el gremi d'hotels i que li serveixen al Port de Barcelona per defensar l'activitat turística creuerista després que l'Ajuntament hagi advertit que vol eliminar els creuers d'escala a Barcelona. Josep Maria Espinet és coautor d'aquest estudi.
23: Saturació turística, si és que n'hi ha a Barcelona, llavors hauríem de definir que s'entén per saturació turística. Si n'hi ha, no és. Els creuers, amb els números que ens surten, d'acord? Els números són completament fiables.
22: Un estudi, però, al qual els periodistes no han tingut accés directe, ja que la direcció de l'informe no ha sabut explicar la cuina que hi ha darrere de les dades.
2: A l'Escala, al Baix Empordà, l'Ajuntament ha presentat un estudi pioner a Catalunya sobre la capacitat municipal dels habitatges d'ús turístic. Segons el document, aquesta localitat és la sisena del país en nombre d'allotjaments. Ara bé, més de la meitat dels propietaris no en fa ús, malgrat que compten amb la llicència. Ràdio L'Escala, Maria Pagès.
24: L'Escala té registrats 3.241 habitatges d'ús turístic que s'hauran de reduir a la meitat a finals del 2028, tal com marca la normativa. L'Ajuntament ara ha presentat un estudi pioner a Catalunya que ofereix una radiografia d'aquesta modalitat d'allotjament al municipi i que alhora proposa recomanacions de gestió. Entre les dades que s'han recollit, el 53% dels UTS, tot i tenir la llicència vigent, no en fa ús, i més del 30% estan en mans de menys de 20 operadors. Jaume Marín, consultor.
5: Els subuts no és una problemàtica, sinó que és el font troncal d'allotjament a les caves, representa el 70% d'allotjament a les caves, i hem vist que quasi un 53% no s'està utilitzant. I a partir d'aquí es poden prendre diferents mesures, de veure què es fa amb aquests actius o no, fins i tot modificar temes de pont, modificar diferents temes que poden ajudar a millorar.
24: Ara bé, les mesures que emprengui el consistori hauran de ser quirúrgiques per un sector troncal en l'economia de la vila. De fet, l'Escala és el 6è municipi de Catalunya en nombre d'uts, i sense aquesta modalitat d'allotjament, una tercera part dels turistes no es podria absorbir.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Són 3:15. Continua la recerca del menor de 16 anys perdut amb una moto d'aigua en una sortida guiada per Roses. L'empresa que gestionava l'excursió va avisar a nit Salvament Marítim en detectar que el jove no arribava al punt de trobada. Els equips d'emergència treballen amb un ampli dispositiu que s'estén fins a Torroella de Montgrí. Empordà Televisió, Juan Mabuín.
8: El menor formava part d'un grup de 4 joves que navegaven en 3 motos d'aigua i un monitor. Segons les primeres informacions, va ser trobat a faltar cap a les 8 del vespre, quan no va arribar al port. La recerca se centra en una àmplia franja del litoral entre Roses i Torroella de Montgrí. Els equips treballen amb mitjans terrestres, embarcacions, helicòpters, avions i drons. Així ens ho explica el sotsinspector de bombers i responsable de l'operatiu, Pol Artau.
9: L'opció que més valorem és que hagi pogut arribar a algun punt de la costa per les hipòtesis que s'han fet amb els simuladors de derives. I és a la zona on ens estem centrant la recerca, sobretot el dispositiu que nosaltres estem coordinant.
8: De moment no s'ha localitzat ni el jove ni tampoc la moto d'aigua. Els responsables del dispositiu mantenen la recerca activa i asseguren que continuaran pentinant les zones considerades més probables abans de plantejar noves hipòtesis.
2: Gràcies, Juan Mabuín, des d'Empordà Televisió. I avui, últim dia de la selectivitat, que ha tingut com a gran protagonista l'examen de català. És una de les proves on habitualment costa més que els estudiants obtinguin una bona nota. Així tot, les sensacions dels alumnes que s'han examinat al Tecnocampus de Mataró han estat en general positives. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
11: Aquest any, l'examen de català ha inclòs preguntes al voltant d'un text sobre microplàstics, una reflexió a partir d'un conte de Pere Calders o un exercici per identificar varietats dialectals de la llengua. En general, els alumnes que han fet la prova aquest dijous al Tecnocampus, estudiants de l'Institut d'Argentona i de 7 centres educatius de Mataró, han trobat l'examen prou assequible.
12: Me l'esperava potser una mica més difícil, anava amb una mica de por, però sobretot la part de literatura i així, jo crec que se m'ha donat prou bé.
25: Era bastant similar als models d'anys anteriors i la comprensió lectora ha sigut bastant fàcil. Jo crec que els sinònims es podien trobar bé.
11: Les notes de la selectivitat es publicaran el proper 23 de juny, tot i que hi haurà uns dies per demanar revisió d'exàmens. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol.
2: Per cert, que encara en relació a l'educació, professors de secundària, Comissions Obreres i la UGT han signat aquest matí l'acord assolit fa unes setmanes amb el Departament d'Educació, que s'incorpora al que ja havien signat el mes de març. Falten 12 minuts a veure si les 3 de la tarda i us hem de parlar del desplegament que ha començat a fer el govern del confinament d'incendis forestals. Es tracta de zones on es reduirà la vegetació per reduir la càrrega i continuïtat del combustible. Els primers treballs s'estan fent a les Terres de l'Ebre, entre Rasquera i el Perelló, per tal d'evitar que un hipotètic incendi afecti les muntanyes de Tivissa-Vandellòs. Canal T, Dani Camacho.
26: A Catalunya s'han delimitat 14 eixos que abasten més de 200.000 hectàrees. Ara els treballs que s'han iniciat són al Coll de la Granada, una actuació que vol evitar que un hipotètic incendi forestal arribi a afectar les muntanyes de Tivissa-Vandellòs. La intenció és reduir la continuïtat de la vegetació i dificultar que un incendi se propague d'un massís forestal a un altre. Ricard Expósito és el cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre.
27: És reduir la càrrega de combustible amb el qual, quan arribi l'incendi aquí, cremarà amb una intensitat que ens permetrà a nosaltres treballar i intentar assolir el seu control, i d'altra banda busquem aquestes discontinuïtats de combustible.
26: Per als municipis petits com Rasquera, que compten amb una gran extensió de bosc, els treballs són molt ben rebuts. La intervenció actual afecta 112 hectàrees al Coll de la Granada, a les quals se sumaran 2 actuacions més al terme del Perelló.
2: No deixem el medi natural perquè les afectacions per la processionària cada cop són més grans i a més altitud. A Vilallonga de Ter, al Ripollès, hi ha alguns boscos comunals que han quedat completament arrasats per aquesta eruga. Ara l'Ajuntament es planteja què ha de fer. Ràdio Ripoll, Guido Sengiarotti.
1: Hectàrees i hectàrees de boscos de pi negre completament arrasats per l'eruga de la processionària, un problema que fins ara havia afectat molt a les cotes baixes amb tota la complicació que comportava, sobretot per al risc a les persones i als animals, ara s'està desplaçant cada cop més a l'alta muntanya. A Vilallonga de Ter, a la zona de Lladura, els efectes són visibles i devastadors. Des del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació es trien els espais on es fan tractaments arreu del país. Són efectius, però hi ha punts de menys risc per la gent com aquest, on es prioritza no aplicar-los per qüestions pressupostàries. En parla Pere Sau, alcalde de Vilallonga de Ter.
4: Farcit de processionària, amb bastantes zones afectades, jo diria que els boscos, el bosc, els arbres moriran. Per tant, ara cal actuar, veure què es fa, s'instal·la, si es prenen altres mesures, en fi, estamos en ello.
1: La gestió dels prats i boscos comunals és una de les qüestions que més ocupen els ajuntaments petits de muntanya.
2: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Sallent i Ràdio Trem.
6: Moure's pel centre històric de Manresa serà molt més fàcil a partir de dilluns vinent. La ciutat estrena la nova línia de bus L11 que connectarà els principals equipaments i serveis claus del nucli antic. Es tracta d'una de les grans reivindicacions del teixit comercial del barri. Busquen posar remei a les pujades i baixades que caracteritzen aquesta zona de Manresa i que sovint compliquen anar-hi peu. El vehicle té 17 places i passarà cada 45 minuts. Cal tenir en compte, però, que és una prova pilot. De moment només funcionarà fins a finals d'any i si els veïns el fan servir es quedarà de forma definitiva.
7: El Departament de Territori posarà en marxa entre aquest mes de juny i principis de juliol 6 nous centres d'atenció a l'usuari de mobilitat a les comarques de l'Alt Pirineu i Aran. Les oficines s'ubicaran a Puigcerdà, al Pont de Suert, Oliana, Tremp, Sort i Llavorsí i se sumaran a les dues que ja funcionen a la Seu d'Urgell i Viella. L'objectiu de la Generalitat és facilitar que els viatgers puguin comprar les targetes integrades de transport públic, fer recàrregues, demanar informació o resoldre qualsevol incidència de forma àgil i còmoda, directament des de la seva pròpia comarca i sense haver de desplaçar-se.
2: És moment per a la cultura. Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tota mena de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
15: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, que són els lletreferits, hi ha de calcografia, hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir. Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
13: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.
2: I l'actor Eduard Fernández inaugura aquest vespre al Masnou en la sala al Festival Mediterrani de Periodisme i Fotografia.
16: Fins dissabte, la segona edició d'aquest festival tractarà grans temes del periodisme contemporani com la guerra a Gaza, les migracions o la crisi climàtica. Entre els assistents a la trobada hi ha periodistes com Xavier Aldecoa o Bryce Lorenzo, premiat al darrer World Press Photo, a més de personalitats com el fundador d'Open Arms, Òscar Camps.
2: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Joan, molt bon dia. Avui arrenca el Mundial de Futbol.
18: Bon dia, Marta. 7:45 del vespre, inauguració oficial i a les 9 de la nit, hora catalana, juga el primer partit que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica. El seleccionador de Mèxic és l'extenit de l'Espanyol, Javier Aguirre, molt emocionat.
28: No he tenido mejor emoción en 50 años de fútbol que un Mundial en casa. Y he vivido de todas, pero esto es algo inolvidable. Los que había gente aquí que ni habrá nacido ni había nacido y sabrán mañana, a partir de mañana, lo que significa, ¿no?
18: La selecció espanyola, amb destacada presència catalana i de jugadors del Barça, debuta dilluns contra Cap Verd. És el Mundial, la Copa del Món, amb més seleccions participants. En bàsquet, el Barça juga a les 8 del vespre al Palau Blaugrana el segon partit de les semifinals del play-off al títol a la Lliga CB, el millor de 5 contra el Tenerife. Després de la victòria de dimarts de 33 punts, el Xavi Pascual volen repetir sensacions per sumar el segon triomf abans de la sèrie de semifinals. Marxi cap a les Canàries. Escoltem el blaugrana Juan y Marcos.
0: Sí, muy importante. Necesitamos conseguir ese 2-2, necesitamos del apoyo de la gente para poder sacarlo adelante y tratar de conseguir las victorias más importantes en estos momentos.
18: El Joventut de Badalona va perdre ahir a la pista del València la pròrroga 118-117 en el primer partit de l'eliminatòria de semifinals. I Gerard Encuentra té ganes de seguir creixent amb el Força Lleida. El tècnic de l'Hilerna Lleida deixa de banda la rumorologia i es veu motivat per seguir al capdavant de l'equip la temporada vinent. Són declaracions a 1-1 Lleida Ràdio.
3: Sí, al final el club em va donar una confiança en un moment delicat i jo m'estimo el projecte, sóc un home de projectes i crec que el projecte que tenim aquí, ostres, no? Ja ho vaig dir quan vaig renovar, no? L'he vist créixer i crec que encara podem créixer una miqueta més i tinc ganes de que això succeeixi, no? Llavors, bueno, tinc contracte recent firmat, no? I la rumorologia, pues, és rumorologia.
18: En waterpolo avui a les 7 de la tarda, l'Atlètic Barceloneta s'enfronta al Ferencváros en les semifinals de la Champions masculina, cita que se celebra a Malta. I a la Champions femenina, tant el Sant Andreu com el Mataró van perdre a les semifinals. Ara jugaran entre ells per la tercera plaça.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Per tant, nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès per primer cop en 3 anys. Ho fa per contrarrestar l'augment de la inflació a la zona euro, que se situa al 3,2% interanual, molt per sobre de l'objectiu del 2% que manté el banc. La causa principal és la guerra a l'Orient Mitjà i l'augment del preu del petroli. L'augment, per cert, del banc són 25 punts bàsics i deixa els tipus en un 2,25%. I Salvador Illa reivindica la figura de Lleó XIV després de la seva visita a Catalunya. El president de la Generalitat ha agraït al pontífex la seva sensibilitat cap a Catalunya i ha destacat el missatge humanista que ha transmès en els seus discursos.
2: Amb aquesta visita del papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
1: La visita deixa polseguera política, això sí, per l'expulsió de 500 cantàries dels cors participants en la missa de la Sagrada Família, mentre que Lleó XIV ja és a les Canàries amb la mirada posada en el fenomen migratori. I el Congrés ha acceptat la presa en consideració d'una proposició de llei del Parlament per reformar la llei d'eutanàsia i evitar que els processos s'allarguin, agilitzant la resolució dels recursos judicials. L'iniciativa l'han defensat els diputats catalans de PSC, Junts i Esquerra i ha rebut els vots a favor de PSOE, Sumar, Junts i Esquerra, entre d'altres, i en contra els del Partit Popular i Vox. La cambra catalana ho va acordar el 29 d'abril arran del cas de l'eutanàsia de la Noèlia. I el suport

0: s'estén entre Roses i Torroella de Montgrí. I avui arrenca el Mundial de Futbol a 8:15 del vespre, inauguració oficial, i a 9:00 de la nit, hora catalana, jugarà el primer partit que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
3: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
2: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
4: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
5: Jordi, ¿qué está pasando?
6: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
5: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
6: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
5: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!
7: ¡Para! Frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
8: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:15 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a 8:00 del vespre.
9: Han de dir-me corazón.
10: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
9: Sentir de Andalucía.
2: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
11: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1.

0: 9 de l'FM a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, that day I started to feed on my dreams.
1: Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
2: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts a la Tarda en Estèreo, la d'avui dijous. Que bé que ja tenim el cap de setmana, el veiem una miqueta de lluny. Gràcies per acompanyar-nos i benvinguts a la nostra tarda musical, que com sempre arriba protagonista amb tot el que tenim sobre la taula, les novetats, l'estiu que el tenim a girar a la cantonada i amb coses noves que hem escoltat, que escoltarem i més que han d'arribar. En definitiva, la tarda arriba sempre aquí per acompanyar-te. David Guetta, Alok i Stick Figure ens regalen aquest nou tema, sortit del forn, acabat de sortir, aquest Run Run Rider, amb bones vibres, que no es digui.

Això que estem escoltant és l'honor de Lost Frequencies, un artista que sempre brilla amb tota la seva plenitud quan arriba i crea temes com aquest Life It All. Ja sabeu que venim demà divendres, arribaran moltes novetats i, bueno, pues, coses que han arribat aquest passat cap de setmana, que avui refrescarem una mica, demà obrirem un altre meló, a veure què és el que ens ofereixen les novetats, que de tant en quant, doncs, passa que de tot el que es publica, pues, home, amb el que costa crear música, eh? De vegades flipem una miqueta amb tot això. Bueno, pues anem en busca de més coses, que una de les destacades que arribava aquest passat divendres és lo nou d'Ozuna, el porto-riqueny que està de tornada amb aquest nou tema perfecte per als amants del reggaeton romàntic. Ha tret aquest tema que mostra el seu costat més sentimental i sobretot melòdica amb aquesta cançó que arriba carregada d'emoció i nostàlgia. I es diu així: Ni yo de antes.

Escoltes, Tarda en Estèreo. I ara anem a buscar del darrer treball de Taylor Swift, que l'artista ha complert el seu nou somni. I és que s'ha unit a la històrica i legendària saga de Toy Story amb la seva veu. Posa música a la cinquena, ja entrega d'aquesta història de les joguines més famoses a tot el món amb aquesta cançó, amb aquests tocs country de lo més emocional. Així sona el tema I Knew It, I Knew You.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Doncs tenim la tarda, com sempre, plena de novetats perquè estiguis a l'última que la sintonia de Ràdio El Vendrell i això només acaba de començar. Ja saps com sona l'Uno de Humberto, que el coneixem com a Hume, el productor Made in Spain, el murcià que té al mercat infinitat de treballs i que de vegades no li donem la importància que es mereix. Aquest tema és 50% amb la petjada espanyola i així sona aquest nou single que es diu Monson.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. El seu dia arribava com la reina del pop. Bueno, diuen que el tubo retubo, no? Doncs podríem dir que la reina del pop ha tornat, Madonna, o fa amb coses noves. I ho fa amb una de les aplicacions més conegudes de la comunitat LGTBIQ+, per conèixer persones de tot el món. Presenta aquest nou single que forma part del seu àlbum Confessions 2 i ho fa amb aquest toc de dance pop que ens porta directament, doncs, a ballar, si et dona gust.

Escoltes Ràdio al Vendrell. Doncs prepara't, agafa't fort, que arriba l'honor de Muse. La veritat és que hi ha coses grans, coses que mereixen la pena parar-se a sentir. Aquí està el tema Nice Fish.

sort que tenim és aquest tema que es diu Night Shift Superstar. És un dels temes que estaran inclosos en el seu desè àlbum d'estudi. Es dirà The Wow Signal i la data prevista de publicació és el pròxim 26 de juny. Doncs el que deia, que a vegades passen coses, coses bones, magnífiques, grans, com nous projectes musicals com aquest de Muse. I amb això, doncs, ja hem passat per dos quarts de quatre de la tarda, en la tarda que sempre arriba protagonista amb l'actualitat musical aquí al Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Des de U2, a Bruce Springsteen, ara Carlos Santana i Becky G, que estrenen la seva nova col·laboració, Mi Gran Amor, per parlar d'una de les realitats que tots sabem i que moltes famílies llatines estan passant als Estats Units. El tema parla del dolor, de la inestabilitat provocada per la política migratòria i la separació familiar. Així

0: aquesta història, la trista història que ens regala Santana i Becky G, formarà part del darrer treball del guitarrista.
1: Freqüència modulada i a www.rtbalvendrell.cat.
0: Bueno, traguem saliva i continuem amb els Blue and Mallow, amb aquesta nova proposta que es diu I Need You.

Doncs és moment de continuar i ho fem amb el tema que ja coneixes aquest passat cap de setmana. Apareixia Buhos amb Leire Martínez. La retista s'uneix als catalans, als calafellencs, per parlar de la importància d'escollir bé el camí que de cada un portarà en la seva vida. I és el primer tema de la basca en català.

0: tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Bé, doncs, continuem, que m'he quedat jo aquí una mica així amb el pas canviat. Bueno, ja sabeu que el passat mes de maig es celebrava el Festival d'Eurovisió. I sí que és cert que aquest any no hem seguit tant el certamen, ja que Espanya no competia per els motius que tots sabeu. Ella és carismàtica, hipnòptica i viral. Ella és Dara, la cantant búlgara, que se'n va emportar al Festival d'Eurovisió aquest 2026. La búlga, bueno, Bulgària, se'n va fer amb el certamen aquest any amb aquest tema, Bangaranga. Bangaranga.

Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Tota l'actualitat musical. Doncs sí, aquí estem amb tota l'actualitat musical. En 5 minuts arribarem a les 4. Para Orella, que arriba Demi Lovato i Cobrau amb aquest Fantasy.

0: Escolteu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell, que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit, i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia della radio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.
2: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
3: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
4: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
5: Jordi, ¿qué está pasando?
6: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
5: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
6: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
5: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!
7: ¡Para! Frená. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: Escoltas Radio El Vendrell. Us saludem en aquest inici de la nova hora, a les 4 ara mateix en punt, a l'hora en punt. Us donem la benvinguda amb aquest nou tema de Danny Ocean i Ryan Castro. Desahógate. Bona tarda i benvinguts aquí, en la tarda en estèreo.

viatge en el temps sentir la gent de Corizonas quan no estan d'actualitat, que tenen nou material. I més coses. Són les 4 ja i 13 de la tarda i les novetats. Ja saps que aquí les tardes les pintem amb tota l'actualitat a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Ens quedem amb el darrer treball d'Olivia Rodrigo, que ens presentava justament fa unes setmanes aquest Drop Dead.

explorant nous artistes que arriben a la música en català. Ell va guanyar la tercera audició d'Eufòria. Una de les noves veus en català d'en Lluís Sánchez. Un record de tu. Les 4 i ja 24 de la tarda. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Amb ell ja el coneixem més. És Lewis Capaldi amb coses noves com aquest Stay Love.

Doncs així sona l'honor de l'artista que presenta aquestes últimes setmanes el seu nou treball. L'escocès, com sempre, amb una veu que el caracteritza amb aquest tema Stay Love. Escoltes Tarda en Estèreo. I ara ens quedem amb més coses que sona per aquí l'honor de Martin Garrix. Una de les cançons que ara mateix també estan d'actualitat es diu Caterina.

Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Passem amb més cosetes que arriba per aquí Bruno Mars. Ja sabeu que aquest any ha tornat amb un nou treball. Feia molt de temps que no treia material propi, l'hem sentit aquests darrers anys amb diferents col·laboracions amb Lady Gaga, bueno, temassos i atreviments com aquest, Lo arriesgo todo.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Doncs mica en mica traiem el cap ja cap a l'hora en punt, però de mentrestant anem en busca del Sutherland. La formació que començava l'any estrenant aquest Tu-tu-turu, el nou single que reforça una vegada més la identitat emocional de la formació catalana.

Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Anem amb més cosetes, que la tarda, com aquell que diu naltros, ja la tenim feta, eh? És la nostra última hora en antena i ara anem en busca de coses que aquest estiu farem sonar molt aquí. Li volem donar aires frescos aquest mes de juny, perquè el mes de juliol estarem 3 setmanes de vacances. Aquest tema és arxiconegut, un tema que va marcar la dècada dels 80. La gent d'Afroclub el versiona d'aquesta manera, La Colegiata.

i d'estiu, i segurament que hi ha moltes versions. Aquesta és la última que ha aparegut de la mà d'Afro Club amb La Colegiala. I si avui tens un dia de merda, perquè sí, els dies de merda existeixen, intenta, doncs, millorar-lo d'alguna manera. En tot cas, sempre l'endemà la cosa es veurà d'una altra manera. T'ho diu una que té en això alguna experiència. Així que avui hem proposat, o m'he proposat, acabar aquests darrers minuts amb positivisme i la música que et fa sentir bé. Nosaltres demà estarem aquí, com sempre, amb més música, més actualitat i més companyia, que fa falta. Però companyia de la bona, eh? D'aquella que necessites. Això és l'honor de Calvin Harris i Jay-Z, el tema es diu Satisfy. I nosaltres, amb això, arrodonim la tarda d'avui dijous. Que tinguis bona tarda, demà estarem aquí, com sempre, el que no faltarà, l'actualitat i l'estereopartit. Bona tarda.

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
2: El 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
3: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
2: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
3: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!
0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Potser la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 10:15 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no perdre.

0: tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell,

La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. I no importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM. I rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid.
1: The day I stopped being so happy that day I started to feed on my dreams. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell,

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy that day I started to quit all my dreams.

0: Potser la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 10:15 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Molt bona tarda, sigueu benvinguts com sempre a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio. Jornada de dijous, dia 11 del mes de juny de 2026. Els propers minuts aquí a la ràdio els utilitzem com sempre per parlar de l'actualitat informativa de la nostra vila, el Vendrell, que alhora és la capital d'una comarca, el Baix Penedès. Ho fem, com sempre, amb la Marga Márquez de les Vies de So, amb la redacció al complet del Vendrell Comunicació, i és present en aquest cas amb la crònica esportiva en Jordi Garell, la meteorològica és d'en Marc Rodero, i davant dels micròfons qui us parla en nom de tots ells, i amb molt de gust, Víctor Menencio. Sintonia dels serveis informatius de la ràdio, que d'entrada en síntesi repassant els fets més destacats amb el sumari de titulars.
2: Sumari de titulars.
1: L'Ajuntament del Vendrell farà gratuït el curs de nadons al P0 de les escoles bressol municipals. Ho ha anunciat l'alcalde Kenet Martínez en el balanç dels 3 anys de mandat, assegurant que el govern municipal ja ha executat el 83% dels compromisos electorals. D'aquest fet en parlem avui d'entrada d'un informatiu que també ens ha servit per parlar d'un grup de veïns del Centre Històric del Vendrell que presenta una instància col·lectiva a l'Ajuntament per demanar que es prenguin mesures urgents davant els problemes d'incivisme, inseguretat i soroll a les nits que afirmen que fa temps que pateixen. També tindrem temps de parlar d'Unitat Vendrell que planteja canvis i millores als parcs infantils. També, en aquest cas, tindrem temps en aquest informatiu de parlar del darrer dia de les proves d'accés a la Universitat Altavaris i del Vendrell, que celebrarà el Dia de l'Orgull LGTBI+, amb dos actes. I també, que es prepara, com no, per l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost amb una campanya impulsada per l'Ajuntament i el Centre d'Iniciatives i Turisme. Tot plegat, combinat amb les altres notes breus de l'actualitat, amb l'actualitat esportiva i la meteorològica. Comencem informatiu, ho fem parlant de l'Ajuntament de la nostra vila que va anunciar ahir que farà gratuït el curs de nadons al P0 de les escoles bressol municipals. Ho dèiem, va anunciar l'alcalde del Vendrell, Kenet Martínez, en el balanç dels 3 anys de mandat, assegurant que el govern municipal ja ha executat el 83% dels compromisos electorals. Ha remarcat la bona salut financera de l'Ajuntament, la millora dels serveis públics i una reducció de la delinqüència. També ha posat en valor les actuacions de transformació urbana i ambiental i el reforç del paper del Vendrell com a capital regional.
3: Després d'haver estat el primer municipi en impulsar la gratuïtat dels cursos P1 i P2 de les escoles bressol, ara el Vendrell anuncia una cobertura total per a l'alumnat de primer cicle infantil de totes les edats al curs vinent.
4: Que és ampliar un dret, alerta, no és poca cosa, estem ampliant un dret. Evidentment, gratuïtat del P0, complementaris, evidentment, als permisos de maternitat, paternitat, o per aquelles famílies o mares que, per la raó que sigui, no tenen aquests permisos, aquestes oportunitats.
3: Kenet Martínez ha fet un repàs dels 3 anys de mandat destacant l'alt grau d'execució dels compromisos electorals, un 83%, i que afirma arribarà a la seva totalitat amb els projectes al llarg d'aquest últim any. L'alcalde ha començat posant en valor l'estat actual del sanejament i estabilitat financera de l'Ajuntament, que ha permès impulsar els darrers anys la millor inversió en millora de l'entorn urbà i natural, amb un deute del 44% respecte als ingressos, el més baix dels darrers 20 anys. L'alcalde ha assegurat que el seu govern ha apostat per serveis públics i seguretat, reduint un 19% la delinqüència, i ha recordat que la instal·lació de 50 càmeres de videovigilància permetrà millorar aquesta xifra. Pel que fa als serveis, ha destacat el nou contracte de neteja viària, més complet i ampli, i el repte que suposa la implantació del nou model de recollida selectiva.
4: Aquests primers mesos ja estan demostrant aquest increment de la recollida selectiva, de la recollida selectiva bruta, que són les dades que tenim a dia d'avui. L'última dada és d'abril. Doncs, si comparem l'abril del 2025 amb l'abril del 2026, ja tenim 10 punts més de recollida selectiva. I a l'abril encara no teníem el tancat. Vull dir que quan incorporem les dades del tancat a partir d'aquest mes de juny, veurem com tindrem un increment molt notable de la recollida selectiva.
3: L'altre aspecte destacat del mandat són les obres de transformació urbana i verda del municipi, on l'alcalde s'ha mostrat satisfet perquè el Vendrell comença a deixar enrere la falta de zones verdes i el seu aïllament respecte a l'entorn natural. Ha posat en valor el canvi en el planejament urbanístic, recuperant 300 hectàrees que eren urbanitzables del Pla de Mar, els treballs de l'abans del POM, la reforma del torrent dels Aragalls, la renaturalització de la Riera de la Bisbal, integrant-la a la trama urbana i reduint el risc d'inundacions, i també la renaturalització del riuet.
4: Resolent alguns problemes que en teníem, i tothom coincidirà amb mi, que tenia el riuet, que no vol dir que no sigui o que no fos un lloc estimat i utilitzat.

0: i així doncs, han transmès als usuaris.
1: La problemàtica de l'habitatge és un altre dels reptes del govern.
0: En el pla de barris que estem presentant, que estem preparant, que es presenta la nova convocatòria al juliol, ja hi ha una actuació molt concreta, que és comprar un solar i construir, doncs, si surten 70-80 pisos, amb un solar del nucli del Vendrell.
1: L'alcalde ha aprofitat la roda de premsa per anunciar que en breu es presentarà el projecte de la primera part del Parc del Botafoc i de la zona d'aparcament públic.
0: Farem una primera part, que és la meitat del Parc del Botafoc, perquè també puguem refer, acondicionar una zona d'aparcament pública, com ara, de manera espontània, diríem, els cotxes aparquen, doncs ordenarem perquè hi hagi en els dos extrems, la banda tocant el rècord, el Pont Nou, al carrer Sant Jordi, com també a la banda tocant al carrer Estela, tindrem zones provisionals, però zones d'aparcament, mentre es completa tota l'operació urbanística. Per tant, farem el primer projecte, que pràcticament la meitat de l'extensió del parc, estem parlant de més de 4 hectàrees, doncs, pràcticament 3 hectàrees, doncs serà la primera actuació.
1: L'alcalde ha volgut acabar la roda de premsa parlant del posicionament estratègic del municipi.
0: Nosaltres som paradesencs i som tarragonins. Tenim molt clar que som paradesencs, però que la nostra associació estratègica i el nostre potencial de creixement i de progrés està en associació amb el Camp de Tarragona.
1: Kenet Martínez ha posat en valor el pas endavant que ha fet el Vendrell per consolidar-se com a capital regional, com a seu de delegacions territorials de la Generalitat, de la Diputació de Tarragona, amb l'ampliació de l'Hospital del Vendrell, amb la propera nova caserna dels agents rurals o com a seu de les proves de la selectivitat, per posar alguns exemples.
2: Un grup de veïns del Centre Històric del Vendrell ha presentat una instància col·lectiva a l'Ajuntament per demanar que es prenguin mesures urgents davant els problemes d'incivisme, inseguretat i soroll a les nits, que afirmen que fa temps que pateixen. A més de reactivar l'Associació de Veïns del Centre Històric, han recollit 1.350 signatures per acompanyar aquesta instància col·lectiva.
3: Segons els veïns, la petició neix de la preocupació creixent davant la situació d'incivisme, vandalisme, inseguretat i soroll nocturn que hi ha al nucli antic. Uns fets que generen moltes molèsties, especialment de nit, per la manca de descans que impliquen.
4: La gent no descansa, hi ha gent que ha marxat, ha canviat de dormir, a lo millor habitacions que donen al carrer, a habitacions que donen darrere. Hi ha gent que fins i tot s'hi ha pogut, ha marxat del centre. I el centre veiem que està cada vegada com amb molta marginalitat, no?
3: Des de la reactivada associació de veïns apunten que les últimes setmanes s'han donat situacions de violència que fan que els veïns vagin amb por. Dos dels punts crítics són la plaça Pep Jai i la plaça Nova.
4: La plaça Pep Jai és un lloc on contínuament, des de fa molt de temps, hi ha problemàtiques tant de dia com de nit. L'altre dia una veïna va sortir a avisar amb unes nenes i aquelles nenes la van empujar. A la plaça Nova cada nit és com un camp de futbol. Juguen gent, bastanta gent ja d'una edat, que sembla allò, bueno, que juguin la lliga, no? I fins i tot una persona que els va dir vigileu amb la pilota, van anar allà, el van agredir i li van trencar el nas i unes costelles.
3: Com a mostra d'aquesta preocupació, en només 15 dies s'han recollit prop de 1.350 signatures, que s'han lliurat a l'Ajuntament junt amb una instància on es demana una reunió amb l'alcalde i el regidor de Seguretat Ciutadana. I s'exigeixen mesures urgents per fer complir la normativa.
4: Doncs que posin mesures concretes de dir a partir de les 10, pues, qui faci soroll, posar-li algunes mesures. El que no podem fer és que els veïns truquen a la policia i o venen més tard, quan venen ja no hi ha els incidents, o et diuen que només hi ha dues patrulles a la nit.
3: A banda d'aquests fets, els veïns expliquen que també hi ha problemes estructurals que caldria afrontar des de diferents àmbits.
4: Tothom veu que aquí al centre cada vegada hi ha més gent marginal, no pobres, i humanament això també tampoc ens agrada com a ciutadans. Alguna cosa s'hauria de fer perquè hi ha persones que demanen a les cantonades que ja porten anys i sembla que formin part del paisatge. I això, humanament, també creiem que s'hauria de fer alguna cosa.
3: Pels residents del centre, tot plegat no són fets puntuals, sinó que apunten que és una problemàtica reiterada que afecta la convivència, la tranquil·litat i la qualitat de vida.

0: Unitat Vendrellenca planteja canvis i millores als parcs infantils. L'objectiu és que esdevinguin refugis climàtics i espais que permetin a infants, adolescents i adults gaudir de temps lliure de qualitat.
1: Unitat Vendrellenca proposa fer canvis als parcs infantils de la vila de tal manera que aquests esdevinguin refugi climàtic i també espais que permetin nens, adolescents i famílies gaudir de temps de qualitat a l'aire lliure i evitar el sedentarisme.
2: A convertir els parcs infantils en refugi climàtic. Ara per ara ja veieu que estem en una zona totalment oberta, amb ple sol i amb moltíssima calor. La nostra proposta és senzilla, és instal·lar pèrgoles, ombracles, veles per crear espais d'ombra.
1: El grup creu que s'ha de canviar el model dels parcs infantils actuals.
2: La nostra proposta és crear parcs infantils adaptats al segle XXI i, sobretot, intentar que les criatures es desenganxin de pantalles i de la sobredigitalització. Com ho volem fer, això? Doncs en espais de joc molt més oberts, d'espai lliure, que puguin treballar molt més la psicomotricitat, que puguin treballar molt més la creativitat i la sociabilització entre ells.
1: Els parcs també haurien de ser un lloc interessant pels adolescents, que puguin practicar esports.
2: Puguin sociabilitzar i, sobretot, evitar que hi caguin en el sedentarisme i fomentar-los l'estil de vida saludable. A partir de pistes esportives híbrides que es puguin transformar en camps de futbol, de bàsquet, de fer tornejos a lligues 3x3 i també fomentar els tornejos nocturns o de vespre, sobretot a l'època estival i de vacances.
1: Finalment, Unitat Vendrellenca proposa que els parcs infantils tinguin també en compte les famílies i la gent gran.
2: Estem parlant de famílies joves, famílies adultes o avis i gent gran que van a vigilar i a cuidar els nens, i hem de pensar aquests espais també per ells. De quina manera? No només ja amb els espais d'ombra i de millor temperatura, sinó també com espais on siguin espais de sociabilització intergeneracional.
1: Per això caldrien més espais per seure, amb ombra i també amb lavabos públics a prop.
0: Continuem el repàs a l'actualitat informativa amb allò que centra la preocupació dels més joves, perquè avui és el tercer i darrer dia de les proves d'accés a la universitat que aquest any s'ha celebrat també al Vendrell. Els 400 alumnes de la comarca s'han pogut examinar en quatre seus al municipi, entre elles l'edifici Tavaris de Coma-ruga, que l'Ajuntament del Vendrell ha cedit al Departament de Recerca i Universitats per fer la selectivitat. Fins allà hi hem anat aquest matí i aquestes en són les impressions.
3: En l'últim dia de les Pau, l'edifici Tavaris ha rebut els alumnes dels instituts Ernest Lluc de Cunit, Coster de la Torre de la Bisbal, Camp Juliu de l'Arbós i Carmelites del Vendrell. Entre les proves d'aquest matí hi havia la de llengua i literatura catalana, obligatòria per a tots, i les de modalitats com dibuix artístic o matemàtiques aplicades a les ciències socials. Al migdia els estudiants feien una valoració positiva d'aquestes primeres proves.
4: Bé, bastant bé, menys mates. Mates ha estat difícil i ha estat complicat. Un 7,5 en general. Mates baixarà a mitja, però bueno.
5: Sempre esperes una mica pitjor del que penses que t'anirà, però crec que ha anat prou bé l'experiència.
6: No, molt bé, m'esperava diferent, anava més confiat i al final ha sigut una mica més dura del que em semblava. Però bé, en general bé.
3: La gran novetat d'aquest any és que els estudiants del Baix Penedès no s'han de desplaçar a Tarragona per fer les Pau, ja que s'han habilitat tres tribunals al Vendrell. El del Tavaris ha estat molt ben valorat.
4: Molt bé, i una mica de fred per les instal·lacions, però bé.
5: Doncs la veritat que agraeix que hi hagi aire condicionat, ja que amb la calor, doncs, amb tanta gent a dintre s'està millor, i un espai amb bones pantalles, bons àudios per escoltar listening, sobretot anglès, llavors s'agraeix.
6: Les instal·lacions molt bé, la veritat, el personal superbé, ens tracten molt bé i no hem tingut cap problema.
7: Tot ha seguit el cos normal, hem començat en hora, hem seguit els protocols, a més en una seu nova, no?, on tenim, on encabim tots els alumnes, i molt gran, espaiosa, lluminosa, amb aire condicionat. Jo crec que un lloc molt, molt adequat per fer aquestes proves.
3: A la tarda d'aquest dijous finalitzarà la selectivitat amb proves com les d'Història de l'Art, Història de la Música i de la Dansa, Química o Literatura Castellana.
0: El Vendrell celebrarà el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, amb dos actes. A les 7 de la tarda del dilluns 22 de juny a la plaça del Tívoli es farà un safareig. El dijous 25 de juny a les 8 del vespre, a l'edifici Tamaris, es presentarà la comèdia Mariques Todes.
1: El dilluns 22 de juny a la plaça del Tívoli a les 7 de la tarda es farà un safareig al carrer. El dijous 25 de juny a l'edifici del Tamaris tindrà lloc la representació de la comèdia Mariques Todes. La defensa dels drets del col·lectiu és un objectiu que compta amb la implicació municipal.
8: En motiu del Dia de l'Orgull, els nois i les noies del safareig surten al carrer per tal d'apropar a la ciutadania què es commemora aquest dia, quina és la finalitat i, sobretot, doncs, demostrar-nos que cal el compromís de tots i de totes per tal de poder assolir aquesta llibertat. I després, paral·lelament, aquest safareig que faran al carrer, en concret a la plaça del Tívoli, i que parlaran sobre els discursos d'odi.
1: Per fer possible la celebració i altres activitats, la Regidoria de Drets LGBTI+, compta amb el suport del grup Els Safareig.
9: El dilluns 22 de juny, a les 7 de la tarda, a la plaça del Tívoli, farem l'últim episodi de la segona temporada del Safareig, on hi haurà moltes sorpreses, i també dir-vos que és l'últim episodi dels

0: poble.
1: L'acte de Llorenç del Penedès es farà el 19 de juny i el dia 25 el safareig farà la seva actuació a l'Espluga de Francolí.
2: Hola, sóc en Raúl Heredia, vendrellenc, i tinc moltíssimes ganes d'estar amb Mariques Todes el dijous 25 de juny a les 8 del vespre al Tabaris, en aquest nou equipament tan xulo que hi ha com a Arruga.
3: El Vendrell es prepara per l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost amb una campanya impulsada per l'Ajuntament del Vendrell i el Centre d'Iniciatives i Turisme. Els establiments donaran ulleres de protecció a qui presenti 3 tíquets de compra fins a esgotar les existències. La proposta també vol conscienciar sobre les mesures de seguretat que cal prendre per evitar danys oculars.
4: L'Ajuntament del Vendrell ha posat en marxa una campanya amb els comerços locals a través del CIT per a la distribució d'ulleres de protecció de cara a l'eclipsi del pròxim 12 d'agost. Les ulleres es podran obtenir a partir de la compra en els diferents establiments.
5: Que amb 3 tíquets de compra de 3 establiments diferents poden optar o poden aconseguir unes ulleres com aquesta que, amb les que podran visualitzar aquest fenomen, no?, aquest esdeveniment natural tan bonic i que tantes ganes tenim de viure aquí al Vendrell.
4: La campanya s'iniciarà aquest dissabte 13 de juny i es mantindrà fins a l'esgotament del total de 1.000 ulleres homologades. Des de l'Ajuntament deixen clar quan s'ha de fer ús de les ulleres.
6: Perquè recordem que l'ús que s'ha de fer d'aquestes ulleres és les hem de fer servir fins a la totalitat de l'eclipsi. Posteriorment, quan el sol ja doncs, és tapat, sigui tapat, doncs ja podrem veure aquest esdeveniment sense les ulleres. Però és molt important poder fer arribar a la ciutadania doncs, aquesta seguretat ocular.
7: Llavors els problemes que es poden venir derivats de mirar el sol o directament o amb radiografies o amb ulleres de sol pot ser que doni problemes irreversibles als ulls i llavors perdem la vista i són superimportants que sempre que la mirem amb aquestes ulleres. Hem de vigilar sobretot els nostres petits, els més infants, perquè no es posin a jugar amb les ulleres, perquè si es ratllen o es fan malbé i es deterioren, tenim un possible problema, perquè si mirem el sol amb les ulleres deteriorades malament, ens podem danyar igualment el sol.
4: En aquest sentit, des del consistori han elaborat unes càpsules de vídeo amb consells que cal seguir durant el temps que duri l'eclipsi.
3: I abans de la crònica de l'esport, dir-vos que l'anunci del trasllat de l'empresa de Visa del Vendrell a l'Arboç no ha estat ben rebut per part de l'Ajuntament del Vendrell, que ho considera una mala notícia per al municipi. Des del consistori vendrellenc han demanat la implicació de la Generalitat per tal d'evitar fets com aquests i buscar alternatives per mantenir el sector industrial de la comarca. De Visa, que pertany a la companyia Saint-Gobain, té 80 treballadors que des de la direcció asseguren es mantindran. El comitè d'empresa, en canvi, lamenta que no ha estat informat prèviament d'aquest trasllat.
8: Els esports en Jordi Graell.
9: Hola, bon dia. Comencem parlant d'hoquei patins. El Club d'Esports Vendrell ha anunciat aquest dimecres la seva segona renovació de cara a la propera temporada. Es tracta de la porter Xavi Arques, que complirà així el seu tercer curs com a reginegre. Arques, de 28 anys, va arribar fa 2 anys procedent del Club Hoquei Palafrugell, l'equip de la seva vila natal, i des d'aleshores ha complert amb escreix. A la seva primera temporada ja va ser un dels porters menys golejats de la Lliga i enguany ha estat el segon que ha rebut menys gols de l'Hoquei Lliga Plata Sud, amb 57. Només superat pels porters del Simari Igualada B. Pel que fa a la bola aturada, de nou, els seus registres han estat notables. De fet, a les faltes directes ha estat el millor porter de la Lliga, ja que només ha encaixat un gol de 16 llançaments, és a dir, un 6%. En el cas dels penals, el palafrugellenc ha estat el segon millor porter de la competició, amb 3 gols encaixats d'11 execucions i un 27% de percentatge, sent només superat pels porters del Barça B, que no han rebut cap gol de pena màxima. A més, ha quedat en segona posició al Trofeu Serveis Mèdics Penedès dels millors jugadors de la temporada del Vendrell, per part del programa Parlem d'Hoquei de Ràdio Vilafranca, premi que va guanyar l'any passat i un enguany ha quedat només per darrere del campió Aldo Velasco. Així doncs, després de la baixa confirmada d'Aldo i les renovacions de Magí Prats i Xavi Arques, el Club d'Esports Vendrell anunciarà properament més novetats de cara al curs 2026-2027. I seguim parlant de running. Aquest diumenge 14 de juny arriba la 9a cursa Trail al Vendrell, una prova organitzada pels Runners del Vendrell, que transcorre per camins històrics de la vila i amb la meta situada a la pista d'atletisme Joaquín Seijo. Com és habitual, es pot optar per fer o bé la cursa o bé la caminada, que arrencaran de manera paral·lela a 2:15 del matí. Pel que fa al recorregut, es mantindrà l'essència dels últims anys amb la

0: cursa 13,3 quilòmetres i 320 metres de desnivell positiu, mentre que la caminada consta de 12,3 quilòmetres i el mateix desnivell. A més, també es donen a terme curses infantils al mateix recinte de la pista d'atletisme. Escoltem el membre del Runners al Vendrell, Alfredo Valdivielso.
1: Un circuit que ja sabeu com és, amb molta ombra, no molt tècnic, però sí exigent, i un circuit per gent que vol iniciar-se al trail. O sigui, no és un circuit que doni moltes complicacions, tampoc és fàcil, però molta gent que corre per l'asfalt doncs podia fer el pas per córrer per muntanya amb aquest circuit. Per això estem dintre la lliga Tarragona Trail, que són curses d'iniciació al trail.
0: I escoltem també la regidora d'Entitats Esportives, Mariona Figueres.
2: Una prova que entra dins del circuit de competició, però a més una prova que a casa nostra també té aquest caire molt popular, no? Molta gent que s'anima a venir a córrer aquesta trail, a compartir aquest diumenge amb tots nosaltres. Evidentment, aquestes proves sense voluntaris no serien possibles, així que des d'aquí un agraïment a tots els que venen i tots els que any rere any, prova rere prova, també fan confiança i ajuden als runners, no? Evidentment, l'agraïment, com sempre, a Runners al Vendrell per aquest gran esforç que fan. Diumenge no serà fàcil, a veure el clima, esperem que respecti una mica el sol, però bé, un agraïment molt sincer als runners i a gaudir d'aquesta fantàstica prova i a gaudir de bon temps.
0: La cursa compta amb 5 categories: absoluta, sub-20, veterana, màster i màster plus.
3: El temps amb Marc Rodero.
4: Repàs a la crònica meteorològica d'un dia marcat encara per l'estabilitat i les temperatures que no es disparen. Marc Rodero, bona tarda.
5: Bona tarda, Víctor. Bona tarda a tothom.
4: Temperatures que no es disparen, però que es dispararan?
5: Sí, de cara al cap de setmana, però tampoc per tirar coets, eh? Si més no, aquests que es llencen quan diem valor de les temperatures.
4: Perfecte.
5: Ho hem entès, oi?
4: Sí, sí, ho hem entès.
5: N'hi hauran d'altres, però no aquests de les temperatures. Vinga, anem per feina.
4: Sí.
5: Cap de setmana, amb això sí, pujada de temperatures. De moment, avui molt contingudes en respecte a aquest mercuri, avui amb valors que amb prou feina superen els 25 o els 26 graus. Per tant, temperatures baixes pel que tocaria per l'època de l'any. Tot plegat amanit amb aquest salatge en conjunt, sense gaire núvols, però sí que tenim algunes bandes de núvols alts. Per demà ja notarem com puja una miqueta més la temperatura, el cel es mantindrà igual, sense pràcticament núvols, algunes bandes de núvols alts, algunes pinzellades, no gaire destacables, però el que sí que notarem és que això, la temperatura a poquet anirà pujant. Ho notarem més cap a l'interior, de forma més discreta a la mateixa línia de la costa, tot i així podrien escalar entre 1 i 2 graus respecte als que hem tingut avui. Com diem, sempre per parlarem d'un cel pràcticament serè. Hi ha un anticicló que bloqueja borrasques i depressions a est i a oest i, per tant, no ens afecten de forma directa. Situació marítima també prou tranquil·la, una miqueta rissada al matí amb una mica de marejol de cara a la tarda. Situació que també ho allargaria en Víctor de cara a tot el cap de setmana.
4: Per tant, comença a fer bo per plantejar-se anar a la platja a fer algun banyet ja, no?
5: Bé, n'hi ha que ja ho han fet, ja no tan valents, perquè amb les calorades que vam tenir fa un parell de setmanes ja prestava anar-hi, però sí, és que el camí vindria a ser pràcticament aquest, sobretot i en especial a partir de dissabte.
4: Doncs Marc, com sempre, gràcies per fer-nos arribar aquesta crònica, en continuem parlant d'altres espais d'aquesta mateixa sintonia o d'altres edicions de les notícies. Gràcies, que tinguis molt bona tarda.
5: Bona tarda.

Doncs sintonia per posar punt final a aquesta edició de les notícies de la jornada d'avui, dijous, dia 11 del mes de juny de 2026. Una edició que han fet possible, com sempre, tot l'equip dels serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Per part nostra, res més. Que tinguin molt bona tarda.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Benvingudes al safareig!
2: Benvingudes!
3: Hola, hola!
4: Quina calor, no? Oh,
5: és que sí. Ja estem a mitjans de juny, ja en no res s'acaba l'escola. Però bueno, si s'acaba l'escola vol dir que el safareig, em sembla a mi que aquest és ja l'últim episodi aquí al plató.
3: No, el plató, ara ho has dit tu. El plató sí, però espereu-vos els mitjans que ens hem de posar encara al dia de moltes coses.
6: Sí, quedeu-vos, perquè us hem de donar una notícia.
5: Ai, sí. Ai, no estarà fent la baixada?
6: No. No, quan ja. No, pensa que jo porto diu, carinyo. Ah. Porto el diu posat. I per aquí, per la tele, abans d'allà a la ràdio, amb el Joan encara hi havia més possibilitats, però aquí, ara que som a la tele, doncs aquests tècnics venen, es posen els micros i marxen. I no hi ha...
3: Pim-pam.
6: Però bueno,
5: poc a poc. Després ens ho expliques. Però vinga, va, que tenim molta teta avui.
3: Vinga. Bueno, avui, ni més ni menys, us portaré amb 5 propostes que podeu apuntar a l'agenda i que no us podeu perdre. Superimportant.
1: Mare, sí, la que calguin.
3: Bueno,
1: aquí sempre faré alguna més?
3: Potser alguna més, però com a mínim agafeu un full de 3.
6: Però, tema, i no trobeu a faltar el manual del bon Mariquita.
1: Ai, sí. ara fa dies, eh?
6: Fa dies que tinc les pobres Mariquites desemparades sense saber què fer.
3: Doncs què?
6: Doncs avui us porto un manual del bon Mariquita.
3: Home, molt bé.
1: I escolteu, serà avui l'últim viatge que jo faci amb el micro i la meva càmera?
5: Almenys a la temporada.
1: Oh. No ho sabem. Per això us heu de quedar. Oh. Que comença el safareig.
3: Som-hi.
7: Bona nit, gent del Baix Pallarès i del món sencer. Pareu bé les orelles i prepareu la bugada, perquè ha arribat l'hora d'anar al safareig.
8: I agafeu la roba de colors, que aquí hi ha lloc per totis.
9: I no patiu, que no destanyeix, eh?
1: Vinga, xurrenya!
7: El safareig és una producció de ràdio i televisió al Vendrell, amb la conducció a càrrec de...
1: Maria Unión.
10: El Quim Sicar.
11: La Nora Torres.
12: I la Zafiro.
1: Vinga! Anem a fer la patada sobre els temes que ens interessen.
7: I que ens afecten a tots, totes i totis. Oi que m'entens? El safareig, el podcast LGTBIQ+, que no sabies que necessitaves.
1: Per tu.
11: Per tons pares.
7: Per la iaia.
12: Pel veí de baix.
1: O per aquella tieta desubicada.
12: Ai,
11: per un amic.
7: O per ta germana.
12: O per ta cunyat, que prou falta li fa.
7: Prepareu el gibrell i el sabó i comencem! Anem a posar en remull les etiquetes socials.
13: Passeu, que veureu el safareig.
5: Avui el safareig és una mica estrany, perquè avui no tenim convidades. Però bueno, sí, estem nosaltres, que ja som molt bones convidades i molt ben entrevistades.
3: En família?
5: En família. Jo crec que ens podrem expressar més lliurement, no? Bueno, sempre ens expressem lliurement.
6: Oi, que no tenim pèls a la llengua, nosaltres, eh?
3: I que no surtin coses que no han sortit fins ara, eh? Ojo, eh?
5: I com dèiem a la introducció, aquest és el penúltim episodi de la temporada. I abans del gran final hem volgut parar un moment, mirar una miqueta enrere, veure què ha passat aquest any, què hem après, què hem viscut, no? Una miqueta rememorar els moments que ens han acompanyat durant aquesta última temporada. Llavors, llanço una miqueta la pregunta.
3: Oi, oi, oi.
5: Com arribeu al penúltim episodi de la temporada? Com esteu? Expliqueu-me.
1: Assedegada!
6: M'ho has tret la llengua. Jo estic assedegada, acalorada...
3: Ai, et veiem,
6: mira,
3: ja, Zafiro.
6: Sí, jo avui ha arribat l'estiu,
3: carinyo,
6: i jo els fogots els tinc. Ai, com tinc els fogots.
3: Disparadíssims, eh?
6: Però mira que ara que surto per la tele i tal, que no hi ha manera, eh?
3: No,
6: que no hi ha manera! Que dormo sola cada nit, carinyo.
3: Sí. Doncs algú
1: no
3: hem de fer, Zafiro. Hem
1: de... I has de posar remei.
3: Sí.
6: Dic que dormo perquè després marxen.
3: Ah, amiga, vale, sí que...
6: Jo no deixo que es quedi.
3: Sí que a les nits...

0: sues tu, eh? Sues.
1: Su.
2: Molt bé, molt bé.
3: Amb tot el que suar. Ah, em fan suar.
1: No, que és broma. Que jo sóc una senyora de ser, home, que pensarà l'audiència.
4: No, sisplau, no hi hagi cap marge d'error.
0: Doncs no sé com arribem. Jo arribo una miqueta també de dir, ostres, ja estem aquí, no?
3: S'ha de passar ràpid.
0: Sí, no, eh? O sigui, ara que dic, ostres, sí, ja estem a juny, dius, hosti, Déu-n'hi-do, però... Home,
3: han passat moltes coses.
0: Han passat moltes coses entremig, i a la que et poses a analitzar dius, bueno, potser tan ràpid no, eh? Potser hem fet moltes coses entremig.
3: Jo la veritat és que estic cansada, però estic orgullosa.
0: Ah.
3: Estic, arribo ja, no?, pues que ja amb aquesta calor i tot el que hem viscut, ja tenim ganes una miqueta de vacances. Així però... És. Però estic molt orgullosa de tot el que hem fet, de tot el que hem aconseguit, de tots els llocs que hem anat.
0: Sí.
3: Perquè, bueno, aquesta temporada hem estrenat plató. Hem tingut, per tant, més repercussió. Sí. Molta més gent ens ha vist, també per xarxes. Sí, hem crescut moltíssim.
2: I una mica tinc com ressaca, però de la bona, saps?
0: Sí.
2: De tot el nostre...
0: Sí. És que hem fet com una actualització del sistema, un upgrade, com de millorar, no?, estèticament, visualment. És tot més, som més atractives, totes.
2: Sí.
0: Ens hem tornat més atractives aquí,
2: almenys
0: no?
2: Almenys per la tele.
0: T'afiro amb aquestes llums que ens posen.
1: Home,
0: i
1: se'ns tan veu millor.
0: Ben il·luminades.
1: Se'ns veu molt millor que abans.
0: Amb alta qualitat.
2: Sí. Clar. Jo era gaire difícil.
1: Jo estic molt contenta, perquè una vegada entre nosaltres ho parlem, no? que potser no som conscients, nosaltres, quatre, del que suposa el safareig pel Baix Penedès.
0: Mm-hmm. A vegades no agafem...
3: És molt important, perquè parlem de temes molt diversos. Parlem de VIH, de sexualitat. Hem parlat de memòria queer, també, que hem portat a gent que era mítica, històrica.
0: Sí.
3: Hem parlat de pressió estètica, també, quan van venir aquells noiets a parlar-nos de la campanya que havíem fet pel Vendrell. Una miqueta de tot, activisme rural també, que això sempre ens ha mogut moltíssim, com a vendrellencs.
0: Sí, no? Festivals, llavors... esdeveniments, pioners a Catalunya, vull dir, hem fet... És veritat, és que quantes coses, eh?
3: I de totes aquestes entrevistes que hem fet, quina us ha remogut més o quina us ha agradat més? Quina és la vostra preferida?
0: Uf!
2: Bueno, jo amb una... no.
0: Quina?
2: Això va ser la temporada passada.
0: Ah, bueno, doncs a veure, perquè ens venia en aquesta temporada, eh?
3: D'aquesta temporada.
1: Jo puc dir-vos que per mi la més especial, la més emotiva, va ser amb l'Eugenio del Cangrejo.
0: Ei, mira.
1: Dir, tenir aquí una persona que és història viva del col·lectiu...
0: Sí.
2: Jo em quedava l'oca oberta, eh? Perquè, clar, jo tot això no ho he viscut, i llavors és com... Uau, o sigui...
3: I ens va portar exclusives.
0: Sí. Oh, i tant, eh?
3: Sí, dels Javis.
0: La de coses que es deuen sentir, que deuen passar per allà abans que per qualsevol premsa i qualsevol mitjà.
2: Però he de dir que jo, amb la boca oberta, em quedo amb tothom, perquè cadascú és una història i ens explica unes coses que no tenim al saber de tots els temes, saps? Llavors és com... És guai aprendre.
0: Tot aporta, tot suma.
2: Sí.
0: I tot té la seva peculiaritat i tothom ha sigut especial, tots els que han passat. Jo he de dir que si m'he de quedar amb alguna, també, per mi, per al·lusions ja a nivell personal, la de la Brigitta per mi va ser...
1: La Brigitta l'amor.
2: Va ser molt divertit. Perquè ja porteu un passat.
0: Clar, ja tenim història nosaltres dos i va ser que un somni que pogués estar aquí i compartir plató, qui ens ho hauria dit quan ens vam conèixer per primera vegada i que acabaríem compartint una estoneta de tertúlia amb aquest projecte, no? Que, jolín, és que és això, que no en som gaire conscients d'estar dintre els safareigs del que repercuteix, no? Però...
3: Sí.
2: Jo amb el Sergi i l'Aina, que són amics meus...
0: Ah, bueno, clar.
3: Els del Cau.
2: Sí, l'Aina del Cau i el Sergi de l'Esplai. Em va fer molta il·lusió perquè a sobre sé que li feia com nervis i tal, i em va dir, tia, si ha sigut...
3: Venir a passar l'estona.
0: Va estar còmode,
1: amiga.
2: Sí, o sigui, al principi sí, perquè t'imposa, no?, les càmeres, la gent, però s'ho van passar superbé, em van dir, i dic, oh, que guai que també es transmeti això quan vens aquí, no?, del bon rotllo. I
0: sí.
3: Un espai segur. És un espai segur.
0: Proper, segur, càlid, vull dir, és que no... De tal qual com ens veieu, és que som així. O sigui, no, i al final és això, volem ser entre amigues, passar-nos-ho bé i compartir. És que és això.
3: I aquest any, a més, ens hem motivat i hem començat a anar fora del plató, a esdeveniments.
0: Oi.
3: Jo no vaig poder anar, que estava fora per feina, però vosaltres sí. Vau anar als Premis Crit.
1: Bueno!
3: Per qui no ho sàpiga, els Premis Crit són uns premis a creadors de contingut digital en català.
0: En català.
3: I, bueno, doncs, vau tenir l'oportunitat d'anar a aquelles gales, mira, perquè tenim una miqueta bones imatges d'allà.
0: El safareig va estar allà. Sí,
3: com va ser? Com va anar? Expliqueu-me una mica, que jo m'ho vaig perdre.
2: El cava estava molt bo.
3: El cava.
1: Clar, s'ha de dir, que el Safareig va presentar candidatura, sí, perquè som un podcast de contingut digital
3: en
1: català. I havíem de ser allà. Sí. Havíem de ser.
0: Sí, sí, sí. El Safareig ens anem movent, vull dir... La motivació dels Safareigs, la raó d'existir, de ser els Safareigs, al final el projecte, estem aquí, estem al Baix Penedès i creiem molt fermament amb la voluntat que tenim de la tasca que fem aquí, no?, pel territori, amb consciència de territori. Però això no treu això que dius tu, Zafiro, de que no deixem de ser un podcast de contingut de creació en català, de territori, i que aquest any sí que ens hem motivat una mica més de dir, doncs, ei, si hi ha propostes, si hi ha premis, si hi ha reconeixements... No ho fem pels reconeixements,
2: no,
0: però diem, ja que hi som, sí, presentem-nos-hi.
2: I que, a més, nosaltres vam anar i vam conèixer gent...
0: I tant, gent influencer...
2: Ens vam conèixer, o sigui, la gent ens coneixia...
0: Et fas veure i et veus, no? O sigui,
2: sí, i et veus xarxa.
0: Sí.
3: És molt important, que hi hagi aquesta xarxa, aquest reconeixement entre totes les persones que estem fent una labor semblant. Nosaltres sí que és enfocat al col·lectiu LGTB, però al final també és recolzant la llengua catalana en el contingut digital, a les xarxes, a la televisió, a la ràdio, llavors...
0: I descentralitzat de això també... Jo això per mi és una és un vaixell insígnia, de no estem dintre de la bombolla de Barcelona, i tal. I això me recordo que per la festa i això ho anàvem dient a tothom, nosaltres som del Baix Penedès, i de rural i de coses, i
2: clar. És a dir que la gala va ser molt xula.
0: Sí.
2: Jo m'ho vaig passar molt bé.
3: Qui va anar de més influencer de les tres?
0: Ah, qui anava de més influencer de les tres? Uf, a veure, què t'han de dir?
3: La Zafiro, no?
0: Clar, qui brilla més aquí?
3: Mira-la,
0: que guapa.
3: No anaves de... Eres.
1: Home, jo tenia moltes amigues en allà.
3: Influenciadora.
1: I amants, també, Natia. Em vaig trobar molts amants.
0: Anava a dir, es poden donar noms o què?
1: No, perquè em porten detinguda.
0: Però jo et vaig veure abraçant-te amb alguna amiga, eh?
2: Ah,
1: sí. Amb la Titita. Ah, la Titita, clar que sí.
2: O sigui, la pregunta també podria ser... Perquè, clar... Tu va haver la gala i després vas marxar, no estaves a la festa.
0: Veritat.
2: Llavors, a la festa qui va ser la més influencer que parlava amb tothom?
0: Ah, bueno, amiga.
3: Home.
2: Tu?
0: Jo? No, a veure, bueno, no sé, jo no recordo tant. Jo només recordo que aquesta senyora...
1: Cava.
0: Ah, sí, o sigui, aquesta
2: allà
0: senyora
2: diràs,
0: d'aquí... Aquesta senyora d'aquí...
2: Diràs?
0: Ho diré bé, Maria. Va fer de, no sé si anfitriona, Celestina, o sigui, anàvem com pipejant el personal que hi havia allà a la sala, i ella deia, aquell, sí, aquell, pues anava cap allà, i escolta'm, perdona, no sé què tens aquí, no sé què, un cubat, pues jo també, cuida'm aquest amic meu.
2: I jo, va ser brutal aquest moment,
0: O sigui, jo, per favor, Maria.
2: No,
0: i
2: ella li diu, consejos de cap a mi no tengo, o sigui...
0: I va arribar a la conclusió que he de sortir més de festa amb la Maria.
3: Molt bé.
0: Perquè em fa
3: de llast. La Maria és la persona adequada amb la qual sortir de festa, sí, perquè coneix l'entorn, saps
2: si
3: com...
2: No,
0: té una làbia, té una làbia.
3: Es fa conèixer.
0: Brutal.
2: Va ser
3: I... Poc se'n parla de que fa 4 dies vam ser jurat d'una gala drag aquí a Coma-ruga, aquí al costat.
0: Això sí que és el que em fa més il·lusió.
2: Jo encara no sóc conscient de que he sigut jurat a una gala...
0: Ja, tia.
1: A una gala històrica.
2: Històrica. És que vull dir que jo no sóc d'anar a gales drag.
0: Clar.
2: O sigui...
1: I què et va semblar?
3: Sí.
1: Potser era la teva primera gala drag que veies?
2: Sí.
3: I a sobre jutjant-la.
2: Ja.
1: Però això està molt bé, perquè vull dir, al final, des de la teva inexperiència, de la teva innocència, rebies aquell espectacle de forma totalment sincera.
3: Sí.
1: I jutjaves totalment sincera.
3: I no estaves influenciada per poder altres programes que hagis pogut veure, sinó que directament vas anar, t'ha agradat, no t'ha agradat, què t'ha semblat, no?
2: I molt guai, molt de corroboradera, tio.
0: Molt. La producció...
2: Qui organitzava, com les persones mateixes...
0: L'organització, la producció, les artistes... Sí. Diu, bueno, vam poder-ho veure des de tots els angles, sí, i va ser brutal. I va ser històrica, per què?
1: Perquè és la primera vegada que el Baix Penedès es celebrava una gala drag.
0: És que és
1: la primera vegada. I esperem que no sigui l'última.
0: Exacte.
2: I anàvem a conjunt les quatre sense saber-ho,
0: Ens va... Sí, això no ens ho vam parlar, Vam arribar allí...
3: No, perquè la persona que ens fa els outfits ho va preparar i era sorpresa per nosaltres. Clar.
1: Anàvem les tres amb tons plata.
2: Però eren quatre, no sé qui has tret, però sí.
1: Bueno, vull dir...
3: Bueno, perquè
1: vosaltres tres...
3: La Capina estava com a presentadora.
1: Exacte, jo no formava part del jurat, jo estava fent de mestresa de cerimònies.
2: I aquestes noies supermaques, també.
1: Agdosó, em trec el barret, carinyos, amb Agdosó, amb la feinada no només que vam fer per la gala de drac, per l'organització, sinó tota la feinada que fan des de fa molt temps per lluitar pels drets del col·lectiu.
2: I molta penya hi havia, que jo vaig sortir i digo... Que
0: ja van tenir aquí la Clàudia Vinyàs, que ens va acompanyar amb el capítol de Sexòrets, i aquí estava implicadíssima fins a la mèdula. Són un equip canyaríssim, que tenen, bueno, mil projectes i mil coses, i entregadíssimes totes i precioses. O sigui,
1: a mi em va agradar molt que el públic era molt divers.
2: Sí.
1: Vull dir, veies gent del col·lectiu, gent senyores, que s'ho van passar teta.
0: Gent hetero, aliada.
3: Hi havia nens.
1: Molts de nens, canalla. També. Vull dir, va ser molt maco de veure... tot un públic divers i gaudint de l'art, que és l'art drac.
0: Sí, com ha de ser, és que ha de ser així, aquestes coses han de ser així.
3: I no penseu que ens passa molt a vegades que dels convidats que venen i que entrevistem, al final nosaltres també acabem fent com una mica de persones entrevistades i entrevistadores entre nosaltres mateixes, perquè igual una llança una pregunta, la respon l'altra. Estem aprenent moltíssimes coses amb aquest programa, perquè cada capítol es parla d'un tema diferent, profunditzem, portem una persona experta. Què heu après aquesta temporada que no sapiguéssiu abans? Quines coses us heu conscienciat més?
0: És que no pares d'aprendre. És un aprenentatge constant, i això pot semblar una mica egoista, però és com estem fent el safareig, però m'interessa moltíssim fer el safareig per la tasca que estem fent.
3: I també
0: per l'altra banda, la riquesa que això ens comporta de conèixer tantes realitats, tant coneixement, tantes coses que com que ens són llunyanes i no hi hem entrat mai, quan ve algú aquí i ens les explica, perquè és la seva realitat, pumba, dius...
2: Jo he de dir que tiro més cap a lo sexual, Sempre que parlem davant de càmera o fora de càmera...
3: D'educació sexual.
2: Sí.
3: Mm-hmm. Però és molt important també prendre aquests temes.
2: Sí.
3: Salut sexual, prevenció d'ITS...
0: Totes les col·laboracions...
2: No, i la diversitat que hi ha...
3: Diversitat també, sí. Mm-hmm. De sexualitat, vols dir, d'identitat de gènere...
2: També.
1: De formes de relacionar-se, recordeu-vos de Cela Cupido, que ens van parlar de tots els tipus de parella, de relacionar-se amorosament.
3: Trencant tots els esquemes que tenim construïts de fàbrica, no? De parella, monògama...
0: I l'educació, la salut...
1: I nosaltres, d'una manera o una altra, pertanyem al col·lectiu. Doncs imagineu-vos aquella padrina que ens veu des de casa seva, que no està familiaritzada amb aquests temes... De cap de les maneres, no? Vull dir, per mi és el més bonic que podem fer nosaltres. Entrar a les vostres cases, en les vostres ràdios, en els vostres mòbils, i poder parlar de temes que no coneixeu, i d'una manera natural...
3: Igual que nosaltres, igual tampoc els coneixíem.
0: Clar. Voleu saber una cosa molt curiosa? Jo tinc amigues del col·lectiu que jo quan a vegades els pregunto «Ai, què, has vist l'últim episodi de Safareig? Què t'assemblaves?» I que diuen «Ai, el tinc pendent». Diuen «És que molta gent del col·lectiu, la majoria de temes dels que toquem, els tenen ja molt apresos. Vull dir, són temes que van amb la seva condició des de ja fa molt de temps, i els tenen molt integrats. I jo dic, és que, clar, és veritat. És, en plan, tu aquesta assignatura ja la tens assolida. I això encara ens reafirma més de que la tasca que fa el safareig no només és pel col·lectiu, que sí, que ja està bé que hi hagi aquest acompanyament i aquesta visibilitat, no?, de dir, ei, estem aquí, estem en un mitjà públic, sinó per tota la gent que no és del col·lectiu, sobretot. Aquest treball de sensibilització penso que val molt més la pena per tots ells, o sigui, per la meva mare, per la tieta, pel padrí, per el cosí, per el germà, per tota la gent que no ho són, perquè puguin entendre'ns, perquè puguin entrar dins d'aquest univers que al final és... un univers més de persones que convivim juntes en aquest planeta i que, amb la base del respecte i l'estima, el carinyo, la convivència ha de ser, no? I llavors tot és coneixement, tot aporta.
3: Bravo. Sí. Bravo.
1: Bueno. Què me parla aquí, oi que sí? Fem-li un aplaudiment. Ole! Ole!
0: Però és així.
1: Però tens tota la raó, és veritat. Sí. Que moltes vegades aquests temes només t'hi apropes quan t'hi toca, d'alguna manera. No? Sí. Perquè, doncs, perquè ton fill, perquè el cosí, la veïna... Mm. I al final, jo sempre dic que una societat democràtica és una societat empàtica.
0: Molt bé.
1: On ens importi tothom, independentment de la seva condició, independentment de la seva realitat. No? Totes les realitats són vàlides i caben dins d'una societat que sigui lliure i democràtica.
0: Totalment.
3: Molt bé.
2: Ximpom.
1: Ximpom.
2: He dicho caso cerrado.
3: Llarga vida als safrets, doncs.
1: Sí.
3: I una altra cosa que fem molt a les entrevistes aquí és la ronda de preguntes ràpides.
1: Ai, m'encanta!
3: He preparat algunes, no, no, perquè sé superràpides, com vulgueu, vinga, com vulgueu. Però començo a llançar alguna.
4: Va, vinga.
3: Qui d'aquí... és més probable que, després d'un bolo, com per exemple pues, el que hem fet de jurat de Galatrac, o, no? Qui és més probable que desapareixi després d'un bolo?
2: Jo crec que depèn de per què seria una persona, o sigui, la justificació seria d'una persona o d'una altra.
3: Qui et ve al cap?
1: Home, jo he de dir que jo, si he de negociar, jo desapareix.
4: Anava a dir...
1: Jo desapareix.
3: La Tatira desapareix molt, però perquè la cautiva, les fans, les senyores, tothom es vol fer fotos amb ella, i és impossible poder-nos fer nosaltres les fotos corporatives a l'acabar, perquè estan segrestades.
1: Jo me les estimo molt, a totes elles, les meves senyores.
4: Té les seves fans i totalment... Però jo anava a dir, jo tinc més clar, potser, qui no desapareix...
3: I qui no?
4: Home, si hi ha festa després...
3: La Maria
4: es queda, vamos,
3: fins al final.
4: A la primera pujar a l'autobús per anar a la discoteca.
2: Home,
4: la...
2: i tant. Vaig acabar, és que els Premis Crit, després de la gala, ens agafava un bus i ens portava a un lloc de festa. Corre! Jo no em quedo aquí. Anem a la festa. Perquè, clar, imagina que no et toca seguir en el bus. Què fas?
4: A peu, cap a l'hospitalet.
2: Sí, home. Era secret.
4: Era secret, no sabíem on anàvem, tio.
3: I en aquestes gales, en aquests esdeveniments que fem, qui de vosaltres creu que seria més probable que pengés una història inadequada?
4: Inadequada.
3: Que pugui ser cancel·lada. Ja sigui perquè estigui penjant coses que no es podien veure, que eren d'entre bambolines, i pues, no se n'ha adonat. És possible.
4: Tiene pinta de...
1: Ups, sí, tu mateixa,
2: te l'has hecho patir.
3: Realment, la d'abans també, perquè moltes vegades acabem un safrit, estic cansada,
2: i dic, és que anava a dir ella per unes coses i tu per...
3: I jo dic, bueno, jo marxo a casa, vaig a dutxar-me.
4: Sí. Però les històries també
2: ens
4: quedem,
2: tu i jo, sempre.
4: Sí.
3: I qui és la més diva de les quatre, qui diríeu? És que sempre tots els ulls, tots els dits l'assenyalen.
1: Ai, no sé per què.
4: Perquè el dit és per allà ficar on hi ha foradet, es pot ficar
1: A mi, no, a veure, vull dir, jo sóc artista, vull dir, a mi ja m'agrada que m'amidin, que m'assenyalin, vull dir, m'hi dedico.
2: Que nosaltres estem superorgulloses.
4: Sí, cadascú lo seu.
3: Jo quan estan totes les senyores allà, en plan, un autògraf.
4: Mira-me les petges.
3: Sí, jo penso, quin orgull. No és enveja, és orgull.
4: És orgull, totalment.
1: Ja estic molt contenta. Perquè al final, vull dir, no sé si sou conscients, però els safarets ens ha donat una visibilitat molt gran a tots nosaltres quatre. Potser per les nostres professions o a nivell personal, simplement. I ens està obrint un món meravellós. Total. Abans parlava de l'Eugenio, que és un referent per nosaltres. Parlàvem de Brigitta, que no també. Només com a artista drac, travesti que és ella, sinó és un referent català per tothom. Sou conscients que potser en algun moment de la història els safarets, nosaltres quatre, serem també referent?
3: Que algun dia ens convidaran a un programa futurista on nosaltres serem l'Eugenio.
1: Ah, clar!
3: Amb 80 anys. Anirem amb el bastó.
4: Ostres, no sé si tant aquest extrem, però sí que és veritat això del fet de, com a mínim, ja la feina que estem fent, o que hem fet ja està sentant un precedent. Llavors això ja queda al registre, no?
3: Sortirem
4: a
3: la Wikipedia.
2: Jo no sé si és per l'edat o perquè jo sóc així, però jo no sóc conscient.
4: No ets conscient. Ja, no, perquè són coses que no hi pensem.
1: Perquè nosaltres parlem, doncs, de la padrina, de l'Etero, del cunyat...
2: I perquè no ho faig per això, saps?
1: Però hi ha aquella jovenalla que potser sense adonar-se ha arribat al nostre programa, al nostre podcast, i està descobrint, gràcies a nosaltres, un nou món?
4: Clar. És que, vull dir, les generacions, no?, que ens precedeixen...
1: Clar, una generació més jove que nosaltres, una mica més jove que nosaltres, vull dir, que ens està descobrint, i gràcies a nosaltres potser se li està obrint un món de possibilitats que abans no
3: tenia. Tal qual. És que jo crec que tota aquesta conversa només porta un lloc, i és que el safareig ha de seguir molts anys més, moltes més temporades. Estem fent una tasca molt i molt valiosa. Estic molt orgullosa de totes vosaltres, del que estem fent entre nosaltres. El que portem cadascú de nosaltres és únic, perquè portem una miqueta el millor que sabem cadascú, i que estic molt feliç d'estar amb vosaltres. Així que, amb això, només em queda dir que, Quim, no sé, ensabona'm una mica, no?
0: Vale, va, doncs anem a l'ensabonada.
3: A l'ensabonada.
0: Doncs, després d'aquesta estona tan agradable, amb l'entrevista, que ha sigut molt bonica compartir-ho amb tots vosaltres...
1: Jo m'he emocionat una miqueta i
0: una tot. Una miqueta, que hi ha la llagrimeta. Doncs pues amb aquestes llàgrimes tan boniques, fiquem una mica de sabó per fer l'escuma de l'ensabonada.
1: Oh, que poètic!
2: Oh, m'ha donat...
0: Ha quedat molt cursi, no, però bueno, és igual, és igual. És que ara estic en un moment ensucrat, estic dolç ara, estic dolç per el moment, ah. I perquè ens ve una agenda, nenes... Sí. Ens espera un juny, què hem de dir, del mes de juny?
3: El és millor que és... mes de l'any.
0: Clar, és el nostre mes, o sigui, poca gent en aquesta societat que vivim tenen un mes dedicat, vull dir, exclusivament. Però bueno, què coi, nosaltres tenim tot l'any.
3: Sí.
0: S'ha de dir, tot l'any. Però, com que el mes de juny la gent aprofita per canalitzar-ho tot aquí, anem a fer una mica la repassada general de quatre coses, cinc coses, perquè n'hi ha moltes més, només cal cobrir Instagram o qualsevol xarxa social per anar veient. Anem a repassar cinc esdeveniments que marquen l'agenda del safareig. I començarem pel primer, perquè tampoc no sabia ben bé com ordenar-ho cronològicament.
2: Número
0: 1. Número 1. Ens n'anem a Tarragona, perquè tenim el Pride de Tarragona, oh. Un any més, noies, que ja el tenim aquí molt a prop. És el Pride potser més gran, així, a nivell de província capital que tenim aquí. I el Pride de Tarragona, s'ha de dir que l'acte gros principal és el dissabte 13 de juny, però em sembla que abans estàvem mirant amb la Zafiro l'agenda, em sembla que ja hi ha actes previs alguns dies abans, no? Des del dia 3 de juny.
1: Correcte.
0: Fins al 13.
1: Presentacions de llibres, presentacions de documentals, vull dir que al voltant...
3: Hi ha hagut moltes coses abans d'aquest
1: cap de setmana. No només es concentra el dia de la festa, el dia de la celebració del 13 de juny, sinó que hi ha hagut abans més actes igual d'importants, sinó més que no la pròpia festa.
0: Tot suma, i llavors l'acte gros final, diguéssim, és aquest dissabte mateix, el dia 13 de juny, a la plaça Corsini de Tarragona, on des de les 10 del matí fins a les tantes de la matinada podeu trobar fira d'entitats, la marxa reivindicativa, actuacions de les finalistes i la guanyadora de Delta Drac. Ah. Ojo, que venen aquí. A Tarragona tindrem DJs, entre elles la Ballatela, i tindrem concerts. La Natàlia d'Operación Triunfo 1, Estem triunfitos.
1: És que és molt joveneta.
0: 2001 eres tu, Maria, 2001.
2: Sortint de la vagina de la meva mare.
0: M'encanta.
2: I dient, oli!
0: Mira, doncs ara veiem el cartell...
2: Què veurem ara?
0: No, t'imagines, surto de la vagina de la mare i veig el cartell de l'Orgull de Tarragona, clar que sí. Perquè te'n vas directe de festa. Potser per això dona tanta farra a la Maria. Molt bé, molt bé. Doncs, bueno, tot això i més, tindrem fades. Tindrem també... Ets la Zafiro, també, hi serà.
1: Home! Per tercer any consecutiu, me tindreu allà presentant la gala, carinyo.
0: Ah, amiga!
1: Juntament amb la sala en xar meravellosa.
0: Mira,
1: és que... Vull dir, heu de venir, carinyo. Heu de venir a Tarragona a gaudir, a omplir la plaça Corsini de colors i de diversitat. I m'agrada molt el lema que tenen aquest any de juntes imparables.
0: I tant.
1: Què important és estar juntes,
0: Molt, molt, perquè aquesta força de la unió fa el que faci ser imparable, que puguis fer tot el que ens proposem.
2: La unió fa la força.
0: La
2: unió,
0: la unió.
2: I de segon cognom, fort.
0: Mira, és que veus...
1: Ets Unión Fort?
2: A Unión Fort.
1: Ai, nena,
0: això també
1: és una metàfora.
0: És l'eslògan de Superlú, també, Però bueno... Molt bé, Maria. Doncs pues tu allà davant amb l'emblema pintat on vulguis i a la marxa. Doncs tot això i més, si voleu saber més informació, visiteu l'Instagram de Pride Tarragona o la web de pridetarragona.com per llegir tot el programa d'actes i no perdre's ni una de les coses. I després ja canviem d'acte. Ens anem els safrets, perquè clar, abans ho dèiem, els safrets estem tenint una temporada de ramat que és brutal. Ens hem hagut de fer un cartell expressament per anunciar el safrets on tour, perquè ens anem de gira, ties.
3: Comencem pel 22, que ja va passar.
0: El 22, a la Gala Drac.
3: Sí.
0: I ojo, el 19 de juny, el següent esdeveniment que tenim, que és l'Orgull de Poble, a Llorenç del Penedès. O sigui, a veure, per favor, senyores. O sigui, Llorenç del Penedès, casa meva.
1: Nah.
0: Tu no saps la il·lusió i l'orgull que sento de que des del SAI del Baix Penedès i l'Ajuntament de Llorenç del Penedès hagin aconseguit que això passi. El primer esdeveniment LGTBI de Llorenç del Penedès plenament serà amb la presència dels safrets, que anirem a fer petar la xerradeta, un horet allí, i després DJ amb la Laia Motos, que tindrem festa fins la
2: mitjanit. Tardeu.
0: Vespreig brutal, us convidem tothom que no conegueu Llorenç, els que conegueu, els que no hagueu viscut mai els safrets, els que el vulgueu veure per en vivo i en directe, que ens podreu tocar, ens podreu abraçar. Ens podreu
1: perquè jo em deixo tocar, eh? Jo em deixo, hi ha consentiment.
2: A vegades mossegues.
1: Tota aquella gent que ha anat a la Cursínia al Palau de Tarragona, que vingui després a
2: la ruta. Ruta.
0: Que no vagin a dormir, que ja vagin caminant en pelegrinació cap a Llorenç.
2: Doncs, que m'he sentit o que m'he cap a Llorenç?
0: Lo de Llorenç serà el dia 19 de juny, com dèiem, a les 8 del vespre als Jardins Oriol Martorell. Molt d'orgull, allí estarem, Nora, és que, vull dir, és que és el nostre poble, vull dir, al final, la
3: jo
0: Nora...
3: Jo he viscut a Llorenç, però hi he viscut molts anys.
0: Tens allí la... el pòsit encara.
3: Ara sóc vendrellenca.
0: Home, és que clar, veus, és que... Sí, només perdem els millors. Se'n van tots. Doncs això, a Llorenç. I seguim, perquè, com veiem en el cartell del safrets d'On Tour, el proper esdeveniment, després de Llorenç, serà el dia 22 de juny al Vendrell, dins dels actes del Vendrell, amb orgull, on trobarem, atenció, l'últim episodi del safrets que se celebrarà a la plaça del Tívoli, com l'any passat, en públic, en directe, que podreu venir, ens podreu veure també una altra vegada.
1: Tocar-nos també, no serà si no per us vau tocar Llorenç, ens podeu venir a tocar
0: exacte.
1: Al Vendrell també.
0: No serà que no tingueu ocasions. Doncs us esperem al Vendrell el 22 de juny a la plaça del Tívoli a les 7 de la tarda, últim episodi de la segona temporada. Tindrem convidades la Laia Camprodon, que és la tècnica del SAI del Vendrell, que ens explicarà, parlarà amb una mica de perspectiva local per fer una fotografia de la realitat del Vendrell, que també serà molt interessant de parlar-ne. I tindrem, atenció, unes convidades sorpreses superespecials amb un projecte que ens fa moltíssima il·lusió que pugueu conèixer i que es donarà a conèixer en exclusiva el dia 22 a la plaça del Tívoli del Vendrell. I dintre d'aquest marc dels actes de l'orgull del Vendrell tindrem també, a més, un altre esdeveniment el dijous 25 a l'edifici Tavaris de Coma-ruga, que serà l'obra de teatre Mari Castodes.
1: Bueno. Aquesta una comèdia divertidíssima del Dani Viciedo. L'heu d'anar a veure, carinyos.
0: Doncs...
1: L'heu d'anar a veure, a més, no sé si ho saps, però un dels protagonistes és vendrellenc.
0: Ah, mira, sí. O sigui, tot queda aquí a casa.
1: El Raúl Heredia.
0: Home.
1: Sí, senyor, el Raúl Heredia, que torna dels madriles, que està allà fent musical.
0: Teus èxitos d'allí.
1: I ve aquí amb la companyia del Dani Viciedo amb aquesta fantàstica comèdia divertidíssima que heu d'anar totis a veure.
0: Doncs ens ho apuntem a l'agenda apuntadíssim, Zafiro, i no hi faltarem al Tavaris, recordeu, el Tavaris el dia 25 de juny, a Coma-ruga. I ja, per últim, si no us voleu perdre cap informació, cap programa, cap calendari, podeu visitar el perfil d'Instagram de feminismes_LGBTIQ_alvendrell i allà trobareu tota la info del programa. I ja per últim... Sí, no, per últim, no, què per últim? Ara venen dos encara. Espera. Ens n'anem a Vilanova i la Geltrú.
1: Bueno.
0: El Pride de Vilanova i la Geltrú. Sí, és el divendres 26 de juny, que això està aquí al costat, la tercera edició del Pride que se celebren. I atenció, perquè tenim a Miss Mars, que és una drag queen molt
1: concorreguda
0: d'aquí, de la zona, que ens ha enviat un vídeo que podem veure perquè ens expliqui una mica en què consistirà aquest Pride.
3: A veure.
0: Si us sembla, l'anem a veure. A veure què ens diu.
5: Hola, amigues, soy Miss Mars y paso por aquí para invitaros el próximo viernes 26 de junio porque tenemos una cita en la Plaza de las Neus de Vilanova y la Geltrú. Ese viernes 26 de junio vamos a celebrar nada más y nada menos que la tercera edición de la Pride Vilanova. Tendremos artistas, show, un montón de sorpresas y un montón de magia que va a hacer que esa plaza se vista ese día de magia y de colores. Además, si quieres apoyarnos en el evento, todavía puedes participar en nuestro patrocinio para tirar la fiesta adelante, porque la fiesta la hacemos todos.
0: Bueno, sí, ja ho heu vist, eh? O sigui, ens conviden a que anem a Vilanova el dia 26 de juny, que hi ha un munt d'activitats. Si voleu més informació i si voleu fer un donatiu també al projecte, podeu visitar el perfil d'Instagram Pride Vilanova i la Geltrú, i allí trobareu tota la informació, tant de programació com l'enllaç per fer el goteo, per fer el donatiu. Un munt de coses, o sigui, sí, sí. Vilanova, que guai. Moltíssimes gràcies a Miss Mars per enviar-nos aquest vídeo. I ara sí, per últim, i aquest, és que aquest esdeveniment també, bueno, és, fa tanta il·lusió, o més, i a vosaltres suposo que també, com els altres, vull dir, cap és menys que l'altre. Però, atenció, orgull rural, l'orgull de l'Espluga de Francolí, que ja l'hem sí. anunciat a principis d'any, l'any passat vam venir a parlar-ne, la primera temporada, i vam anar a gaudir-lo, vam anar a veure-lo des de baix.
2: I tant.
0: Sí. Des de baix. I aquest any, atenció, perquè si això no se sap ara, doncs ja ho anunciem ara, que CardemCat farà el seu últim episodi de la història del podcast de CardemCat a l'Orgull Esplugui.
3: L'últimíssim.
0: I ens han demanat que el safreig i anem a participar també per fer un croissant.
1: Un altre?
0: L'últim croissant.
1: I tant, no?
0: Amb CardemCat. Bueno, almenys de podcast.
2: El projecte
0: continuarà.
2: Sí, exacte.
0: De CardemCat.
2: Però el podcast...
0: Sí
2: que diuen adéu.
0: I el Roger va dir, i la Laura va dir, això s'ha d'acabar per tot lo alto. Heu de venir als safrets i ens fem un croissant com Déu mana.
3: Que mona.
2: Sí, que el dia 25...
0: El dia 25

0: reunit aquí uns quants amiguets.
1: Ah, ja sé què diràs.
0: I fotrem un ball de gitanes queer.
2: Opa! Que poca cosa s'ha vist, això.
0: O sigui, una dissidència total, folclòrica. Molt. Això no s'ha vist enlloc.
1: Això el 27 de juny?
0: El 27 de juny a la nit. O sigui, veniu el 27, que serà el dia més guapo de l'Orgull Espluguí, festa fins la matinada, i a mitjanit, just abans del ball del Fanalet.
1: Ai, ball del Fanalet!
0: Farem
1: que bonic.
0: El ball de gitanes, que serà un show, bueno, com poc s'han vist. Se'n parlarà, se'n parlarà.
3: Molt bé.
1: Que guai.
0: I amb això ja sí que sí, tanquem l'agenda dels safarets, però visiteu xarxes socials perquè veureu que està ple d'actes de tot arreu i que sigui així per molt de temps i que tot l'any puguem gaudir de tants actes. I ara sí, que sense més dilació, em sembla que ens toca fer una mica de manual, Zafiro. O sigui que donem pas a la secció de la Zafiro a Paraigua Barreig.
2: Bueno, carinyos meus, ja tornem a ser aquí amb el manual del bon Mariquita.
0: Hola.
2: Que sé que ho estàveu desitjant, sí, seguir els passos per convertir-vos en la millor Mariquita possible del món.
0: Si us plau.
2: I amb l'anterior manual vam estar parlant de una de les millors maneres de potenciar la nostra homosexualitat, que era mitjançant la ploma. Us en recordeu?
0: Sí? Sí.
2: Clar que sí. Que visqui la ploma sense por i sense prejudicis.
0: M'encanta perquè és com una profe que diu... Recordeu l'anterior lliçolo que vam donar?
2: Sí, però al principi s'ha de fer una mica de recordatori per continuar.
0: Molt bé.
2: Doncs parlant de la ploma, que això és com dir-ho? Com una proporcionalitat matemàtica. Vull dir, com més ploma tinguis, més mariquita pots arribar a ser. Per tant, tota la ploma que tu puguis posar al carinyo, endavant. Que hem de dir que n'hi ha de plomes que són innates. Vull dir, carinyo, si tu tens els canells de mantega, els tens canells de mantega de sempre, i no passa res.
0: En conec algun d'aquests.
2: Clar que sí, això està a l'hora del dia, en el món de mariquita, està a l'hora del dia. Sabeu, no?, el canell de mantega.
3: Sí, sí, sí.
2: Els canells de mantega, vull dir, això fa ploma.
0: Ah, canells, havia entès turmells.
1: I jo havia entès cabells, i jo, bueno.
3: Jo sí que ho havia entès.
2: Els canells,
0: per favor.
2: Les munyeques, nena, les munyeques, els canells.
0: Canell, i tant, sí, sí.
2: Doncs si tu no tens canell de mantega i vols potenciar la teva ploma, t'has d'apuntar, carinyo, en aquest grau superior de plomologia, que ja vam estar parlant d'una de les assignatures, que era aquella de seure's com una senyoreta. Que aquí, jo veig ara mateix...
0: Ai, perdó, perdó.
2: Home, jo per què parlo?
0: És que mira com estava jo.
2: Home,
0: perdó,
2: estaves molt de la sexual.
0: Doncs,
2: espera,
0: era...
3: Quins nervis.
2: Això és per... Això ja per... No, una cama damunt de l'altra.
0: Així?
2: Així, no pateixis per la guada, vull dir, no passa res. Ara, molt bé, sí. Maria, fes l'intent, home, carinyo, fes l'intent.
0: És que Maria...
1: Si no t'apoderra.
0: És que és una mala influència, la Maria, per mi.
2: Va, fem-ho ara, així és una bona Mariquita. Però, això era la manera de seure, però també hi ha un altre camp, és una altra de les assignatures troncals obligatòries d'aquest grau superior, que segur que els nostres companys de Carden Cup els hi encantarà, que és la lingüística aplicada de l'homosexualisme en català.
1: Uau! Com has de trobar això?
2: Torno a repetir, la lingüística aplicada d'homosexualisme català.
0: I tant, que els agradarà això.
2: Home, perquè una bona mica la llengua l'ha de dominar.
0: Oh, i tant.
2: Sí. I no aquesta que estàs pensant, quin perillo. No, també, home, òbviament. Va. Ara estem parlant de gramàtica pura i dura.
3: Molt catalana.
2: Bé. Gramàtica catalana.
0: Pura i dura.
2: Com ha de ser. Sí. Ha de ser dura sempre que es pugui. Per exemple, les esdrúixoles, carinyo. Les esdrúixoles són molt mariquites.
0: Ah, sí?
2: Home, tu les esdrúixoles les has de pronunciar amb més passió, que ja de per si una majúscula, una esdrúixola, té incorporada l'accent, ho sabíeu,
0: sí,
2: oi?
0: Sí.
2: Doncs has de potenciar aquell accent per donar-li dramatisme a la paraula. O, per exemple, la L geminada, carinyo. Home, podeu dir-me quina lletra, quin so hi ha més mariquita que la L geminada?
3: Molt.
0: Cel·la.
2: A veure, paral·lelisme. A veure, com dius?
0: Paral·lelisme.
2: Veus? Un heterosexual així no ho pronuncia.
3: No.
2: L'heterosexual ho passa i ho diu ràpid.
3: Diu com una L normal.
2: Igual, i prou. Però la bona mariquita ha de quedar-se, ha de recrear-se en el punt volat.
0: Aquest pont,
2: sí. Ha de dir fal·lació.
3: Com es pronuncia un punt volat?
2: Així. Fal·lació, d'aquesta manera. Que jo no sé si fal·lació s'escriu a la meva geminada. Ah. Jo sé com se practica, però no sé com s'escriu. Ara
3: jo,
2: mateix.
3: Jo crec que
2: ara,
3: sí.
2: Que sí.
0: Però dona per pombolat la fal·lació.
2: Sí. Sí.
3: I si no, parlem amb el Pompeu Fabra.

0: perquè el,
1: home,
0: sí, l'afegeixi.
1: Home, el Pompeu Fabra dels Mèriques, segur que ens pot resoldre el dubte. Segur. O, per exemple, també en gramàtica catalana, les oracions passives.
2: Les què?
1: Que, les oracions passives.
0: Oracions.
1: Ah, sí. No cal explicar res, oh? Sí, o sigui, no, cal que t'ho expliqui, carinyo.
2: No, ja està.
1: Bé, doncs,
0: però literal.
1: Literalment.
0: Oració passiva.
1: L'oració passiva, les oracions passives. Estan les oracions actives i tenim després les oracions passives. Que és com la mateixa, però donar-li la volta. El llit mateix.
3: Sí, l'altra cara.
1: A l'altra cara, correcte. És el mateix, però des d'una altra perspectiva.
3: M'encanta, a mi m'agraden molt, les passives.
1: T'agraden les oracions passives?
3: Sí, o sigui, jo me'n recordo que quan era petitet i m'estudiava pensant, ai, doncs mira, m'agrada.
1: Ai, no sé per què, no?
3: Ho vaig captar, no sé, em va entrar fàcil.
1: El contingut gramatical. Digue-ho, sisplau, corregeix.
3: Perdó, el contingut gramatical, però té... O sigui, ojo, com ens influeix aquí les coses que parlem,
1: Doncs una altra norma lingüística molt important, a part de la L geminada, a part de les oracions passives, a part dels diftongs, que el diftong és dos vocals, i jo el dos juntetes, i la bona mariquita ha de saber ajuntar-se, ja ho dèiem abans, ha de saber ajuntar-se amb la bona gent. Per tant, cuidado amb els diptongs catalans, que els tenim creixents i decreixents. Vull dir, a mi m'agrada més que creixin els diptongs. Vull dir, jo si he d'escollir, m'estimo un diptong que creixi.
3: Cap amunt.
1: Cap amunt, sempre.
0: Però tot
1: amunt.
0: El que creix baixa, no?
1: Al final sí. Al final s'ha de descansar i hi ha una... Sí,
2: per tornar a créixer.
1: Per tornar a créixer.
0: No, i molt més.
3: En un altre moment, i tant.
1: Una altra de les normes lingüístiques molt important que té a veure precisament amb aquesta ploma és l'ús del femení, carinyos. Perquè anem a veure, anem a reflexionar. Vosaltres per què penseu que dins del món de mariquita, dins del col·lectiu gai, s'utilitza sempre el femení entre les persones, entre els homosexuals, entre els mariquites? Per què ho penseu?
0: Et responc de veritat?
1: Sí, i tant.
0: Perquè són els únics homes que no els importa perdre la seva masculinitat.
1: Sí, senyora!
3: Olé!
1: Molt ben dit.
3: Bravo.
1: Sí. Perquè ara penseu en tots aquells nens que tenien canells de mantega, perquè m'entengueu, que van ridiculitzar-los fent servir el femení. Que si nena, que si reina, que si marieta... Sempre utilitzant el femení, floreta, com si el femení fos una cosa dolenta.
0: Igual li han fet la volta a la truita i dit, doncs sí.
1: Correcte.
0: Soc femenina.
1: Exacte. Vull dir, que bonic és que com el nostre col·lectiu, com les mariquites, s'han empoderat d'aquest femení gramatical, purament gramatical, que abans era per ridiculitzar-los i ara és una senya d'identitat.
0: Com mariquita.
1: Com mariquita, per exemple.
0: Que també ens diuen, ens deien mariquites i ens ofeníem i ara diem que som mariquites.
3: Correcte.
0: Mariquites
1: i maricons. I ben el meu manual, el manual de la bon mariquita. Vull dir, hi ha orgull. Hi ha orgull. Així que ja ho sabeu, reines, si voleu potenciar a la vostra homosexualitat, feu-ho a través de la llengua, la catalana, vull dir, i fent servir el femení en totes les amigues que trobeu. Total. Perquè no és ofensa.
0: No.
1: És una manera divertida d'enriure-se'n de tot allò que en el passat ens va fer tant de mal.
2: Així
1: que,
3: molt bé,
1: clar que sí. Així que ja ho sabeu, digue-li nena, digue-li neuca, digue-li tia a la teva amiga, digue-li amiga.
3: Clar.
1: Vull dir, nosaltres som aquí
0: amigues.
1: Totalment. I sense por de fer servir aquesta A femenina de la llengua catalana, perquè és una senya pròpia d'orgull per nosaltres. Així que aquí no n'hi ha cap tipus de prejudici.
3: Molt bé.
1: I vaja que sí, vosaltres penseu que la concordança entre l'adjectiu i el substantiu en femení no et farà mariquita, carinyo, no pateixis, perquè com diu la dita, mica en mica, tothom es torna marica.
2: Avui l'ocasió requereix que em posi una mica sentimental. Però, clar, venint d'una fiestera, no podria ser que no hi hagi festa, també. Així que he anat al Vigralla de Llorenç del Penedès a parlar d'una cosa que ens agrada a tothom, que és amor.
4: Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Una cosa! He tornat a Llorenç del Penedès perquè sentia una mica de nostàlgia. Avui hem vingut, per si aviam, aquí els dona amor del bo, del de veritat, del que els sents a prop. Anem a veure si és veritat o no i si cau alguna cosa.
5: Aviam, què ens trobem aquí?
6: Aquí hi ha gent que ho està donant tot.
5: Aviam, per aquí al meu costat.
7: Hola.
5: Hola, bones.
7: Què tal?
5: Molt bé, i tu?
7: Molt bé.
5: Tinc una pregunta.
6: creus que una ruptura amb una amistat és igual de dolorosa que una ruptura de parella?
7: Sí, perquè considero que amb una parella és igual, és una amistat d'una altra manera, una altra química, però al final acaba sent més o menys el mateix. Per exemple, per mi, Gemma, que és la meva parella, és una amiga.
6: Oh,
7: llavors seria duríssim, igual.
6: I amb les amigues i amics us dieu t'estimo?
7: De vegades sí. Hi ha moments que sí. Depèn del moment, neix d'un.
6: I m'has dit que juguis amb la teva parella.
7: Sí.
6: Ens podries demostrar un afecte, un t'estimo, una passada, un petó, aquí sí, davant de tothom?
7: Estim caco.
6: Que bonic! Molt bé! Que visqui l'amor! Que vagi bé!
8: Jo també vull.
6: Ai, ai, ara qui trobem més? Estan parrejant les gitanes de Llorenç. Prova't, prova't. Oh, toma, toma. Esta. Ai, ai, ai, hola. Tinc una pregunta molt fàcil.
9: Digues, digues.
6: Creus que una ruptura d'amistat és igual de dolorosa que una ruptura amorosa?
9: Pot ser que sí.
6: Si l'amistat és molt profunda,
9: sí.
6: Entre les amigues i amics i tot, sí. Us dieu t'estimo?
9: I ens fem petons a la boca.
6: Sí o què? Que tinc tot un petó! Escolta'm una cosa, amb qui has vingut?
9: Amb totes les meves amigues, a les gitanes de Llorenç.
6: Oh! Gitanes, gitanes!
9: Gitanes, saludeu!
6: Saludeu-vos també, gitanes! Sí, gitanes! Anem a fer una mostra d'amor entre gitanes. Pico, pico! M'encanten, m'encanten les gitanes. Hola.
10: Hola!
6: Creieu que una ruptura amorosa és igual de dolorosa que una ruptura d'amistat?
11: Hòstia, jo crec que
6: digues sí. Digues que sí, dius, digues
11: que sí. Depèn del tip de grau d'amistat, però jo crec que sí, no?
6: I amb les amigues et dius t'estimo?
11: Sí, jo els dic cada dia que l'estimo. És que jo soc molt de contacte.
6: Ai, sí. O sigui, que has vingut amb les teves amigues avui.
11: Sí, òbviament, a Llorenç City.
6: Molt bé. Ja ho ha dit. Escolta'm, i em podries fer un acte d'amor cap a les teves amigues ara?
11: Sí.
6: Ai, com esteu amb els picos? Jo he de venir més a Llorenç. Està fent picos. Pico. Vindré a Llorenç. Ja està, ja ho he dit. Hola. Escolta'm una cosa. Creus que una ruptura d'amistat és igual de dolorosa que una amorosa?
9: Et diré que fins i tot més. Ho crec. És que tinc una mica de ressaca.
6: Bueno, jo també.
9: Ho crec. Jo crec que una ruptura d'amistat, de fet, saps què passa? Que com que són més complicades de fer, a vegades no les fem. I mig mantenim el vincle sense haver-lo de mantenir.
6: Bueno, aquí entra els límits, no?, que posa cadascú i tot això. I tu ets de dir t'estimo les amigues?
9: Sí, a mi m'agrada.
6: I amb qui has vingut avui?
9: Amb qui he vingut? Doncs amb la colla de sempre, de Llorenç.
6: Podries fer un gest amorós cap a elles?
9: Un gest amorós cap a elles?
6: Sí, no sé, una abraçada, un petó, un t'estimo...
9: Ara! Que diu que si som de dir-nos t'estimo les amigues i que he de fer un gest amorós.
6: Oh,
8: ai, no. Has de dir t'estimo. Tu no.
9: Jo
8: no he de dir-ho.
9: Que gestos amorosos...
8: Sí, però perquè sóc molt empalagosa, jo.
9: Comparativament.
8: Aviam, l'Aina no diu la paraula, no ho verbalitza, però té molts actes d'amor.
9: Bueno, hi ha moltes maneres de dir t'estimo.
8: Això sí, tot és sempre... A diari. Ens hem de dir assenyalar d'alguna forma que ens estirem i ho fem molt.
9: Però dir t'estimo.
6: Ai! Bravo! Bravo! Adéu, amores. Aquí Sant Jordi cada dia, que visqui l'amor.
12: Queda clar que aquí a Llorenç sí que hi ha amor del bo. I és per això que volia acabar la meva secció aquí, plena d'amor. Perquè el safareig, al final, és això, és tot amor. Així que ens veiem d'aquí poc, o no? No sé, qui sap? Que vagi molt bé i doneu-vos molt d'amor.
3: Oh, Maria!
6: Jo només dic que hi va haver pico per aquí, pico per allà...
3: Déu-n'hi-do, sí, quant d'amor a Llorenç!
6: Sí.
0: Molta lesbiana.
3: Sí!
6: Bueno, més dur... Bueno, no em facis parlar. Escolta'm una cosa, tinc una altra cosa per vosaltres.
0: Ai, què?
3: Vale, què passa?
6: Tècnics?
0: Moment, la ruleta de la suerte.
6: Punxeu-me-la!
9: Moment...
3: Ai, mira! Oh.
6: Tenim... Mira, jo com la dona del temps.
3: Ostres, què és això, Maria?
6: Un munt de missatges que ens han arribat.
2: com, per exemple...
3: Missatges que ens han escrit els safrets.
2: Sí, que ens han escrit els safrets. Per exemple, viva el cangrejo, qué recuerdos, propongo una noche en el cangrejo con el equipo entero.
3: Hola, o sigui, nosaltres...
2: Jo no seré qui diré que no.
3: Home, vaya fantasia seria.
0: I aquest missatge és de Spotify? Crec que sí. Crec que sí.
2: Sí. Jo vull venir al safareig. Podríeu deixar que vingui públic al programa? Bueno,
3: home, sí. S'ha dit sempre.
2: Seria molt guai, sí, perquè sí. Aquí hi ha espai aquí davant nostre.
1: I jo no tinc cap problema de que qui calgui assegui la falda. No hi ha cap problema.
2: Bueno, no sé, que meravella de podcast. Enhorabuena, bruixes, hagués estat fantàstica, com van les bruixes.
3: Ai, sí.
2: Tots aquests missatges que rebem d'amor...
3: la gran
2: sempre...
3: cita estic llegint aquí.
2: A on?
3: Mira,
1: fem algo pel safareig.
2: Pel safareig sobre el bollodrama, gran cita.
1: Ai, ai.
2: Ha-ha, poder ja estem passats de moda, però si us interessa, compteu amb mi.
3: Ah, en primera persona.
1: Això sí. És del programa aquell de TV3, de la gran cita. No?
2: Que presentava la Dulceida. Jo no diré qui m'ha enviat aquest missatge.
3: Maria.
2: Però jo només dic... que estem creixent, els safarets,
3: ja
2: i que el que podeu veure és escrit per aquesta persona que ha participat a la gran cita.
0: Oh, wow.
3: I això, hi veiem molts missatges de gent que tenen moltes ànsies de veure... O sigui, a mi he de dir que m'he trobat molta gent pel carrer o amics que m'han escrit també per WhatsApp, en plan, hosti, ara per l'altre episodi queda molts dies, no? O aquests, a vegades que m'ha hagut de fer salts de 3 setmanes o d'un mes, no? Se'ls fa etern. O sigui, que és molt xulo veure també rebre tots aquests feedbacks de...
2: Sí. Moltes gràcies pels missatges.
3: Bueno, i n'hi ha aquí alguns que...
1: Que et diu que li ha agradat molt l'episodi amb la Saxora.
2: Amb la Saxora,
3: tota la Brigita...
2: Sisplau, diem que renoveu temporada dels aparells. Tant de bo!
3: Uau!
2: A mi m'encantaria.
3: Home, és que estem a penúltim episodi i no sé si se n'ha parlat gaire d'això, No ho sé.
0: Bueno, ara anem
2: bueno,
0: a parlar.
2: Jo vull venir al safareig. Hi ha gent que també es proposa per venir aquí a seure nosaltres.
3: Això del lloc del públic ens hem de plantejar si realment...
2: Sí, no, però aquesta persona vol venir al safareig aquí a seure aquest sofà.
3: Ah, aquí nosaltres.
2: O sigui, que també ens agrada propostes.
3: Que ens arribin propostes, llanceu-nos la canya, que ens agrada.
1: Home, està molt bonic. Si algú té alguna cosa interessant que cregui que pot venir a explicar-nos, que contacti amb nosaltres.
3: Contacteu amb Instagram.
1: Sí, estarem encantades de rebre'ls, entrevistar-vos.
3: El formulari que tenim online, escriviu sense vergonya i ja està.
2: Si no, un missatge per Instagram. Mira... Algú brutal l'episodi amb la Brigita.
3: Amb la Brigita, ja ho he vist, que guai, jo comparteixo totalment. És dels meus, aquest.
2: Però res.
3: Ja ho valorarem.
2: Sí, no sé, ho anirem parlant o anirem dient per les xarxes.
3: Ai, sí.
2: Sí, tant de bo...
1: Bueno, sí. Jo, carinyo...
3: M'està sonant, la sintonia.
1: Ja. Pues mira, ve perfecte perquè... He començat el programa dient que tenia una notícia que donar-vos.
3: Sí.
1: No és que aquí millor estiguem esperant...
3: Anava a dir...
1: Passons.
3: Espero veure si encara serà l'últim a enterar-me.
1: No és el cas, però no perquè jo no hagi volgut que ho estigui dit,
3: Vale. Ja ho sé.
1: Jo només vull que em mireu els genolls, carinyo, com els tinc.
0: Mireu. Ui, has treballat aquesta nit,
1: Els tinc pelats. Molt pelats.
3: Oi, nena.
1: Avui no porto joia, però me l'he guanyada... Perquè anem a aixecar-nos, carinyo.
3: Ai.
1: Anem a aixecar-nos, perquè... Carinyos, el safareig tindrà tercera temporada!
2: Oh, que
1: sí!
2: Oh,
1: res!
2: Sí o què?
1: Que sí! En aquest plató.
3: Que força!
1: Continuem, carinyos! Ai, quina alegria!
2: Així que els missatges de l'equip de sisplau, tercera temporada, tercera temporada.
3: Una temporada més, com a mínim estarem aquí.
0: Que bé.
2: 3 temporades,
3: Compartir-ho amb vosaltres és una meravella, això. Oh. És el millor. És el millor,
1: nena. Ho deia abans la Maria al reportatge, però, carinyos, us estimo.
3: Ai,
1: i molt.
3: Us estimo. Nosaltres també.
0: I nosaltres.
3: Us estimo moltíssim a totes. Jolín, donem-nos amor, que sempre és preciós, això, nenes. Bueno, hem rebut un munt de missatges, doncs això, no?, que amb molt feedback, amb molt d'amor, que jo crec que això és amb el que ens hem de quedar, el resum de tot plegat.
2: Però escoltem una cosa, que tenim tercera temporada, però recordeu que abans tenim l'últim episodi.
10: Correcte.
3: Sí,
2: a la plaça del Tívoli, el dia 22 de juny, a les 7 de la tarda.
3: A les 7 de la tarda us esperem.
2: Quantes emocions, escolta tu.
3: I també aprofitem ara, doncs, que estem aquí per donar les gràcies a tota aquella gent que estan...
0: Moltíssimes gràcies a tothom que fa possible que aquest programa existeixi, tant els tècnics com tots els convidats que venen, que també és una part fonamental. Tots vosaltres que ens veieu, moltíssimes, moltíssimes gràcies.
3: Televisió El Vendrell per posar-nos la casa.
2: Sí.
3: I bueno, que quin final de temporada que ens espera, que em moro d'emoció perquè arribi el dia 22. A veure totes aquestes sorpreses que tenim preparades, espero que surti tot bé, perquè xalareu molt, eh? O sigui que
2: nosaltres també.
3: Sí, perquè vindran a explicar coses, però encara queda molts temes per parlar.
10: Hi ha molt de safareig encara, perquè, carinyos, no sé si ho sabeu, però... Ai, senyor!

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107 Embú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107 Embú de la FM.

0: Doncs abans d'acabar la temporada del Cielo Facho hem de parlar d'un drama. No tota la vida és feliç i comença el Mundial de Futbol sense la Nazionale. Per conèixer la dimensió de la tragèdia, ara com l'any passat, abans d'acabar la temporada, ens posem en mans del gran expert en tot això, que és el Toni Padilla. Toni, gràcies per atendre'ns.
1: Què tal, com esteu? Gràcies per l'autocada.
0: Nosaltres estem bé, però no sé com està Itàlia. Quina és la dimensió de la tragèdia?
1: És gran. I crec que la sensació és de buit, és una miqueta greu com passa un dol per la pèrdua d'algú. Perquè al final, quan una selecció tan gran com Itàlia no es classifica per al Mundial, el problema és que contínuament cada dia tens una notícia que t'ho recorda, perquè clar, tenim l'actualitat, ja et parla del Mundial, tothom parla del Mundial, i tu cada dia vas pensant, Itàlia no hi és, no? Llavors els italians, d'alguna forma, és com una tortura que cada dia es llevaran i diran, nosaltres no hi som. I és cert que el ser el tercer Mundial consecutiu, aquest any ha provocat una baralla de sentiments, hi ha gent que està com recriminada, com dient, mira, un altre cop, ja ens estem acostumant una miqueta a aquest dolor a l'absència. I l'altre, el que ha passat és més una sensació com de ràbia, gairebé vorejant l'odi, de dir, de veritat, la federació no ha aconseguit trobar solucions per aconseguir reaccionar, de veritat, si pot passar un any, vale, ho entenc, dos ja és difícil d'entendre, però realment tres, llavors això s'ha girat sobretot amb atacs d'odi i fins i tot arribar als insults cap als membres de la federació.
0: I què ha de passar a partir d'ara? Quina mena de revolució s'ha de fer perquè la Nacional es torni a semblar mínimament allò que era?
1: Aquí és molt interessant perquè al final la magnitud del drama d'aquella eliminatòria contra Bòsnia i Herzegovina el que va provocar també doncs, és que una autèntica revolució i una mica vam fer com una revolució francesa, vam començar a tallar caps, no? I això ha amagat que després de quedar fora del Mundial de Qatar ja s'havien començat a fer canvis, és a dir, s'havien fet canvis alguns d'ells bastant intel·ligents, que és començar a canviar el sistema formatiu. S'havien detectat part dels problemes i, de fet, aquesta setmana la selecció italiana sub-17 s'ha proclamat campiona d'Europa. És a dir, havien detectat que calia canviar de pas els nous temps a nivell del sistema formatiu de futbolistes i la sensació és que doncs, en categoria sub-15 i sub-17 comença a haver-hi talent i que podria aparèixer una fornada una mica més interessant, no? Però, clar, un dels grans drames al final és a què ha de jugar la selecció italiana, que ha de tornar més a un estil més defensiu com el passat, o a continuar amb aquesta evolució cap a un futbol més modern que estava fent els darrers anys, amb entrenadors italians que, a diferència dels seus pares o els seus avis, són més ofensius, i sobretot també doncs, ha portat a qüestionar-se molt el problema que té la Lliga Italiana. La Lliga Italiana té un greu problema, que és que bona part dels clubs són propietats de fons estrangers, i a més han entrat moltes persones que entenen que és un negoci i han entès que hi ha més negoci si es fitxen jugadors estrangers que si no pas es potencien jugadors a la casa. Llavors les xifres de jugadors italians que arriben a primera divisió cada cop és més baixa. Tens exemples com el famós Tom o l'equip de Cesc Fàbregas que juga molt bé, s'ha classificat per la Champions, que la gent parla molt bé, doncs que no té cap jugador italià, cap, zero, ni un. Ha jugat només un porter 5 minuts. Llavors, clar, aquest és un dels problemes, no? Que al final els jugadors no deuen tenir progressió, s'estanquen, tenen frustracions. A tant part dels problemes no depèn només de la federació, també depèn del sistema en què s'ha convertit el futbol italià, en què arriben fons inversors americans o russos que no s'interessa gens el futbol italià, s'interessa només fer caixa.
0: Una cosa més, on ha dolgut més d'Itàlia l'eliminació?
1: En quin sentit? Parles geogràficament o...?
0: Geogràficament.
1: És difícil de dir perquè al final també depèn del sentiment nacional de tothom, no? I al final és cert que potser a vegades es considera que el sud té una personalitat molt pròpia, però sí, crec que és bastant compartit, no? Al final crec que li ha fet mal a tothom. És cert que com passa doncs, a Espanya, doncs, hi ha regions en què hi ha gent que potser té un sentiment menys nacionalista, i això suposo que el Tirol del sud pues, ha afectat menys. Però en general crec que el drama és bastant transversal en aquest sentit, a nivell d'edat, a nivell també de geografia i de classe social. Crec que en això és bastant democràtic.
0: Toni, no t'atabalo més, però sí que tinc un missatge per tu, que és força Sabadell.
1: Moltíssimes gràcies. Tant de bo aconseguim pujar a segona.
0: Ciao, gràcies.
1: Gràcies.
0: Per qui no ho sàpiga, hem parlat amb Toni Padilla, que és el gran especialista en futbol, no només internacional, específicament italià.
2: Sé quel libro
0: estrepitoso que se chiama Un grande amore.
2: Unico
0: grande amore, come l'inno della Roma. Oggi comincia la Coppa del Mondo senza l'Italia. Ti piace il football, il calcio?
3: Dicevamo prima, sì, mi piace, ma non lo seguo molto. Mi piaceva giocarci quando ero ragazzo, però adesso negli ultimi anni non lo seguo più. In quale posizione giocavo io? Da libero, come si diceva all'epoca, o come, da centrocampista?
0: Come Baresi?
3: Come Baresi, sì, esattamente uguale. Anzi, ha imparato da me alcune cose.
0: È perciò che tu sei miliardario.
4: Questa domanda mi fa ridere, perché io da giovane giocavo alla posizione da dietro la pala.
0: Dietro
4: il pallone. Dove stava il pallone io stavo dietro.
3: Sempre non è facile.
0: Ma tu sei
4: sì, no, pure quando facevo il portiere.
3: Quello
0: tu sei un romantico, perché tu sei del grande Torino.
3: Sì, io sono del Torino attuale, il grande Torino, sì. Non per romanticismo, ma per eredità familiare, direi. Sì, il nonno paterno era del Torino, tutta la famiglia paterna era del Torino, quella materna non seguiva molto il calcio, quindi non hanno influenzato, e quindi resti del Torino. Ma che poi essere del Torino vuol dire fondamentalmente essere anti-juventino.
0: Bene, come noi, io sono della Roma, lei
3: del Napoli.
0: E come avete vissuto la storia di Superga?
3: La storia di Superga, ti parlavo giusto ieri con una classe, la storia di Superga per me è una leggenda, un mito. Però per esempio ancora prima di Superga, adesso non mi ripino mai, ma credo che fosse, era un portiere del Torino degli anni 30, che era cugino di mia nonna paterna. Mai conosciuto, mai visto.
4: Chi è questo Superga?
2: Storia granata.
0: Tu lo sai che è Superga? Vai a fare il culo.
4: No, non lo so.
3: Te lo posso spiegare brevemente. Sì, Superga sì. Di per sé sono una marca di scarpe, ma sono è una basilica che sta in cima alla collina di Torino, dello Juvar, progettata da Juvar, da Filippo Juvar quando lavorava lì, e dove ci sono le tombe regie, insomma, quindi ha una funzione sia monumentale, sì, sia di panteo, che è anche bella come architettura. Però lì, riguardando il Torino, cadde l'aereo che tornava da Lisbona nel 1946, se non sbaglio, perché si stavano è l'anniversario, che era la squadra che tremare il mondo fa, si diceva, perché vinceva tutto, era una squadra che all'epoca era molto molto forte. Alcuni amici conoscono ancora, anche se non l'hanno mai visti naturalmente, tutti i nomi della formazione, io no. Per cui mi ricordo Baci Galupo, che era il portiere. Cadde l'aereo, morirono tutti i dirigenti della squadra, e la squadra dovette giocare con la giovanili e da vincere 7-8 campionati consecutivi, uno ce l'ha tolto il duce per darlo alla Roma, passò addirittura a militare in Serie B perché non aveva più la squadra, quindi è rimasta una tragedia. Tutti gli anni si fa il pellegrinaggio.
2: Quasi, dice la storia che quasi quasi viaggia Kubala in quella spedizione, perché aveva chiesto un permesso per andare con la squadra, col Torino, a questo
3: a questa partita. Era un'amichevole a Lisbona. E questo credo che ci affraterna con altre squadre, tipo il Manchester United, mi sembra che anche abbia una tragedia del genere, non so se l'Atletico de Madrid.
0: No, l'Atletico de Madrid credo di no, Manchester sì.
2: Per questo calciatore non voleva
0: per
2: viaggiare.
0: Una tragedia. Bene, dopo parliamo, dopo lui, che non sai niente del calcio, ti spiega cose del Vendrell. Me ancora un po' di musica.

0: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.
1: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
1: Advertencia del cirujano de tu oído, lo que vas a oír ahora es Underground.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: A continuació, comença la repetició de la Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
3: Què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. A partir d'aquí ja comencem una nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. Ja hem començat, eh? Avui, dijous, 11 de juny, programa número 3.989. I ja sabeu que sempre, cada dia, tenim l'intenció, l'objectiu d'acompanyar-vos, de sempre explicar-vos moltíssimes coses i, de fet, treballar per aquesta ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però sempre tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. A més, si voleu participar, ara que ja estem en directe, ens podeu enviar un missatge de WhatsApp molt, molt fàcil, molt senzill. 686-101-101. El que sigui, opinió, comentari, el que sigui, 686-101-101. I el mateix, un correu electrònic, tot i que aquí ja podeu escriure quan vulgueu i quan pugueu, eh? calaixera@rtv-elventrell.cat. Va, ben pendents de tot el contingut d'aquest programa d'avui. Per començar, anirem cap al temps, la previsió, com és habitual, amb en Mar Rodero. També ja hem preparat una primera cançó per posar ritme. I això ens portarà cap a les notícies destacades, l'actualitat del dia a nivell proper, local, també els esports amb en Jordi Graell, les portades dels diaris i altres aspectes d'interès. Amb tot això ens plantarem a les 10, actualitzarem les notícies, de fet, a cada hora en punt ho fem, amb la xarxa de comunicació local, amb aquests bulletins en principi programats. I després del bulletí de les 10 seguirem més qüestions, segona part de programa. Avui toca secció amb la Lira, conèixer allò que s'hi cou, allò que fan, les seccions, l'actualitat de la Lira vendrellenca. A banda, també parlar-vos d'altres punts importants d'agenda a nivell cultural, com és el cas de l'aniversari dels 35 anys del Cabrot, que es celebra aquest dissabte, dia 13. En parlarem. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i encara ens quedarà tercera i última part. En aquest punt parlarem de cinema, acostarem les estrenes cinematogràfiques, acabarem de perfilar l'agenda, altres qüestions i, sobretot, també tindrem una bona estona per la participació a les trucades en tots aquests punts que ja hem dit, però això, les trucades al 977 15 70 69, que és el telèfon de directe. Arribarem al migdia amb tot això, que no és poca cosa. Actualitzarem les notícies i ja tancarem tota aquesta jornada i aquesta calaixera d'avui dijous. Gràcies per fer-ho possible, gràcies per l'atenció, per la confiança i també per la paciència. Sempre deixant clar que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa única de tot.
0: Ràdio El Vendrell t'acompanya. Ràdio El Vendrell t'acompanya. T'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

0: El temps, sempre pendents del temps, la previsió i aquesta connexió diària amb en Marc Rodero, que ja ens acompanya. Molt bon dia, Marc.
1: Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
0: Com ho tenim, això, Marc? Com ho veus? Com ens ho expliques?
1: Doncs avui un dia tranquil·let, amb algunes bandes de núvols alts que ja tenim a hores d'ara, sense més conseqüències. Cap activitat, podríem dir, que la tempesta, no només a casa nostra, sinó també aquesta vegada cap allà on toca en aquesta època de l'any. Per tant, avui arreu del país el temps mantindrà, doncs això, força, tranquil·let, sempre amb aquestes bandes de núvols alts. Les temperatures sense gaires canvis. Ahir van recular una miqueta i avui també es quedaran en aquesta mateixa línia. Per tant, d'avui fins divendres, dissabte, la temperatura continguda, això sí, de cada cap de setmana pujarà una miqueta més. Situació marítima una miqueta alterada a la tarda, amb marejol generalitzat a tots els quadrants costaners de la comarca, Pere.
0: Perfecte. I les temperatures, Marc?
1: Doncs ara mateix tenim 21 graus tant a Coma-ruga com a Cunit, 20 al Vendrell, 18 a la Bisbal, 16 al Montmell i 18 també a l'Observatori de l'Arboç.
0: Perfecte. Gràcies per la informació, Marc. Fins demà.
1: Adéu-siau, bon dia.
0: Que vagi bé, bon dia.
2: Ràdio al Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
0: Sempre pendents de novetats, de noves cançons, com és el cas d'Arnau Bellver, que acaba de presentar això que ja està sonant i que ens ajudarà a posar ritme a la calaixera d'avui dijous. Mentre el monstre...

t'extrema tant, ets un cas de manual. Pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

0: Arnau Bellvé, Mentre el monstre, nova cançó, la cançó que de fet avui dijous ens ajuda a començar a posar fil a l'agulla i a posar ordre, eh? I proximitat, vaja, al 107 amb bo de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 11 minuts. Notícies. El nou sistema de recollida selectiva a la banda del Tancat i al barri de França segueix avançant de manera progressiva. Aquesta setmana s'estan acabant d'ubicar els nous contenidors i repartint les noves targetes en una zona que abraça el 20% de la població. De moment, la implementació no ha estat exempta d'incidents com la sostracció d'alguns cubells del porta a porta i el trencament de la tapa d'algun dipòsit de la brossa. Petits contratemps per a una fase del nou servei marcat en vermell a la planificació de l'executiu local. Escoltem ara l'alcalde, Kenneth Martínez.
2: És el gran repte del servei. Estarem tot aquest mes de juny molt atents a que la implantació doncs, i els veïns i veïnes i comerços s'adaptin. Doncs, és un canvi. Al llarg d'aquesta setmana doncs, encara estem movent alguns contenidors, posant sobretot els contenidors tancats, ja siguin els de rebuig a l'orgànic, i el porta-porta ja funciona des del dimarts.
0: I el grup ecologista del Vendrell, el Geben, proposa la gestió compartida del riuet de Coma-ruga entre l'Ajuntament i les plataformes veïnals implicades en el seu bon funcionament. L'entitat ecologista està a favor del procés de renaturalització de l'espai, però considera que aquest s'ha de fer de manera que tothom tingui clar el projecte i els seus objectius. Els ecologistes consideren que s'hauria pogut evitar la confusió i el rebuig que ha tingut el projecte per part d'alguns usuaris de les xarxes socials que s'han pronunciat amb informació errònia. El govern creu que la retirada de murs i de conducte del pluvial del riuet són actuacions que milloren la seva qualitat ambiental i serveixen per recuperar la biodiversitat perduda. I en matèria

0: econòmica al municipi i a la comarca en reestructuració organitzativa de Saint-Gobain Securities. La companyia de fabricació de vidres per automoció ha decidit traslladar la planta de Devisa, situada al Vendrell, a les instal·lacions de l'Arbós, amb la voluntat de concentrar l'activitat industrial i logística. Segons l'empresa, forma part del full de ruta que la companyia s'ha fixat per als pròxims anys com a resposta a la transformació estructural del sector de l'automoció, marcada per l'electrificació, la pressió competitiva internacional i una demanda més gran de qualitat, servei i flexibilitat per part dels clients. Concentrant l'activitat a les instal·lacions de l'Arbós de Saint-Gobain, asseguren que s'avança cap a un model operatiu més eficient i competitiu. El trasllat, afegeixen, no implicarà canvis en l'activitat industrial de l'empresa al territori. Des de Saint-Gobain Securit Espanya han explicat que la reorganització es farà per consolidar el futur industrial de l'empresa a la província de Tarragona amb l'objectiu de continuar atraient projectes. Per la seva banda, des de l'Ajuntament de l'Arbós han valorat de forma molt positiva el trasllat, apuntant que permetrà recuperar activitat econòmica i reforçar el teixit industrial local. Durant tot el procés, des de l'Ajuntament, afirmen que mantindran un contacte permanent amb les parts implicades i col·laboren activament per facilitar tot aquest trasllat. Més qüestions, altres notícies, canviem de tema. L'Arxiu Comarcal del Baix Penedès s'ha adherit a la Setmana Internacional dels Arxius amb dos actes que tindrà lloc els pròxims dies. El primer es farà avui dijous a les 7 de la tarda al Centre Cívic L'Estació, on la directora de l'Arxiu, la Nati Castejón, presentarà l'inventari del fons documental de la Colla Castellera dels Nens, que va ser cedit a la Generalitat el 2021.
1: Ha sigut uns anys de treball, d'esforç, que ha realitzat el tècnic d'arxiu Andreu Correra, i que el dijous jo explicaré tot aquest procés com ha anat, de la sessió, de l'inventari, de com es pot trobar aquesta documentació al portal Arxius en línia, al xec premsa i al xec YouTube.
0: El segon acte, que tindrà lloc demà divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Ernest Lluch de Banyeres, girarà al voltant del privilegi del rei Martí l'Humà, que va concedir aquesta vila el 1401. És un document que va ser trobat juntament amb altres de forma fortuïta a l'Arxiu Municipal de l'Ajuntament de Banyeres. Així ho exposa l'alcalde d'aquest municipi, Amadeu Benach.
2: La història és curiosa perquè tot va vindre arreu d'un accident que va passar en el nostre arxiu. Va haver una llevissada, es va caure la meitat de les estanteries, va apilar-se tot, i arreu d'aquí doncs, vam tindre que tornar a rearxivar tot el que teníem. I aquí va aparèixer doncs, un conjunt de pergamins que curiosament va aparèixer, no sé per què, aquest pergamí que feia 600 anys que tombava pel municipi de Banyeres.
0: Els pergamins que van ser cedits a l'any 2010 a l'Arxiu Comarcal, i ara la doctorada en la Universitat de Barcelona, Helena Gracià, s'ha encarregat de fer un estudi sobre aquest privilegi.
3: Un privilegi és una concessió d'uns drets a una comunitat respecte a la resta. En aquest cas, aquest privilegi és un document del 1401 que concedeix el rei Martí l'Humà als habitants de Banyeres. Aquesta concessió és perquè la gent de Banyeres pogués circular lliurement pels termes de l'Arbós i Vilafranca del Penedès per anar a comerciar sense haver de pagar les taxes i els impostos que implicava traslladar-se de municipis.
0: I gràcies a la implicació de l'Ajuntament de Banyeres, en Gràcia ha publicat el resultat d'aquest estudi en un llibre.
3: Hi ha una primera part on hi ha un context institucional on es posa, on s'explica la història de Banyeres a l'edat mitjana, un breu resum, i després hi ha tota la part d'anàlisi diplomàtica paleogràfica on estudiem el document des d'aquestes disciplines. L'objectiu és posar a disposició del públic el text amb una edició crítica que la gent pugui consultar el document sense haver d'anar a l'original.
0: L'estudi d'aquest document i la publicació del llibre també tindran una importància destacada a la Festa Major d'enguany de Banyeres.
2: I nosaltres enfocarem el pregó d'aquest any, el dia 10 de juliol, el pregó en aquests 625 anys i aquest document on històricament, i sempre dic jo molt bé com ho sabeu i crec que ho diuen molts, que per saber on anem hem de saber d'on venim, no? Per tant, aquest any farem esment a aquest acte.
0: Un volum que ha estat publicat per Edicions i Propostes Culturals Andana. I encara allò recorrent la història més propera, l'equip d'alumnes de l'Institut Mediterrània del Vendrell han aconseguit classificar-se per al final del concurs lingüístic Picalletres. És un programa educatiu impulsat per la xarxa que fomenta l'ús correcte de la llengua catalana entre els estudiants de secundària. El certamen, emès per ràdios i televisions locals d'arreu del territori, posa a prova els participants amb reptes d'ortografia, vocabulari, pronunciació i expressió oral en català. La Carla, l'Abril i el Martí són alumnes que formen part de l'equip classificat, on han pres part 120 alumnes de 40 escoles.
4: És un concurs que valora el nivell de la llengua i de la forma de lletrejar i el nivell lingüístic que té cadascú.
5: Fomentar l'ús del català i així, a més, aprenent paraules noves que no coneixia abans.
6: El que més m'agrada és que sí que es veu que millores a l'haver participat, el vocabulari l'amplies més.
7: Hem trobat uns participants, uns concursants que són molt brillants, la veritat. I normalment el que fem, això sí que cada institut ho fa diferent, nosaltres fem com un concurs previ a l'institut per escollir precisament les persones que aniran en representació de tot el nivell.
0: L'alumnat participa al concurs a través de les ràdios de cada localitat, en el cas d'aquesta casa, Ràdio El Vendrell, i té com a principal atractiu que combina aprenentatge però també en entreteniment.
7: El fet que sigui un concurs relacionat amb la llengua, l'ortografia, i que a més hi hagi una aplicació que t'ho presenta en forma de joc, és una cosa força atractiva pels alumnes, no? I fins i tot en aquesta fase inicial veiem alumnes que no mostren gaire interès, que aquell dia ho donen tot, no? Perquè és un repte per ells, no?
4: Hi ha una prova que és una cançó i hem de respondre a preguntes, i doncs ens posen cançons que igual o la lletra no s'entén o s'escolta malament.
5: Sobretot a mi el que m'ha costat més ha sigut el tercer nivell de lletrejar, perquè surten paraules més complicades, també surten verbs conjugats i això costa més a l'hora de lletrejar-ho.
0: El Picalletres compta amb la col·laboració d'Antàrtida Produccions i el suport de l'Institut d'Estudis Catalans i el Termcat. I encara parlant de lectura, les colles de lectura infantil de la Biblioteca Terra Baixa tornen aquest estiu després d'un any d'absència. Enguany es faran 4 sessions, que seran els dies 30 de juny, 21 de juliol, 4 d'agost i 1 de setembre, en què les lectures es barrejaran amb els jocs, com en altres edicions, es dividiran els infants en 2 grups d'edat. Així ens ho expliquen des de la biblioteca la Laura Forcada.
8: La colla dels menjallibres, que és per nens que aquest curs hagin cursat primer, segon o tercer de primària, i després tenim la colla dels devorallibres, que és per nens que hagin cursat quart, cinquè i sisè de primària enguany.
0: L'objectiu d'aquestes colles és continuar fomentant l'hàbit de la lectura durant les vacances d'estiu.
8: Perquè creiem que és un moment que els nens també poden llegir d'una manera més relaxada i de descobrir més el gust per la lectura des de la calma, sense extraescolars, sense horaris molt fixes, i aquí sorgeix aquesta iniciativa.
0: Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer a través de la pàgina web de la biblioteca, trucant per telèfon o de manera presencial al mateix equipament. I el Pla Educatiu d'Entorn acaba de celebrar la festa de cloenda de les activitats del carnet lector i del passaport edonauta que s'han desenvolupat durant tot aquest curs. La Plaça Nova ha acollit tallers, un espectacle i una entrega de diplomes que ha servit per posar punt i final a una iniciativa on, al llarg de l'any, hi han pres part prop de 700 escolars. L'Anna Soler és la coordinadora del Pla Educatiu d'Entorn.
9: El carnet lector és per nens dirigits de 0 anys fins a 6 anys, i l'edonauta seria tercer i quart de primària. Res, no podríem fer-ho sense les entitats que col·laboren, que són entitats molt diverses, perquè el que volem és que els infants, els nens i les nenes, doncs, participin i vagin coneixent el Vendrell, i facin doncs activitats ara en una escola, ara en una altra, ara en un museu, ara doncs a la biblioteca.
0: Unes complicitats que s'han traduït en un total de 43 activitats del carnet lector i nombroses iniciatives del passaport de nauta que s'han relacionat amb celebracions i festes locals, com ara la festa de la bicicleta. Les iniciatives que s'aturen ara durant els mesos d'estiu per retornar amb força de cara al proper curs escolar.
10: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
11: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a Compra i Descobreix. Puncat.
10: Jordi, ¿qué está pasando?
12: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
10: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
12: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
10: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días! Escoltas Radio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: 5 minuts i 2 quarts en punt de 10. Anem cap a la informació esportiva. Un apunt d'en Jordi Grell.
13: Hola, bon dia. Comencem parlant d'handbol. El Pavelló Municipal ha acollit aquest dissabte la final nacional d'handbol de la Unió de Consells Esportius de Catalunya. Concretament, el Vendrell acollit les finals masculines de categoria benjamina i alevina amb la participació de 12 equips d'arreu del país. En el cas de la categoria benjamina, els participants eren el Granollers, Joventut Handbol Mataró, Handbol Lleida, Club Handbol Amposta, Escola Vora Mar de Barcelona i Club Handbol Cambrils. Primer, els equips es repartien una lligueta de dos grups formats per tres conjunts i el més ben classificat passava directament a la final, on el Granollers es proclamava campió en imposar-se al Mataró per 12-8, mentre que el Lleida completava el podi en superar l'Amposta a la final de consolació per 11-13. Pel que fa a la categoria alevina, es replicava el mateix sistema amb 6 equips que disputava la lligueta inicial de dos grups: l'Escola Ciutat d'Alba de Sant Cugat, Club Handbol Sant Andreu, Club Handbol Amposta, Creu Alta Sabadell, Handbol Lleida i Tarragona Handbol Club. Finalment, el campió era el Ciutat d'Alba, després de guanyar la final per 12-8 contra el Sant Andreu, mentre que l'Amposta s'emportava la final de consolació per 11-9 contra el Creu Alta. I seguim parlant de bàsquet. L'AVE Vendrell s'ha proclamat aquest dissabte campió de Catalunya de categoria masculina cadet promoció. Els taronges, que prèviament ja s'havien imposat en el campionat territorial disputat a finals de maig a l'Arbós, s'han emportat també el campionat català després de desfer-se les semifinals del bàsquet Serós per 64-71 i tombar la final anfitrió, el Malgrat, per 65-74.
10: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
0: I després dels esports, saltem cap a les portades dels diaris, les principals portades d'avui dijous 11 de juny, del qual comparteixen protagonisme amb la Sagrada Família i la visita del Papa i també ja la benedicció de la Torre de Jesús. De fet, la portada és així, del diari de Tarragona, simplement hi ha la imatge de la Sagrada Família il·luminada amb la Torre de Jesús, il·luminada amb la creu i la silueta feta amb dron d'Antoni Gaudí. I la paraula, al titular, gràcies. Saltem cap al diari Ara, on parla que Lleó XIV beneeix l'obra magna de Gaudí. El Papa lloa la bellesa de la Sagrada Família, una catequesi de pedres, colors i llum que guia el poble de Déu des d'aquesta terra catalana. I també des de La Vanguardia, de mateixa similar, la Sagrada Família del món. El Papa Lleó XIV culmina la visita a Catalunya amb la benedicció de la Torre de Jesús, que converteix la basílica en l'església més alta de la cristiandat.
11: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
10: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: aquestes moltes coses que sempre, sempre podem aprendre a través d'allò que ens ensenya i ens explica la Begoña Cartagena, que ja ens acompanya. Begoña, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, sí? Molt bé, sí, sí, amb ganes d'estar aquí i, escolta'm, te veig amb una energia a tope, eh?
0: Sempre ho intentem mantenir, a vegades ens costa més o
1: avui
0: menys.
1: Avui es nota, avui es nota,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, veritat? Sí, sí. Clar, tenim la Iman per aquí, que des de fa uns dies ens acompanya, és estudiant en pràctiques.
1: Bon dia. Potser és això, eh?
0: I ens acompanyen els continguts, i com que estic acostumat sempre a estar... Anava a dir sol, no, que estic amb vosaltres, amb col·laboradors, etc. Doncs aquesta part que algú t'ajudi a la part professional, doncs, ostres, doncs, vulguis que no, suposo que t'ajuda a estar una mica més actiu,
1: clar,
0: això
1: revifa,
0: està bé.
1: Molt
0: exacte.
1: Bé.
0: Gràcies, Iman, eh? Gràcies per acompanyar-nos. Bé, de què parlem avui, Begoña? De què podem parlar?
1: Del que vulguis.
0: Sí? Va, de fet, clar, encara que sempre anem tractant diferents qüestions, diferents temes, i ho podem anomenar de moltes maneres, però jo crec que sempre una mica anem a petar el mateix. No, sobretot, aquesta introspecció personal, aquests tips que ara es diu, sobre, no, una mica aquest, com dir-ho, no? Em surt aquest benestar emocional, però que va molt més enllà. Si no tenia aquest poder... no de convicció, o aquest poder de poder abordar les situacions positives, per suposat que millor, però també negatives, no?
1: Sí.
0: En lideratge, que una mica baixa, no? Liderar-se un mateix, ja, no? Liderar-se la vida.
1: Sí, és de lo que estem parlant tot sovint, no? D'aquest autolideratge, de saber gestionar-nos, saber governar-nos a nosaltres mateixos, per poder viure les diferents circumstàncies de la vida.
0: Clar.
1: I jo sempre dic que el que faig amb les persones que acompanyo a nivell individual és els ajudo a posar ordre intern perquè després puguin guanyar més claretat i després puguin portar les situacions amb més fluïdesa, més facilitat.
0: Clar, perquè a vegades ja n'hem parlat, però és cert que és una cosa que sempre t'ho dic, a vegades sempre porto coses personals,
1: Vinga.
0: I a que vens t'aprofito. No, no, però a vegades n'hem parlat, que sempre tenim aquesta tendència a autosobotejar-nos, sempre, no, a una mica ajudar a enfonsar-nos més del que potser podríem estar, no sé si m'explico, sempre tenim tendència a autoflasejar-nos, no? No sé si seria aquesta la paraula. Una mica, no? Sempre...
1: Sí, tenim una ment que, diguem, la ment està... ens porta a la supervivència, es porta a viure en pilot automàtic. La ment el que vol sempre és estalviar-nos energia. Ens vol protegir, també,
0: Clar.
1: O sigui, la seva funció és protegir-nos, però ho fa tot el contrari a lo que ens agradaria que fes, no? Ens agradaria que ens ajudés a buscar la plenitud, a ser feliços, a lidiar el dia a dia de forma alegre, de forma amena, fàcil, etc. I la ment no fa res de tot això. D'aquí que sigui important poder gestionar-nos, poder conèixer el funcionament d'aquesta ment, aquesta ment que sol ser molt crítica, no? Tots tenim dintre un jutge, una jutgessa molt, molt crítica.
0: Ja.
1: Llavors, sempre ens va assenyalant les equivocacions que fem, allò que no hem dit bé, allò que hem callat, allò que haguéssim pogut dir, etcètera, no? El que vaig posposant i no acabo d'agafar mai, etcètera, no? Llavors, si ens acabem creient tot el que ens diu aquesta part de la nostra ment, aquí ja, ja hem begut oli.
0: És una mica... respectant les distàncies, que no és el tema, però una mica jo com l'horòscop, no? Que llegeixes al matí, primer amb el cafè, l'horòscop, i et diu que tindràs un dia horrorós i un dia fatal, i tu t'autoconvences que tindràs un dia horrorós i un dia fatal.
1: Sí, sí, sí, hem de vigilar molt amb això, Hem de vigilar molt, perquè les persones són molt sugestionables.
0: Clar.
1: O algú es lleva del llit i li passa algo per, li ronda algo pel cap, o li passa qualsevol cosa i diu, uf, vaya dia m'espera avui, i així serà, però no perquè sigui així el dia, que ojo, és perquè aquesta persona s'ha pogut autoconvèncer d'això.
0: Sí,
1: és el que hem de tenir molta cura.
0: Sí. I si després a sobre entrem en aquest bucle de és que tot em passa a mi, és que no sé què, és que tinc molt mala sort, que ja entrem amb unes dinàmiques negatives emocionals, psicològiques brutals.
1: Sí, sí, exacte. Això tornem a dir perquè aquí estem desenvolupant el rol de la víctima. O sigui, tots tenim com diferents creences, maneres de pensar, etc. No? Però és molt, molt fàcil caure en aquest rol, pensar que tot et passa a tu,
2: sí.
1: Que al veí no li passa tal cosa, que el company de feina té més sort perquè no sé què. Llavors hem de tindre molt en compte, hem de posar com les ulleres, no? amb aquests missatges que ens dona, insisteixo, aquesta veu crítica, però que de vegades ens confonem. Pensem ja que nosaltres som tots aquests pensaments. I no és així.
2: No, clar, clar.
1: No.
0: O també n'hem parlat a vegades, no? Aquesta autosuggestió en negatiu també pot ser en positiu.
1: Sí.
0: No, aquesta, sí. Al contrari, és evident que si arribem als límits entrarem en altres factors, eh? Però en aquest sentit, en contres de sempre entrar en dinàmiques negatives de que tot és dolent, doncs, bueno, intentar trobar aquesta part més positiva i dir, no, me n'en sortiré, tiraré endavant i serà un dia fantàstic, no?
1: Ja, sí. I, de fet, aquesta és una part de la meva feina, on jo, clar, quan treballo amb líders, amb emprenedors, o sigui, el que parlàvem ara és algo molt comú, no? Que tots tenim aquesta negativitat, aquest punt crític, pensem de manera dramàtica, de manera catastròfica, negativa, que no ens en sortirem, etc. No? Llavors, els he d'ajudar a encoratjar-se a si mateixos, a tenir aquest pensament positiu, però no és pensar positiu per pensar,
0: no.
1: Sinó... algo que funciona molt bé és adonar-te'n quan estàs en aquests moments, no? Que tot ho pots veure doncs fosc, no? O amb aquests matisos grisos. És pensar en altres reptes que hagis tingut a la teva vida, que estiguessis preocupat, estiguessis una mica atabalat, etc, però ho acabessis solventant bé, no? Llavors això te porta de nou a la confiança, a recordar aquests reptes que has solventat, que els has sabut enfrontar en un passat.
0: Clar. I quan parlem de lideratge, també de seguida ens ve al cap, que també en podem parlar ara, aquest lideratge al món empresarial, no?
1: Sí.
0: Jo sóc líder d'un grup de treball, d'un departament, del que sigui, d'una empresa, del que sigui. També el lideratge personal, no? Davant de... ja no dic davant d'una família, d'una casa, sinó d'aquell lideratge personal de dir, no, tiro endavant, faig, intento millorar la meva situació laboral, familiar, personal, no? Una mica quan parlem de lideratge parlem d'aquests factors.
1: Sí, exacte. Per mi, el lideratge sempre comença amb un mateix.
0: Clar.
1: Això per tenir unes bases sòlides, unes bases fortes, però després, evidentment, podem liderar un equip a nivell empresarial. Llavors, quan més autoconeixement, quan més autolideratge haguem desenvolupat, més fàcil ens podrà ser liderar aquest equip.
0: Clar, perquè clar, si no som capaços de liderar-nos a nosaltres personalment, mai serem capaços de liderar un equip de treball, no?
1: Sí, exacte. Això, sí, això és el que es diu, de fet, és així, tot i que costa molt d'entendre-ho allà fora també, jo diria que el repte de lideratge, quan parlem de lideratge d'equips, és que el líder ha d'aconseguir uns resultats, no? Dic el líder, però l'equip, o sigui, han d'haver uns resultats que s'han d'aconseguir a partir del talent d'aquest equip, no? Llavors el líder ha de tindre en compte tant aquests resultats com aquest equip, aquest factor humà. I encara que sembli una obvietat això que estem dient, no ho és en absolut, perquè hi ha persones que tenen molta tendència a anar a resultats, i llavors no són tan conscients d'aquesta part humana, no? Deixen tot aquest tema de les emocions o de la comunicació, de la confiança, ho deixen, bueno, a una altra banda, diguem, no? O ens podem trobar al contrari, persones que són molt conciliadores, molt empàtiques, que fan molt equip, però que precisament per això poden deixar una miqueta de banda l'assoliment d'aquests resultats. O sigui, és tot un repte, ja dic.
0: No, i tant, i tant. I a més, tenint en compte, he de suposar la pressió que tenen els líders de les cúpules superiors, no?
1: Sí,
0: que, clar,
1: sí,
0: suposo que ells també han de lidiar per dalt i per baix en moltes ocasions.
1: Sí, exacte. A nivell empresarial, jo diria que sempre, però avui en dia, amb aquests canvis que hi ha, amb tota amb aquest món tan canviant que tenim, amb tanta voràgine, hi ha molt d'estrès a les empreses, hi ha molta pressió. Llavors, sí, els líders tenen aquí un factor afegit, però com tot s'ha de gestionar, no ens podem deixar arrastrar per aquest estrès o per aquesta pressió, perquè quan prenem decisions sota pressió, etc, és quan pitjor surten les coses,
0: no?
1: Llavors d'aquí guanya importància, doncs, aquest autolideratge, aquest, val, m'estic deixant arrossegar per aquesta situació, m'estic precipitant, llavors és fer un pas enrere i sobretot gestionar aquesta pressió.
0: Val. Clar, també podríem fer, no?, com dir-ho, posar exemples o definir o etiquetar els diferents líders, en trobaríem moltíssims, no? Aquell líder que és un... l'altre que és un no sé quantos, perquè més o menys jo crec que qui ha tingut una mica de bagatge professional o a la seva feina, pel que sigui, han passat diferents perfils de líders, te'n dones compte, no?, que quan algú assoleix el càrrec agafa rols diferents.
1: Clar, sí,
0: però agafa un rol, que és el més curiós, no? Sembla que se't posi com una corona, no? A partir d'ara t'has de comportar com un líder.
1: Sí. I costa moltíssim.
0: Ja.
1: I, bueno, aquí hi ha la diferència que fem sempre, no? Que no és el mateix ser líder a ser jefe, diguéssim,
0: ja,
1: o a ser un cap, no? I com tu deies abans dels rols de lideratge que s'assumeixen, l'ideal, és que una persona pogués assumir diferents rols a l'hora de liderar el seu equip, o a l'hora de transmetre, a l'hora de parlar amb certes persones de l'equip. Tot i que no sempre passa, no? Si ja costa mantindre's amunt, o sigui, anar canviant, encara és més difícil, diem, no? Però, per exemple, hi han líders que són visionaris, no? O sigui, aquell líder que té una visió, que aposta i coneix molt bé aquesta visió, llavors és capaç de portar tot l'equip a aconseguir o a materialitzar aquesta visió. Això se li diu com el líder visionari.
0: Val.
1: Hi ha un altre que és el líder timonel, no? Aquella persona que sap molt bé en tot moment què s'ha de fer, què no s'ha de fer, com, etc. Llavors aquesta persona et dona les directrius molt clares, quins resultats vol, etc. L'únic, el perill, és que aquesta persona pot acabar assumint molta responsabilitat.
0: Val.
1: No? Ficar-se, llavors aquí poden haver problemes per delegar. Després, evidentment, està el líder coach, no? El líder coach és aquella persona que es preocupa per desenvolupar el seu equip. O sigui, vol observar i té en compte aquestes fortaleses, aquestes àrees de millora del seu equip, i fa a través de preguntes, potser no tant com el timonel que hem dit abans, no amb aquestes instruccions tan clares, sinó més a través de preguntes, fent reflexionar, etc. Però el que busca és desenvolupar l'equip, i aquesta és una figura molt interessant. Però, clar, no sempre és possible fer-ho. També depèn de la casuística de l'empresa o dels resultats que necessitem, no? Perquè, per exemple, aquest lideratge necessita temps, perquè aquest desenvolupament de les persones necessita temps, no?, per fer reflexionar, per aquest autoconeixement, etc. Si nosaltres estem en un projecte molt, molt intens, que hem de treure resultats ràpids, etc., no ens podem dedicar, no?
0: Potser
1: d'agafar un altre estil més resolutiu, com dèiem abans.
0: Clar, és a dir, que un bon líder s'ha de poder adaptar les circumstàncies del moment, de la càrrega de feina, del teu equip, dels canvis del teu equip...
1: Exacte, sí. D'aquí la dificultat o d'aquí els reptes que té un bon lideratge.
0: Clar, no només manar per manar.
1: No,
0: això està canviant, per sort, no? Jo crec que d'aquest tipus de líders crec que ja no en queden massa, segur que en queden seguríssim.
1: Sí que n'hi ha, però bueno, s'està portant com un relleu, eh?
0: Clar.
1: Un relleu, sí. Sobretot amb indústries així més productives, etcètera, no? O quan hi ha més seniority, persones amb molta veterania, amb molt bagatge, encara podem trobar algo d'aquest estil, no? Però sí, ara ja se va ampliant la consciència, es tenen més recursos i s'està anant cap a un altre estil de lideratge.
0: Un cop vaig escoltar, què en penses, Begoña? Que un bon líder, un cop ja ha fet la feina, s'entén, un líder ja estable i consolidat, és aquell que si no hi és tot funciona igual.
1: Exacte.
0: Sí? Era cert, això.
1: Sí, perquè aquest líder, això demostra que no ha d'estar ell per perquè l'equip arribi als seus objectius o als resultats econòmics, podríem dir, o de qualsevol tipus. I alhora l'equip ha pogut assumir el compromís i la responsabilitat per arribar a aquests resultats. Idealment, això és el que hauria de passar. I d'aquí els problemes que tenen molts líders per delegar, que no són capaços de delegar. Si jo estic, tinc un equip i no delego suficient, això fa que jo sempre hagi d'estar present.
0: Clar.
1: O si no estic, o si no estic molt present, amb sustos de que pot passar qualsevol cosa, no?
0: Clar.
1: Per tant, la maduresa, sí, està amb això que tu deies, no? Ah. El no haver d'estar present perquè tant l'equip, l'empresa, arribi a assolir aquests, sí, sí, objectius.
0: I si et pregunto, Begoña, amb tot això que ara hem estat explicant, aquests, sí, perfils de líders, sí, quin podria ser allò, el Frankenstein líder perfecte?
1: Quin podria ser, perdona?
0: Quin perfil hauria de tenir un bon líder per tu, eh? És a dir, tenint en compte tot això que hem anat explicant, allò, fer un Frankenstein, eh? De tot, yeah, una mica de tot, suposo, no? I crear un líder perfecte.
1: Clar, és que el líder perfecte és tot això. És aquella persona que té visió, és aquella persona que contempla el seu equip, és aquella persona que no perd de vista els resultats, també, no? Que pot tindre claretat, no? Jo, més que dir-te quin rol hauria de tenir un bon líder, mira, hi ha un llibre boníssim que ara m'està venint al cap, que és de Patrick Lencioni, és l'autor, que es diu Les 5 disfuncions d'un equip.
0: Wow. Vale?
1: Perquè un equip, perquè funcioni bé, què necessita? En primer lloc, necessita confiança. No? Aquest líder ha de donar confiança a l'equip. Això vol dir que ens podem, el líder dona permís perquè les persones puguin ser vulnerables, puguin explicar, puguin mostrar emocions, puguin compartir pors, inseguretats, bueno, el que sigui. Quan això passa, quan hi ha aquesta confiança forta, això possibilita una bona comunicació, que és la base de tot lideratge, també.
0: Val, sí.
1: D'acord? Perquè llavors, si tenim una bona comunicació, ens podrem parlar, o sigui, podrem evitar el que volíem fa temps,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: aquelles,
0: sí,
1: converses que dèiem que s'evitaven molt. Si hi ha una bona comunicació, tenim aquesta actitud, aquest coratge per portar converses difícils, no? I no fer que els conflictes, que sempre hi ha a tota organització, a tot departament, però perquè les persones som éssers socials, i això és una condició sine qua non dels conflictes, no? Que tenim molta por als conflictes, però el tema és que de conflictes n'hi ha sempre, i hauríem de tindre aquesta actitud, aquesta voluntat de poder-los solventar, poder-lo reconduir, no?
0: Sí, sí.
1: Doncs a lo que anàvem, quan tenim una bona comunicació, estem oberts a solventar conflictes, estem oberts a dir les coses pel seu nom. Això farà que l'equip estigui molt més compromès i assumirà aquesta responsabilitat d'assolir resultats i assolir objectius. Per mi, aquesta seria com la base. Això és com en aquest llibre que comentàvem, ho té en forma de piràmide.
0: Clar, també, arribats a aquest cas, i si un líder o una empresa, per exemple, contactés amb tu, perquè justament això, no? Creu que necessita, doncs acompanyament sobre com millorar el lideratge, també és una bona senyal, no? Si hi ha l'interès per millorar-ho, ja és una bona senyal.
1: Totalment, totalment, sí, sí. Això és que, bueno, s'està adonant, està prenent consciència de que alguna cosa no acaba de rullar bé, voldrien tenir millors resultats, no saben què poden fer, o tenen problemes amb la seva gent, amb el seu talent, etc. Llavors, sí, sí, poden plantejar, treballar de forma individual, diguéssim, no? Fer un procés per millorar l'autolideratge d'aquesta persona, del líder o de qualsevol altra persona de l'equip, o si no, també es pot treballar el que és el lideratge d'equip. Se poden fer, doncs, tant formacions com altres tipus de feina entre tot l'equip.
0: Val.
1: I sol ser molt enriquidor.
0: Sí, sí, que a vegades hem sentit de parlar, no?, d'aquests, no?, de com fer-ho, com de jugant per aprendre els conceptes, no?, de treball en equip, de reconèixer les emocions de l'equip, etc. No? Que es poden fer moltes dinàmiques molt diferents,
1: sí,
0: i a vegades crec que inclús molt divertides. Eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. I mira, me fas pensar en una situació que vaig viure amb un equip, era un equip de direcció que vam quedar per crear la visió de l'empresa. No? Llavors jo vaig anar amb aquesta sessió i em vaig portar com un trencagel, no? O sigui, a mi al principi m'agrada fer alguna cosa molt simple perquè les persones puguin començar a obrir, a relacionar-se des d'un altre punt de vista diferent al dia a dia de l'empresa, llavors a partir d'aquí crear i centrar-nos en el tema que estem treballant, d'acord?
2: Val.
1: Doncs amb aquest trencagel vaig fer dos preguntes. Uh-huh. Una era que tothom expliqués algo que li agradava molt, molt fer, no? Algo amb lo que gaudia moltíssim, i després que fos capaç de compartir una por. Tu saps el que va donar de sí.
0: Ostres.
1: Allò?
0: Por a l'empresa o a nivell personal?
1: No, no, no,
0: a nivell personal, eh?
1: Del que fos.
2: Uau.
1: Una por que tinguessin, perquè a través d'això el que es fa és crea la vulnerabilitat, o sigui, es comparteix la vulnerabilitat,
2: clar.
1: I això genera molta confiança.
2: Val.
1: Llavors, el que va passar, que per mi era un exercici molt simple, molt, bueno, per trencar el gel i després ja ens hi fiquem, i gairebé vam estar treballant
0: tot això.
1: Amb aquest tema.
0: Uau.
1: Eh?
0: És clar, és que avui en dia estem programats per no ensenyar les nostres vulnerabilitats.
1: Sí,
0: al contrari.
1: Exacte.
0: Sempre ens hem de mostrar allò, no?, grandiloents, som els millors, som els més poderosos, som els més forts, i ens ensenyen que no hem d'ensenyar les nostres flaqueses.
1: Ja.
0: És curiós, eh?
1: Ja, d'aquí venim, però no, no, és justament el contrari. Per tant, un mal lideratge és aquella persona que amaga la seva manera de ser, les seves pors, podríem dir, etcètera, no? Perquè llavors ni aquesta persona s'autoritza a sentir, s'autoritza a posar-se, a veure's a si mateix, i per tant, si això no ho faig a mi mateixa, tampoc ho faig de cara als altres.
0: Sí, sí, sí.
1: S'entén?
0: Sí, sí, sí. Sí. Mm-hmm. Saps que em ve al cap també moltes vegades quan parlem d'això, del líder i de la relació amb l'equip, que també... Que guardem les distàncies i no estem parlant de patriarcat ni molt menys, sinó de la figura dels pares i les mares cap als fills i filles, moltes vegades, és a dir, no estem parlant de paternalisme, no em refereixo a això, sinó aquest sentit que a vegades, suposo que com a, si ets mare, si t'ho vull preguntar,
1: sí,
0: jo com a pare, que ho admeteixo, ja l'audiència ja ho sap, a vegades la relació amb els teus fills i filles és això, com ho has de fer? Si ets massa proper, no pot ser-ho, perquè no ets el seu col·lega, ets el seu pare, però tampoc no pot ser molt seriós, no? Ni molt estricte.
1: Sí,
0: no,
1: mica,
0: no sé per què sempre em ve al cap això, que sempre has de buscar el terme mig.
1: Exacte, tampoc pot ser molt
0: permissiu,
1: ni molt
0: protector, correcte.
1: Exacte.
0: Que tot això ho podem aplicar al món empresarial.
1: Sí, sí, sí. Amb altres paraules, sí, és una bona comparació aquesta. Sí.
0: No, i això s'ha de treballar. O es pot treballar, que és el millor.
1: Clar, exacte. I sempre parteix de l'autoconsciència, com de l'observació d'un mateix, no? Per exemple, si jo me n'adono que estic protegint molt a la meva filla, no li deixo fer, no li deixo prendre decisions, li tallo l'autonomia, etc. Si jo me n'adono, puc dir, bueno, possiblement aquí ja no cal que ens jutgem ni res, no? Però puc dir, bueno, algo no estic fent del tot bé, podríem millorar, llavors vaig a provar-ho a fer d'una altra manera. La manera saludable seria aquesta. Què passa? Que les persones de vegades no tenim aquesta capacitat d'observació amb un mateix. No per res, perquè tenim tants estímuls, tenim tantes coses alhora, tantes obligacions, responsabilitats, etc., que és com no tenim temps per això, no? Però, insisteixo, hauríem de... Això és com un estil de vida, no?
2: Yeah.
1: O sigui, hauríem d'observar-nos més, adonar-nos com estic actuant i com estic sentint. Em sento bé? Perquè de vegades podem cridar una mica, tal, llavors jo si estic cridant, o si estic donant una ordre de, o algo a fer a la meva filla de males maneres, després me n'adono de, ui, això no anem bé, no? Llavors es posa la mirada de nou cap endintre.
0: Molt bé. I una cosa que també em ve al cap de seguida, que és qui tria el líder. Saps què vull dir? Que també jo crec que és una part de responsabilitat en el món empresarial, és a dir, clar, pares i mares és el que hi ha que
1: donar. És el que t'ha tocat,
0: A nivell empresarial, però, és a dir, clar, en principi, en la majoria de casos, hi ha un equip directiu o qui sigui que tria un líder. Que també és a dir, la tria del líder també és important, que aquí podíem parlar moltíssim, de qui ascendeix a vegades aquests càrrecs de lideratge, perquè a vegades no són els més competents.
1: No, i a veure, bueno, aquí seria tot un tema, però de vegades el que passa també de vegades un molt bon tècnic sí. o una, un molt bon professional es desenvolupa, diguem, o sigui, li donen un càrrec de lideratge perquè era molt bon tècnic, podríem dir, uh-huh. no? Llavors, aquest és un error, perquè aquesta persona s'ha de desenvolupar com a líder. O sigui, que tu siguis molt bo amb una feina X no vol dir que tu siguis molt bo liderant uh-huh. un equip,
0: Val.
1: No? Llavors, aquest és un error que es fa constantment, però més que un error és que aquesta persona necessita un procés de desenvolupament, que és el que dèiem abans, no? Pues aquest estil de líder coach, no? Perquè de vegades el que passa amb les empreses és, vale, et promociono o tu vens del carrer, t'incorpores i venga, aquí està, no? Els nostres objectius són aquests. Val. I tota persona necessita una adaptació, un aprenentatge, un desenvolupament. El desenvolupament
0: uh-huh.
1: és...
0: Clar, s'ha d'aprendre, no? També a ser líder també n'has d'aprendre.
1: Exacte.
0: Clar. I que potser no tothom serveix, també ho hem d'assumir-ho, això,
1: també,
0: no?
1: També.
0: Vull dir, tu pots fer una gran tasca i una gran feina en molts àmbits, però potser el lideratge no és el teu millor camp. No?
1: Exacte. Mm-hmm. De nou, reconèixer aquests punts, no? I sobretot demanar ajuda, també.
0: Clar.
1: Perquè, mira, amb el tema de lideratge, o sigui, a nivell empresarial, doncs el càrrec o la targeta que tinguis te dona la posició, diguem, no? Si tu tens un equip i si tu tens una posició de lideratge, bueno, tu ja assumeixes això. Però realment el lideratge... te'l donen els altres.
0: Val.
1: No estic parlant de les persones que han pres la decisió
0: no,
1: volen que tu estiguis allà.
0: Sí.
1: Sinó, o sigui, les persones de l'equip han de tindre la suficient confiança per otorgar el lideratge una persona.
0: Queda clar. Mm. I a vegades també he sentit, imagina't amb uns arguments, jo he sentit, també en alguna ocasió, he sentit a parlar, que inclús crec que té un nom, que és que moltes vegades les empreses no acaben, no sé si és premiant, o no acaben ascendint els treballadors més vàlids, sinó al contrari, els que potser no ho són tant, perquè, clar, si tu ets bo al teu lloc de feina, i a tu t'ascendeixen i queda vacant el teu lloc de feina i crees un problema a l'empresa. Tu ja ets bo en el teu lloc, no et vull canviar, perquè ja em va bé que tu siguis bo en el teu lloc. Llavors sempre acaba ascendint, sempre acaba pujant, doncs potser el que no és tan vàlid o potser la seva feina no és tan representativa, perquè, bueno, és més fàcil col·locar aquesta persona que no pas aquesta altra, que modificarà tota la manera de fer, no? M'explico, eh?
1: Ja entenc. A veure, aquí no m'agradaria generalitzar, perquè potser això sí que ha passat en alguna banda, però, clar, d'aquí podem entrar amb aquests col·laboradors cremats, amb aquestes persones...
0: El burnout i tot plegat, eh?
1: Exacte, perquè aquí hem de veure si una persona és molt bona a la seva feina, però té recorregut, té potencial, té ganes, no? Per molt bo que sigui la feina, o sigui, si aquesta persona té talent, té capacitats, té ganes, actitud, podria... O sigui, l'ideal és que aquesta persona pogués delegar. O sigui, el tema de que pogués créixer.
0: Sí, pogués.
1: Sí?
0: O més, tenia la sensació, no?, de que pogués promocionar.
1: Exacte. Ara bé, si en una empresa, i ojo que pot passar molt, en una empresa hi ha un molt bon professional que veu que persones del seu entorn van promocionant o s'acaba incorporant algú de fora, quan aquesta persona podria assumir aquesta altra feina... No sé, això pot portar problemes també.
0: Que és evident que això ja, si entréssim en aquesta casuística, també ja serien situacions de la pròpia empresa o temes a solucionar o a millorar de la pròpia empresa.
1: Totalment.
0: Que els casos hi són, perquè tots estem rodejats d'experiències professionals i una mica hem vist de tot ja en aquesta vida. Però jo crec que el més important i el punt positiu d'això i d'aquestes converses que tenim de manera quinzenal és aquesta intenció, les ganes i la voluntat de voler millorar i de rodejar-se de bons professionals de que puguin ajudar a trobar aquesta millora, sens dubte, penso, eh?
1: Sí, exacte. O sigui, les ganes de voler evolucionar, de voler... Ja no diria canviar, perquè de vegades més que canviar ens hem de entendre, hem de comprendre una mica com funcionem nosaltres, etcètera.
0: Sí.
1: Però sí, aquestes ganes de poder viure millor. Mira, li vam donar el títol, no?, amb aquesta secció, liderar-se per viure millor. Doncs jo abogaria amb això, no? Quan una persona diu, vull viure millor, què podria fer? Doncs llavors, a partir d'aquí, tu ja tens unes ganes de créixer, de millorar, i és buscar aquell professional la manera que et pugui ajudar tu. Eh? A veure, que de vegades pot ser anar a unes classes de ioga.
0: Sí, no, sí? I tant.
1: Però bueno, aquí ja cadascú pot trobar la seva via.
0: Molt bé. Begoña, recorda'ns, ara que dèiem, la necessitat de poder contactar professionals, i en aquest cas grans professionals com ets tu, com podem contactar? Com et podem conèixer una mica més?
1: Sí, doncs podem contactar per les xarxes, que estic a LinkedIn i a Instagram, com a Bego Cartagena. La meva web són www.begocartagena.com o al mail hola@begocartagena.com.
0: Fantàstic, que la gent no ho dubti de posar-se en contacte amb tu si has escoltat això i té ganes una mica d'això de trobar aquest punt de millora, doncs que et pregunti, que es posi en contacte sense dubtar-ho.
1: I tant, aquí.
0: Ens retrobem d'aquí 15 dies.
1: Perfecte.
0: Gràcies, Begoña.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Adéu-siau.
2: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallés. Connecta't a Ràdio El Vendrell a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy, that day I started to quit all my dreams. Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials de No em perdre.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: Segona part del programa, a partir d'aquí, quan ja passem 4 minuts a les 10, després d'actualitzar les notícies amb el butlletí de la xarxa de comunicació local, això ens endinsem cap a la segona hora de programa. Avui, que som dijous, 11 de juny, programa número 3.989. Gràcies, de veritat, per fer-ho possible. I amb aquesta intenció d'apropar tota aquesta estona de ràdio, senzilla, propera, sense pretensions, justament us expliquem moltes coses. I, de fet, ja secció habitual cada 15 dies, allò que ens expliquen i que ens porten des de la Lira Vendrellenca. L'actualitat, les novetats, si n'hi ha, la història, i sobretot les seccions, i una mica les agendes i les activitats que desenvolupen, que no són poques. A banda, també volem parlar-vos del 35è aniversari dels 35 anys del Cabrot. Ho celebren, fan una gran festa aquest mateix dissabte, dia 13, així que en parlarem amb el Marc Rodero, que és el seu president, per explicar-nos justament com es presenta aquesta celebració, com dèiem, amb molta activitat. A les 11 actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i ja saltarem i anirem cap a la tercera i última part, on parlarem de cine, acabarem de destacar altres qüestions i sobretot tindrem una bona estona per la participació i les trucades. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
1: La Calaixera, un programa unicat de tots. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Doncs vinga, de ple ja en tot aquest contingut que ara hem destacat, hem recordat i que ens porta cada 15 dies cap a tot aquest contingut des de la Lira Vendrellenca. En primera instància, Xavier Mercader, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: En segona instància, i no perquè sigui menys, ni molt menys, justament, l'Enric Fuentes. Enric.
2: Encantadíssim de ser, com sempre, estar aquí.
0: Tot bé?
2: Sí, tot bé.
0: Sí? Doncs gràcies per acompanyar-nos, a més, amb un nou convidat, amb una nova convidada, que ara de seguida acabarem de despallar. No, no, ja la podem despallar, de fet, perquè ja ens ha acompanyat moltes vegades. Vegades, crec, i ja podria formar part inclús de la pròpia secció, ja, en certa manera,
3: sí.
0: No?
3: Sí.
0: Míriam Buitrago, molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Com estàs?
4: Bé, mira, sí? Aquí, a xerrar una estoneta.
0: Molt bé, enfeinada.
4: Molt.
0: No només amb la teva feina habitual, que és el ball en si, sinó també com a administradora d'aquest any, sí. I del qual, escolta'm, queda molt
4: queda
0: poc,
4: Avui estem en la recta final, ja, sí? Contents, nerviosos.
1: Un mes, si queda, no?
0: Sí.
4: I encara amb molta feina.
0: Sí, encara hi ha feina a fer.
4: Sí, sí que hi ha feina.
0: Així doncs és veritat, allò que van repetint els administradors cada any, que és feina, és responsabilitat, sí. Són nervis...
4: Sí, sí. Molt.
0: Ho confirmes, eh?
4: I desitjant que arribi perquè tothom estigui content, no?
0: Això sí,
4: que,
0: bueno, sí, poc o molt,
4: que
0: no?
4: Que sigui una gran festa major.
0: Jo crec que sí.
4: Tots ho fan
1: mai
4: per això.
1: Mai està tothom content, eh?
0: No,
1: això
0: sí.
1: T'ho vol dir per experiència.
2: Bueno, mai, tothom no, però una gran majoria, sí, eh?
4: Però si et quedes satisfeta, saps? O satisfet.
0: Clar.
2: De fer tot el possible, no?
4: Amb això estem, sí,
0: clar.
4: I tant.
0: Bé, va, doncs heu de defensar la vostra festa major i bé, exacte. Tampoc no... Com dir-ho, que tampoc no canviareu les coses radicalment, és a dir, que sempre hi ha una continuïtat, no? Sempre
4: sí,
0: hi ha
4: i
0: una
4: canvi,
0: línia marcada.
4: Igual, important, sí. I també hi ha coses que...
0: Val, però dir, no passareu als castells el dia de Santa Aneta, per exemple, amb això em refereixo,
4: hi ha coses que em sembla que...
0: Per això dic, aquí anava,
4: No,
1: ells, quan se'ls anomena, se'ls hi fa entrega de llibret, que és el protocol que han de respectar.
4: Sí. I se'ns està recordant quasi cada dia,
0: Per això ho deia, és a dir, que les festes majors venen marcades, no?, per un protocol i per una tradició que
4: sí que pots ficar alguna coseta nova, com aquest any, que hem fet els tres escenaris, vull dir que...
1: Bé. Sí, però això no està protocolitzat.
4: No, per això, però t'ho dic que això sí que podem fer coses
0: de cultura popular.
1: Sí.
0: Bé, ja en parlarem,
4: Molt bé.
0: Quan vagi arribant ja us tocarà venir, com sempre fan els administradors pertinents a venir a explicar-ho. Seguirem amb tota aquesta dinàmica habitual de la secció, farem píndola històrica,
1: Sí, perquè avui amb la que farem, donarem pas a el que la Míriam ha vingut a parlar aquí, avui, no? Jo crec que podríem començar, de fet, ella, doncs, un dels actes que són típics ja de la Lira és la sopar de Sant Pere, no?
0: Val.
1: Que, teòricament, és la festa de l'entitat, no?
0: Val. Que és el patró, no, Sant Pere, el patró de la Lira?
1: Bueno, sí. De fet, com que la Lira es va fundar el 17 de juny del 1889, doncs, s'associa més aviat amb la festa de Sant Pere, no?
0: Val.
1: I és on es feia la festa de la patronal de l'entitat, on es anaven celebrant a base dels anys els aniversaris de la fundació, com si diguéssim, no? La primera mostra que tenim de la primera festa que es va fer i és el 1894, pensem que es va fundar el 89, o sigui, feia 5 anys, al cap de 5 anys, ja fan un ball corejat. En aquell moment, l'entitat, que tots sabem que va néixer com una entitat coral, doncs, bueno, ja tenia prou entitat com prou nombre de cantants com per poder fer un ball cantat, no? Que és un ball corejat. El 95, 96, 97, 98 continua igual, i el 1900 ja trobem una diferència, que és ja que es lloga un grup de grallers. Llavors ja es fa un ball amb gralles, no? Això es va fent igualment i, de fet, tot això ho traiem de les actes i hi ha llagunes entre mi, no? Vull dir que tampoc no és que sigui un, diguem-ne, que un recull molt fidedigne, però vull dir, ja em sé que no hi ha res. Però el 1908 ja trobem els romers, els grellers, no?
0: Sí.
1: Que aquests ja fan una cosa nova, que és mitja hora abans, fan una cercavila on te van a buscar les coques a casa del forner, que són les que després es repartien entre els socis. I, a més, fan el ball, que han de fer, no? Llavors els hi dona, ja posa, coca acompanyat de vi dolç.
0: Val.
1: No? El 1909, que és l'aniversari, ja es fa una ballada musical.

0: amb fogueres per tot arreu, i la lira fa un ball, en acabant les fogueres, un ball amb gralles, no?
1: Val.
0: El 1914 trobem que el ball de gralles aquest es suspèn, perquè on el carrer Àngel sabem que la lira tenia la seu allí, i es mor una veïna.
1: Mm.
0: Llavors, en aquell moment no es pot fer el ball perquè doncs, estan de dol, com siguéssim,
1: val,
0: no?
1: Sí.
0: El 1920... i ja tornem altra vegada que els romers continuen fent la mateixa recollida, que això ja queda quasi institucionalitzat, i fan un ball. I el 1925 és quan la cosa ja comença a grinyolar una mica, no? Diu, la lira compleix 36 anys i es celebra unes festes extraordinàries, no? Cercavila amb els romers per anar a recollir les coques, ballada de sardanes a la plaça Nova, on s'aixeca un catafal tot il·luminat i també guarnit als balcons de la societat. Pensem que estava en el carrer Àngel Guimarà, que és a dir mateix, no?
1: Val.
0: El ball es va veure molt concorregut, però els romers, en tocar la sardana, no tenien els instruments adequats i van fer riure per no dir plorar.
1: Oh.
0: Això és el que diu.
1: Oh.
0: Això és el que diu el d'allò. O sigui,
1: ostres.
0: No devia anar massa bé, eh?
2: Clar, és que, clar, és clar, interpretar una sardana amb un garall...
0: Es pot fer.
2: Perquè
0: l'altre dia amb el concert que van fer...
1: Sí, a l'orgue.
0: A l'orgue. Van tocar Sant Martí del Canigó.
1: Clar.
0: I era una gralla sola, que era el Dani Carbonell. Uh-huh. I el Pep Mateu Olarga. Però, bueno, això no vol dir res. Vull dir,
2: no, clar, que
0: és complicat.
2: Fer, però, clar, no és el més adient, eh?
0: Això mateix. El 1926 ja canvien els grallers pels petits pelegrins i ja fan un ball amb el sextet, que són les parets.
1: Uh-huh.
0: El 1931 hi ha cosa que en aquesta època igual passarà, que és que hi ha eleccions.
1: Mm.
0: I se supera la festa, no?
1: Val.
0: I llavors ja passem al 1934, pensem que aquesta època ja començàvem... Acabarem el 53, eh? Vull
1: sí,
0: dir
1: sí,
0: que tampoc
1: sí, sí.
0: No, ja continuarem més endavant, no? El 1934 s'organitza una ballada musical literària que diu... va tenir un èxit esgarrifós.
1: Uh-huh.
0: Diu l'orquestra Hivern Great Jazz... i a la segona part, aquí venim, la segona part, el cor d'excantaires... vol dir que hi havia ex-cantaires, canten els pescadors. I el cor de l'entitat ja va cantar la cançó del juny del mestre Casals.
1: Ah, va.
0: Que és un dels mesos sí. que va compondre, no?
1: Uh-huh.
0: El 1936, que la cosa ja estava complicada, només reparteixen coca.
1: Uh-huh.
0: I el 1949 és quan ja, pensem que passen, doncs, 12 o 13 anys, que quasi no hi ha actes.
2: No hi ha res a causa de la guerra.
0: Les actes són en castellà.
2: Uh-huh. Ostres.
0: I es munta com una junta, per dir alguna cosa, que els hi agraeix amb els que hi havia el que han dit.
2: Vale,
0: fora,
2: gràcies.
0: I a partir d'ara, i a totes les actes surten en castellà. I el 49 ja es recupera el país amb un format diferent, perquè uh-huh. es fa una visita al cementiri, on per portar flors amb els ex-cantaires i amb els que havien sigut de les juntes, i llavors a l'església ja es beneix un nou estandard.
1: Uh-huh.
0: I a la tarda ja es fa una revenya normal, no? Passem al 51... en el qual vol dir que hi havia començat a haver soroll amb el tema de repartir la coca,
1: uh-huh.
0: i el Jordi Pell, el seu sigui, ja diu que el que s'ha de fer és donar un val als socis perquè vagin a buscar la coca.
1: Val.
0: Sí, no? Diu, per evitar abusos. El que vol dir que devien algú que devia prendre la
2: devia mirada. Devia replegar les coques, no?
0: I aquí entra una novetat, que és, on potser ha de cap aquí, en que manem...
2: Encarem
0: això mateix. Uh-huh. Que és que hi ha el ball del fa l'orquestra melodia.
1: Val.
0: Hem de pensar que l'orquestra melodia, un dels integrants era el Jaume Mercè.
1: Uh-huh.
0: I el seu germà, el Cisco Mercè, doncs aquests tota la vida havien sigut a la lira, havia sigut director, va ser director del cor, el que vol dir que doncs ja i se li vol donar un plus més, ja.
1: Val.
0: No és un ball amb un sextet o amb un d'allò, sinó que ja és una orquestra, no? I el 53, que és on acabarem fins avui, ja es canvia el 28 pel 29, ja es fa un ofici solemne, es fa un festival líric, sardanes i un ball de revella i es torna a repartir la coca.
1: Mm-hmm, val.
0: Vale? I llavors, a partir d'aquí, ara donarem pas a la Miriam Buitrago que expliqui el que farà ella. A partir d'aquí, hi ha tota una sèrie d'anècdotes que les anem explicant.
2: D'acord.
0: Llavors, si un cas, explica potser una mica el que penses fer per Sant Pere i...
3: Dins del 1900... Del 1953 passem al 2026.
0: Ha plogut.
3: Així donem un salt.
0: Ah, però és que tampoc no...
3: No, cada any fem el sopar de Sant Pere, la revella de Sant Pere. Llavors es fa un sopar amb ball, És un sopar que ve, és molt, molt, la gent, molta gent, ve molta gent.

0: Vull dir que hi ha moltes ganes d'arribar a aquesta revella. A vegades li posem molta empeny al Sant Joan, no?
1: Sí,
0: a la revella
1: sí,
0: de Sant Joan,
1: sí,
0: i després
1: sí.
0: El Sant Pere també t'aporta moltes coses.
2: Home, a mi a casa sempre m'han dit que abans la revella de Sant Pere inclús era més celebrada que Sant Joan,
1: sí,
2: que la revella
1: sí,
2: de Sant Joan. I amb els anys ha anat canviant, això.
3: Bueno, i sobretot aquí a Vendrell, no? Perquè doncs, Sant Pere era la festa de la lira i,
1: clar,
3: i a veure...
0: Jo recordo.
3: Hi havia hagut barrers saraus, vull dir, muntats per la lira, després d'aquí, no? La qual vol dir que ella és continuadora d'aquesta tradició que té la nostra entitat de fer la barrera de Sant Pere.
0: Un any em penso que vam dir de celebrar al carrer, al carrer o a la plaça de darrere, i va ploure, va passar alguna cosa que vam tindre que canviar. Ui, va ser una mica... Bé, llavors, com tenim una sala ja preciosa, la sala Pau Casals...
2: L'aprofiteu.
0: L'aprofitem. I posem el sopar, el ball, pos la coca, sense tiquet, amb el preu del sopar i entre tot.
3: No l'aneu a buscar a casa del forner,
0: no? Ens la podríem donar, No. L'anem a buscar sempre a forç de... que siguin bones, Vull dir que és molt important, també. I fer un bon sopar. I aquest any l'hem canviat perquè sigui dissabte, no és ben bé la revella, però és la revella de la revella. Vull dir, fem el 27.
2: El dia 27.
0: Sí, perquè és dissabte, hi ha molta gent que ve també de Barcelona i que no... i de fora, i que treballa. Vull dir que no... el no ser festa.
1: Ja.
0: I també és que el 28 també tenim coses a... tenim a la coral, també, que canta. Clar, i també fa el seu sopar de Sant Pere. I llavors intentem que no dona per més, m'entens, la sala ni els actes.
1: Si vulgui repetir, podrà fer 27 i 28.
0: Ah, jo crec que sí, mira.
1: Hi haurà més d'un, oi? Hi haurà més d'un.
0: Sí, sí. Sí.
3: Bueno, normalment la coral també sol fer el final de curs, com els de trapeci, com moltes seccions fan, i ells també el fan al final, el concert, diguem-ne, de final del primer meitat de curs, és el concert que fan per Sant Pere, i després fan el... sabem que fan el del dia de Sant Esteve, que el fan conjuntament amb el Cor Rosfeo.
1: Val.
0: Bé, nosaltres donem una copa de benvinguda, la gent ve mudada, ve guapa.
2: Sí, grans ocasions.
0: Xula. A més, com ja està l'estiu quasi aquí, doncs ja, bueno, ja estarà. Doncs, no sé, invita més a sortir. A
2: vegades, clar, i tant.
0: Convida més a sortir que a vegades a l'hivern.
2: Sí.
0: I res, doncs, els nostres primers plats, després el segon calent, Molt bé, la veritat que és una bona.
2: Així doncs serà sopar, eh?
0: Sí, és un sopar.
2: És que ara ens estem acostumant com aquests sopars de peu dret, no? Aquests sopars de...
0: amb cadascú la seva taula, sí, es fan reserves...
1: Val, tu te'n fas així, Míriam, tu te'n fas així.
0: Sí, els faig així, no? A no ser que hi hagi algun sopar que diguis, no, només és una presentació d'algo i es fa a peu dret, però no, normalment no. Aquest és l'últim que fem de la temporada, diguéssim. Després passem a l'estiu, que aquest any passat ja vam donar peu a fer el sopar a la platja.
1: Això.
0: Que ho fem als Tabaris. La lira passa al recinte, al Tabaris, a la zona que tenim ara aquest, i també ho fa la lira. Vam fer un de blanc l'any passat, la festa de blanc, i fem la segona per l'èxit que va tindre.
1: Val.
0: Que
1: vam omplir. Aquest any hi ha continuïtat
0: amb això. Fem el segon sopar de blanc, la lira a la platja.
3: És el 6 o el 8?
0: L'1.
3: A l'1?
1: A l'1 de juliol?
0: D'agost.
1: A l'1 d'agost?
0: Sí.
1: Que en fareu un?
0: Un, de moment un, perquè allí dona feina.
3: Bueno, és que el problema de llis que...
0: Tenim
3: no
0: que traslladar tot el que
2: clar,
0: és cuina
2: tot,
0: de la lira fins al Tabaris. Clar, el Tabaris no té encara un...
1: No té mica...
3: Sí, poc a poc, no?
0: No té ofici encara.
1: Poc a poc s'anirà...
0: Però bé.
1: Adequar les infraestructures al
0: Tabaris. Ja hi ha gent que...
1: Cada vegada es fan més coses
2: aquí al Tabaris. Clar, hi ha més demanda aquest tipus de coses, no?
3: I que l'espai és maco per fer això.
0: És molt maco, s'omple molt, i molta gent d'aquí també va cap allà. Molta gent, socis de la lira, van cap a la...
2: Clar, molt bé. Això és clar, vosaltres no acabeu temporada, en certa manera, o l'acabareu a l'agost, no? Entenc?
0: A l'agost.
2: És a dir, ara feu aquesta celebració de Revella de Sant Pere, però hi ha una continuïtat, després, amb aquestes activitats.
3: Val a dir que la secció de ball ja va fer l'espectacle de final de curs, no?
0: Sí, ho vam fer a l'abril.
3: Però... jo sé que ha dit un missionet que està preparant alguna per la festa major,
0: sí,
3: no?
0: Ah, sí, preparem alguna per la festa major.
3: La qual vol dir que continuen assajant.
0: Avui feinada, comencen els assajos de festa major.
3: Veus?
0: Amb molta gent.
2: Sí?
0: Home, li fem fem un ball tribut a la nostra festa major d'aquest any.
2: Val, val, val.
0: Amb la gent gran que ve.
3: Fer, els... no, amb els 5.760.
0: Ho vam fer sempre, però balls així sueltos, saps això? Vinga, ara els 5.760, després l'any passat vam fer una salsa, i aquest any hem muntat un tribut.
2: Ah, d'acord.
0: Passem per la Carrà, el Queen...
3: Bueno,
0: el Miqui Núñez...
2: Ostres, serà un dels actes de Festa Major, entenc,
0: sí, és un previ.
2: Doncs?
0: És un previ, sí. Major.
3: Són els actes
0: serà
3: de
0: xulo.
3: Pre-Festa Major.
2: Molt bé. Clar, és que... I a més, sé que sempre et passa amb tu, que de fet, clar, com que fas molta activitat a l'estiu, clar, fa que la teva temporada, la temporada de ball aquí al Vendrell, s'allargui. Més enllà del curs escolar, que potser el que estem acostumats amb altres seccions.
0: I els
2: cursets no?
0: també intensius a les platges.
2: Clar.
0: Amb el tema de ball encara continuem. Parem un mes o així.
2: Clar.
0: És que és com un esport. La gent ja diu, ostres, si parem tant, no...
3: no pot ser. Bueno, l'agost, no, que és quan hi ha activitat.
0: A l'agost fem...
2: Sí. Sí.
0: I ja està, tot això, imagina't.
2: Molt bé, tot això, que us hi fos poc, Déu-m'hi-do. Hi ha molta activitat. De fet, això, jo sé que hi ha uns entusiastes i seguidors de la secció de ball, o amb la secció lúdica, perquè sí, una mica tot plegat una mica se retroalimenta uns amb els altres, que és, penso que és molt
0: ara
2: positiu. Tot i així, la gent que tingui ganes de venir a ballar, que tingui ganes de conèixer-ho, sempre esteu oberts.
0: Sempre.
2: Que sé, encara que sembla que hi hagi molta gent, sempre hi cap més de gent, no?
0: Sí.
2: Entre cometes, entre cometes,
0: entre
3: cometes. S'ha una mica més, ja està.
0: El recol·loquem, sí. Està en pleno... En plena ebullició.
2: Molt bé. Tema sopar de la Revetlla de Sant Pere, les activitats diverses, com es poden fer les inscripcions, com
0: per
2: poden apuntar-se?
0: Per la Lira poden passar qualsevol
2: per la Lira,
0: tarda, i a més hi ha un lletrero, hi ha un lletrero a la Lira, que sempre informem.
3: I amb un telèfon, no?
0: I el telèfon.
2: Val. El podem dir el telèfon?
0: Sí.
2: El sabeu, sí?
0: Sí.
2: Doncs va, endavant. Si se'l vols dir,
0: Ho dic ara?
2: Sí, sí.
0: Doncs és el meu, Míriam, el 625 46 88 74.
2: Perfecte, torna-la a dir, que quedi clar.
0: El 625 46 88 74.
2: Perfecte.
0: Tenim un altre, però amb aquest ja jo crec que la gent s'ha apuntat bé.
2: Doncs a través d'aquest contacte, que passin per la Lira, també per la pàgina web, que hi ha contacte
0: el
2: correu, si volen, el mateix telèfon que ara hem dit, així que és interessats a participar d'aquestes activitats, tant com el ball, com la part més lúdica, doncs que es posin en contacte i que pugui gaudir d'això, que expliqueu, i d'aquests balls i aquestes festes que fan molt de goig. I a més, feu festes per tot gairebé ja, no?
0: Ara sí.
2: Míriam, és a dir, pels enamorats, per carnaval, per... Sempre hi ha algun ball, sempre hi ha una festa, sempre hi ha alguna trobada.
0: És que és lo bo,
2: La salsa
0: a
2: la vida.
0: A aquestes festes i aquestes trobades i socialitzar molt amb la gent.
2: Clar,
0: que és el que ens falta una mica.
2: Clar, és la salsa a la vida,
0: Sí.
1: Aquest sopar de Sant Pere sí que deu tenir places limitades, no?
0: Sí, home, quasi tots, perquè...
1: Sí. Bueno, tot,
0: el problema,
1: tots.
0: Sí, el que passa aquest, com ve molta gent, sí, però sense ni pico... Okay, sí.
1: Vull dir que la gent també que s'espavili amb temps.
0: Nosaltres, i som 4 o 5 persones, i...
3: El problema és que després han de fer ball.
0: Ja.
3: No és un sopar i s'ha acabat. Hem de deixar un espai al mig per poder ballar.
2: Val.
3: No?
0: Clar, llavors aquest tenim la recol·locació de les taules.
3: El Tavares no, perquè és més gran.
0: Però
3: no hi ha taules.
0: Però és més, menys controlable, saps? Se te'n va més de les mesos.
2: D'acord, d'acord. Així doncs, el sopar és l'excusa per ballar o el ballar és l'excusa pel sopar?
0: Pues mira, això sí que és una bona pregunta. Jo penso que va tot tan lligat.
2: Tot lligat,
1: sí,
2: no?
1: L'èxit és que tot va lligat, no?
0: Saps què passa? Hi ha gent que diu... Es pot anar després del sopar?
3: No.
0: No té gràcia. Per mi no té gràcia.
2: Clar.
0: I primer, no. Ja no perquè no, sinó perquè no...
1: Ja
0: després del sopar
1: no?
0: Ja no vas, ja no estàs...
2: Clar.
0: Ficat a la festa,
2: sí, no,
0: perquè
2: no,
0: tot va lligat.
2: Clar,
0: la copa de benvinguda. Ai, vaig a saludar aquest d'altre, el corrillo que es fa abans del sopar.
2: Sí,
0: és que té ja tot una...
2: Sí, sí. Però si vas al sopar no estàs obligat a ballar.
3: No.
2: O sí.
0: Tindria que ballar tothom.
2: Indirectament estàs obligat.
0: No, però te sentes allà, hi ha gent que no li agrada ballar, però te sentes, sents la música, parles amb algú, amb l'altre, veus algo. Jo penso que...
1: Jo seria més d'aquestos.
3: Dels de ballar?
0: No. Com el Xavi.
1: De socialitzar i prendre alguna cosa, parlar amb un, així.
2: Sou els de barra, els d'aquests típics de barra,
0: Sí, de barra. Però s'ho passa bé, la gent, encara que no vingui.
1: Sí, i tant, t'ho passes igual de bé, sí.
2: Està clar,
1: i tant.
2: Està clar que sí, i tant.
0: Doncs
2: activitats ben destacades en tot això que involucra el ball, aquesta part lúdica que sempre parlem, i això que vens tan sovint, perquè ja tornem a dir, es fan moltes coses i per això ben sovint aquí la secció poder explicar-les, eh?
3: Això mateix.
2: Ni més ni menys, ni més ni menys. De fet, això, aquests balls i aquestes revelles formen part una mica de l'actualitat, de fet, també,
1: sí,
2: Enric?
1: Sí, sí. Exacte, ja m'ha sortit aquí alguna coseta que ara jo tornaré a repetir, però avui aprofundíem amb el tema de Sant Pere.
2: Molt bé.
1: Però sí, sí, ja m'ha sortit alguna coseta de la que volia dir.
2: Fantàstic.
1: Parlant de tot plegat.
2: Doncs et sembla que anem cap aquí, cap a la News Liter, cap a l'actualitat de la vida?
1: Això, activitats passades i futures recents.
2: Molt bé.
1: Bueno, doncs mira, comencem parlant de tenis taula, on un dels nostres entrenadors de tenis taula, que és actualment un jugador d'Olesa de Montserrat. Val? Doncs el seu equip va ascendir a la màxima divisió, a la divisió d'honor. Vull dir que des d'aquí li donem l'enhorabona a un dels nostres entrenadors. Seguim parlant de tenis, ara pista grossa, on el cap de setmana passat es va celebrar una jornada lúdica per a pares i fills amb motiu de la cloenda del curs de l'escola de tenis. Val? En un ambient de convivència, diversió i esport. Per altra banda, el passat 30 de maig, la secció de taekwondo va participar en 7 competidors a l'Open de Rigorriaga, al País Basc, obtenint un total de 4 medalles de bronze. Ara parlem del futur.
2: Vinga. Val?
1: Seguim parlant de taekwondo, on demà divendres 4 competidors marxen cap a Alacant.
2: Val.
1: Val? Ha realitzat també allí un Open internacional, i els hi desitgem tota la sort del món.
2: Vinga, i tant, que s'hi vagi ben bé. Molts èxits, molts èxits.
1: També, i bueno, el que comentàvem, no? Hem parlat del final de curs de la Coral, val? Concert de final de curs el dia 28, en aquest cas és el dia 28, com deia la Míriam, amb un final de curs, amb un concert i amb un sopar posterior fet per la Míriam Buitrago. I volia remarcar també un parell d'assemblees generals, perquè també aprofitant el mitjà de comunicació que estem,
2: i tant,
1: que la gent també està assabent, i tenim una assemblea general del grup de muntanya,
2: val,
1: el dia 16 de juny, i l'assemblea general de la Lira,
2: val,
1: el dia 18 de juny.
2: 18 de juny.
1: 18 de juny.
2: Molt
1: assemblea
2: bé.
1: General, que fem una vegada a l'any a l'estiu, i que tots els socis estan convidats
2: molt
1: per
2: bé.
1: Saber totes les activitats, que hem celebrat totes les seccions, igual que l'estat de comptes, pressupost...
2: Molt bé.
1: I tot plegat.
2: Són assemblees tranquil·les, no, aquestes?
1: Sí.
2: No?
1: Sí. Diu el Xavier, com que és una bassa d'oli, ho intentem.
2: Però bé...
1: Són tranquil·les.
2: Però això
1: sempre
2: és...
1: hi ha cosetes, sempre hi ha cosetes.
2: Home, sempre hi ha coses, i malament si no hi siguessin.
1: Sí.
2: Però també, a mi, que és la tònica i la tendència que feu ja des de fa molts anys, almenys la junta actual que esteu ara, que és una mica, no?, aquesta conciliació entre tots plegats, la participació, que jo crec que el secret és que, no, que tothom estigui representat i que tothom pugui dir la seva quan calgui dir-ho, no?
3: Jo, una de les coses que des que vam entrar nosaltres vam instituir era el fet de que totes les seccions un cop al mes han de venir.
2: Clar.
3: I han d'explicar què hem fet i què pensen fer.
2: Val.
3: D'aquesta manera tothom està assabentat, perquè en el fons el que compartim és un espai comú on hi ha una sèrie de sales que s'han de repartir, i doncs com que allò actualment és que pràcticament és un Tetris, perquè surten uns, entren els altres, la millor forma és que tothom sàpiga.
2: Clar.
3: I si hi ha alguna cosa que s'hagi de... hi ha hagut algun, perquè vulguis o no vulguis, quan intervé tanta gent, perquè un dia quan s'ho vulgues a la tarda de la Lira, allò és un riu de gent, no? Llavors, doncs, bueno, vulguis o no vulguis, alguna cosa sempre hi ha. Però llavors és el moment d'aclarir-ho, no? I diu, és que aquests van deixar les cadires al mig, que no sé què. Però, no,
2: Miquel,
3: parlarem. Nosaltres necessitaríem la sala, vale, doncs llavors, vosaltres podeu anar a una altra sala. Doncs aquesta és la forma de que hi hagi una bona convivència.
2: Clar.
3: Hi va haver un dia que va venir el secretari de la Federació d'Ateneus de Catalunya, que va venir convidat, i volia parlar amb nosaltres, i li va dir que vingués a l'assemblea, no? Que vingués a l'assemblea, que vingués a una reunió de seccions. I que em va dir, i així és aquí tothom? Sí, no, aquí n'hi ha... Clar, perquè... No, perquè si no es fan capelletes.
2: Clar.
3: A veure, tothom fa la seva feina i fa la seva manera. Nosaltres no interferim amb el que han de fer o han de deixar de fer. Però si es comparteixen espais comuns, tothom té que saber el que fan els altres.
2: Sí.
3: I jo crec que és la millor manera, la forma més d'aquí. Bé, potser que les assemblees són tranquil·les, perquè, doncs, vull dir... No és que es faci una assemblea entre les... Però vull dir, si hi ha algun problema es parla.
2: Està clar.
3: I és la forma... Les coses que més aviat s'acabeixin millor.
2: Sí, tant. No,
3: perquè és allò que diuen que malaltia llarga parenta de la mort, no?
2: Això és el mateix, exacte. A vegades els conflictes i a falta de comunicació fa que tot es vagi dilatant, eh? I que compliqui certes situacions.
3: Sí, aquell dit, que dit, que l'altre dit, que no sé què. No, no, no.
2: Correcte, correcte. No. Això, l'assemblea és el 18, assemblea de muntanya, assemblea de la Lira. T'he tallat, Enric, però no sé si hi ha més activitats.
1: Fins aquí.
2: Fins aquí, era això, eh?
1: Sí. Volia acabar dient lo de l'assemblea per... Bueno, aprofitant el mitjà de comunicació perquè...
3: De totes maneres,
1: tothom ho sàpiga.
3: S'ha publicat en les xarxes.
1: Sí.
3: Que sí que, vull dir, que és que abans enviava una carta, sí, però va arribar un moment que quan els arribava la carta, l'assemblea ja havia...
2: Ja havia passat.
3: Però, vull dir, com que el servei postal no, encara existeix, però sí, jo, l'experiència que tenim professionalment, quan arriba la carta ja...
2: Sí. Jo crec que avui en dia... Ja no dic les cartes, però tot el que són butlletins, publicacions, sí, revistes, jo crec que ja, tot no, i que el romanticisme ens portaria, sí, cap a l'imprès, jo crec que...
3: No, però a més a més no és legal, el fet de publicar-ho en mitjans de comunicació, no?
1: I per això ho volia dir, també, per això ho volia dir.
3: Clar, així és, aprofitem la benentesa.
2: Molt bé, a més a més, ho diem aquí a la ràdio, això també com a mitjà públic, i com a un mitjà públic que som. Fantàstic. Doncs molta activitat, molta cosa a fer, que la gent entri a les pàgines web, a les xarxes, com ara hem dit, per conèixer contactes, informacions, activitats, perquè ho tenim tot molt ben actualitzat, així que també és una bona manera per informar-se. Seguirem encara, ens seguirem trobant?
3: Sí,
1: per la nostra part.
2: Sí. Doncs ens veiem d'aquí 15 dies.
3: Perfecte.
2: Gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies.
2: Adéu-siau.
0: Gràcies.
2: Adéu.
4: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
5: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
4: Jordi, ¿qué está pasando?
6: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
4: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
6: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
4: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!
7: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
8: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:15 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto te teniente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
9: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
10: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
4: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

0: Doncs vinga, seguim, més qüestions, més contingut, i més o menys ja ho hem anat anunciant. I quan ja estem a punt d'arribar a 11:45, en aquesta segona part d'avui dijous, i aquest aniversari, tota la celebració que arriba aquest mateix dissabte, dia 13, en els 35 anys del Cabrot. Per suposat que això celebra en foc, amb altres bèsties de foc convidades, i festa, i música, i tot el que comporta una celebració d'aquestes característiques. Per parlar-ne, a banda d'aquesta connexió habitual i diària, hem de una mica allò canviar aquests rols, tornem a connectar i parlem ara sí ja com a responsable, i crec que no ha canviat, encara és el president del Cabrot del Vendrell, en Marc Rodero. Marc, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pere. No, ara el temps no, eh? Que no,
0: no, fora, no. Això ja està, ja està. Hem de separar aquestes grans vinculacions que tens, perquè a banda de la meteorologia, una mica també la teva gran afició, el teu gran amor, és cap a la cultura popular i cap als elements festius i la festa major i tot plegat, eh?
1: Correcte, exacte. Tinc la sort i el privilegi de poder veure les dues, eh? La cultura popular, la més protocolària, podríem dir, amb els gegants, i la de foc, en aquest cas amb el Cabrot.
0: Molt bé. Home, de fet, mira, deixa-m'ho dir, ja que hi som, eh? Tampoc no està gaire deslligat, perquè, clar, sempre que es fa algun tipus de celebració, festa major o popular, es fa carrer, es fa plaça, que és on s'han de fer aquest tipus de coses, i vulguis no, sempre posem la mirada al cel perquè no plogui, quin temps farà, que no es faci anul·lar la cercavila, etc. Això també passa, eh, Marc?
1: Sí, al final tot va vinculat, són festes, són aquestes manifestacions festives que fem al carrer, i evidentment la meteorologia en aquest cas hi juga un paper no important, sinó el principal, el primordial, perquè qualsevol inclemència en aquest sentit, doncs la veritat que limita moltíssim, doncs al final, de poder-ho realitzar.
0: Sí, sí. Doncs mira, en el teu cas, la teva figura té les dues coses lligades, així que suposo que la marxa tranquils.
1: Bueno, sí que és cert que jugo amb una miqueta d'avantatge, però també m'espanto més aviat del compte. Correcte. Quan, normalment és inevitable, eh, no consultar-ho, però recordem també el dia del diable, fa poquet també, doncs, que el temps va fer una miqueta de la seva, sí. Finalment es va poder desenvolupar amb certa normalitat, però evidentment tens tendència a mirar-ho. No ens agrada mirar aquests mapes a llarg termini, perquè normalment no acaben sent del tot fiables. Ja. Però és inevitable.
0: No, clar,
1: la setmana passada ja estàvem mirant el temps d'aquesta, però per sort aquesta vegada no haurem de patir.
0: Era inevitable preguntar-t'ho, també, que en principi meteorològicament tot de cara, no?, aquest dissabte.
1: Sí, per sort, sí, no tindrem cap inconvenient. Esperem un dissabte radiant, de sol, de temperatures prou agradables per estar al carrer i no patir-les massa. I, per tant, doncs, en aquest sentit, sí que podem estar tranquils i contents.
0: Fantàstic. Doncs bé, ara sí, parlem d'aquest 35è aniversari del Cabrot, que, de fet, també és un dels aniversaris marcats en aquest 2026, que està carregat de celebracions com aquesta. Hi ha una casuística, Marc, si em permets, que em fa percebre, em fa percebre, no?, allò que et posa una mica al lloc i te'n dones compte de que van passant els anys, també a nivell personal, i és que recordo molt bé el 25è aniversari, que vam fer una entrevista sobre el Cabrot, que vam parlar amb la Dolors Sans, que ens va acompanyar, ho vam fer-ho des d'allà al carrer Major, és a dir, me'n dono compte com van passant els anys, el 25è aniversari, que ja en vam parlar els 30 anys, que també vau fer alguna cosa, i ara aquest 35è aniversari. Vull dir, ostres, amb aquestes celebracions ets conscient de com passen els anys, per lo bé o per lo dolent, però bé, ens quedem sempre amb lo bo, per això.
1: Sí, totalment d'acord, eh? I aquesta reflexió la veiem nosaltres, els que estem amb tot això. Vas programant els actes, vas programant els aniversaris i dius, bueno, encara queden 2 anys, encara queden 3. Mira, els gegants, el 2030, en faran 100. Estem al 2026, però Pere, d'aquí 4 anys... passaran volant, és a dir, que d'aquí 2 dies estarem celebrant el centenari del Salvador i la Teresa. Doncs amb això ens passa exactament igual. Fa res estàvem celebrant el 30è, amb 30 dracs que tombaven pels carrers del Vendrell. Aquest 35è no en tindrem 35, lògicament, perquè això és una cosa que no cal repetir-la sempre, però te n'adones que fa res, i que la nostra percepció potser és que dius, bueno, han passat 5 anys, només 5 anys, ho hem de dir d'aquesta manera.
0: Sí.
1: I per tant, doncs, és una manera de veure, doncs, la velocitat que portem en aquest sentit i com tot i com el temps va passant d'aquesta manera tan ràpida.
0: No, tu diràs. A més, si no estic mal entès, si no corregeix-me, de veritat, és total ignorància, com la que sempre transpuo, tot i treballo en un mitjà de comunicació, que sou una de les bèsties de foc més antigues del municipi, no?
1: Bueno, en tenim 35, per davant tenim el Caramot, lògicament, i segurament, i el Bou, em sembla, i no me'n vull deixar cap, sisplau, que no se'm malinterpreti.
0: No.
1: Però tenim el Caramot, tenim el Bou, per tant, però tot i així, evidentment, són 35 anys, fent foc per tot arreu, per tot el país, en alguns indrets de la península Ibèrica, també hem sortit a França, i esperem que ens quedi encara llarga vida. Som una entitat, podríem dir, sana en aquest sentit, tenim força gent que ens acompanya en totes les seccions, evidentment, el Cabrot, les masses, la batucada, el Cabrot petit, les masses del Cabrot petit, la batucada del Cabrot petit, per tant, hi ha una estructura ben ferma, una estructura ben muntada, i que, evidentment, sense les persones no serviria absolutament de res. I en aquest sentit, doncs, gaudim d'una vida sana. Tenim moltes persones que ens acompanyen, no només les que formen part de l'entitat, sinó també les que col·laboren de forma externa i en alguns moments puntuals, i per tant, lògicament, s'ha d'agrair, perquè si no, el Cabrot no surt sol, el Cabrot petit no surt sol, els timbals no toquen sols i les masses tampoc es porten soles, lògicament.
0: Sí. Està clar. Doncs ara, si parlem de la festa, parlem d'aquests punts destacats de la festa d'aquest dissabte, una mica, què heu preparat? Què podem trobar, Marc?
1: Doncs mira, en principal m'agradaria destacar que ens ja em permetràs una miqueta l'adjectiu o la paraula, que ens acoplem als actes que es fan per la primavera vendrellenca, i per tant, doncs, amb aquesta connivència i amb aquesta simultaneïtat entre l'Ajuntament i l'entitat, doncs, aconseguim de poder vestir l'acte en conjunt també, doncs, amb això, amb aquestes activitats que es duen a terme amb l'última primavera vendrellenca. Hi haurà la plantada, començarà a les 6 de la tarda, en aquest cas a la plaça del Tívoli, conjuntament també a les 7 començarà un espectacle infantil dedicat, doncs, una miqueta als més petits, i es anirà desenvolupant la trobada, doncs, en aquest espai de temps i en aquest espai, com diem, a la plaça del Tívoli. A partir de les 8, un quart de 9, farem una miqueta als parlaments, amb la regidora de Cultura Popular, amb l'alcalde, que entenem que també ens acompanyarà, i farem l'entrega de records a totes les colles participants. Finalment, marxarem des de la plaça del Tívoli en processó tranquil·la, o en cercavila tranquil·la, és a dir, sense foc i amb les batucades i les tabalades que aniran tocant, per situar-nos a la placeta de França, i des d'allà a les 10 començarà el correfoc, que passarà pel recorregut habitual com fem per Santana, és a dir, no des de dalt del carrer Roquetes, sinó des del pont de França, sí, carrer Muralla, plaça Nova, Cafès, Prat de la Riba, Peix, i acabarem, doncs, a la nostra gran plaça, que estimem tant, a la plaça Vella.
0: Plaça Vella, sí, punt neuràlgic, de la festa vendrellenca popular.
1: Això, no podíem obviar-la, havia de ser sí o sí allà. Evidentment, no ens plantejàvem tampoc ni un altre recorregut, ni tampoc un altre punt per finalitzar.
0: Val.
1: I serà, doncs, això, a la plaça Vella.
0: Molt bé, els punts de lluïment són Pont de França, plaça Nova, plaça Vella, que també són bons llocs on la gent pot una mica acostar-s'hi, per veure les enceses de lluïment, que potser també és un dels punts atractius, a banda de la cercavila de foc, que sempre, evidentment, té la seva característica, però potser els lluïments és quan més llum i foc podem veure, oi?
1: Sí, això mateix. Cal remarcar que, a diferència que del 30è aniversari, que vam fer només punts de lluïment, és a dir, que per el recorregut no vam tirar pólvora, en aquesta ocasió sí. És a dir, que durant tot el recorregut, des que comencem al Pont de França fins que acabem a la plaça Vella, tot el recorregut serà en pirotècnia, la qual cosa vol dir, doncs, que durant tot el tram de tota la cercavila hi haurà foc. Cert és que, ho hem especificat també, que hi haurà aquests punts de lluïment on les colles, evidentment, doncs, fan les seves enceses una miqueta més importants. La primera i principal, podríem dir que serà el Pont de França, l'altra serà a la plaça Nova, i finalment aquesta sí que podríem dir que serà la principal, no, com dèiem abans, serà la de la plaça Vella. Però insistim que serà un recorregut on utilitzarem sempre pirotècnia, però sí que és cert que en aquests tres punts, Pont de França, plaça Nova i plaça Vella, serà on les bèsties faran les seves enceres de lluïment.
0: Clar, que són punts destacats. També hi ha com activitats musicals per celebrar-ho. Ja a la nit hi haurà concert, però també a la tarda hi ha espectacle infantil, oi, Marc?
1: Sí, és el que comentàvem. La plantada comença a les 6, a les 7 comença l'espectacle infantil, durarà una horeta i poc. Després hi haurà aquesta pausa, que serà una miqueta més per nosaltres, per fer tota aquesta entrega de records, i a partir de les 11, si no anem mal equivocats, si em sembla que és així, hi ha un concert també a la plaça del Tívoli, i finalment s'acabarà amb música. Per tant, hem buscat aquestes sinergies, vull dir, agrair també a l'Ajuntament poder-nos afegir això, allargar també aquest any la primavera vendrellenca, que és molt important, i fer-la coincidir també amb l'aniversari del Cabrot.
0: Sí, sí, que ja ho dèiem al començament de la conversa. I parlem de les colles participants. No en seran 35, però n'hi ha unes quantes.
1: En som 10. 10 i el Cabrot serà l'11. M'agradaria destacar que, més que les colles, que sí, és la relació amb elles, la relació que ens uneix, no només de compartir el mateix criteri, de compartir les mateixes passions, que en definitiva és el foc i la pólvora, sinó també aquesta relació d'amistat, de bon fer, de bé, doncs això que ens acosta una miqueta, no?
0: Clar.
1: Les colles que han vingut són colles amigues, són colles que tenim moltíssima relació amb elles, són colles també que creiem que són punteres a bona part del territori, com no hem de menyspreuar evidentment a les altres, però sí que hem intentat buscar, doncs, això, donar aquesta qualitat també, amb aquest 35è aniversari, que es poguessin acompanyar aquestes colles, principalment amigues, amb les quals tenim molt bona relació i que compartim moltes coses, i fins i tot algunes d'elles fora de l'àmbit de les cercaviles i de les actuacions, i també, doncs, aquesta característica, doncs, de colles que són, doncs bé, importants, i que en aquest argot que utilitzem nosaltres fan aquestes enceses que et deixen desmanegat d'aigua.
0: Sí. A més, és veure tantes bèsties juntes, hi ha com un atractiu molt xulo, perquè veus això, no?, la diferenciació, no només del propi element, que evidentment que ja és un punt característic, però sinó això, la manera de fer, la manera de tirar foc, els punts de foc, el tipus de pirotècnica que utilitzen, no? És molt atractiu veure-ho.
1: Que és quelcom que, evidentment, ha evolucionat moltíssim.
0: Sí.
1: D'on veníem, sí, a on estem ara i on estarem d'aquí 5 anys no tindrà res a veure. És a dir, sí, tot ha anat evolucionant, tot ha anat canviant, i tothom ens hem anat adaptant una miqueta a la demanda del públic. Al final també ens devem, lògicament, a ells. Hi ha una part que és nostra, que és el gaudí personal i el gaudí de l'entitat, però hi ha una altra que és del públic. És a dir, que hi ha molta gent cada vegada més, doncs, que veu cartells, i quan veu segons quines entitats dius, ostres, doncs hi he d'anar perquè vull ser-hi, perquè m'agrada veure les enceses que fan. És cert que tenim colles de diferents territorials, però lògicament del Penedès Garraf és d'on en venen més,
0: ja,
1: no?
0: Sí.
1: Colles properes, colles que estan a prop de casa, colles amb les quals tenim moltíssima relació, i per tant crec que hem fet un cartell força bonic, un cartell força ampli, i un cartell que ens permetrà gaudir aquest dissabte al Vendrell, doncs, d'unes enceses espectaculars i d'un recorregut i una cercavila, doncs, podríem dir que de primera categoria.
0: Sí, fantàstic. Les podem dir, perquè si et sembla, tinc el cartell a davant, si vols els podem comentar. No t'ho faré dir de memòria, Marc, no sé si series capaç de dir-les de memòria.
1: Espera, que estic davant de l'ordinador i obro jo. Fes-ho tu.
0: Si vols, jo el tinc davant, el tinc obert des de tota l'estona. Comentaves aquesta zona propera, que és molt rica amb aquests elements festius. De Penedès Garraf podem trobar les pantarrucs del Penedès, el Nictalus albinyanensis, el Masellot de l'Avern, el Ruc de la Granada, el Drac d'Olivella i el Drac de la Geltrú. Per què fa les comarques centrals, lo Carranco Vilandó de Cervera, i perquè fa el Camp Conca, la Víbria de Tarragona, el Griu de Tarragona i la Virgília de Torredembarra.
1: Això mateix, no te n'has deixat cap. Bé, correcte.
0: Veus?
1: Ho has fet molt millor que jo. Segurament
0: no,
1: que hi hauria d'haver anat rumiant una miqueta quines eren.
0: No pas. Escolta'm,
1: doncs,
0: parlant...
1: el que et comentava...
0: Digues.
1: Amb
0: sí.
1: Totes elles ens uneix una relació excel·lent, d'amistat, de places, de foc, de cercaviles, de correfocs, de tot, i per tant... per nosaltres és un honor que hagin acceptat, doncs, de voler-nos acompanyar en aquest 35è aniversari i poder compartir amb ells.
0: Fantàstic. Escolta, fent una mica d'història, simplement, per recordar aquests 35 anys d'història, la constructora és la Dolors Sans, que jo crec que és una de les constructores de referència, en aquest país, al territori. També n'ha fet altres internacionals, però jo crec que és una de les constructores més conegudes, oi? Que sé, no s'hi passa rat, oi?
1: Sí, en aquest cas a nosaltres ens va fer el Cabrot, evidentment, lògicament ara fa 35 anys, ha fet també el Cabrot petit, i val a dir-ho que és cert que la Dolors li té una estima especial al Cabrot, perquè crec que va ser el primer o el segon drac que, va construir, per tant, cert que ho té sempre a la seva memòria. I aquest és un dels clars exemples també de tota l'evolució que ha tingut la cultura popular, i en aquest sentit, la cultura popular tradicional de foc, l'evolució també d'aquestes construccions, en aquest cas de l'artista de la festa, com és la Dolors, que no només hi és ella, sinó d'altres molt coneguts, doncs com s'ha hagut d'anar adaptant a les característiques, a les demandes, al que les colles a dia d'avui, en el cas del Cabrot, 35 anys després, doncs que va demanant. No té res a veure un drac de fa 35 anys amb els que tenim a dia d'avui al carrer. Tot ha anat evolucionant en tots els sentits, les morfologies dels dracs també són totalment diferents, i és un clar exemple també de tota aquesta evolució. Però sí, la Dolors va començar amb el Cabrot i ves-li al darrere, dir-ho d'una forma així una miqueta col·loquial.
0: Oi tant. Mira, i acabarem amb un exercici radiofònic, Marc, si et sembla. M'atreveixo a fer-ho perquè sé que ho sabràs fer i ets un crac també en aquest aspecte comunicatiu. És com explicaríem el Cabrot així per ràdio, perquè potser no l'hagi vist mai.
1: Aviam, com l'explicaríem?
0: Sí.
1: A veure... Evidentment, ho intentaré fer sense els meus ulls, sense la passió que sento, evidentment, pel drac, que no tant pel drac, sinó per tot el que envolta i tot el que significa el drac. Nosaltres el drac l'entenem d'una manera molt transversal, és a dir, el nexe d'unió entre tots nosaltres, evidentment, parlo del Cabrot, el nexe d'unió és el drac, però independentment de l'espectacularitat que pugui tindre el drac, independentment del que sigui el drac o el que representi el drac i d'on ve el drac, que evidentment és molt important, és el que envolta el drac. Tot els que ens movem al voltant del drac, totes les seccions, tota la comunió que hi ha entre nosaltres, entre l'entitat. Això és el que se'm posa la pell de gallina només ara que ho estic explicant, perquè és la raó de ser al final del Cabrot i de l'entitat. El Cabrot no seria res sense les persones que tenim al costat. Però què és el Cabrot? Evidentment ho sabem, és un llucifer que cavalca en un drac de dos caps. Va sortir o va néixer d'un quadre dels Pastorets, els seus orígens van anar per aquí i evidentment ha anat evolucionant. La seva morfologia exactament és la mateixa, però la seva espectacularitat en les enceses, la seva, podríem dir que harmonia en el moment de fer aquests muntatges pirotècnics fa doncs que encara llueixi molt més la figura. Evidentment la seva envergadura és destacable, és un drac que no és portat o és portat per una persona, però que va amb rodes a causa de la seva envergadura, i encara més doncs hi dona aquesta espectacularitat en totes aquestes enceses.
0: Quants punts de foc té actualment el Cabrot?
1: 9.
0: Val.
1: En té 9, però és que no ens en conformem amb 19, o sigui, amb 9, no en tenim prou amb 9, sinó que els dupliquem. És a dir, de sèrie, podríem dir, en té 9. N'havia tingut 10, perquè a la boca del Cabrot, a la llengua, en portava una altra. Sí que és cert també que en el seu llom porta bateria, un espai per posar bateries aèries i també un altre espai per posar-hi uns volcanets, però d'origen en té 9, actualment en té 9, però com que no ens en conformem amb 9, ho transformem en 17, és a dir, que dupliquem amb uns estris especials que utilitzem, doncs dupliquem aquests punts de foc. És a dir, que es converteixen en 17 en alguns moments, en segons quins llocs i en segons en quines enceses.
0: Molt bé, que bé. Doncs Marc, enhorabona, felicitats, salut i foc en aquest aniversari d'aquest proper dissabte. I bé, que això m'ha anat fent la pista en aquests darrers 15 anys, per part meva almenys, professionalment parlant, dels aniversaris del Cabrot, i esperem anar parlant de les successives festes, no?, també, a mesura que vagin arribant.
1: Sí, correcte. No? Vam començar la temporada fa poquet, podríem dir que el màxim de l'inici ens arribarà aquest proper dissabte, i a partir d'aquí ja comencem a encarrilar doncs totes les altres sortides que tenim a diferents llocs del país, òbviament a casa nostra, Santana, i a partir d'aquí doncs anem funcionant. No només el Cabrot, evidentment el Cabrot petit també, que és un altre.
0: No, i tant.
1: També ens dona, et podria dir que ens dona encara moltes més alegries que el Cabrot.
0: Sí?
1: El Cabrot petit té una particularitat especial. Al final són els nens, Pere.
0: Ah, clar.
1: I és el que... Ah, exacte. I sí, això sí, et dona... això, sempre ho he dit, eh? Des que va arribar l'any 2019 al Cabrot Petit, les alegries se les emporta moltes més vegades la colla infantil que no pas la colla adulta. Molt que bé. No vol dir que un sigui més que l'altre.
2: No,
1: sinó que un va amb nens al capdavant i ja saps el que representa, doncs, tot plegat.
0: I tant que sí, doncs va per molts anys més també en aquest aspecte. Gràcies, Marc, una forta abraçada i fins aviat i fins demà.
1: Així ho farem. Gràcies, Pere.
0: Que vagi bé. Adéu-siau.
1: Adéu-siau.
3: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
4: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: Radio. Escoles i instituts. Alumnes, veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a 9:00 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Dime corazón, donde reina la alegría.
2: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
1: Sentir de Andalucía.
3: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell. La teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
4: Tercera i última part. A partir d'aquí ja ens endinsem cap a aquesta última hora de programa, la que ens portarà fins al migdia, fins a les 12, i quan ja passem 4 minuts a les 11. A les 11 i 4 minuts. Sempre comencem puntuals a partir de les 9 del matí. Són 3 hores diàries d'aquest espai, d'aquest magazín, i sempre això, treballant i intentant fer una ràdio propera, senzilla, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. Amb això, ara, de seguida, anirem cap a l'altaveu jove d'aquesta setmana, és a dir, tota la informació de servei que ens arriba des de l'oficina jove del Consell Comarcal del Baix Penedès. Informació de servei pura i dura, que és bo tenir-ho en compte com a mitjà públic que som. I després també volem parlar de cinema. Avançarem les estrenes d'aquest cap de setmana, sempre sota l'enyorança de la Bel Arús, que no ens pot acompanyar de moment, esperem que ho pugui fer ben aviat, però tot i així, doncs, va, intentarem explicar les pel·lícules destacades, les més comercials, farem una mica la crítica, la crònica, i també escoltarem una mica tot el tràiler. I després hi ha també una bona estona per la participació i per les trucades pels punts i pels canals de contacte habitual.
3: Calaixera, un programa única de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell.
5: Altaveu Jove. Notícies de l'oficina jove del Consell Comarcal del Baix Penedès pels joves de la comarca. L'horari d'atenció al públic de l'oficina jove del Baix Penedès és de dilluns a divendres de 10 a 2 del matí i els dijous a la tarda de 5 a 7. Podeu demanar hora trucant al 977 157 157, al WhatsApp 616 917 318 o enviant un correu electrònic a baixpenedès@oficinajove.cat. I recorda que pots formar part del grup de difusió de WhatsApp al número 616 917 318.
6: Us recordem tots els serveis que podeu trobar a l'Oficina Jove del Baix Penedès. Assessorament laboral i acadèmic, orientació per la mobilitat internacional, assessorament a associacions juvenils, aparador jove, bossa recursos, bossa talleristes, tramitació de carnets, student, teacher, alberguista, informació d'interès juvenil, com salut, formació, habitatge, oci... Demana cita prèvia a l'Oficina Jove trucant al 977 157 157 o al WhatsApp 606-97-318.
7: I comencem les ofertes de feina d'aquesta setmana. El Som l'Arbós està cercant ajudants de sala de control i operaris de manteniment mecànic i elèctric. L'Eina, el Servei d'Ocupació del Vendrell, cerca ajudants de dependenta, mosso de magatzems i mecànics. Calafell Treball està cercant tècnic o tècnica d'acollida. conserge recepcionista per horari de vespre nit a Calafell i ajudant de cambrera a Calafell. El servei d'ocupació de Cunit està cercant administratius per una obra, repartidors de pizzas i ajudants de cuina. La Fundació Santa Teresa està cercant un monitor o monitora per casal d'estiu a la Cine, a Calafell, un casal inclusiu. Requisits, titulació de monitor a lleure o inscripció al RUPEC, el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya. Capacitat de treball en equip i responsabilitat i actitud proactiva. Per més informació o si esteu interessats en aquesta oferta de feina, podeu enviar el currículum a clara.montes@fundaciosantateresa.org. El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ha publicat el calendari de prescripcions pels estudis postobligatoris pel curs 2026-2027. Actualment està obert el període de prescripció dels cicles d'arts escèniques del 7 d'abril al 26 de juny. Per més informació també podeu entrar al web de triaeducativa.gencat.cat o bé preguntar-nos a l'Oficina Jove del Baix Penedès.
6: El Casal Cívic i Comunitari del Vendrell organitza activitats i xerrades durant els mesos de juny i juliol per a joves d'entre 12 i 29 anys, com per exemple ball reggaeton, defensa personal i una xerrada de ciberassetjament. Demana més informació al telèfon 977 66 70 88. Coneixes les bonificacions al transport públic per aquest any 2026? Doncs el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible presenta descomptes i ajuts per fomentar l'ús del transport públic en autobusos estatals, Renfe, transport urbà i metropolità. Pots trobar descomptes i també gratuïtats. Informa-te'n al web del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible. Continua el cicle d'activitats d'introducció a la nostra sexualitat organitzat per l'Ajuntament de Santa Oliva i Bifreies Educa. Es realitzen a l'Espai Jove, al Cau de l'Òliva. Activitats properes el dimarts 16 de juny, realisme i respecte. I el dijous 18 de juny ens cuidem millor. Si vols més informació, entra al web d'Ajuntament de Santa Oliva. Aquest dissabte, 13 de juny per la tarda, a Sant Jaume dels Domenys, primera trobada de gitanes, organitzada pel Ball de Gitanes de Sant Jaume dels Domenys. També hi actuaran les gitanes de Sant Martí Sarroca i les de Bonastre, a partir de les 6 de la tarda. I després, un bon tardeo, música en directe amb Sam Royce. La Sala d'Art Jove de la Direcció General de Joventut obre la convocatòria Art Jove Creació 2027, impulsada per l'Agència Catalana de la Joventut per donar suport a 18 projectes de creació artística en arts visuals. La convocatòria està adreçada a artistes joves i vol acompanyar projectes vinculats a la producció, investigació, edició, educació o intervenció en el territori des d'una mirada crítica i contemporània. Cada projecte seleccionat rebrà una dotació econòmica de 1.500 euros i comptarà amb l'acompanyament durant el desenvolupament del projecte. Tens temps de presentar-t'hi fins al 2 de juliol. Més informació al web saladartjove.cat. Genescat ofereix el programa Colònies d'Estiu en Família, adreçat a famílies amb fills i filles menors d'edat als albergs de la xarxa Genescat. Durant l'estada s'organitzen activitats lúdiques per infants, joves i famílies, amb propostes al matí, activitats compartides a la tarda i animació a la nit. Les inscripcions per l'estiu 2026 estan obertes a partir del 26 de maig. Per més informació, calendaris, preus i inscripcions, consulteu el web de Genescat.
8: El Carnet Jove obre la convocatòria del 22 Jurat Carnet Jove de Sitges 2026, una oportunitat per a joves interessats i interessades en el cinema fantàstic que vulguin formar part del jurat del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que es celebrarà del 8 al 18 d'octubre del 2026. Les candidatures es poden presentar del 28 de maig al 2 de juliol. Per participar-hi cal tenir el Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya en actiu i estar registrat o registrada al portal del programa Connecta't. Per a més informació, requisits i presentació de candidatures, podeu consultar el web del Carnet Jove.
9: Yeah.
8: La Vibra Intercultural busca participants per a dues formacions internacionals Erasmus+, adreçades a persones majors de 18 anys que treballin o facin voluntariat en l'àmbit de la joventut, educació i inclusió social. La segona formació és a Noruega, del 25 d'agost al 3 de setembre, i tractarà sobre l'educació a l'aire lliure i ecoteràpia en el treball amb persones amb perfils vulnerables. Es busquen tres participants i el termini d'inscripció finalitza el 15 de juny. Les dues formacions tenen l'anglès com a llengua vehicular i estan 100% subvencionades per Erasmus+, amb una única quota de participació de 50 euros. Per a més informació i inscripcions podeu consultar la web de la Vibra Intercultural. A la Bisbal del Penedès també hi haurà activitats per a joves aquest mes de juny. D'una banda, el 12 de juny es farà un torneig de futbol sala amateur a la pista de futbol organitzat conjuntament amb el barri de Baix. Les persones interessades ja es poden apuntar. D'altra banda, el 27 de juny es celebrarà el Corre Barri, una altra proposta festiva per gaudir del municipi i participar en les activitats locals. Per a més informació, podeu contactar amb l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès o consultar els canals habituals de difusió. Cunit acull la tercera edició del Festival Jove de Curtometratges Films Cunit. L'activitat tindrà lloc el 27 de juny a les 10 de la nit a la plaça Jaume Vidal. A més, s'ha ampliat el termini d'inscripcions fins al 14 de juny, així que encara hi ha temps per participar. Per a més informació i inscripcions podeu contactar al compte d'Instagram @filmscunit o contactar amb l'organització. El Vendrell ja té a punt les seves activitats d'estiu Jove Vendrell. Es tracta d'activitats gratuïtes adreçades a joves de 12 a 20 anys que es faran del 25 de juny al 24 de juliol. Les inscripcions estan obertes del 9 al 19 de juny. Per a més informació i inscripcions podeu contactar a través del WhatsApp al 659-101-925 o adreçar-vos a l'Avinguda Jaume Carné, número 1. Si ets jove i estàs pensant en estudiar, treballar o fer un voluntariat a l'estranger, recorda que pots demanar cita amb el Servei de Mobilitat Internacional de l'Oficina Jove del Baix Penedès. És un servei pensat per informar-te i orientar-te abans de marxar, perquè puguis conèixer totes les opcions disponibles i preparar bé la teva experiència internacional. La propera atenció serà el pròxim dijous, 18 de juny, de 5 a 7 de la tarda. Pots demanar cita trucant o enviant un WhatsApp al 616-917-318 o al 977-157-157. També escrivint al correu baixpenedès@oficinajove.cat o enviant un missatge directe a les xarxes socials de l'Oficina Jove.

0: ràdio a on vulguis. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
1: Un quart en punt de 12. Parlem de cinema. Parlem de cinema, però sempre ho expliquem i sempre volem dir-ho amb l'enyorança del nostre estimat Abel Arús, qui sempre s'ha encarregat de portar-nos tot el tema de cinema. De fet, encara s'encarrega, eh? El recuperarem ben aviat, de seguida que puguem una mica reorientar la secció i puguem adaptar-nos als horaris laborals de l'Abel. Doncs ell sí, ja com sempre ha fet, i és l'autèntic especialista en cinema d'aquesta casa, ens aproparà això, les estrenes i les pel·lícules que han de venir. Mentrestant, ho intentarem fer de la millor manera possible. Pel·lícules diverses, tot i que una d'elles és potser la més destacada. De fet, és la primera que recollim i la primera que volem explicar-vos. Perquè, bé, sota la direcció de qui és, amb això una mica ja està tot dit. Estem parlant de Steven Spielberg.
2: ¿Qué has robado?
3: Secretos. Datos que me pagaban por proteger.
1: És, sens dubte, la gran estrena d'aquesta setmana. Spielberg, que torna al terreny que millor domina, la ciència-ficció amb una mirada humana. Les primeres impressions apunten a una barreja entre Encuentros en la tercera fase, La guerra de los mundos, i si busqueu espectacle, emoció i una producció de gran nivell, aquesta és aposta segura. Emily Blunt com a actriu, Josh O'Connor o Colin Firth, entre d'altres, que completen tota la fitxa artística. La humanitat que està a punt de descobrir un secret que podria canviar per sempre la nostra visió de l'univers. L'existència d'intel·ligència extraterrestre. Entre conspiracions governamentals, revelacions inesperades i tensions globals. Una meteoròloga es converteix en la peça clau d'un esdeveniment que marcarà la història.
3: També.
4: Hola, Jane. Por favor, siéntate.
1: Sens dubte, pel·lícula destacadíssima, i allò fa també que la resta de pel·lícules que avui també trobarem i que ara explicarem, doncs bé, potser quedin a un altre nivell o que ho tinguin complicat el poder una mica competir amb Steven Spielberg i aquesta nova pel·lícula, la seva darrera pel·lícula, El día de la revelación.
3: No entero.
5: Esa verdad acabará con el orden mundial establecido.
1: Hem començat per aquí, però per suposat que encara hi ha altres pel·lícules destacades. Des d'un altre ordre i des d'un altre vessant, eh? No cal ni dir-ho. Parlem tot just ara d'una pel·lícula dirigida per David McZine. És una pel·lícula d'acció clàssica, tensió constant i un repartiment molt solvent. No només sembla que reinventi el gènere, però bé, promet entreteniment de qualitat i una bona dosi d'adrenalina.
3: No.
6: Buenos días, Kansas City. La previsión para...
1: És justament aquesta que està sonant, que és Tefus. Quan apareix una bomba de la Segona Guerra Mundial al centre de Londres, la ciutat és evacuada enmig del caos. Una banda criminal aprofita la situació per executar un atracament milimètric. Aquesta és la trama. Ja hem dit, una pel·lícula d'acció dirigida per David McEnsine, interpretada per Aaron Taylor Johnson, Theo James i Gugu Mathyariu, entre d'altres.
7: Terce de media tonelada. Necesitaremos un perímetro de 800 metros. Nos vemos en la pista de baile.
1: Pel·lícula d'acció, de trets, de persecucions i, per suposat, de moltes explosions. Va, canviem, que encara n'hi ha més de pel·lícules, eh? En aquest cas, producció espanyola. No hi ha setmana que no tinguem alguna pel·lícula produïda a l'estat espanyol.

0: En aquest cas estem destacant i parlem de pioneres. Solo querían jugar.
1: Actividad Sánchez quiere estar a lo que tiene que estar.
2: Pero ¿cuál es el mejor servicio que puede hacer una mujer por su país?
3: ¡Nati!
2: Ser esposa y madre.
3: No quiero que juegues al fútbol, ¿entendido?
2: Ser el ángel del hogar. Ese es nuestro orgullo y nuestro honor.
4: Estoy montando un partido de fútbol.
0: A l'Espanya dels anys 70, un grup de dones desafia les convencions socials per jugar a futbol. La seva lluita obrirà el camí cap al reconeixement de l'esport femení. Una pel·lícula dirigida per Marta Díaz, amb la interpretació d'Aisha Villagrán, Daniel Ibáñez i Sofía de Inájar. Una història inspiradora basada en fets reals que arriba en un moment ideal amb l'esport femení vivint una gran projecció mediàtica i potser una de les sorpreses emocionals d'aquesta temporada.
5: La secretària.
6: Hola. ¿De usted? El de las.
7: Creo que ya conoce a mi jefe.
8: La secretària es él, yo soy el de las.
5: Un placer.
7: Que hoy no importa quién gane o quién pierda.
0: Cinema reivindicatiu i aquest paper de les dones al món esportiu i, sobretot, del futbol. I canviem. Si hem dit que cada setmana hi ha alguna producció espanyola, també hem de dir que cada setmana sempre hi ha alguna producció francesa. La pel·lícula francesa de la setmana, que a vegades hem dit. És l'adaptació d'un còmic. No sé si coneixereu, és un personatge molt especial, és bé una espècie d'animal inventat, imaginari, fantasiós, anomenat Marsupilami.
9: ¿Y la pega?
10: Tendrás que traerme un paquete. Hay menos control en barco que en avión.
9: Ya veo la pega.
10: Hay tres reglas. Primera regla, no abrir el paquete.
0: Una família que embarca en un creuer que es converteix en una autèntica bogeria quan descobreixen un petit marsupilami.
10: Segur.
0: A partir d'aquí, persecucions, embolics i humor per a tots els pobles. Una pel·lícula dirigida pel francès Philippe Luchou, amb repartiment també amb actors i actrius francesos com Philippe Luchou, Jamel Debussy i Elodie Fontane, entre d'altres. En aquest cas és la proposta familiar de la setmana, colorista, desenfadada i pensada perquè petits i grans passin una bona estona sense complicacions amb aquesta adaptació. Podem dir que és un live action d'aquest clàssic, de Marsupilami, la qual molts de vosaltres segur que coneixeu. Doncs va, que encara hi ha més pel·lícules i, de fet, anem cap a la darrera estrena, o sigui que serà la darrera recomanació d'aquesta setmana. Tornem cap a aquestes superproduccions americanes que arriben des de Hollywood i que, bé, amb una base que és en cert punt original, però bé, és un gènere que també ja en altres ocasions l'hem vist destacada, que és aquelles pel·lícules de trama, d'algun crim, d'algun robatori, etc, etc, etc. Estem parlant d'un talento único.
11: Pianones, arreglamos pianos. 500 y hablamos. Harry Horowitz, afinador y reparador.
0: Un afinador de pianos que descobreix que la seva extraordinària oïda li permet obrir caixes fortes. Aquest talent tan peculiar l'introduirà en un món criminal del qual serà difícil d'escapar, tenint en compte que comporta. És un thriller, també és una pel·lícula d'acció. Una pel·lícula dirigida per Daniel Roer, amb Leo Goodwill, Justin Hoffman, Havana Rose, Liu, entre d'altres.
12: Hola.
0: Una pel·lícula del gènere ben feta, s'ha de dir, sobre aquesta història del món criminal, bé, amb aquestes particularitats del seu protagonista. La premsa és original i la premissa, que com deia, és original i atractiva i pot convertir-se en una de les opcions preferides pels espectadors que busquen un thriller diferent, però alhora també pugui ser intel·ligent.
13: El saldo pendiente en esta cuenta es de $36,000.
14: ¿De dónde vas a sacar tanto dinero?
15: Me las apañaré.
0: Doncs bé, són les 5 pel·lícules que arriben a les cartelleres aquesta setmana, 5 pel·lícules que queden a la vostra planíssima disposició. Ens hem encarregat d'explicar-ho, això, perquè les tingueu present i que no us vingui de nou quan us poseu davant de la cartellera per triar justament la pel·lícula, si és que voleu anar al cine, sobretot. A veure, si només heu de triar una, jo penso que el dia de la revelació, que és la gran aposta de la setmana a causa de Steven Spielberg, i també s'ha de dir una de les estrenes més esperades de l'any. Però bé, per en família, Marsupilami, que compleix perfectament, i pels que prefereixen històries inspiradores, pioneres, solo querían jugar, és probablement la proposta amb més cor de la cartellera. A banda de també qui busqueu aquest gènere i aquestes pel·lícules d'acció de qualitat, doncs també teniu aquest un talento únic. Bé, bones propostes que sempre diem a partir d'aquí, i un cop les hem intentat explicar, ja sabeu que la decisió i fer una bona tria, això ja és cosa vostra.
12: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
15: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a Compra i Descobreix.
12: Jordi, ¿qué está pasando?
16: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
12: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
16: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
12: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días! Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: Res, minut i mig i arribem a 12:15. A partir d'aquí ja obrim línies, participació. Bé, amb tot això que sempre fem en aquesta recta final, sobretot amb ganes de xerrar amb vosaltres, de saludar-nos, de que ens feu alguna petició musical, i si és dedicatòria, doncs encara millor que millor. A la vostra plena disposició per a tots aquests punts habituals. Seguim amb el WhatsApp, el 686-100-101, que sempre teniu a disposar quan estem en directe, és a dir, a partir de les 9 del matí o en qualsevol programa en directe d'aquesta casa, És la manera de participar en directe en qualsevol d'aquests espais. 686-100-101, sí que per en aquest cas, per parlar directament amb nosaltres fora del directe, podeu enviar, per exemple, un correu electrònic a calaixera@rtv-alvendrell.cat, i també per participació, i a partir d'aquí també ja podeu trucar-nos al 977 15 70 69. 977 15 70 69. I a banda també ho anirem combinant amb propostes culturals i repassarem l'agenda com sempre ens agrada fer. Tenim trucada, va, primera trucada d'avui dijous. Bon dia.
17: Bon dia, estimat.
0: Maria Dolors.
17: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
17: Mira, t'haig de dir una cosa que m'ha fet il·lusió, perquè avui també, al passar per davant de la seva joieria, li he dit a la seva filla. Va sortir per la tele, com que hi havia el papa Montserrat,
0: sí,
17: va anar gent del Vendrell, suposo.
18: Sí.
17: I van entrevistar, que ell no ho sabia, bueno, van preguntar què li semblava i tot. Saps aquest xicot que es diu Xavier de la joieria? El de l'òrgan.
18: El Xavier Mercader, que avui ha estat aquí.
17: El Xavier Mercader, sí.
18: Avui justament ha estat aquí en secció de la Lira, i a les 10 ve cada 15 dies, i avui l'hem tingut aquí, ens ho ha explicat, ens ho ha explicat. Sí, sí, sí, sí.
17: Ah, us ho he explicat, sí. Jo li he dit, vale, doncs.
18: Ens ho ha explicat,
17: sí, sí,
18: ens ho ha explicat.
17: Sí, molt maco, sí, sí, sí. I he passat per davant, i hi havia la seva filla que obria la botiga, uh-huh. I li he dit, el teu pare, he vist el teu pare a la tele, que estava a Montserrat. Uh-huh. I li diu, ai, sí, diu, molt il·lusió. Ai, que bé, que bé.
18: Sí,
17: no
18: sí,
17: sé
18: sí.
17: Si va anar més gent que ell.
18: No
17: sé si va anar algun autocar o només va anar ell.
18: No, jo crec que hi va anar-hi, bueno, ells hi va anar convidat perquè té certa relació amb Montserrat.
17: Clar, i a l'orga i tot. Sí,
18: clar,
17: sí,
18: per
17: sí,
18: això,
17: sí,
18: per
17: sí.
18: Això. Desconec si va haver-hi més gent. Bueno, és possible que a nivell igual. Individual més gent de Montserrat.
17: Sí,
18: més gent del Vendrell segurament també hi hagués anat, sí, sí, sí. Sí,
17: segurament, segurament.
18: Sí, i tant.
17: Ah, però em va fer il·lusió veure-ho així per la tele, mira. Uh-huh. Va ser maco.
18: Molt bé.
17: Escolta, carinyo.
18: Digues.
17: I parlant de... Va ser espectacular, el de vespre. Uh-huh. El de vespre de la Sagrada Família va
18: sí,
17: ser...
18: Molt
17: vamos, va ser preciós, eh? Uh-huh. Sí, sí, sí, molt maco, em va agradar molt, la veritat. Mira, avui em poses del Sergio Dalma i del Miqui Núñez, He tocat el cel.
18: He tocat el cel, molt bé.
17: Que la canten tots dos.
18: Sí, sí, sí.
17: Bueno,
18: sí.
17: Estimat, i la meva filla anirà a veure aquesta que has dit de...
18: Bueno, la de l'Spielberg, sí.
17: Això, de l'Spielberg, aquesta.
18: Sí, sí, sí, home, l'Spielberg és un punt de referència, sí.
17: És que els agrada molt l'Spielberg, molt.
18: Clar, clar, sí,
17: sí. I em va dir que sí, que el dissabte vindrien a dinar, però no marxaria molt tard perquè el vespre volien anar al cinema.
18: Molt bé.
17: Sí,
18: molt
17: sí.
18: Bé, molt bé, fantàstic,
17: bueno,
18: fantàstic.
17: Bueno, pues, demà tornem a sentir.
18: Sí, demà hi tornarem, si tot va bé, que en principi ha d'anar bé, demà hi tornarem.
17: Molt bé.
18: Molt bé.
17: Vale, bonic.
18: Gràcies,
17: adeu.
18: Maria Olós, que vagi bé.
17: A tu, Patinet.
18: Adéu, adéu.
17: Adéu, adéu.
18: La Maria Dolors, que acostuma a trencar una mica el gel a la participació, la Maria Dolors o el Jan Papalet, qui sigui, però... És igual, eh? La intenció és començar tot aquest torn de participació i trucades i també ja anar cap a les peticions musicals, que és la manera també de poder escoltar una mica de música després d'escoltar la primera cançó que posem sempre al matí, sempre ho hem fet així, de manera històrica, una primera cançó per començar el dia amb bon peu i després ja anem contingut, enllaçant, fins tenir ja aquesta estona final, si el contingut ho permet, que últimament sí que ho podem fer-ho, doncs també això, podem dedicar-hi aquesta estona a també escoltar aquestes bones cançons, que torno a dir, si són peticions vostres, doncs millor que millor. I és el cas d'aquesta cançó que ens ha demanat la Maria Dolors, de Sergio Dalma i Miqui Núñez, He tocat el cel.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
1: La sintonia ja ho deixa prou clar, eh? Temps de participació, temps de trucades al llarg de tot aquesta estona. De fet, fins al migdia que estarem pendents d'això, però també d'altres qüestions, de les cançons que podem posar nosaltres, si és que no són demanda vostra. Però també un fet destacat i que sempre fem i que és recurrent, però que és important tenir en compte, que justament passa per l'agenda i aquestes activitats destacades que podeu trobar al municipi des de moltes vessants. I si us sembla, podem saltar cap aquí, eh? Hi ha molta cosa a fer, moltes coses destacades. Com, per exemple, de cara avui dijous, aquesta tarda, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Pública Terra Baixa hi ha l'Hora del Conte per Nadons amb Ball Manetes, que anirà a càrrec de la Mercè Martínez. A més, dins el cicle Gaudí, també aquesta tarda, aquest vespre, vaja, quan siguin les 8, hi haurà la projecció de la pel·lícula Estrany Riu, i serà a l'Auditori del Tivoli. I més activitats que ja arribaran de cara al divendres, dia 12. Per exemple, demà divendres, el jardí del Museu Déu s'omplirà de màgia a partir de 6:15 de la tarda amb Mac Stuck, que estarà, com dèiem, al jardí del museu, esperant a tots els nens i a les nenes que vulguin passar una bona estona ben divertida amb els seus originals trucs de màgia. És un show de màgia obert a tothom, que forma part de la inauguració temporal de l'exposició I tu que pintes, és un projecte del Museu Déu i la comunitat educativa que apropa l'art contemporani universal a les aules. Al llarg de tot el curs escolar, el Museu Déu s'ha desplaçat a les escoles que així ho han sol·licitat per explicar la vida i obra d'artistes com ara Yayoi Kusama, Sonia Delany, Alma Tomàs, Miró, Dalí, Gaudí, Joaquim Sunyer, Kandinsky, Ramon Calsina, entre d'altres. Aquests artistes que han estat el punt de partida de reflexions i treballs fets per als alumnes de cicle infantil inicial de les escoles ventrallenques Marta Mata, l'Institut Escola Àngel de Tobies, Àngel Guimerà, Àngel Garriga, l'Institut Escola de Coma-ruga i l'Escola Pau Casals. El resultat de tota aquesta experiència és aquesta mostra temporal que compta amb més de 800 dibuixos d'aquests petits artistes i que es podrà visitar fins al 26 de juliol. Aquesta exposició, recordem-ho, s'inaugura demà divendres a 6:15, justament amb aquest espectacle de màgia. Més agenda i més propostes. De cara a cap de setmana, continuen les activitats a les platges, activitats esportives a les platges. Fa poc que han començat, però ara ja tenen tot el protagonisme. Per exemple, Zumba, a la zona del Riuet, a la platja, a Coma-ruga, a partir de 9:15 del matí, també en aquest espai, però a 9:15, Pilates. També es farà Hora del Conte a la Biblioteca Pública Terra Baixa a partir de 11:00 del matí. És això, Hora del Conte per a nadons, si fa sol, cançons per compartir amb els més petits. És una activitat adreçada per a infants de 6 mesos als 3 anys. I a partir d'aquí ja esdevindrà tota l'activitat en el 35è aniversari del Cabrot, que ja n'hem parlat, ho hem fet abans en directe, ho hem parlat amb el seu responsable i que ha explicat això, les bèsties participants, espectacle infantil amb ricos, el cercavila de foc i el concert de la nit. Però va, anem més enllà, perquè de cara al diumenge 14 hi haurà el vermut de comiat amb les barques avarolades en la desena trobada de vela llatina que es fa al port de Coma-ruga i serà a partir de 1:00 del migdia. El dilluns, dia 15, jornada de sensibilització i prevenció davant de situacions d'abús i maltractament envers les persones grans. Això es portarà a terme a la plaça de les Garrofes a 10:00 del matí. També podem parlar i avançar del que arribi el dimarts 16 de juny, com la xerrada Posa el teu comerç al dia, què esperen avui els teus clients? Això es desenvoluparà a l'Escola de Música Pau Casals a partir de 2:15 del migdia. I també el dimarts, dia 16, el taller familiar El silenci dibuixat, a la sala del Portal del Pardo, a partir de 6:00, i de fet forma part de les activitats incloses a l'exposició Essencials, la força del silenci, de la Carme Canyete, que és la responsable autora de les escultures i altres peces que s'hi mostren. I acabarem parlant del dimecres 17 de juny, Músiques per al Sol i la Lluna. Això es farà a la Biblioteca Pública Terra Baixa a 6:45 de la tarda a càrrec de la Maria Montes. I dins de tota aquesta informació cultural, però també social, l'Ajuntament del Vendrell, a través de la Regidoria de Feminismes i Drets LGTBIQ+, i amb la col·laboració del col·lectiu El Safareig, s'ha presentat els actes commemoratius del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+, 2026. És una programació que combina sensibilització, reflexió, cultura i participació ciutadana amb l'objectiu de continuar avançant cap a una societat més diversa, respectuosa i inclusiva. El primer dels actes tindrà lloc el dilluns 22 de juny a les 7 de la tarda a la plaça del Tívoli amb la gravació en directe de l'últim episodi de la segona temporada del podcast El Safareig, sota el títol Els discursos d'odi i la força per vèncer-los. Aquesta edició especial servirà també per acomiadar una temporada que tindrà continuïtat, ja que els seus impulsors han anunciat que hi haurà una tercera temporada i del qual doncs, podeu trobar i que s'enregistra i es produeix a través d'aquesta casa. Des de Ràdio i Televisió El Vendrell. Paral·lelament a l'edifici del Tavares de Coma-ruga es convertirà en un altre dels espais centrals de la commemoració. El 25 de juny, a les 8 del vespre, s'acollirà la presentació de l'obra Mariques Todes, que és una comèdia musical LGTBIQ+, que arriba al municipi de la mà de l'actor vendrellenc Raúl Heredia i la seva companyia, actualment en gira a Mèxic per diferents escenaris de l'estat espanyol. L'espectacle, que és gratuït i obert a tothom, combina l'humor, la música i la reivindicació per reflexionar sobre la diversitat des d'una perspectiva desenfadada. A més, durant tots aquests dies, la ciutadania podrà participar en l'enquesta de primer pla per la diversitat afectiva, sexual i de gènere del Vendrell, que és una eina que ja hem explicat en altres ocasions i que és bo recordar-ho, que permetrà recollir opinions i necessitats per definir les futures polítiques municipals en tot aquest àmbit. I més enllà del Vendrell, el Safareig continuarà portant el seu missatge a altres municipis del territori. El 19 de juny participarà, per exemple, en el primer acte LGTBIQ+, de Llorenç del Penedès. I també formarà part de la gira Safareig on Tour, que farà parada a l'Espluga de Francolí en una edició especial conjunta amb el podcast Carmacat, amb la voluntat de reivindicar l'orgull rural i continuar generant espais de trobada, de reflexió i també de celebració. Doncs en tot aquest mes de l'orgull, que és el mes de juny, amb la commemoració de diferents activitats i també aquestes emmarcades al municipi i també a la comarca, com acabem de destacar. Activitats que formen part de l'agenda i d'aquestes activitats que solem recordar i explicar.
0: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Eva, posem una mica de música, va, i també posem una mica de ritme mentre esperem més trucades i més participació. Ja ho sabeu sempre a través d'aquests canals, el 977-15-70-69, també a través de WhatsApp, si voleu enviar un missatge al 686-101-101. Anem cap a aquesta nova cançó dels Flashy Ice Cream, Imagina.

0: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
1: Anem a més música, en aquest cas aquesta col·laboració de Mama Doucha amb Scott IDK, que es diu Nen Petit, però és una cançó que ens servirà per passar noves trucades i per donar peu a més connexions al 977 15 70 69, com és el cas, eh?
2: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Hola, Maria Rosa.
3: Hola.
1: Què dius, com estàs?
3: Bé,
1: sí?
3: Molt bé, sí. Bé. Molt contenta d'haver vist el del Sant Pare, que va ser preciós.
1: Ostres, sí, eh?
3: Sí, escolta, és una cosa que se n'en recordarem tota la vida, eh?
1: I tant, i tant. Sí, sí, va ser molt, molt vistós.
3: Bueno, m'agradaria que em posessis Laura, de Lluís Llach.
1: Home, molt bé, quin clàssic. Laura, perfecte. Molt bé. Doncs la busco de seguida, la posem de seguida, Maria Rosa.
3: Molt bé, moltes gràcies.
1: Gràcies amb tu per trucar. Que vagi bé.
3: Adéu,
1: adéu.

és aquest contrast que sempre diem que hi ha entre les peticions musicals que ens feu arribar a vosaltres, que primordialment sempre són les que volem, o aquestes que ens apropen una mica al panorama musical actual i les novetats i la música que podem escoltar ara. L'intenció no és altra que una mica arribar a tot arreu, aquí i allà, sincerament, com a espai de ràdio que som. Però això, sobretot, tota la força i tot allò que ens aporta les vostres peticions musicals, com és el cas. La cançó que ens ha demanat ara mateix la Maria Rosa, Laura.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Trenquem altra vegada una mica la cintura de tots plegats. I mica a mica ja anem enfilant la recta final de programa, eh? Ho fem amb aquesta cançó de Llum Rajola, addicta a la serotonina, i que això ja ens marcarà la recta final i gairebé el punt final de la

0: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
2: Les històries. I li queda poc aquesta cançó, eh? Perquè és una de les últimes cançons de Rigoberta Bandini, cançó de primavera, perquè això tot just setmana i mitja i ja la deixarem enrere, la primavera, per entrar a la porta gran de l'estiu. Però bé, almenys cançó que ens ajudarà a posar punt i final del programa d'avui, per donar-vos les gràcies i sempre recordar-vos que demà hi tornarem puntuals a partir de les 9, 3 hores més de ràdio, 3 hores més de Calaixera, i ja sabeu que no hi podeu faltar, que no us deixem que falteu. Gràcies per fer-ho possible. Adéu-siau, bona jornada.

sonen campanes a l'aire, les 8 de la matinada. La festa s'acaba, el sol que ens atrapa, ulleres sortint de la plaça. I busco la ruta que ens porti a bon port, la gent s'acumula davant del vent forn. Tu i jo som aquí pel destí o per la sort, la nit s'ha fet